0: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Desfeta electoral dels democristians a Alemanya del canceller Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on podrien quedar fora del Parlament i una rasa a l'extrema dreta. En aquests moments l'escrutini situa la CDU frec a frec al voltant del 5%, que és el mínim imprescindible per obtenir escons. El canceller ha dit que els comicis han estat un desastre per al seu partit, però de moment anuncia que vol continuar.
1: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
0: A Berlín, la candidata de l'esquerra radical, Elie Ferhalp, és la gran triomfadora amb un programa contra el preu excessiu dels habitatges.
2: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus. Hat gewonnen, ihr Lieben.
0: Repassem més notícies amb Carola Gil.
3: A Texas, un home ha resultat ferit de gravetat pel tret d'un agent d'immigració dels Estats Units. Els fets van passar ahir a Austin. Segons la policia local, un agent de l'ICE va disparar durant una breu persecució a peu per causes que encara s'estan investigant. La víctima va rebre un impacte de bala al pit i continua ingressada en estat greu però estable.
0: El president del PP, Albert Núñez Feijóo, proposa retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin. Ho va dir en una a Badalona, on també va demanar el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya, endurint el seu discurs sobre política migratòria.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
3: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura que la seva primera intenció quan torni a l'exili és tornar a palpar el país. En una entrevista al diari The Sunday Times, reconeix que Catalunya ha canviat des que ell en va marxar ara fa 9 anys i que abans de decidir el seu futur polític necessita fer una immersió en la realitat actual.
5: During all this time, I tried to be in contact.
6: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició. Vic Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
2: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
3: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kangin Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
3: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge: primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3.
4: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquesta, que és la setmana de l'estrena de Gènesi, la sèrie de TV3 que explica com el bulli va revolucionar la història de la gastronomia mundial, encara arrosseguem dues notícies que han trasbalsat i força el món de la restauració. Tancarà el restaurant barceloní Slow and Low amb una estrella a Michelin i gairebé a la vegada va anunciar també que tancava un 2 estrelles a París, al Table. El seu propietari, el Bruno Berjus, diu que vol alimentar la gent i no només uns quants, i sentencia que l'alta restauració és morta. Són paraules majors, de fet nosaltres no ens atrevim a sentenciar-la a mort, però sí que podem posar sobre la taula algunes preguntes que fa temps que ronden i que de fet són tema de conversa entre periodistes i gent del sector. Té sentit un model de restaurant que exclou d'entrada pel preu? Òbviament, més de la meitat de la població pot haver passat que molts cuiners han reproduït sense solta ni volta una manera de fer i unes tècniques forçats per les circumstàncies. Podríem contemplar una altra cuina que no passi per un menú degustació i podríem reconèixer que menjar durant més de 3 hores té un punt de carregós. Podríem plantejar-nos que davant el dilema de pagar un tiquet de 250 euros o poder-ne pagar 5 de 50 euros, la majoria triaríem la segona opció. Massa preguntes, segurament anirem traient l'entrellat de tot plegat els propers mesos i anys, però en una cosa sol estar d'acord tothom. Veurem canvis en els models de negocis de restaurant, perquè potser hem estirat una miqueta més el braç que la màniga i els temps que corren no estan per depèn de què.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Buah, quina intensitat de preguntes.
1: Sí, no que diuen m'has flotat el cap, no?
2: Sí. No, però hem començat la temporada intensos, eh?
1: Intensos, sí.
2: Jo anava fent preguntes i jo anava... No havia començat a reflexionar sobre la resposta i ja m'estaves fent la següent i m'he tabalat un moment.
1: Disculpes a tothom, que és l'hora del vermut, mai millor dit, i potser no estem per tot això. Estàs bé, sí? Tot bé?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Vinga. Nou diumenge estrenadet, acabat d'estrenar, perquè avui la cosa va d'estrenes, de fet, i comencem, com sempre, repartint l'oli, el vinagre i la sal i el pebre.
2: Doncs mira, sucarem amb oli del bo. Una d'aquestes estrenes que comentes, la més sonada, la que farà demà TV3 i la plataforma 3CAT, és Gènesi, la sèrie de ficció sobre l'origen del fenomen bulli.
3: Tu ets amic del Ferni Puig, oi?
4: Sí.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: I l'experiència com a cuiner?
4: He treballat al Finisterre.
3: Has estat a alguna escola?
1: Un trosset, un tastet d'aquest primer capítol, una sèrie de ficció, 6 capítols, que també s'estrenarà demà al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, però digueu tot, Paula, sí. Alguns afortunats ja n'heu pogut veure el primer capítol en un passi que se'n va fer dijous, era a la sala Fenòmena a Barcelona. Per tant, alguna prevaloració que em puguis fer, Paula?
1: Doncs mira, ja saps que els caníbals som exigents, però estàvem allà a la sala de butaques i vam ser molts caníbals i escolta, només et diré que ens va encantar, ens va semblar meravellós aquest primer capítol.
2: Alguna coseta més pots dir.
1: Però això ho direm diumenge vinent, no? Sí. Que farem aquest especial un cop haguem vist tota la sèrie, perquè això és el que volíem, haver-la vist tota. La comentarem al detall amb els col·laboradors habituals que coneixen bé la història, que van ser coetanis del bulli, Massaner, Regol, Badó i també Marc Casanovas, Ferran Adrià, també l'escoltarem, David Pujol, Marcus Pinera, cuiner assessor i molta més gent. Coses que van passar a la sala, no pas al capítol, ara t'explicaré, i va ser Ferran Adrià que ens va obsequiar amb un dels seus monòlegs, òbviament.
2: És que és un gran monologuista, el Ferran Adrià.
1: Sí, però és que va estar especialment eloquent, t'he de dir.
2: I sobre la sèrie, què va dir?
1: Sobre la sèrie va dir que és la millor de la història de la gastronomia. Va afegir que l'han fet sobretot pel país i va destacar la qualitat i la precisió dels actors treballant a les cuines i dels guions, de tot això, el rigor, sobretot el rigor.
2: Sobre aquest rigor, precisament, te'n van parlar els guionistes de la sèrie, que són l'Eva Mor, l'Eva Paeza i l'Albert Val.
1: Sí, mira, escoltem l'Eva Mor.
5: parlant amb molts cuiners, parlant amb molts crítics gastronòmics, parlant amb molts experts. Vam llegir llibres i llibres editats pel Bulli, on aquí parlaven de tots els plats, de com es cuinaven, de totes les tècniques, i després, a més, tant el Ferran Adrià, que ha sigut una peça fonamental a sobre els guions, de repassar que tot estigués, no?, a l'alçada i que fos molt, molt col·loquial i alhora molt real.
1: Imagina't, eh?
2: Clar, sí, sí. Llegir-se tots els llibres editats pel Bulli és llegir molt.
1: No, clar.
2: I en David Pujol, el director de la sèrie, com estava?
1: Doncs mira, estava molt, molt orgullós, el vam aplaudir forçament, i va dir una frase, diu, mireu, la gent de Netflix, que fa sèries també de cuina i gastronomia, potser tenen 2 milions d'euros de pressupost per capítol, però és que nosaltres tenim la història, és a dir, la història sí que és nostra, i que ell, quan entrava al Bulli, doncs clar, allò era una font d'inspiració i de personatges brutal.
2: Home, mira, parlant de personatges, un dels més carismàtics de la sèrie, més importants de la història del Bulli, és en Juli Soler, que va morir el 2015.
1: Sí, que per això nosaltres vam voler parlar amb la seva dona i el seu fill, la Marta i en Panxo, i els hi vam preguntar, escolta, què us ha semblat, que difícil deu ser, no?, interpretar el Juli Soler, què us ha semblat la interpretació de l'Ivan Massaguer, i ens deien això.
6: Felicitem a l'Ivan Massaguer perquè ho ha abordat, sí. Ho ha abordat del tot.
7: No, a més d'estar molt implicat, ens va preguntar com era el Juli, com es movia, i el tio aborda. La veritat és que estem molt contents.
6: S'ha guanyat la manera de mirar-se i la manera de moure's pel restaurant. Està molt bé.
7: A més, mai sabia si estava parlant en broma, si estava parlant en sèrio, si buscava les pessigolles, i jo crec que això la sèrie ho han representat molt bé i estem molt contents i molt orgullosos, clar.
2: Doncs quines ganes de veure la sèrie demà mateix. I escolta'm, ja que parlem d'estrenes, deixa'm dir que TV3 també ha estrenat Chef Noves Generacions, una altra sèrie sobre els cuiners que pugen amb força a Catalunya, i que em sembla que treus el caparró per allà,
1: sí,
2: Paula?
1: Sí, podria ser, podria ser, sí, sí. I ara, què toca posar-hi? Vinagre, sal, pebre, que hi posem primer?
2: Mira, ara toca un tema més aviat avinagrat, perquè, segons informa la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, el 80% dels arrossars del marge dret del riu estan afectats pel cargol poma.
1: Ai, això és un autèntic malson, de fet, la plaga dels cargols poma, eh?
2: Sí, l'expansió de la plaga respon a les pluges continuades i les inundacions que es van produir a la zona ara fa gairebé un any, durant la tardor del 2025. L'aigua, clar, va circular per totes les parcel·les i desguassos, fent que el cargol s'escampés per unes 7.000 hectàrees d'arrossars.
1: I com es pot combatre tot això?
2: A veure, tenen la saponina, que és un producte autoritzat d'origen vegetal, però des d'Unió de Pagesos demanen més eines per lluitar contra el cargol poma, com per exemple el cranc blau, que és un gran depredador de cargol poma. Ara bé, el cranc blau també és una espècie invasora, de manera que tampoc seria la solució perfecta.
1: Ja. Sí, de moment el cranc blau ens el mengem, i el cargol poma de moment encara no ens el mengem. Deixem que es mengin entre ells. Difícil solució per això.
2: Sí.
1: I encara ens falta, doncs, posar la sal i el pebre.
2: Doncs mira, no sé si durant el Neolític els habitants de la península Ibèrica posaven sal i pebre als congèneres abans de menjar-se'ls, perquè ara he de parlar de canibalisme.
1: Oh, ens interessa això, ens interessa.
2: Perquè unes investigacions fetes a restes humanes de 3 coves a la zona de Granada demostren que el canibalisme va ser una pràctica sostinguda en el temps a la península durant ben bé 1.500 anys.
1: O sigui que fins ara, oi, es pensava que eren casos una mica com més aïllats.
2: Exacte, doncs... Res d'això. Aprofitant els avenços de la tecnologia, s'han tornat a estudiar restes humanes d'aquestes coves de Malalmuerzo, que el nom té força conya, pel cas que ens ocupa.
1: Malalmuerzo, sí, sí.
2: Carihuela i Majoriques. I s'ha arribat a la conclusió que hi va haver canibalisme a la península des de l'any 5.000 abans de Crist fins al 3.800 com a mínim. I una cosa interessant és que va ser una pràctica que responia a diferents motius. A la cova de Malalmuerzo, per exemple, hi ha evidències que hi va haver un episodi de violència col·lectiva, ja que s'han trobat restes d'una 40 d'individus diferents i de diferents edats que van ser morts i devorats al mateix moment.
1: Ai,
2: per tant, allà hi va haver ball de bastons. Després, a una altra cova, Carihuela, les restes indiquen que s'hi practicava el canibalisme de forma regular, però més tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera. No calia una batussa prèvia. Vull dir, tu tenies gana, ara berenaria alguna cosa, passava un despistat per allà i te'l menjaves.
1: Doncs bé, la setrillera ja la tenim amb el sal, el pebre, nosaltres sí que salpebrarem tot això, oli i també vinagre, que hi és a taula, i és bona hora perquè entri la Dolors a cantar-nos el menú d'avui.
8: Bon dia i ben trobats.
1: Gràcies.
8: Tot bé?
1: Sí, tot bé.
0: Avui
1: tot bé.
0: Us hem preparat una amanida d'espinacs, fruits secs i d'ouets d'expert formatger. Un assortiment d'embotits de pastor amb un bon pa amb tomàquet i un escabeig d'escriptor gironí amb cebetes caramelitzades.
1: Ai, que és bo l'escabeig.
0: Us podem oferir un arròs sec amb costelletes de mestre o unes mandonguilles un punt picantetes amb carn de viticultor i patates fregides. O un pa xinès farcit de periodista gastronòmic inspirat en el plat que serveixen al disfrutar.
1: Sí, que ens hem posat estupendos.
0: Què us ve més de gust?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, no?
2: Sí.
1: Quin nivell.
2: Doncs a mi m'ha cridat l'atenció,
1: sí.
2: Aquest pa xinès.
1: Sí, sí, sí, i tant.
2: Fem això?
1: Doncs vinga, va, fem això. Va.
0: Fantàstic! De seguida el pa xinès farcit de periodista gastronòmica. Restaurants cars. Hi ha restaurants barats. Hi ha el restaurant caníbal que costa un ronyó. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.

0: A la sala, amb Carme Gasull.
1: I comencem avui aquesta primera secció de la temporada del Caníbal dedicada a reivindicar la feina de cambrers i caps de sala que ens consta des del restaurant que és celebrada arreu del país perquè ja tocava una miqueta, diguéssim, reivindicar aquesta feina de la gent que ens rep i que ens serveix. Carme Gasull, ben tornada, com estàs?
2: Molt bé, ben trobada,
1: sí,
2: Paula
1: Molés. I avui que bé, perquè avui tens dos companys que, mira, sempre va bé, no? A vegades això de canviar de parella, diuen, dic a la ràdio, no?, que les coses es... No. I ara t'has trobat amb Arturo Puente i Xevi Miró. Què tal? Com esteu?
3: Hola, bon dia.
1: Que bé, aquest trio que ho fem.
2: Un canvi de parella relatiu, perquè amb l'Arturo...
1: Sí, és veritat.
2: Ja ens anàvem veient.
3: Som parella estable, tu i jo, sí.
2: Sí, força.
3: Estar estable.
2: I amb en Xevi també ens trobem, però no ens veieu. Però ens trobem sovint, també, al barri.
4: Fora de les càmeres.
1: Fora de les càmeres i dels micros, i avui tots aquí ben avinguts. Ja veig teca sobre la taula, perquè el Xevi sempre... Oi, bueno, tu tots ja el coneixes, a Carme, però que has portat avui? Entrarem en matèria, però...
4: Bueno, és època de figues, i a mi un dels plats més senzills, però deliciosos, que trobo que hi ha en el món, són les figues amb formatge blau.
1: I aquest formatge blau d'on ve?
4: Aquest és un formatge blau fet per en Carles a la Gavarresa. Això és una formatgeria que hi ha a Artés, i que a mi està fent un dels millors formatges blaus que es fan ara mateix a Catalunya, des del meu punt de vista.
1: Quin l'ha tastat, va, que jo he dit
2: servidora.
1: Jo, encara no, que tinc que hem de parlar, però Arturo, després t'animes,
3: Sí,
1: però
3: sí, venim.
1: És fantàstic, això, la figa amb el formatge blau.
3: Parlar amb la boca plena sempre és una mica complicat.
1: Sí,
3: no,
1: complicat. Com dèiem, primera secció dedicada al servei, i una mica continuem, amb aquesta filosofia de la temporada passada, que aquesta temporada allargarem una mica,
2: Així és, Paula. I volíem començar donant veu a un professional del qual ja vam parlar de refiló, ara fa un any, amb motiu d'un esdeveniment dedicat al servei en el qual va participar. He tingut la fortuna de visitar recentment el restaurant on treballa i confesso que m'encanta el seu estil, el seu posat, el seu humor, la seva elegància senzilla per explicar les elaboracions que arriben a la taula, fent partícip al comensal en tot moment. Un ofici que du a terme en plena sintonia amb l'establiment on opera, un dels millors restaurants del món. Parlem del Vicente Lara, director i cap de sala del Disfrutar a Barcelona.
1: O sigui que comencem amb un top, és a dir, anem als millors dels millors que sempre diem. I com va començar, perquè el Vicente, déu-n'hi-do, es desenvolupa força bé a la sala, del Disfrutar, però com va començar ell a treballar a la cuina, no? Una mica quina és la seva història, que sempre ens agrada descobrir com la gent va petar, no?, aquest ofici.
2: Sí, sí, és curiosa. Mira, ell va néixer en un petit poble de la Sierra Sud de Jaén, que es diu Castillo de Locubín, el 1990. Va començar a treballar als 14 anys allà mateix, a fires i a bars, m'explicava, sobretot en època estival. I, a més, el pare és cuiner jubilat i el tiet tenia un restaurant al poble. Per tant, ho ha mamat, això de la restauració. I és d'on li va venir la vocació de dedicar-se a la sala, això creu, El 2010 va decidir fer el salt i començar l'hoteleria al Madrava Parc de Roses, una casa fantàstica de la qual també ja hem parlat i on ens hem allotjat. On 4 anys després va conèixer el xef Mateu Casanyes, una trobada definitiva en la seva carrera. El Vicente volia continuar de forma fixa en el món de la restauració, el van entrevistar, els va agradar i se'l van quedar. Des de llavors forma part de la família del Disfrutar i com els seus caps, el Mateu, l'Oriol Castro i l'Eduard Xatruc, propietaris del projecte, ressalta el valor de la paraula equip, que acaba sent la base imprescindible perquè l'experiència del client sigui el més especial i gratificant possible. En Vicente defensa la formació a nivell intern, el tenir cura de cada detall per dur a terme aquest ofici amb excel·lència, des de conèixer a la perfecció les tècniques i els conceptes desenvolupats per l'equip de cuina fins al sistema de seguiment de la taula durant el servei. Això seria una mica el resum, molt resumit de la biografia,
1: bueno,
2: però crec que s'entén.
1: Ja has dit 1990, molt jove llavors el Vicente.
2: No volia posar el focus aquí, gràcies, no. Paula Molés, però sí.
1: No, perquè he pensat, no arriba als
2: 40.
1: Als 40, no arriba als 40,
2: així.
1: Sí.
2: És així, és així. Li preguntàvem com es concreta i s'articula la seva feina i la de l'equip de sala amb el procés creatiu dels tres chefs i en Vicente Lara ens deia això.
5: Poco coordinar poco a todo el mundo. Ellos están cada día en el restaurante. Yo también casi estoy allí todo el día en el restaurante. ver, observar, escuchar lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, y de esa manera pues intentar todo eso, tener que transmitirlo al equipo de sala y de sommelería, haciendo reuniones semanales, haciendo mucha formación, sobre todo cuando un camarero empieza de nuevo. Tenemos un dossier implantado en el cual se explica toda esa formación, todas esas normas que tenemos.
1: El Vicente, que se li veu aquest accent de Jaén encara, però que em consta que fa l'esforç a vegades amb molts clients de, òbviament, dirigir-se en català, eh?
2: Sí, sí, absolutament. I nosaltres també ens dirigim amb ell en català.
1: En català, sí, sí.
2: Però bé, és una qüestió de fluïdesa i de perdre la por, fer aquest salt, no?, mm-hmm. de vegades. Però jo entenem perfectament que ell s'expressava millor pel que havia d'explicar, que eren moltes coses, amb el seu idioma matern i patern. Sí, mm-hmm. sí.
1: Aquesta paraula clau que ja deia una mica el Vicente, que va sorgir a la vostra conversa, que em sembla que és constància, no?
2: Sí, la constància és un dels secrets de l'èxit de la feina a la cuina i a la sala del disfrutar. Sentim com ho indica ell mateix des del restaurant barceloní.
5: Ellos son muy constantes en su metodología de trabajo y en su metodología de hacer y de hacer la creatividad, pues lo mismo tiene que ser en la sala. Algunas veces me llaman que soy un cansino, que soy muy pesado, pero bueno, hay que mantener esa manera, esa estructura que hemos conseguido a lo largo de los años y que nos ha llevado a ser lo que a día de hoy somos. La constancia, la constancia, la constancia.
1: La constància, que sempre diem que són uns pancaires aquests del disfrutar, eh?
2: Total.
1: Més actituds que ha de tenir un cap de sala d'un restaurant d'aquest nivell, Carme, què et deia?
2: N'hi ha moltes, és clar. La principal, l'actitud. Coincideix amb altres veus protagonistes de seccions anteriors que també ens ho deien.
5: L'actitud, sobretot. Una actitud buena, una actitud compañera, una actitud de hacer equipo. Eso yo creo que es muy importante. También es importante la formación que tengas. Al fin y al cabo tienes que saber de qué están hechas las cosas, de cómo son las cosas, cómo se hacen o dejan de hacer las cosas, pero eso lo puedes ir estudiando, yo creo, durante tu trabajo en la sala.
1: Una professió maca, sempre ens agrada recordar-ho, però saps que m'agradaria a mi ara, Carme,
2: sí,
1: tinc curiositat, no sé, alguna anècdota viscuda en aquest menjador imponent del millor restaurant del món, que és el Disfrutar, alguna te n'haurà explicat el Vicente
2: sí.
1: o no?
2: A mi també m'hagués agradat, però... Bé, ho he intentat.
1: No ha dit res. Dua Lipa, no? Qui més ha anat a menjar?
2: No sé.
1: Heu mira, anat, per
3: tothom,
1: cert.
3: Tothom, no? Qui ha anat? Tothom,
1: Arturo,
3: no?
1: Arturo, coneixeu el Vicente o no?
3: Jo no hi he estat, al restaurant.
2: Tothom famós, m'estàs dient.
3: Tothom.
4: Sí, jo hi he estat, al restaurant. Però recordo un servei impecable, però no recordo si el Vicente qui em va atendre. Però recordo el servei impecable.
2: Després t'ensenyo una fotografia i em diràs si el recordes.
1: Sí, d'ell o no, eh?
2: Bé, com a bon cambrer i persona que opta per la discreció i per guardar la intimitat dels clients, no m'han explicat cap,
1: vaja,
2: que no sapiguem. Gràcies, Vicente. De fet, la gran anècdota viscuda és pública. Ja s'ha explicat i fa referència a com va viure l'equip de cuina i sala, unes 70 persones, el títol del Disfrutar com a millor restaurant del món a The 50 Best, amb els seus caps a Las Vegas, on es va celebrar la gala l'any 2024, i com mig d'amagat, ells es van reunir de matinada al restaurant, pel canvi horari, no per fer una festa així clandestina, sinó per viure la retransmissió en directe. I com que mal explicada, crec que està bé que la revivim amb ell.
5: I alquilamos una tele supergigante, la pusimos en la sala, pusimos las sillas como si fuera un cine, y nos pusimos a ver la gala. Pero lo más bonito fue que empezaron a llegar clientes del restaurante, que son ya amigos también de nosotros, de los que trabajamos allí, y fue como súper bonito como recibimos ese cariño del cliente hacia nosotros, que normalmente siempre es al revés, ¿no? Es el camarero, el cocinero el que da ese cariño al cliente, pues lo recibimos hacia ellos como con esa compañía a la hora de ver ese logro que tuvimos en el 2024, y eso yo creo que fue una cosa súper, súper, súper bonita.
1: Sí, sí, entre sentit, imatges que els veiem, no?, allà mirant-ho com si fos...
2: Sí. El que sí que m'ha respost és que se sent dirigint la sala d'un dels millors restaurants del món, pregunta obligada, un referent i punt d'atracció de gourmets d'arreu, famosos i anònims.
5: Se siente un gran orgullo ya que cada día es diferente, nunca entras en esa monotonía porque siempre hay técnicas, platos nuevos que descubrir. También el hecho de ver las caras de felicidad del cliente y ver también la cara de felicidad del equipo a la hora de transmitir esas técnicas, da mucha satisfacción ver ese cariño que damos al cliente y que el cliente lo recibe y lo percibe porque se ve en su cara, pues es algo muy, muy bonito, la verdad.
2: Mm-hmm. Quin orgull i quina satisfacció que compartim, oi, Paula? I amics, i companys, i oients.
1: Bueno, i el país, en definitiva, no?
2: Sí.
1: Que sempre diem que ens hem d'enorgullir de tothom, que practica la restauració, però déu-n'hi-do.
2: Perquè el disfrutar és una mica nostre.
1: Sí, i tant.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Llarga vida i un brindis amb porró. Estri que llueix a les taules, que mostra la catalanitat d'aquest establiment i dels que el dirigeixen, el seu arrelament als orígens i com es pot fer pedagogia dels costums i tradicions pròpies en creativitat i simpatia.
1: Aquesta sí que és bona, eh? Veure com els caps de sala del disfrutar ensenyen a beure amb porró a tots els estrangers o turistes que paren per allà a menjar, no? Que és curiós, han vist escenes realment curioses amb això.
2: Que veritablement és un aperitiu perquè són vermuts. Però
1: sí,
2: això
1: sí.
2: Ja ho deixem perquè ho descobriu vosaltres.
1: Exacte. Doncs fantàstic, continuarem amb aquesta secció que esperem desperti vocacions també a la sala. Gràcies, Carme Gasull.
2: Gràcies
1: a tu,
2: Paula.
1: No marxis, que ara anem a veure... Ui, calarons.
2: Mm.

0: Qui remena les cireres? Amb Arturo Puente.
1: I Arturo Puente, que ja sabeu, periodista especialitzat en política, ens agrada dir. Que...
2: Sí, és veritat.
1: Sí, però aquí el tenim acollit amb tots els honors, clar que sí. I ell és l'home que ens explica qui remena les cireres en la indústria alimentària. No se'ns acaben, val a dir. Déu-n'hi-do, hem fet moltes empreses
2: sí,
1: i encara ens en queden.
2: Quantes,
1: I escoltant atentament a Xevi Miró i Carme Gasull. Avui parlem de gelats, perquè si encara ens queda nostàlgia de l'estiu.
2: Clar, bueno, encara fa calor,
1: no?
2: Encara els postres de gelats encara aguanten. No, vull parlar d'una guerra freda, perquè com que fa calor, un conflicte que es va lliurar als quioscos, a les parades de la platja, a les barres dels bars de tots els bars del país durant els anys 80, 90 també, i que molts oients recordaran sense saber la gran batalla pel mercat dels gelats entre unes quantes marques, Frigo, Cami, Mico i la Menorquina, sobretot eren les principals, que tothom associa amb la seva infantesa i que en realitat eren, diguem-ne, soldats, no? De grups internacionals que es jugaven un negoci que l'any 93 movia 114.000 milions de pessetes. L'equivalent a 1.500 milions d'euros actuals. Un gran pastís del que tothom volia la porció.
1: Ara es diu 4, Frigo, Cami, Mico, Menorquina. Tothom tenia la seva marca preferida, no? Però ningú realment no tenia ni idea de qui hi havia al darrere.
2: Clar, és que,
1: gent.
2: Clar, hi havia sorpreses. Frigo, que semblava com la catalana, i havia estat en origen, però realment ja als anys 80-90 era una multinacional anglo-neerlandesa que tenia com a referents uns famosos gelats britànics, els Walls, del que després agafen el logotip i que encara es comercialitzen aquesta marca. Cami, que semblava espanyola però en realitat era Nestlé, pura i dura. Sí, sí. Mico, que semblava francesa i era francesa en realitat, però aquí l'empresa que la distribuïa i la feia era basca, i potser la Menorquina, que era la més sincera.
3: Sí, és cert. No? No hi havia...
2: Tot i als anys 80 ja no era de Menorca, sinó de Catalunya. Que, però bueno, els lligams eren evident.
1: Trobem a faltar aquells anuncis, eh?
2: Molt mítics,
1: també
2: es
1: fan, també
2: els anuncis.
1: També es fan anuncis bons, òbviament.
2: He repassat alguns per fer aquesta secció i la veritat és que alguns no han envellit bé.
1: Ah, ja.
2: No han envellit
3: bé.
2: I pitjors.
1: Va, comencem per la de la casa, Frigo, la del cor.
2: Sí.
1: És catalana?
2: Bueno,
1: sí.
2: Clar, d'origen sí, i molt, eh?
1: Sí.
2: Frigo la funden l'any 27, al Poble Nou de Barcelona, dos germans, en Joan i en Josep Rimblas, indians, nascut a Cuba, de pares catalans, que tornen amb diners, típica història, eh? Havien vist els gelats als Estats Units, maquinària importada d'allà, i, bueno, fa els primers gelats que fan furor, no? El nom oficial ja ho diu tot, Indústries Frigorífiques d'Alimentació, Frigo. Es considera la primera empresa que va fer gelat industrial a Espanya.
1: I quan deixa de ser catalana?
2: L'any 73, ja amb el boom del turisme dels 60, les vendes de gelats s'havien disparat, eh? I Frigo era líder del mercat espanyol. Aleshores, Unilever, típica multinacional, que també surt molt quan parlem de grans empreses, ja tenia marques de gelats a mitja Europa i tenia la Walls a Anglaterra, molt important, també el Ghir a Itàlia i els altres. Bueno, agafen l'empresa i mantenen el nom. Aquí comencen a fer-se amb el mercat amb gelats propis, amb una marca, amb una línia de gelats propis que, a més, s'ha de citar el nom de Joan Vinyal-Yonga, que entra a la fàbrica del Poble Nou al 76 i que és el pare de bona part de la mitologia de Frigo. El Dràcula, al 77, el Frigo Dedo, l'any 80, el Frigo Piedra, el 83, el Calipo, el 84, la sentia en la cançó, el Twister, del 86, tot això sortia, les idees del Poble Nou.
1: El Frigo Pie.
3: Es mantenen, a mi m'encanta.
1: Ah, sí.
3: El Dràcula i el Frigo Pie.
2: Encara es venen, eh?
3: Sí, encara es venen.
2: Encara es venen.
3: Ara, el tamany ha disminuït considerablement,
2: correcte.
3: Eh?
2: Sí.
3: Mateix preu o més.
2: Sí. Res a veure, eh?
1: El peu, et menges el peu d'un nadó.
4: Jo em passava a creure que hi he crescut.
3: Bueno, també.
2: Però han anat per reduir-se.
4: No tant, no he crescut tant.
5: Yo solo comería de noche y de día, en copa cucurucho, mucho, mucho, mucho, mucho.
1: Va, passem a Cami, que hi ha aquell mític eslògan que era helados que mai, mejores no los hay, sí. Però són els mateixos, i com és que Camai perd aquesta Y, no?, i es converteix, perdó, la A per la A, sí. I es converteix en Cami.
2: Sí,
1: no?
2: Era una empresa d'Alacant, que Nestlé compra Camai, helados Camai, que quan deien helados que mai, mejores no los hay, i era una empresa d'Alacant, que Nestlé compra als anys 60, ja hem dit, el boom de tot, del turisme, de la gent que ve, dels mateixos espanyols que estiuellen, i pues, gelats, no?, a les taules. Va ser aleshores quan lo compren Nestlé, quan li treuen la... Suposo que com per fer-lo més americà o...
3: Sí, més anglosaxó.
2: Més anglosaxó, sí. També és quan es construeix la nova fàbrica i la porten aquí, a Viladecans, al Baix Llobregat, des d'on Cami va irrompre al mercat espanyol com una de les empreses més grans. Li podia fer la competència a Frigo. Uh-huh.
1: Sí, una altra marca de casa nostra, de Viladecans, que en realitat era suïssa,
2: sí.
1: La Nestlé.
2: Sí, uh-huh. I Nestlé va fer una cosa, a més a més, molt intel·ligent amb Cami, convertir el gelat, que era una cosa d'estiu i bastant de nens, diguem-ne, en un dolç una micona més adult i una micona més de tot l'any, diguem-ne. Yeah. Mm. D'aquí venen les caixes de tals, de nata i xocolata, que hi havia escongelados de totes les cases.
1: Sí,
2: gairebé
1: sí.
2: Sempre hi havia també contesas, abans havia contesas de Frigo, mm-hmm. Però aquest gelat de tres colors, si us recordeu, als anys 80 i sobretot 90, ja van desbancar la contesa bastant, i això va ser, diguem-ne, la irrupció, la signatura de Cami.
1: Mm-hmm. I també això, Maxi Bon, és molt adult, això,
2: Un nom
1: fins i tot,
2: ja t'ho diu. Ja estem entrant una mica en com van ser les batalles, no? Aquestes batalles tenien a veure... Si tu treus la Contessa, jo trec el Tres Colors. Si tu treus el Magnum de Frigo, també, un gelat adult, diguem-ne, no? Jo trec el Maxi Bon, no? És a dir, la batalla era sempre, a veure, vaya per segments, vaya per públics diferents.
1: Ben jugat. Sí. Va, parlem de Mico, que sí que era francesa, i això gairebé ho sabia tothom. Aquesta és la millor, dius, Arturo.
2: Bueno, sí, Mico francesa, la fundó un càntabra, Lluís Ortiz, que emigra a França de molt jove, ven en Neules, i que el 21 munta la fàbrica de gelats a Saint-Dizier. Els seus fills li posen de nom Mico, al 51 ja estem al 51, i va arribar una gran empresa francesa, va arribar a ser una de les grans empreses franceses, patrocinava el Tour. Bé, això ja t'està dient, que és una empresa important. Però la Mico espanyola no és aquesta Mico, que això és el que moltes vegades... És una altra cosa. A final dels 70, uns empresaris guipuscoans, encapçalats per Juan Alcorta, el fundador de Coipe, de Bancoa, mític, Patriarca Basc, creen una empresa que fa servir el nom i el logo de la francesa a canvi de que la família Ortiz es quedi el 25% de les accions. ¿Vale? És a dir, li compren com si diguessin la marca. Mm-hmm. Però la fàbrica s'obre a l'any 77 a Araya, a Àlaba, és a la Besa i no tenen més relació que aquesta.
3: I això implica que els gelats no eren els mateixos.
2: No eren els mateixos.
1: Una mena de franquícia de nom? O...
2: Més o menys, sí.
1: Ja.
2: Mira, Mico Basca, efectivament, inventa els seus propis gelats, que no existeixen a França. Patapalo, per exemple. El patapalo, a més a més, si no recordeu, sempre tocava un altre. Patapalo portava un premi i el patapalo, moltes vegades, també en llaves dos.
3: Jo era més de Frigo, També, segons
2: clar,
3: on estiguejaves, no? Determinava
2: correcte.
3: El consum...
2: El Patapalo, el Nicolàpiz, Fantasmicos,
1: també.
2: I el gran, el que li va fer gran, el Pirulo.
6: Pirulo!
7: ¿Qué nombre has dicho?
8: Si los helados corrientes te parecen cortos, aquí tienes Pirulo.
1: Li va anar molt bé, Mico, tot això.
2: Sí, el 84... A l'any 84 ja venia més de 10 milions de llitres de gelat a l'any.
1: Va, anem a la Menorquina, una marca que encara existeix, Que quan veiem ens alegrem i tot, no?, veiem el cartell.
2: Sí. Va tenir una empresa que va tenir un paper molt important a la guerra dels 90, vinculada a la canària Calice, també coneguda, Calice para todos. La Menorquina havia estat fundada per Francisco Sintes Pons al municipi de Laió, a Menorca, als anys 40. Es va liar amb empreses barcelonines i als 80 ja era participada per la multinacional americana Beatrice Foods, una de les altres de les importantíssimes. Després es va funcionar, com dèiem, amb Calice i es va especialitzar en una línia de productes més destinats a la restauració. Uh-huh. Quan als anys 80-90 en un restaurant que hi ha de postres, tal, i gelat. Doncs aquest gelat moltes vegades era de Calice o de la Menorquina. Era molt típic. Canó!
1: Doncs déu-n'hi-do, ja ens ha quedat clara la radiografia d'aquestes quatre, però dibuixat al mapa com feien la guerra aquesta gent als anys 80-90.
2: La clau de tot és que als anys 80-90 el 80% del gelat es venia fora de casa, i qui mana en els establiments de fora de casa? Doncs l'arca congeladora. Qui controla les arques congeladores controla el mercat. Llavors, com funcionaven aquesta mena de congeladors? El fabricant cedia al bar una arca d'aquestes grosses amb una condició, que només hi posessin els seus gelats, lògic. I com que un bar no té lloc per dos congeladors, cada bar estava... Això recorda una mica el de les cerveses. Les cerveses funcionen igual. Tens una casa, de les cerveses. Llavors, no era una guerra de gustos, no era una guerra de tipus de gelats, era una guerra per anar als...
1: De congeladors,
2: per anar al distribuïdor i convèncer-li que amb el seu guanyaria més diners. I, per tant, els marges van començar a ser molt, molt grossos per la restauració. A la restauració li venia... A la restauració, als bars, a les parades de gelats, als quioscos, i s'hi venia molt bé vendre gelats, perquè les marques van començar a deixar-los molt de marge amb els gelats. Era un dels productes que més marge tenia.
1: I l'altre camp de batalla, doncs, de televisió, segur que sí.
2: Bueno, la publicitat de cada estiu, importantíssima. Les campanyes de publicitat, sobretot en televisió i ràdio, van ser durant tots els estius, marcaven qui guanyava la batalla. Frigo s'havia inventat Frigolàndia en el 72, amb personatges de Disney. Avidesa va patrocinar el Mundial del 82. Mico posant premis dins dels gelats que hem comentat. Al 90, ja cap al 90 i escaig, la guerra ja es fa adulta. Unilever llença el Magnum, que també ho hem comentat. Nestlé li contestarà el Maxi Bon. Calipo de Frigo contra Pirulo de Mico. I cada gelat té el seu rival. I és una guerra fratricida del que...
1: Com acaba això?
2: Clar, acaba guanyant els campions.

0: anar apagant, d'alguna
1: correcte,
0: manera.
1: Correcte, una darrere una altra, sí. Nestlé retira Videsa, el 96 s'assemblava massa camp, i deien, el 98 Unilever posa a frigo el logo del cor que té tota Europa, el dels Gerard Walls, el 2003 Nestlé es ven la fàbrica d'Alcira, que es converteix en una fàbrica de marca blanca, Ice Cream Factory, el 2004 Nestlé enterra Cami i Mico, tot passa a dir-se Helados Nestlé o Gelats Nestlé, i en 2008 Unilever anuncia el tancament de la fàbrica de frigo al Poblenou, 268 treballadors fora a casa. El fi de la guerra i el fi també d'una època.
2: Sí, gelats. Absolutament.
0: Clar, clar. I ara tornem a veure Cami, els congeladors aquest estiu, i aquesta revifada forta que deies tu de la menorquina.
1: Clar, ve l'Epile, que és una mica de jutjats, i és bastant divertit, perquè el 2013 Nestlé demanda la fàbrica d'Alcira, aquest que feia gelats de marca blanca,
0: sí.
1: I la demanda per portar el nom històric de Cami i de Videsa a la seva publicitat. I l'empresa d'Alcira contraataca i diu que, com que tu no la fas servir, com que Nestlé no la fa servir, jo sí que puc. I guanya la batalla. Uh-huh. El Suprem, l'any 19, diu que l'ús que Nestlé feia de la marca Cami era mínim i aïllat i només per mantenir el registre. Nestlé per Cami, per Videsa i per els mítics gelats Apolo. Uh-huh. I el 2022, Cami torna als bars fabricats al Cira per una empresa que ara sí és 100% de Ferrero, els de la Nutella.
0: De Ferrero?
1: Sí. I per últim hi ha una revifada molt forta, un ressorgir de la gelateria artesanal i d'autor, que ha aconseguit tornar a fer-se un forat després que aquestes marques l'haguessin foragitat del mercat.
2: Mm-hmm. I gelats tot l'any.
1: I gelats tot l'any.
0: Sí.
2: Eh?
1: I gelats tot l'any. Sí, sí.
0: Arturo Puente, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Ja pots escriure la teva tesina, si és que l'has d'escriure, sobre els gelats. I va, avui, abans de tot això, la Badopèdia, que és aquesta singular enciclopèdia gastronòmica que ens porta cada setmana el Salvador García Arbós, i avui nova entrada, que és plat. Fins ara!
3: La Badopèdia.
4: Un plat són moltes coses. D'entrada és un nom que designa un recipient, generalment d'ús individual, apte per contenir aliments, i des d'on se'ls pot menjar directament en condicions de salubritat. Per a les menges viscoses, líquids i volàtils, es va inventar un recipient molt més còncau i segur, anomenat plat fondo. Si la concavitat és molt pronunciada, modernament se'n diu bol, però antigament se l'anomenava escudella. Hem tingut sort perquè les metonímies no ens han pas fet perdre la gana ni el temps, excepte en algun examen de literatura on sortien les figures retòriques. Hi va haver un llarg període de la història que els plats eren circulars i de terrissa i de metall, de fusta, de ceràmica blanca o de vidre de diferents colors i de diferents qualitats i preus. Es solien comprar un cop a la vida i anaven conjuntats. Un plat pla i un plat fondo, un plat de postres i el platet del te i del cafè. Un equipat amb una tassa i un altre amb una tasseta. La revolució gastronòmica moderna amb menús de 10, 20, 30 i 40 plats va trencar la vaixella clàssica. Calia canviar l'escenari per a cada representació i els plats van perdre la seva relació amb l'etimologia. Van deixar de ser plans i amples per ser impressionants.
3: A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio. Del Mató al Tupí, amb Xevi Miró.

el nostre somni làctic que vivim de tant en quant aquí al restaurant Caníbal amb el mestre formatger Xevi Miró, que l'escolteu aquí i que el trobareu de carn i ossos a la seva botiga de formatges llet crua al barri de Sants de Barcelona. Ho rebrà amb els braços oberts i a la taula encara Arturo Puente i Carme Gasull. I avui, bueno, no cal que us digui que heu patit calor, ara que estàvem als gelats, sí, que hem tingut calorades immenses... Que

0: No hem parlat de cap altra cosa, però clar, és que tot això afecta els formatges, oi, Xevi? I dèiem, com afecta això, doncs, a la llet, a la producció de la llet, a l'herba, al que mengen els animals, i tot això ens interessava moltíssim, d'avui parlarem d'això.
1: Sí, no, està clar que ja hem parlat altres vegades, que el formatge està intrínsecament lligat al territori, i clar, com és evident, també està lligat al clima, perquè el clima afecta el territori, el clima afecta els animals, i ens afecta també a les persones, perquè això també o sigui, ens afecta a tots. Aquestes conseqüències es noten durant tot l'any en el camp, perquè l'herba que ara hauríem d'estar recollint, o que a principis d'estiu hauríem d'estar recollint, és l'herba que ens ha de servir per més endavant. I això ja ens està trastocant els plans per d'aquí uns mesos. Vam parlar amb la Marina Puigcorbé,
0: sí,
1: de Mas el Lledrer, i ella més o menys ens explicava doncs, com aquestes anomalies en el clima afectava a les seves vaques.
2: De fet, nosaltres al mes d'agost les vaques ja han hagut de ser d'anar a pasturar perquè no hi havia menjar. És a dir, nosaltres el nostre maneig és que les vaques després de la munyida del matí se'n van a pasturar camps que tenim al voltant de la casa i llavors a la tarda tornen. Doncs en aquest cas, les vaques ja a partir del mes d'agost ja s'han quedat a la quadra perquè, com que no hi havia menjar, els havíem de donar nosaltres les bales de farratge. Què vol dir això? Doncs que les bales que havíem comprat per poder passar l'hivern, doncs aquestes bales s'estan gastant ja a ple mes d'agost.
0: Clar, clar. És a dir, que ja estem, o sigui, estem gastant menjar del que hauríem d'estar guardant, eh? Mas el Lledrer, per cert, a les Lloses, al Ripollès, la Marina té un ramat petit, eh? 40 vaques. I també recollíem, no? Ara de les vaques passem a les cabres de Serrat Gros, no?
1: Sí, Serrat Gros és una formatgeria que ens entusiasma, fan un formatge que és impressionant, el fan la Mercè i el Raül. Ells també tenen un ramat no pas gaire gran de cabres, i ells ara estan a Jossa del Cadí, abans estaven a Ossera. A Jossa del Cadí és un poble preciós que hi ha al Cadí, evidentment, i ell ens explicava, doncs, que també, que porta 21 anys, que porta molts anys fent aquest formatge, i que aquestes onades de calor lligades no les havia tingut mai.
3: Doncs els estius s'hi ha fet pics de calor, el ramat, doncs també a les cabres també els hi baixa la llet, perquè igual que una calor forta ens afecta en les persones, doncs en els animals també els hi baixa la llet. Amb estius normals pot haver un pic de calor i pot haver una mica de baixada de llet, però aquest any amb tanta calor durant tantes setmanes la llet anava baixant i clar, hem hagut fins i tot de parar la venda fora de casa, doncs perquè no hem tingut prou producte.
0: És a dir, qualsevol animal, no?, pateix tanta calor que es posen una mica en mode defensiu, podríem dir, no?, i acaben produint menys llet.
1: Sí, sens dubte. O sigui, hi ha dues coses. Una, que els animals acaben produint menys llet, però és que, a més a més, baixa la composició de la llet, perquè la llet ha de pensar que està pensada per alimentar les cries, evidentment, i va canviant aquesta composició. Llavors, la composició d'aquesta llet d'estiu tenia menys el que es diu extracte sec, que és el que serveix al final per fer el formatge. Llavors, per això la Mercè va haver de reduir, de fet, no ens va poder vendre durant unes setmanes el formatge a Barcelona, perquè és que evidentment no en feia prou. Clar. I això, evidentment, afecta un negoci que al final ha de ser rendible. Aquí tampoc ho diu, però això també afecta les persones, perquè la Mercè, el Raül, la Marina han de treballar, han de munyir, han de pasturar amb les cabres, i si fot aquesta calor, de la mateixa manera en que tots els que treballem a la ciutat i estem la mar de contents perquè podem posar el nostre aire condicionat, ells no el tenen, aquest aire condicionat, i la calor també els afecta a les persones, que d'això tampoc es parla gaire.
0: Sí, sí. Com podem solucionar el problema? Xevi, ens preguntàvem, no?, què es pot fer amb tot això.
1: És evident que, o sigui, el problema és multifactorial i hi haurà, o sigui, solució no en trobarem, perquè canviar el registre climàtic serà molt difícil que ho fem només des del nostre punt, des de la nostra feina. Però sí que és veritat que hem d'intentar posar-hi, doncs, hem de fer petites tasques i donar una mica de llum en aquest tema, no? L'agricultura intensiva té molt clar com treballa, que serà, doncs, comprant herba i comprant farratge a diferents altres llocs, a base de talonari, però això només ho podran fer, doncs, els grans productors. La Marina, per exemple, ella proposava, ella, evidentment, no n'ha estat donant voltes, i ella havia arribat a la conclusió, doncs, que una de les maneres era reduir el nombre de bestiar, però és que això també afecta a la seva producció.
0: Clar.
2: I si un altre any, doncs, com que ens passa aquest any, si no canvia la tardor, que no hi ha prou pluges, doncs, evidentment, doncs, si hem de gastar el menjar de l'hivern i, evidentment, tots els productors es trobaran amb el mateix, doncs haurem d'acabar-ho repercutint amb el preu final, o bé traiem bestiar, que nosaltres en el nostre cas no ens ho hem plantejat, ja que nosaltres tenim un ramat de 40 vaques i és l'ideal que necessitem, diguéssim, per la nostra producció.
0: És la Marina Puigcorbé, de Mas el Lladrer, al Ripollès, com hem dit, amb aquestes 40 vaques que es planteja reduir. I teníem també a la Mercè Lagrava, també li hem preguntat, oi? No?
1: Sí,
0: com veia ella la solució
1: la
0: de
1: Mercè,
0: tot això?
1: La Mercè, que a més està en un procés de canvi, perquè ella es vol retirar, es vol jubilar entre aquest any i l'any que ve, i està intentant passar el seu negoci, que és aquesta formatgeria, que va com un tiro, perquè realment fan formatges molt i molt bons, està buscant un relleu, no?
0: Ja.
1: Però sí que és veritat que se planteja un altre, no diria una solució, sinó un altre canvi que potser s'haurà d'aplicar.
3: Cada paisatge i cada lloc té el seu bestiar, però aquests canvis climàtics que van fent de calor, doncs potser acaba també doncs, que vagi canviant el bestiar d'aquest paisatge.
0: Déu-n'hi-do, així ho veuen algunes de les formatgeres de casa nostra, però no, suposo que heu fullejat els diaris aquest estiu i també hem vist el parmesà a Itàlia, no? Els Alps... Ha sigut notícia, tot això?
1: Sí, o sigui, el que la Mercè volia explicar amb això és que ella té un ramat de cabres alpines, els cabres alpines necessiten fred,
0: clar,
1: o com a mínim no tanta calor, i al final poder haurà de canviar cap a cabra murciana o granadina. Què vol dir això? Que es provoca una uniformització del territori. Si no tenim diferent... O sigui, ja va molt bé tenir cabra murciana o granadina a la part de sota, diguéssim, a la vall de Catalunya, però en els Pirineus, haurien de tenir cabra alpina. Una mica és el mateix que li passa, doncs, amb els formatges francesos ara mateix, o els formatges de la vall del Po a Itàlia. Què està passant? Doncs que els formatges, per exemple, dels Alps, hi ha una tipologia de formatge, que és el formatge alpaix, que és un formatge que només es pot fer amb llet d'estiu, els mesos de juny, amb la llet dels mesos de juny, els mesos de setembre, perquè és aquesta època de l'any quan les vaques poden pujar als 1.000, 1.500 metres sobre el nivell del mar a menjar l'herba fresca. Clar, això se suposa que hi ha aquesta herba fresca. Al moment en què hi ha aquesta herba fresca, aquestes vaques pugen allà dalt, no troben herba i els formatges ja no són alpaix.
0: Que són famosíssims, reconegudíssims, no?
1: Vull les denominacions d'origen franceses, en el seu plec de condicions, això al set espanyol no passa, però el plec de condicions de les denominacions d'origen franceses del formatge Beaufort, del formatge Roquefort, per exemple, d'altres formatges que són molt coneguts, exigeix el tant % d'herba i d'herba del territori que han de menjar les vaques.
0: No val donar herba d'altres llocs que
1: Que Normandia per algun mes, pots. Això és el que comentava, o sigui, quan estem parlant de les grans empreses, Lactalis o que sigui, sí que tenen infraestructura per fer això, però clar, un petit pastor ja s'havia protegit a l'hora de fer la denominació d'origen i havia demanat que les herbes fossin només pròpies del territori. I a part que, a més, això, com ja hem parlat en altres moments del programa, això dona un caràcter al formatge, o sigui, el formatge canvia si l'herba és la Provença o l'herba és dels Alps.
4: Clar, és un producte viu, sí.
1: Llavors, clar, en el moment en què no hi ha herba, ja hi ha 10 denominacions d'origen, a dia d'avui hi ha 10 denominacions d'origen de França que han hagut de demanar excepcions per poder canviar aquesta procedència de l'herba. I això què vol dir? Doncs que estem perdent, altre cop, un fet característic d'aquests formatges.
4: La biodiversitat.
0: Sí, sí, l'artesania, no? Els punts aquells que sempre destaquem d'aquí, no? Que fan la diferència entre un formatge industrial i un artesà.
4: Singularitat, sí, sí.
0: Moltes gràcies, Xavi Miró. Un plaer, com sempre, aprendre coses dels formatges. I ara ja sí, ara que ja hem acabat, doncs em talles un trosset de formatge.
4: Però si no queda, si l'hem menjat l'Arturo i jo aquí.
0: Ja no queda. Ara sí que el voldré tastar. Moltes gràcies, estimats Carme Gasull, Arturo Puente. No sé si tornareu a coincidir els tres, però ha sigut... Bueno, no ho sé. Bueno. Bé, ja sabeu que aquesta temporada acabem o concloem el restaurant Caníbal amb aquesta cadira lliure. És una cadira lliure que deixem per un comensal amb una mica de sensibilitat pel bon menjar, que en aquest cas ocupa el pastor de la Garrotxa, el Marc August, que fa un podcast interessantíssim sobre pagesia que es diu Camí de Cabres, amb el fotògraf Martí Alvesa, i demà mateix s'estrenen 6 nous episodis d'aquest podcast de Camí de Cabres, i nosaltres li hem preguntat al Marc August, escolta, va, un restaurant que t'encanti molt, i clar, ell és de la Garrotxa i en recomana, ara l'escoltareu, l'Hostal del Sol a Olot, a la Garrotxa. Moltes gràcies, una abraçada.
4: Igualment.
0: Adéu.
5: Soc en Marc August Muntanya, pastor a Ridaura, a la Garrotxa, i aprofitant ara una mica de calma que m'han deixat les cabres i les ovelles, us recomanaré un restaurant de la Garrotxa. Si només m'he de quedar amb un, em quedaré amb el plaer de menjar pa amb tomata i embotit. I això és l'Hostal del Sol, a Olot. Un lloc de tota la vida, un lloc emblemàtic, un lloc imprescindible que ha sabut reinventar això que sembla tan i tan i tan senzill de menjar pa amb tomata i embotit i fer-ne una autèntica delicatessen. Productes locals, productes de proximitat, gent que treballa molt i molt bé l'embotit, però també, i això ho dic com a formatger, una selecció de formatges que us faran caure de cul. A l'Hostal del Sol hi trobareu cuina arrelada, hi trobareu tradició, hi trobareu proximitat, però sobretot el que hi trobareu és molt bona gent. Aneu-hi perquè és d'aquells llocs que s'hi ha d'anar almenys un cop a la vida. Va, Calderic, anem. Va, anem.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens retrobem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Isma Cebrián, Helena Miquel, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
6: Satisfacción ver ese cariño que damos al cliente y que el cliente lo recibe y lo percibe porque se ve en su cara, pues algo muy, muy bonito.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Un home ha resultat ferit de gravetat a Texas pel tret d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin. Segons la policia local, un agent de l'ICE va disparar durant una breu persecució a peu per causes que encara s'investiguen. La víctima va rebre un impacte de bala al pit i continua ingressada en estat greu però estable. L'incident ha provocat una forta reacció política. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kasich ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: L'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijó torna aquest dilluns a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampant en carrers i platges.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir del centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol per ampliar el Prat. Jaume Ossete és el portaveu.
3: La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes. És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut.

0: euros.
1: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
2: Hi han actuat Maria Arnal, aquí podem sentir, Musca, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Biznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
1: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
2: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
1: La penya ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys.
2: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge: primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3 i a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
2: Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
1: I victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina de la Golden Cup per 3-2.
3: Fins aquí les notícies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, oients, la setmana més apocalíptica per a la IA. Com a programa que porta 10 anys parlant d'aquests temes, volem fer aquestes reflexions. Aquesta setmana sembla que la intel·ligència artificial estigui a punt d'acabar amb el món. Els mateixos homes que estan construint els sistemes d'IA més potents del planeta ens demanen ara que anem més a poc. Dario Amodei, d'Antròpic, alerta dels riscos d'una tecnologia que avança a una velocitat extraordinària. Sam Altman, d'OpenAI, també reclama més controls. Demis Hassabis, de Google DeepMind, defensa auditories externes. I diversos investigadors que han treballat dins d'aquestes empreses han fet advertiments molt seriosos. Hem d'escoltar-los? Ens preguntem si no. Hem de tenir por? Diem no. No necessitem seriament, perquè entre ignorar els riscos de la intel·ligència artificial i anunciar la fi de la humanitat, jo crec que ja un espai enorme. I aquest espai és el que hem d'ocupar els periodistes. La IA té riscos reals, ciberatacs més sofisticats, desinformació, armes autònomes, possibles usos biològics, substitució de determinades feines, concentració en poder en poques empreses, no? Però precisament per això necessitem regulació, transparència, auditories i governs. Que entenguin que la tecnologia s'ha de regular. Però també per explicar la meitat de l'altra història. La mateixa intel·ligència artificial que ens preocupa està accelerant la investigació científica, ajudant a programar, traduir i analitzar enormes quantitats d'informació i obrint noves possibilitats en medicina, educació i productivitat. I hi ha una altra pregunta que aquesta setmana m'interessa especialment. Qui construeix el relat de la por? I amb quins interessos? Perquè darrere d'aquest debat, oients, no només hi ha tecnologia. Hi ha empreses que competeixen per dominar un mercat gegantí. Hi ha inversors, hi ha regulació, hi ha batalla entre Estats Units i la Xina pel lideratge tecnològic mundial. I hi ha moltíssims diners en joc, no? Per tant, quan algú ens digui que la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat, la nostra feina és no córrer a fer el titular més terrorífic. La nostra feina és preguntar quina evidència tenim, quina probabilitat real hi ha, qui ho diu, quins interessos hi ha al darrere. La tecnologia necessita vigilància, i molta. Les empreses tecnològiques necessiten control, sí, i els governs necessiten regular. Però, sobretot, necessitem una cosa que en moments de revolució tecnològica és especialment escassa, context. Entre la fascinació i la por, hi ha un lloc molt més interessant, el pensament crític. I des del Revolució 4.0, aquest és el lloc on ens volem quedar. Benvinguts al món de demà, comencem a revolucionar-nos.
2: Avui al Revolució 4.0 parlarem de si la IA acabarà o no amb la humanitat d'aquí a 10 anys i analitzarem els titulars alarmistes de molts mitjans que hem viscut. Quins interessos econòmics hi ha hagut entre els líders d'aquestes empreses de la IA? Ho farem amb el gran expert en IA i amb la física Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alba i medalla d'or de la Generalitat de Catalunya per la seva contribució a la ciència. La Mònica Mendoza ens esvelarà l'art de vendre més i millor. Escoltarem a la secció Tech Talks què vol dir ser un treballador augmentat.
0: Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Com us deia a l'inici, aquesta setmana ha passat una cosa insòlita al món de la intel·ligència artificial. Els homes que estan construint les intel·ligències més potents del planeta ens han dit que potser hauríem d'anar a poc, de cop i volta, paraules que fins fa poc semblaven pròpies d'una pel·lícula de ciència-ficció. Han entrat als titulars dels diaris, pèrdua de control, ciberatacs, armes biològiques, no? Però en revolució ens preguntem, no? Ens estem passant? Perquè una cosa és advertir dels riscos reals i una altra és convertir cada advertència en un titular apocalíptic, no? I encara hi ha una tercera pregunta. Qui té interessos en tot aquest relat, no? Perquè estem parlant de seguretat, sí, però també estem parlant de molts diners, les empreses més poderoses del món. Per tant, què tenim davant nostre? Un perill per la humanitat? Una tecnologia que necessitem regular, una batalla empresarial, una guerra geopolítica o una mica de tot? I per parlar-ne, dos grans convidats. La Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alba, una de les grans infraestructures científiques del nostre país. Benvinguda, Caterina.
1: Gràcies.
0: Què tal? I David López, degà associat de MBA de SADE. Què tal? Expert en intel·ligència artificial. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Caterina, què em diries? Ens hem passat aquesta setmana? Què en penses del que ha passat amb tot el que s'ha dit de la intel·ligència artificial?
1: Antes que nada, quiero digamos, desmentir un mito. No por ser un científico o una científica, uno sabe de todo y tiene toda la información en la palma de la mano. Por lo tanto, no cojáis mis consideraciones como la verdad, porque tengo opiniones, evidentemente, como muchos otros, pero entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Efectivamente, los titulares son, desde el punto de vista periodístico, diría, muy potentes y muy incisivos. Y es una manera de poner el foco sobre los peligros que puede tener esta nueva tecnología. Personalmente, insisto, no como experta, me parece que son exagerados. La inteligencia artificial tiene riesgos,
0: sí.
1: De los cuales algunos son evidentes, otros no tanto. Que haya este riesgo de extinción de la humanidad parece más un titular periodístico. Y la pregunta que un poco decías tú antes en los comentarios, ¿qué hay detrás de todo esto? Es la pregunta que nos hacemos todos.
0: Claro.
1: Hay intereses comerciales, económicos, hay la guerra geopolítica.
0: Que el David López ens pot explicar que hi ha molts interessos econòmics, no? Què t'ha semblat també alarmant i quins interessos tenim?
2: Sí, és molt interessant el tema. Hi ha una miqueta de les dues coses. La polèmica sobre la IA, al final, té dues grans capes. La primera capa és els riscos, si són reals. Són riscos reals de gens que tomen el control, que prenen decisions autònomes, que salten les regles establertes, que arriben a un objectiu sense importar a vegades els medis o els medis que farien els humans. Però, efectivament, també hi ha una part de que algunes empreses, alguns governs, poden tenir alguna sèrie d'interessos, incentius, per maximitzar, diguem-ne, doncs, aquest debat, no? Aquests incentius poden ser que ser part de la centralitat del debat, legitimitzar la regulació i fer-la més estricta, pot elevar barreres d'entrada a empreses més petites i generar més oligopoli del que hi ha
0: ara
2: mateix.
0: Però hem estat alarmistes massa, diries, David?
2: Jo crec que quan diem que hem de parar, o ara estan sortint els medis de parar, realment parar què vol dir? Parar vol dir ajustar velocitats, no? O sigui, no, parar no vol dir que haguem de parar, perquè hi ha uns beneficis molt clars. El que està passant és que tota la part de pensament humà, de construcció de convivència entre sistemes, pues no està tan clar. No està tan clar, no? I llavors el que sí que és cert és que necessitem accelerar amb la part més humana. I és per això que molta gent diu hem de parar la IA, però no és que hem de parar la IA, sinó que hem d'accelerar l'altra part.
0: Què hem de fer amb la IA, Caterina? Després parlem del Sincrotró, tu que treballes amb tecnologia. És a dir, s'ha d'explicar la cara positiva de la IA i la cara negativa, perquè molta gent no ho entén. La gent del carrer que ens escolta.
1: Sí, evidentemente la parte positiva es enorme y cuando se habla de parar no se puede parar. La IA está en el día a día ya. Es verdad que últimamente ha habido una aceleración de las capacidades que pueden hacer estos software, estos agentes, pero la IA es algo que lleva creciendo en las últimas décadas con la tecnología porque es utilizar datos que existen y de ahí sacar, evolucionar hacia conclusiones, soluciones, posibilidades. En una instalación como la nuestra, el Sincrotrón Alba, evidentemente utilizamos modelos de IA de estos desarrollados fuera de Alba, hacemos nuestra propia inteligencia artificial que se necesita para, por ejemplo, analizar los datos que producimos en Alba, y necesitamos una IA de Alba o de instalaciones similares que consiga, a partir de los datos, producir las soluciones, los resultados científicos, los experimentos, los avances, y esto es muy positivo.
0: Posa'm algun exemple dels beneficis científics que esteu treballant i que gràcies a la IA, a la tecnologia, estem aconseguint.
1: Pues, por ejemplo, puedo hablar de en el sincrotrón Alba tenemos estudios de proteínas, las proteínas y esto es un instrumento muy importante para la producción de fármacos y de vacunas. Uh-huh. Existe una IA que se llama AlphaFold, que incluso tuvo el premio Nobel hace pocos años, que consigue desarrollar modelos de proteínas basados en datos experimentales que producimos en los sincrotrones. Y esta parte de simulación y de desarrollo de datos sobre datos que existen, alimentada por los datos experimentales que vienen a hacer los investigadores y las industrias farmacéuticas en Alba, produce una capacidad enorme de desarrollar nuevas soluciones,
0: clar,
1: de explorar caminos que solo experimentalmente no puedes explorar.
0: Podem dir que la IA té el bé i el mal, eh? Jo ho veia, l'altre dia m'imaginava amb un àngel i amb un dimoni, la IA, eh? Uh-huh. Perquè ho entenguin els oients, no? Sí. Estaries d'acord? Que per cert, t'he de felicitar per la medalla d'or de la Generalitat, Caterina, estàs contenta, no?
1: Estoy feliz, gracias, es un reconocimiento. Es personal, pero sobre todo es a la ciencia y a todo el equipo de Alba y a toda la comunidad de Alba.
0: Llavors, perquè ho entenguin els oients, ens parlava la Caterina des del Sincrotró, tota la feina que feu, científica, molt positiva, per la nostra salut, al final, fàrmacs, però aquesta IA, que és un tema mundial, Donald Trump, tothom en parla, des de la revolució que creiem, amb uns titulars exagerats, hi ha uns interessos i uns diners al darrere. També advertir, no?, que aquest negoci, no?, és a dir, aquesta coreografia que han fet aquests directius, per què?
2: Bé, aquí hi ha diversos temes. Evidentment, no estem en aquest cas ja, però sí que estem parlant d'una espècie d'oligopoli, no?, com va ser en el seu moment el tema del petroli i demés, no? Diguem-ne que hi ha unes poques empreses amb molts recursos capaços de fer moltes coses. Llavors, volen d'alguna manera protegir aquesta part i equilibrar les forces entre ells, no? Per tant, ells volen legitimitzar la seva part, volen ser pioners en això, volen mostrar, diguem-ne, la cara més humana d'aquesta part i posar una mica de barreres d'entrada a altres competidors que siguin més petits i que no puguin entrar al sector d'alguna manera per mantenir aquest oligopoli. També és cert, com deies, que hi ha una cursa entre regions, especialment els Estats Units, la Xina i la Unió Europea, pues per no perdre competitivitat, influència o autonomia estratègica. Aquest, diguem-ne, que són els punts claus. D'alguna manera, sí que m'agradaria separar una miqueta l'ús de la intel·ligència artificial que fa el ciutadà mitjà, fa per fer resums, per automatitzar el seu lloc de treball, per prendre decisions, etc, de lo que estem parlant aquí, d'aquesta algorítmica, d'aquestes agents que es poden prendre decisions d'una manera autònoma. Això està una mica lluny del ciutadà, diguem-ne, actual o de la que estem fent servir ara mateix. Evidentment, per les persones i per les empreses hi ha moltíssims beneficis, sobretot de curt i mig plaç, però aquí el que estem parlant és el mig i llarg plaç. Què passarà amb tota aquesta part d'aquí, no? I en aquest sentit sí que hi ha unes evidències de que hi ha algunes persones rellevants que realment estan deixant els seus llocs de treball, diguem-ne, pues, per parlar més lliurement,
0: clar,
2: del que està passant allà dintre, que és molt interessant.
0: A veure, els dos, us faig unes preguntes molt ràpides, La IA és avui un perill per la humanitat, sí o no?
1: La IA descontrolada y sin verificaciones puede ser un peligro. Y quiero hablar un poco de esta parte de la que estaba hablando antes.
0: ¿Qué peligro? Pero dime, explícame el peligro claramente.
1: Para mí, yo creo que el peligro es hacer que el espíritu crítico de las nuevas generaciones pueda no desarrollarse como debe desarrollarse para poder avanzar en la humanidad. Este es el peligro que yo veo, porque el utilizar la IA para aprender, para estudiar, es muy positivo porque tienes todo a mano, pero se necesita que esta información que obtienes a través de la IA sea una información real y no que pueda haber un peligro luego para tu propio espíritu crítico.
0: El teu perill, la IA és avui un perill per a la humanitat, sí o no?
2: Diguem-ne, risc, el que és un risc, té dos parts fonamentals. Una és la probabilitat de que aparegui i la segona és l'impacte que produirà. L'impacte és brutal. I a dia d'avui hi ha indicis que ens posen en alerta. No diguem-ne que tenim el problema immediat, però sí que ens posen en alerta. Per exemple, agents d'IA que surten de l'entorn de proves, ciberatacs automatitzats a gran escala, engany i comportament estratègic, desinformació, deepfakes, i després impacte laboral, que deies també, i concentració de poder. Aquests, diguem-ne, a part del que comentava la meva companya sobre la formació, són els riscos més importants que tenim a dia d'avui.
0: Regular més, Caterina, o frenar més? Què diries?
1: Seguramente regular. Y cuando la regulación no está al nivel de lo que se está avanzando, se necesita frenar o por lo menos revisar lo que se está desarrollando.
0: Molt bé. De seguida seguim parlant d'aquest debat, intel·ligència artificial, aquest apocalipsi, aquesta setmana que semblava que s'acabés el món. Oients, tranquils, no s'acaba el món,
1: no.
0: Ni ara, ni d'aquí 10 anys. És una nova tecnologia que n'hem de parlar, però hem d'explicar els riscos, que hi són, però també les oportunitats. Però avui que ens visita aquesta gran dona directora del Sincrotró, tenim una història que us volem explicar. Estem a Cerdanyola del Vallès, molt a prop del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Algú s'apropa.
3: Jo no he fet res.
4: Això ja ho decidirem nosaltres.
3: I on em portes?
4: A donar una volta. Què dic una? Moltes.
0: Aquesta dona es diu Alba. Bé, no és ben bé una dona, però això ho desvetllarem després. D'ella diuen que és una dona molt observadora, tant com una lupa gegant.
3: Però quantes voltes he de fer?
4: Moltes, i aniràs molt ràpid. Vull veure què amagues dins teu. Crec que mates nadons amb pràctiques rituals.
3: Jo? No amago res, t'ho prometo.
0: L'Alba sap que tots els sospitosos diuen el mateix, per això es fixa en elles, no cal que li confessin res. La seva tècnica és marejar-les a gran velocitat. Sap que tard o d'hora veurà la llum que li permetrà resoldre el cas.
4: Tots els sospitosos aparenten una cosa, però quan els mires per dins, descobrim què amaguen. Tots tenen dues cares.
0: L'Alba mira tant endins que descobreix detalls que l'ull humà no pot veure, i això la converteix en una gran detectiu.
4: He vist que amagues una dent de nadó que va viure fa 2.000 anys, però he descobert que no ets un assassí. El nadó va morir de forma natural. Cas resolt.
0: L'Alba va resoldre aquest cas el 2024. Bé, ella sola la va ajudar un equip, no ella sola, la va ajudar un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona i altres institucions. Tots plegats van estudiar les dents de 45 esquelets de nadons que van viure fa més de 2.000 anys i van descobrir les causes de les seves morts. Heu endevinat qui és l'Alba? Si ho heu fet, enhorabona. Si encara aneu perduts, us explico. L'Alba és el Sincrotró. Alba, una gran estructura científica que tenim a Catalunya, un complex d'acceleradors, d'electrons, que en veritat és una gran lupa gegant, superpotent, que permet als científics mirar tan petites coses, no?, que els nostres ulls no poden veure. No? El Sincrotró, Alba, és un dels grans detectius de Catalunya, podem dir, i avui en parlem amb la seva directora. Què tal, Caterina? Ho hem explicat bé?
1: L'havies explicat perfecto.
0: És veritat el que dèiem, aquesta història?
1: Sí, sí. Esta història és una de les tantes, una de les miles i miles d'històries que tenemos en el Sincrotrón, de investigaciones hechas que van desde cosas, como decía antes, sobre los fármacos, las proteínas, a estas investigaciones de temas de patrimonio cultural o antropológico, materiales, nuevos materiales, cuántica. Las aplicaciones son infinitas.
0: Per tant, pot analitzar, doncs, explicant com el Sincrotrón Alba va ser capaç d'esminar, no?, que de com havien mort uns nadons que es van trobar, no?, en un poblat ibèric, és així, eh?
1: Sí, porque además lo que conseguimos desde el sincrotrón Alba con esta luz que producen los electrones que dan vueltas en el acelerador,
0: sí,
1: es entender propio cómo está hecha la materia por dentro a nivel incluso atómico. Por lo tanto, podemos recuperar también cuáles son los elementos químicos que existen en las muestras, en este caso de los dientes de estos niños, y saber las causas de las enfermedades que podían tener en aquel momento. Pero esto es muy interesante, pero lo que quiero resaltar es que sobre todo se hacen aplicaciones muy útiles para el desarrollo de ahora de la sociedad, aparte del conocimiento como es en
0: amb
1: este caso.
0: Amb la IA, perquè el sincrotró Alba, no?, és capaç d'emetre la llum fins a 10.000 vegades més intensa que la del Sol. Amb la IA, amb què encara heu millorat més vosaltres, amb la intel·ligència artificial?
1: Aparte la todo lo que es la operación de una gran infraestructura compleja tecnológica donde utilizar la IA es muy útil, pero sobre todo es el hecho de utilizar la IA para el análisis de los datos. Nosotros lo que hacemos aquí es en Alba es a través de la luz, de la interacción con la materia, obtener datos, y estos datos luego se analizan.
0: Claro.
1: Este análisis de datos está dando saltos de gigante gracias a la IA. Gracias a la IA que existe ya o la que se desarrolla por gente de Alba o por sus usuarios.
0: Claro.
1: Y entonces ahí se acelera la capacidad de tener resultados útiles.
0: Molt bé. M'agradaria, hem d'anar acabant, eh? David, hem parlat molt d'aquesta apocalipsi de la IA. Digue'm tu les dades que volies destacar, aquesta por que hem viscut, aquestes normes exigents que hem de fer en aquesta cursa de la IA, perquè s'està convertint en una nova cursa espacial, jo crec, ja.
2: Sí, sí, és una cursa espacial entre empreses, entre regions, entre països, i la veritat és que, com deien abans, és un tema que ens augmenta com a professionals i com a persones, però també té una sèrie de riscos molt orientats a lo que és l'actuació autònoma. Actuació autònoma.
0: Molt bé, per acabar, titular, Caterina, digue'm, la IA, què passarà en els propers 10 anys, què diries?
1: Es una pregunta casi imposible de contestar.
0: Sí, yo creo, las próximas, sí.
1: Yo creo que dará todavía más oportunidades a la humanidad. Y espero que ayude a resolver los riesgos reales que tenemos aquí, como es el cambio climático.
0: Per tant, deixem clar als oients del Revolució que la humanitat no s'acaba d'aquí 10 anys. Estigueu tranquils. David, el teu titular final.
2: El meu titular també va per aquí. Jo ho veig optimista, jo crec que ens farà millors. Arribarem a tenir solucions de temes que no hem tingut solució fins al moment en diversos àmbits, tant científic com personal, com professional, etc. Per tant, jo ho veig com un, si es fa bé, com una oportunitat única i especial que mai hem tingut els humans.
0: Molt bé. Doncs gràcies als dos per venir. La intel·ligència artificial necessita controls, necessita transparència, necessita científics independents, però també governs capaços d'entendre què està regulant, i una societat ben informada, no? Advertir d'un risc no significa anunciar una catàstrofe, i explicar les oportunitats tampoc significa ignorar els perills, no? Ni tecnofília cega, ni apocalipsi. Context, criteri, pensament crític, i això és el que volem intentar fer cada setmana des del Revolució. Gràcies als dos.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
5: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina.

0: A la pel·lícula El llop de Wall Street, Jordan Belfort, el personatge que fa de Leonardo DiCaprio, es reuneix amb uns amics sense cap experiència per ensenyar-los a vendre. Per fer-ho, els dona un bolígraf i els diu: venem aquest bolígraf. Els primers amics ho intenten, explicant que maco i meravellós que és el bolígraf, fins que al final el seu amic Brad agafa el bolígraf i li diu al Jordan: pots escriure amb el teu nom en aquest tovalló? Jordan li diu que no té bolígraf i aleshores Brad li diu: tal bé. Ja veieu, que el món de l'emprenedoria i de l'empresa hi ha un món d'idees i de productes per vendre. Ara bé, no totes es venen. I vendre, escolta, vendre és tot un art, i fins i tot la IA, no?, ens hi pot ajudar. Però vendre és un art perquè tothom ven contínuament, eh? Si ens posem a pensar, totes les persones que escoltem, que veiem a la televisió, un cantant ven, un que ven un cotxe també ven, però és que estem venent. I en volem parlar amb la conferenciant Mònica Mendoza, que ha convertit la venda i l'emprenedoria en una professió. És psicòloga conferenciant internacional. Què tal, com estàs?
1: Molt bé i molt contenta de veure't en el teu programa, Chantal. Gràcies per la invitació.
0: Et venc un bolígraf, el vols?
1: Ara mateix, clar que sí.
0: Home, a mi m'ho compres, jo li dic, a mi m'ho compra tot, la Mònica. Tu m'ho compraries? Si ara et dic, te'l ven per 2 euros. No, me'l compraries?
1: Tu ja tens alguna cosa que ajuda a vendre, que és que generes confiança. Així que ja un primer pas i ja el tens. I segon...
0: Ah, sí, genera confiança? Això m'ho dius? No, per quedar bé, és veritat, eh?
1: Sí, els periodistes normalment, que dieu coses que són coherents, normalment genereu credibilitat. Si no, a qui creurem ja? A ningú.
0: Home, els influencers ja saps que estan de caiguda. I llavors jo dic, bé, no sé, els comunicadors, periodistes, al final també... Jo hi ha una cosa, i ara anem a la venda, però... quan un comunica a YouTube i no diu la font i no verifica, al final no te'l creus. I això està passant. I en canvi jo crec que els que hem estudiat també una carrera de periodisme, que portem molts anys, és hem verificat, treballem amb rigor. I això al final també, Mònica, se sap.
1: Ja era hora que això passés, perquè passa en totes les disciplines. Jo com a psicòloga veig molta gent que ha llegit 4 llibres d'autoajuda i dona consells de psicologia. Hi ha gent que no és nutricionista i et diu el que has de menjar. Això crec que està passant a tot arreu i ja és hora que les coses posin al seu lloc.
0: Molt bé. Com hem de vendre? Com ens hem de vendre?
1: Primer, hem de veure quina demanda hi ha al mercat, què és el que la gent vol. I segon, mai s'ha d'enganyar i t'has de posicionar en el mercat d'alguna manera de que et vulguin comprar. Perquè hi ha 2 maneres. Està la venda de tota la vida, que tu vas a buscar el client, i després està l'altra venda, que és fer coses a les xarxes perquè et truquin. Què et sembla més agraït, Chantal?
0: I què s'ha de fer a la xarxa perquè et truquin?
1: D'això se'n diu inbound, perquè a tot li posen anglicismes, i és l'inbound, que és estratègies de màrqueting digital, Google AdWords, eh? Jo saps que sóc formadora de ventes, doncs si algú posa Google formadora de ventes, que surti jo la primera, per exemple, seria un cas.
0: Val, perquè avui dia en les xarxes socials tothom lluita per captar l'atenció, i ara bé, la clau per vendre és cridar l'atenció o aconseguir que t'escoltin, és a dir, clar, tu poses diners a xarxes, qui més posi més pressupost, més ven.
1: No, mira, cridar l'atenció és el primer pas, però després per vendre ja es necessita generar, després es necessita generar interès i per últim la confiança és la que ven. Així que l'ordre seria: l'atenció obre la porta, l'interès fa que t'escoltin i la confiança és la que acaba venent.
0: Però com et diferencies? És a dir, tu, Mònica, que ets molt bona, que fas xerrades
1: Gràcies.
0: Molt bones, que ets molt simpàtica, fa molts anys que
1: Gràcies.
0: Et conec, eh? Tu ensenyes a molts comercials a xerrades a vendre. Clar, com es diferencia? És a dir, per què li comprarien aquest i no l'altre?
1: És el que tothom vol ara que estem en mercats madurs saturats d'oferta. Que vas a vendre i diuen: ja tinc proveïdor, ja vull servidor. Hi ha 2 reptes. Quan estàs en mercats madurs que et diuen ja vull servidor, és diferenciar-se, el que tu has dit, Chantal. I la segona és, si vens una cosa massa novedosa, massa innovadora, que et diuen, bueno, no hi ha demanda del que no es coneix. Ningú busca a Google una cosa que no sap que existeix. Així que diferenciar-se és superdifícil, perquè no és només diferenciar-se, és diferenciar-se en coses que el mercat valori, i que el mercat valori significa que estigui disposat a pagar per allò que et diferencia dels altres. Així que res és un avantatge competitiva si la gent no està disposada de pagar per aquesta diferència.
0: I la intel·ligència artificial com t'ajuda a vendre?
1: Molt, molt, perquè analitza patrons, perquè et prepara els guions, perquè analitza les mètriques del CRM, t'ajuda a crear l'estratègia, moltíssim. O sigui, un bon venedor ha de tindre la part humana, però recolzant-se en la part analítica de la IA.
0: Molt bé. Per tant, la intel·ligència ens ajuda a vendre, ens pot ajudar a personalitzar la venda. Explica'm una mica més. Estem entrant en una era de venda hiperpersonalitzada, perquè, clar, hi ha tanta oferta, com em deies, no? Hi ha moltíssima oferta.
1: Molt. Llavors, no només és el producte és clonable, és copiable. Cada vegada els productes són més bons i el que hi ha al darrere és aquest storytelling, el suport postventa, les persones que hi ha al darrere, i això és el que moltes vegades posem en valor, o l'experiència d'usuari, perquè a l'Starbucks la gent paga 5 euros per un cafè.
0: Per què?
1: I si t'ho posen al bar del teu barri, no ho pagaries
0: pas. I per què?
1: Pas. Perquè no només és el producte, és l'experiència que tens en allà, que és la interacció entre la marca, el producte i, evidentment, el servei. Tu pots estar allà amb l'ordinador, tens un ambient distès, és tota l'experiència d'usuari.
0: Déu-n'hi-do, eh? Per tant, per què paguem més per un cafè a l'Starbucks que un altre, no? A més, hi ha un robot, explica'm això, aquest robot en Pell Urbana que parla idiomes, que substituirà la nostra parella. Què és aquest robot? Què m'han dit?
1: Ai, ai, ai. No sé si evolucionem o involucionem, Chantal, perquè hi ha una empresa xinesa multinacional que es diu Realbotics, que està fent robots que, amb pell humana, pell sintètica, evidentment, però que simula la pell humana i que parla 15 idiomes, que no repeteix frases, sinó que pot arribar a tindre un diàleg bastant bo, no guionitzat, i que en el cas de quan compres un home d'aquest tipus, et ve amb 30 vibradors de diferents tamanys.
0: Ai, calla, per favor.
1: Sí. Així que, senyors, els oients d'aquesta ràdio de la benvolguda Chantal, vigileu, que no sé cap on anarem, però ens anirem a la merda, perdoneu que parli així.
0: Tu creus que amb els robots sabran vendre més que una persona?
1: Home, si el robot ja està fent ventes que són de productes més estandarditzats, coses més automàtiques, ja ho estan fent, per llei s'ha de dir que és un robot qui t'està atenent, però per coses de major valor afegit, per coses que necessita el client fer preguntes, interaccionar, i algú que se'n faci càrrec de la resposta, és a dir, la responsabilitat ja de la interacció comercial la tinc jo si hi ha algun problema, i aquesta responsabilitat no la té la IA, i la IA de vegades s'equivoca, així que s'ha de vigilar.
0: Diferenciació, sobretot, i també autenticitat a l'hora de vendre. Moltes gràcies, Mònica Mendoza, per haver-nos ajudat a entendre una mica més aquesta venda en un futur ple d'intel·ligència artificial amb robots, i vendre continuarà sent sobretot un art humà, amb tu sempre.
1: Oh, moltes gràcies.
2: Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Històricament, la tecnologia ens ha ajudat a fer les coses més ràpid, des de desplaçar-nos, escombrar el terra o enviar-nos missatges. També ens ha ajudat a poder fer un munt d'accions des de qualsevol lloc, parlar, informar-nos, comprar o vendre. Ara, amb la intel·ligència artificial, arriba una passa més, una tecnologia que és capaç de treballar per nosaltres. Si ho feu, diguen que serem treballadors augmentats, eh? Què vol dir això? Doncs avui, a Tech Talks, rebem el director de l'Oficina d'Estratègia i Digitalització de la SAIE, Ramon Miranda. Ramon, què tal? Com estàs?
3: Bé, molt bé. Molt agraït d'estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé. T'he de preguntar, setmana de titulars apocalíptics sobre la intel·ligència artificial. Sí. Hem exagerat una mica, no?
3: Moltíssim, moltíssim. Òbviament pot fer-ho, segons amb quines mans caigui aquesta intel·ligència artificial, però realment el control el podem tenir nosaltres i l'hauríem de tenir nosaltres.
0: Clar que sí, per tant, des de la Revolució no som tan alarmistes com hem dit, i avui ens parles de treballadors augmentats. Uh-huh. Què en penses? És a dir, vol dir que som cada vegada més treballadors digitals amb unes eines noves?
3: Bueno, realment m'agrada el fet del concepte d'augmentar, no? O sigui, augmentar és tindre més capacitat, no? Igual que unes ulleres no ens fan que no tinguem ulls, no? O no fem servir els ulls, sinó que ens augmenten la capacitat de veure millor, pues també la IA va en aquesta línia, no? O sigui, ens hauria d'aconseguir la IA de que aquelles coses que fem puguin ser millors, fer-les d'una manera més ràpida, a vegades és així, però també més comprensible, i també augmentar capacitats que històricament potser les adquiríem amb l'experiència, ja les podem adquirir d'una altra forma, no? I sobretot des del punt de vista de professionals, no? Professionals, és aplicar-ho això dins de la feina. Hi ha unes dades que ho reafirmen, això, que són els últims informes del World Economic Forum, que diu que l'aplicació de la tecnologia d'intel·ligència artificial en els llocs de treball, i en concret amb els professionals, augmenta més d'un 30% la seva eficiència. Bueno, això és un professional augmentat, no? En certa forma.
0: Vol dir productivitat, no? Correcte. Perquè quina diferència hi haurà entre un professional digital que utilitza, per exemple, ChatGPT o qualsevol altra eina, i un professional augmentat, em diries?
3: Jo crec que tu mateix ho has dit, eina, val? O sigui, la diferència, sobretot, és dins el marc laboral.
0: Sí.
3: Si tu estàs utilitzant ChatGPT com una eina més, com una calculadora, o sigui, incorpores dins el teu dia a dia una eina. Quan això ho fas dins de l'àmbit del treball, i si mirem l'evolució del treball, com ha anat evolucionant amb el temps, és quan et dones compte que pot fer una mica més, no? O sigui, si pensàvem en com ha evolucionat el treball inicialment, era un treball síncron, o sigui, estaves sempre allà. Quan arriba internet, no? Es converteix en un treball asíncron, no? Jo puc contestar correus no necessàriament al mateix moment. Quan arriba la pandèmia, s'incorpora a l'aspecte de l'espai. Puc estar aquí o puc estar a casa meva parlant amb tu des de distància. I ara, amb la intel·ligència artificial, hi ha una nova dimensió, no? Hem passat d'un quadrat a una dimensió com un cub, que és cada feina que puc fer, la puc fer física, en aquest moment, aquí o a un altre lloc, a IA o sense IA, no? O sigui, aquesta és la gran diferència. ChatGPT és una eina, en el moment que tu parles d'un treballador augmentat, estàs posant l'eina a dins del teu entorn de treball, no?
0: Clar. I ens farà més intel·ligents o ens farà semblar més intel·ligents?
3: molt bona pregunta. Diguéssim, la IA té podríem tindre quatre nivells d'utilització, no? O sigui, podem pensar en accelerar, no? Allò que sabem fer, fer-ho més ràpid, no? Que això també ens pot portar a ser massa superficials a vegades, no? Ja.

0: universitats. Jo crec que no és un problema que hem de traspassar als alumnes, és un tema que a les universitats hem d'agafar, hem de pensar realment com el món està canviant, què és el que les empreses necessiten, i adequar els nostres estudiants per ser preparats, estar preparats pel futur, però a més també jo crec que d'una manera multidisciplinar, no? Jo crec que cada vegada més, i això la IA també pot ajudar, en que una persona no surti com un enginyer, un metge o un arquitecte, sinó que també surti amb altres capacitats que l'ajudaran a parlar millor amb un financer, a entendre de negoci, a entendre d'altres coses, no? Que no només les que estrictament ensenyem des d'un marc més universitari. No?
1: Clar, perquè ens preguntem si té sentit, no?, formar per una professió concreta quan aquesta professió serà molt diferent. És a dir, què ha d'estudiar avui un estudiant una tecnologia que no sé si la utilitzarà d'aquí 40 anys?
0: No em mires, no, si em mires així, jo vaig sortir de la universitat fa 40 anys.
1: També el periodisme com ha canviat quan
0: molt.
1: Vaig sortir jo.
0: Llavors jo crec que...
1: Els 20 anys, no?, de la carrera.
0: Que hi ha certes coses que no canviaran, no? O sigui, et poso un exemple des de la perspectiva, per exemple, de la calculadora. El fet de tindre una calculadora no ens ha fet deixar de pensar. El fet de que em sembla que va ser l'any 90, quasi 90 molts, que Deep Blue va guanyar el Kasparov, no? Sí. Jugant a escacs, no ha fet que els humans deixem de jugar a escacs. Però sabem que la màquina ens guanyarà sempre. Però les relacions humanes i les persones i aquelles qualitats i aquelles capacitats més soft skills, diguem, no?, d'interrelació, s'hauran d'anar maximitzant, no?, amb el pas del temps, no només el teòric.

0: Avui parlant d'aquestes competències, tecnologia, negoci, pensament crític, creativitat, comunicació, no? La universitat ha de competir amb la IA o d'ensenyar a treballar amb ella. Parleu des de la SAI de dos conceptes, Human Led i Agent Enable. Què significa exactament?
1: És també molt lligat amb el que des d'Europa s'impulsa, no? O sigui, l'ús d'una IA responsable, ètica, no? I liderada des d'un punt de vista humanista o liderada des de nosaltres mateixos, no? No podem deixar que, quan, per exemple, s'entrega un treball a la universitat, no facis menció de que si has utilitzat la IA, diguis, he fet servir la IA i jo, o sigui, l'he analitzat, ho he tingut en compte des d'un altre punt de vista, no? Això, en certa manera, seria el que Sanim diu també el Human on the Loop o Lead by Human, no? Però després, quan parlem d'universitat agèntica, significa que incorporem, igual que tenim treballadors, incorporem agents. Agents ja no és únicament una IA, sinó és un agent especialitzat en fer coses.
0: Quants agents pot utilitzar cada persona? Milers, no? O què?
1: Bueno,
0: o què? 50?
1: Clar, depèn de la seva funció. Depèn de la seva funció. O sigui, nosaltres, en certa manera, el que estem intentant és redefinir la innovació com redefinir els processos utilitzant els components humans allà on aporten i la intel·ligència artificial allà on ella complementa.
0: Clar, molt bé. Doncs per anar acabant, el titular, no? Cada vegada hem d'aprendre diferent perquè és que la intel·ligència artificial ha canviat tot.
1: Sí. I cada vegada canvien més ràpid, no? O sigui, has començat aquesta entrevista preguntant-me les notícies d'aquesta setmana i segurament la setmana que ve n'hi haurà noves, no?
0: Ja.
1: És un repte. Soc enginyer i m'agrada la tecnologia. Clar. I per mi això és una joguina.
0: És una joguina, com canviarà el món, Nosaltres que aquesta temporada parlem del món de demà i volem enfocar-nos, explicar des de la revolució com serà el món fins al 2040. És que seran 14 anys apassionants, Passaran tantes coses.
1: Sí, sí, sí, i els viurem.
0: I els viurem, i que seguim vius, sobretot, que la humanitat no s'atura, Que aquest titular de s'acaba la humanitat en 10 anys, no. Per tant, intel·ligència artificial ens farà treballar de forma augmentada, el futur passa per incorporar aquestes eines. Ramon Miranda, director de l'Oficina d'Estratègia de la SAI, gràcies.
2: Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a

0: I avui també ens plantegem al Revolució si podrà la intel·ligència artificial llegir el passat, és a dir, podrà la intel·ligència llegir documents, papers, obres escrites fa molts i molts anys que han quedat malmeses. Seria fantàstic, tornar a llegir una biblioteca que porta gairebé 2.000 anys sense que ningú hagi aconseguit esbrinar què diu, no us sembla? En parlem avui al Revolució amb Lenzo Longobucco, científic de dades, professor de la Salle i entusiasta de les tecnologies disruptives. Què tal, Enzo? Com estàs?
1: Hola, què tal? Aquí molt bé.
0: A veure, setmana apocalíptica, m'interessa molt la teva opinió com a expert. Què et sembla? Ens hem passat una mica dient que en 10 anys s'acabarà la humanitat.
1: Sí, és bastant absurd. Més que res perquè els 10 anys se'ls han tret una mica de la màniga i no hi ha un càlcul que faci que això tingui sentit. Saps què passa? Que hi ha molt d'interès ara en algú que passarà l'octubre, i és que Anthropic sortirà a borsa, i OpenAI, que en teoria sortiria aquest any, doncs sortirà l'any que ve, i aleshores, clar, és un moment una mica de tensió. Venen eleccions, és un moment volàtil. Aquestes declaracions, tot i que no s'ha de menysprear el risc que té la IA, són bastant dramàtiques.
0: Vale, dramàtiques? I per què ho han fet? És a dir, dius que Anthropic ha de sortir a borsa, perquè, clar, s'han dit coses molt fortes, però és que ha parlat la ONU, ha parlat Donald Trump, clar, tothom ha opinat. Per què aquest moment? I quin interès econòmic hi havia?
1: Personalment, i això és una opinió, jo tinc la sensació, perquè em falten dades, de que aquí hi ha una preferència d'escollir el regulador que ens reguli. És a dir, Anthropic ja diu que pels problemes de ciberseguretat que hi ha, volen una empresa en particular que es diu Meter, que sigui el que els hi faci l'avaluació. No només aquells, però aquests en particular volen que en sigui. I Meter, si tu mires qui està darrere, és gent que comparteix altres cercles de financiació i d'empreses amb el propi Anthropic. És a dir, Meter depèn parcialment d'Anthropic. I això és un conflicte d'interessos molt important. També està el fet de que, clar, com no sabem com es fan els seus models perquè no fan res públic, és tot privat, tampoc sabem realment si tenen models molt potents que podran treure d'aquí un mes o s'estan quedant una mica amb l'aigua al coll, amb els oberts que estan sortint i que ja els hi trepitgen els talons. Això és una mica opac ara mateix. Si parlem de calés només, el que està clar és que el món de la IA mou molts calés i aquests calés tard o d'hora han de tornar. No està clar com tornaran.
0: Molt bé. N'hem parlat a l'inici del programa, però avui amb l'Enzo, que volia saber la teva opinió, parlem també de papers antics, és a dir, hi ha una part important, no?, que es pugui llegir. Quins papers antics podrà llegir l'IA?
1: Doncs mira, ara per ara, amb el que es va fer el 2023 i el que s'ha anat actualitzant durant aquests darrers anys, sembla que qualsevol, perquè han agafat el més difícil de tots, que és un que està carbonitzat.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Com ha anat això?
1: Doncs quan va haver-hi una erupció del Mont Vesuvi l'any 74, crec que va ser, uns papers d'Herculano van quedar completament carbonitzats. I què passa quan està carbonitzat? Pues que no els pots tornar a obrir perquè si no es trenquen. Bé, doncs amb la IA han aconseguit esbrinar què és el que fica en aquests papers.
0: Ah, sí? El cas més impactant, a veure, són, m'han dit, és correcte, rotlles d'Herculà, uns rotlles que van quedar carbonitzats al Vesuvi, per l'erupció de Vesuvi l'any 79 i que durant 2.000 anys ha sigut impossible de llegir. I com s'ha aconseguit? Clar, és màgia. Jo sempre dic que la tecnologia és màgia.
1: És que sembla màgia. La veritat és que és bastant fort. El que han fet és, han agafat els papers i els han ficat en un tag. Ells han fet un tag. I en aquest tag han creat un bessó digital, que és com un holograma. Clar, aquest holograma encara està enrotllat i l'has de desenrotllar. Per desenrotllar-lo calien experts quan es va fer, perquè és molt complicat. Aleshores, la primera tasca era esbrinar on començava una pàgina i on acabava l'altra. Quan ja tenien identificades les pàgines, ara les havien de desenrotllar. I com ho han fet, això? Doncs tu imagina't que peles una taronja i que tens la pell tota enrotllada. L'agafes, l'estires sobre la taula, pam, ja la veus. Doncs han fet el mateix, però amb la versió digital dels rotllos, perquè amb la física si no els trencarien. Clar, tu ara ho tens aquí estirat i com es veu la pàgina d'un rotllo carbonitzat? Negre. No es llegeix res. Aleshores, com han fet per esbrinar el que ficava aquí? Bé, doncs aquí és on han fet servir la IA. La IA ha entrat en detectar en quines parts d'aquest paper negre hi havia tinta i en quines no. I sabent on hi ha tinta, han pogut trobar quins dibuixos feien quines lletres. D'aquí han trobat les paraules.
0: I tu, Enzo, com saps tot això?
1: Ui, és que sóc molt friqui.
0: expliquem això.
1: Pues mira, jo vaig sentir a parlar de la notícia el 2023, em vaig llegir l'article del Nature i vaig pensar, no pot ser. I clar, mon pare també té un punt friqui molt important i els dos ens agrada la mitologia grega. I, ostres, uns papirs antics de la Grècia, doncs potser hi ha un drama nou amb els Zeus del que no sabíem res, no? I ens vam posar a llegir-ho i vam veure que no, que en aquest cas no parlava de Zeus, però sí que hi havia paraules específiques que s'havien trobat que potencialment podien després donar a text que mai s'havien llegit.
0: Ara m'ha vingut una idea de fora de guió, que clar, si podem veure alguns papers que estaven carbonitzats, podem trobar noves coses de la història que no sabíem. I, per tant, la història nostra pot canviar si descobrim, no?, aquests papers o d'altres, no?
1: Sí. Jo, de fet, estava parlant-ho amb mon pare no fa massa. Tant de bo trobin un, per exemple, que digui on està la tomba de Cleopatra. T'imagines? O que digui què va ser de Pitàgores. Perquè sabem el teorema del triangle, molt maco, però qui era aquest home? No, aleshores, hi ha moltes coses del món antic que estan allà perquè hi ha més de 100 rotllos així carbonitzats, però que no s'havien llegit fins ara.
0: Que, per tant, i s'han de llegir encara, eh? Per tant, sabrem més notícies d'això.
1: Sí, lo interessant també és que no és algo que es faci només a mia. És a dir, un cop tretes les lletres i els texts, hi ha d'haver-hi algú que validi tot això que està escrit i que digui, epa, això té sentit. I aquí és on entren els papiròlegs, em sembla que és el nom correcte, que és gent que és experta en el papir i que també té coneixement de com es parlava en l'antiga Grècia. Aleshores, és una simbiosi un altre cop entre la màquina i l'ésser humà la que ens dona aquest futur.

0: Com em diu Alenzo Longobuco, 1.800 papirs carbonitzats a la col·lecció d'Àrcula, que podria significar per la història descobrir, no?, que ja ha escrit, i som capaços d'això, descobrirem, no?, noves històries. No és emocionant veure com l'IA ens està obrint una porta al passat que fins ara estava tancada.
1: Sí, sí, jo crec que això, com has dit bé abans, podria canviar la nostra història. Però també és una mica incòmode, perquè, clar, fins ara hem viscut pensant que les coses s'havien fet d'una manera i potser s'han fet d'una altra, no? Algunes pel·lícules que diem, això a l'antiga Grècia no passava. Espera't a llegir els papers i després ho parlem, a veure què és el que hi ha.
0: Però també en temes de la religió, no? Però en aquest cas també penso, no? Només la història de Jesús, de la creació del món, és a dir, hi ha molts dubtes, no?, del que pot sortir de la nostra història.
1: Lo que està clar és que ara hi ha una forma d'esbrinar què és el que hi ha escrit. És un cas molt concret perquè són papirs carbonitzats i lo carbonitzat sí que és veritat que paradòxicament ha contribuït a la seva conservació. Però després hi ha una quantitat de coneixement, com per exemple la Biblioteca d'Alexandria, que es va perdre i dubto que es torni a recuperar. Tot i així, sent positius, jo crec que és un pas en el sentit correcte. Si ara podem desxifrar això, què no podrem desxifrar més endavant, no?
0: Clar, però ara et dic, i si algú diu, i si s'ho inventa la IA? És a dir, ara algú es pot preguntar, i si s'ho inventa això que m'estàs dient?
1: Vale, doncs això d'inventar-s'ho és un perill. És un perill perquè pot passar. Aleshores, com ho han fet per esbrinar que el que ha trobat el papir realment és el que hi ha escrit? Bé, doncs aquí és on torna a entrar l'ésser humà, i què és el que feien? Doncs miraven tots els texts que havien reconegut i després comprovaven si tenien sentit sintàctica i semànticament. Més enllà d'això, per reconèixer la tinta al papir, el que van fer és, van haver-hi dos laboratoris que ja sabien cadascú el que estava fent, o sigui, no era completament independent, i es van centrar en la misma zona. I els dos, fent servir tècniques diferents cadascun, van trobar els mateixos caràcters que la IA. O sigui que aquí hi ha com una validació per parts que també reforça el resultat.
0: Molt bé, per acabar, és fascinant, Enzo Longobuco, científic de dades i professor de la Salle, tot el que has explicat. Per tant, escolta, la història encara pot canviar.
1: Clar que sí.
0: Gràcies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavín. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
1: Acabem el programa avui amb una frase de Winston Churchill que lliga molt bé amb tota la revolució que hem viscut avui. Va dir Churchill: com més lluny puguis mirar enrere, més lluny és probable que puguis veure cap endavant. D'això es tracta, de saber d'on venim per imaginar cap a on anirem. Apassionant, eh? Moltes gràcies, com sempre, a l'equip, al Xavi Llaurador, Ivan Díez, Marc Amorós, Jordi Pich, Gerard Gil, i moltes gràcies a les veus del programa, Carles Dabó, Anna Escura. Gràcies, oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat aquest diumenge la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat en actes dels seus partits amb la mirada posada a les eleccions de l'any que ve. El president del govern espanyol ha participat en la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra del govern socialista per frenar l'extrema dreta i s'ha mostrat convençut que tornarà a guanyar les eleccions.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
1: Alberto Núñez Feijóo ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya en un acte multitudinari a Badalona, on ha endurit el seu discurs sobre política migratòria.
3: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Repassem altres notícies amb Carola Gil.
4: A les 10 del matí d'aquest dilluns, la Comissió Electoral Central Russa certificarà l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Més d'un miler de persones es van tornar manifestar ahir a Ceuta per exigir l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat. Ahir al vespre també hi va haver un altercat al port quan va arribar un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els va llançar ous i pedres i la policia va haver d'intervenir.
4: Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poblenou de Barcelona que sumen 109 antecedents. Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poblenou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners en efectiu, caixes enregistradores i objectes de valor.
1: La fira de ciclisme Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la desena edició amb prop de 80.000 visitants durant 3 dies. És l'edició més multitudinària d'aquesta fira, que preveu deixar un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros a la ciutat de Girona. El sector del conreu herbaci alerta que el cultiu de panís es farà molt difícil les pròximes campanyes. La collita ha començat a Ponent, abans del previst, amb un descens dels rendiments de fins al 40%. Torregrossa, Alba Mor.
5: D'una banda, la calor ha provocat la mala pol·linització del fruit i d'altra, el pagès enguany no ha disposat del fitosanitari que controla la plaga. Dos factors que, sumats a l'augment de costos, formen la tempesta perfecta perquè el pagès es plantegi reduir hectàrees de cultiu. En parlen el responsable de cereals de la FECAC, Antonio Llaràs, i el pagès de Torregrossa, Camilo Solsona.
6: Realment, sense aquesta eina de lluita, se fa difícil el cultiu de panís a les Terres de Lleida.
7: Si no ens donen alternativa, reduirem la superfície de panís, perquè el que no podem fer és treballar així, que pràcticament a pèrdues.
5: Segons les declaracions de la DUN, a Catalunya hi ha unes 26.000 hectàrees dedicades al conreu de panís.
1: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
4: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions de Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
1: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
4: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge. Primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3, a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
4: Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Barça comença a escapar-se a la Lliga després de la derrota del Madrid al derbi madrileny al camp de l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 2, Madrid 1, el Metropolitano, amb polèmica, derbi igualat, tens a la primera meitat, marcat sobretot pel penal i expulsió de Hausen als primers minuts de la segona. L'Atlètic de Madrid s'ha avançat amb aquest penal, ha fet el 2-0, ha controlat el partit 11 contra 10 i només s'ha endut un ensurt als minuts finals quan Rüdiger ha empatat de cap una falta lateral. Però l'Atlètic de Madrid pràcticament no ha patit. I després del partit ha aparegut Mourinho, ha reaparegut Mourinho. To baix, pausat, però tota la mala bava del món per queixar-se de l'arbitratge del madrileny Ortiz Arias i de l'actuació del VAR del canari Trujillo Suárez. Ara el sentirem perquè no arriba al nivell dels porquer de fa uns anys, però déu-n'hi-do. Mourinho i el Madrid reclamen dues possibles expulsions de jugadors de l'Atlètic de Madrid, el Cuti Romero i Kang Ging-li a la primera meitat. Dues jugades gens clares, des del meu punt de vista, per mi cap de les dues hauria de ser expulsió, però vaja, per Mourinho, totes dues. El Madrid ha perdut el segon partit en 7 jornades de Lliga i queda a 6 punts del Barça. L'Atlètic de Madrid supera el Madrid després d'aquesta victòria, la classificació, i continua a 5 punts de l'equip de Hansi Flick, que ahir va guanyar a Sevilla i ha guanyat els 7 partits d'aquest tram inicial de Lliga. El setè, ahir, el Sánchez Pizjuán, per 1-3, tot i començar perdent, Rafinha va fer els 3 gols del Barça, hat-trick perfecte, un amb la dreta, un de cap, un amb l'esquerra. La segona part del Barça ahir a Sevilla va ser una exhibició, un partit igualat i exigent, que el Barça va transformar en una exhibició impressionant l'inici de temporada del Barça de Hansi Flick. La mala notícia, la lesió de Christensen, potser no és una sorpresa, però sí que és una mala notícia. Avui s'ha confirmat que té un trencament muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra i s'estarà aproximadament un mes de baixa. Si l'inici de temporada del Barça és impecable i implacable, no podem dir el mateix l'inici de temporada de l'Espanyol, que va perdre divendres 1-3 contra l'Elx a Cornellà, contra l'Elx, que va jugar gairebé tot el partit amb 10 jugadors. Partit dolent de l'Espanyol, de Manolo González, que venia de fer una primera part nefasta a Leganés contra el Rayo. Més partits aquest diumenge a primera. Acaba de finalitzar a Mestalla el València 2, Reial Societat 3. El València ha patat dues vegades, però la Reial ha acabat marcant els últims minuts el gol de la victòria. Villarreal 3, Llevant 1. Comença a aixecar el cap i espavilar el Villarreal d'Íñigo Pérez. Segona victòria consecutiva. I Deportivo 1, Betis 1. S'ha avançat el Betis i el gol de l'empat del Deportivo, notícia, no l'ha fet Aubameyang, l'ha fet Diego Villares. Al migdia, a les dues, s'ha jugat el Getafe 1, Màlaga 0. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 21 punts, 7 de 7. L'Atlètic de Madrid, segon, amb 16, a 5 punts de l'equip de Flick. El Betis, també, amb 16 punts, tercer. I el Madrid queda quart amb 15 punts, a 6 punts del Barça. L'Espanyol, 15, amb 7 punts. A segona, la sensació de la temporada, de moment, és el Sabadell, que va cinquè. Aquest migdia ha guanyat l'Oviedo per 3-1. L'Oviedo va baixar de primera la temporada passada. 3-1 a la nova Creu Alta. Gran inici de temporada del Sabadell de Ferran Costa en el retorn a l'Arlequinat a segona. El Girona també va guanyar aquest cap de setmana. Va guanyar ahir al camp del Cádiz 1-2. Bona victòria fora de casa per a l'equip de Quique Álvarez. De la classificació de segona, el Sabadell és cinquè, com deia, 11 punts, zona de play-off. El Girona és setè, a prop del play-off, amb 10 punts. El Castelló és el líder, amb 16 punts. A la Lliga F, a la Lliga Femenina, bona jornada per als tres equips catalans. El Barça va guanyar 0-6 al camp de l'Alavés divendres al vespre i ahir dissabte l'Espanyol va golejar el Madrid Club de Futbol Femení per 5-1. És l'altre Madrid, no el Real Madrid, però havia guanyat tots els partits fins ara. I el Badalona va empatar a 0 a casa contra la Real Societat, que és un molt bon equip. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 12 punts, dos més que el Real Madrid. Les del Badalona són cinquenes amb 7 punts, les de l'Espanyol novenes amb 4. Avui hem sabut que el Mundial de Clubs Femení es disputarà íntegrament a Miami, a l'estadi de l'Inter Miami, on juga Messi. En jugarà el Barça com a campió de la Champions. Això serà a finals de gener, semifinals i final. I el Barça va celebrar ahir l'assemblea de compromissaris, 10 hores i mitja, i tot aprovat del que plantejava la junta directiva de Joan Laporta, l'ampliació de 300 milions del crèdit per acabar el Camp Nou inclosa. Es va confirmar també que el nou Palau Blaugrana no entrarà en aquest pressupost de l'espai Barça i que es buscarà una fórmula alternativa amb alguna empresa interessada a assumir la despesa i després l'explotació del nou Palau. I Deco va confirmar 3 renovacions, la de Rafinha fins al 2030, la de Bernal fins al 2031 i la de Xavi Espar fins al 2030. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 20 de setembre. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Germà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Bona nit, Xavi.
0: 6 punts, que és l'avantatge que ara mateix té el Barça sobre el Madrid, 5 amb l'Atlètic de Madrid i el Betis, però ens fixem sobretot en el Madrid, que sembla el gran rival del Barça per guanyar aquesta lliga. 6 punts, creieu que són significatius a la jornada 7? No, no respongueu encara, us ho demano d'aquí una estona. També hi haurà l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo al control de l'estudi de Catalunya Ràdio, i a control central aquesta nit hi ha Lautaro Quinteros. I també aquesta nit amb nosaltres el Roger Busa. Roger, bona nit.
5: Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: El Madrid ha perdut el derbi madrileny al Metropolitano 2-1 contra l'Atlètic de Madrid, un derbi polèmic sobretot pel que ha passat després, el que ha passat durant el partit, però sobretot per les declaracions de, després de Mourinho, que no sé si us han sorprès, les esperàveu, creieu que aquí comença la veritable cara de, Mourinho, que ens anirem retrobant conforme passin els partits i, apareguin aquestes polèmiques, que no sé si s'acaba d'inventar o li doneu base.
1: A mi no m'ha sorprès en absolut, perquè jo soc dels que pensava que en aquests primers mesos, que tothom deia que venia un Mourinho més madur, més tranquil, més relaxat, i estava convençut que la primera de canvi, que les coses no anessin malament, no faria autocrítica i pararia dels àrbitres, que és el que ha fet tota la vida. Per tant, el que ha fet avui era d'esperar.
0: Sònia, Jordi, Ricard, sorpresos, no?
2: No, perquè ja Mourinho havia ensenyat la poteta algun altre dia amb els perquès, vull dir que ja havíem vist que Mourinho tornaria a la que tingués una oportunitat, i avui quan veia els partits i veia les jugades polèmiques, quan veia el partit, ja m'estava imaginant que la roda de premsa d'avui seria Steve Mourinho, que és el que ha estat.
3: Jordi?
4: Zero sorpresa, i tinc la agradable sensació, perquè això serà bo pel Barça, que Mourinho ha vingut a això. És a dir, ja van uns quants entrenadors que no arreglen els mals del Madrid, i Mourinho a mi em semblava bastant evident que tampoc els arreglaria. No ho sé, queden 30 jornades, però de moment no n'ha arreglat ni un, i en canvi serà infinitament més beligerant. Fins i tot Arbeloa, que cada cop que podia treia Negreira, no tenia la capacitat de Mourinho per sortir amb una fotocòpia d'una jugada a la sala de premsa.
5: Sí, ara ens ho explica.
6: La gent no canvia, no? Cap sorpresa tampoc. I un somriure. Per mi un somriure per veure que el Madrid continua amagant-se en quartades, que l'única cosa que fan és allargar la seva agonia en aquesta travessa. Mentre continuïn enfocant on enfoquen, vol dir que estan patint molt, que se senten superats, que se senten a remolc i que cada cop són més petits.
0: A veure, ara anirem a Madrid. La primera part ha estat igualada, un derbi tens, amb alguna jugada polèmica, alguna intervenció del VAR. A la segona part s'ha obert el partit. Ha entrat Coque, per mi important futbolísticament, després en parlarem. I sobretot el partit ha canviat a partir de la jugada del penal a Juliano Simeone i l'expulsió de Hausen, que s'ha equivocat. I anem a Madrid perquè encara hi ha el Sergi Camps, que ha estat aquesta tarda al Metropolitano. Sergi, bona nit.
7: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més o menys ha anat així el derbi, oi?
7: Sí, la primera part força igualada, i com dius, sí, la targeta vermella Hausen amb el posterior penal transformat per Grimaldo ha desequilibrat el partit, i al Madrid amb un home menys se li ha notat, doncs, que no podia contra l'Atlètic de Madrid, que ha jugat els seus millors minuts, ha arribat al segon gol, però tot i així el Madrid és el Madrid sempre, i aquells últims 5 minuts d'agonia amb el gol de Rüdiger i penjant pilota, és un parell que han tingut de perilloses, doncs hem titulat el cor fins al minut 96, perquè se n'han afegit 6 al minut 90.
0: I després del partit ha aparegut Mourinho amb fotografies a la sala de premsa, molt crític amb l'àrbitre, que era madrileny, que és madrileny, Ortiz Arias, i molt crític també amb el VAR, que és canari, Trujillo Suárez. Li han passat des de Madrid Televisió segurament l'historial d'arbitratges de Trujillo Suárez al VAR contra el Madrid, no contra el Madrid, amb el Madrid, i Mourinho reclamava sobretot, concretament, dues possibles vermelles a jugadors de l'Atlètic de Madrid a la primera part, el Cuti Romero i a Canguilí, Sergi?
7: Sí, a veure, és un document sonor per la història i una imatge per la història, perquè Mourinho ha aparegut amb un full imprès, amb les dues captures de pantalla, diguem-ne, de les dues accions, la vermella del Cuti Romero per una trepitjada de Bellingham, i la segona, una vermella també que reclamava per una entrada de Canguilí a Valverde. Al tot gira, hem parlat amb la Carla Borràs i ens diu que només té raó amb la segona, amb la primera, doncs, està ben assenyalada.
0: Segons la Carla Borràs, per mi també és
7: discutible. Segons la Carla Borràs, sí. Bé, el futbol és opinable, ja ho sabem, però en qualsevol cas ha sortit amb una imatge, amb un foli, amb dos captures de pantalla, i també ha carregat durament contra l'àrbitre, ha dit que és un àrbitre ja veterà, que no és internacional, que li ha pogut la pressió, és a dir, que avui la primera víctima del nou Mourinho ha estat Ortiz Arias.
8: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, 11 contra 10, pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos, 11 contra 9. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. Es un VAR que tiene mucha historia. Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado. No quiero pensar.
0: El to de Mourinho és un altre respecte a fa 15 anys, però al fons és el mateix. Sergi, ha sorprès en l'entorn madridista aquesta sortida d'avui de Mourinho?
7: Mira, jo estava a la sala de premsa i anava mirant a Mourinho i anava mirant les cares també dels companys periodistes de Madrid. I eren unes cares de sorpresa. Jo crec que el personatge ja el coneixem, però potser no s'esperaven, pel que m'han dit després, que tragués la cara doncs, amarga de Mourinho tan ràpid, no? Perquè sempre en els últims mesos hem dit que Mourinho arribava amb to conciliador. Doncs mira, les penes de canvi ja ha tret les factures i ja està amb el to marc que el caracteritza.
0: I Simeone ha respost Mourinho després?
7: Sí, Simeone ha estat força elegant, perquè podia haver fet sang, també és veritat que amb una victòria doncs, no li caldria. I ha vingut a dir Simeone que, escolta, que et diguis com et diguis, et diguis Mourinho, et diguis Simeone, que hem de tenir doncs, compte amb el que diem, perquè, escolta, les nostres paraules, les dels entrenadors en aquest cas, doncs, són importants i s'ha de tenir cura amb el que es diu.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
0: Bé, a veure quan dura això en el cas de Simeone, si ho manté aquesta temporada i en el que li quedi com a entrenador de l'Atlètic de Madrid o de qualsevol altre joc. Respecte per tothom. Evidentment, molt bé Simeone, avui. Ja veurem si això dura. A veure, primer, què us ha semblat les jugades polèmiques? A mi em sembla que hi ha tres jugades polèmiques. La possible vermella pel Cuti Romero, la possible vermella per Kang In Lee i el penal amb expulsió de Hausen. No sabem si el VAR, encara no sabem si el VAR ha criat Ortiz-Arias per avisar-lo que hi havia una possible vermella o que hi havia groga pel Cuti Romero i que havia de canviar la decisió perquè la groga, això no és ben bé un error d'identitat, però sí que després la Federació Espanyola al CT ha enviat una circular, una explicació dient que estava ben aplicat el protocol del VAR perquè si hi havia error en la identificació de qui feia la falta encara que no fos del mateix equip, doncs podia intervenir-hi, que és el que ha passat en aquesta jugada. Segona possible vermella, puntada amb els tacs de Kang In Lee sobre Valverde. Començo. Ni de bon... O sigui, vaja, és que a Valverde no li ha fet ni pessigolles i en aquest tipus d'accions crec que s'ha de jutjar la intensitat i l'opció de fer mal. Uri, tu què et sembla?
9: Totalment d'acord amb el que acabes de dir. És una vermella que és que s'ensenyen per la foto, però en directe i l'acció...
0: Groga
9: i ja està.
0: Sí, sí, no li ha ensenyat ni groga, crec.
2: Doncs però a mi em sembla que li podia haver fet molt mal i que aquesta sí que em sembla vermella. Sí. A mi em sembla vermella.
0: Jordi?
6: Groga.
0: Ricard?
6: Per mi, groga, i és veritat que li podia haver fet mal, com moltes vegades. És que tinc la sensació que si anem aturant les jugades ens quedarem sols. Per mi, groga i prou.
0: I la tercera acció, penal i expulsió de Hausen per falta voluntària a l'interior de l'àrea sobre Giuliano Simeone quan havia guanyat la posició i encarava tot sol a Courtois a l'interior de l'àrea. Primer ha estat groga, ha entrat al VAR i s'ha transformat en vermella. Uri?
9: Vermella, clara. L'opció de jugar a la pilota, acció manifesta de gol.
0: D'això no s'ha queixat, Mourinho, diria.
2: Mourinho ha ensenyat la puteta de que potser no podia ser
0: l'agafada del braç és molt evident.
2: Vull dir, aquesta és que és de reglament, aquesta no, sí, sí. No hi ha gaire... Em sembla que és objectiva, és vermella.
0: Sí, sí, o sigui, és penal, i normalment si fas una falta perquè vol jugar la pilota, et xiula en penal i seria groga,
2: però encara que fos l'últim.
1: Si li hagués fet la falta en la lluita per la pilota, que no li fa la falta en la lluita. Un cop l'altre comparat,
0: és un error de Hausen. Jordi, Ricard, ho veieu així?
4: Sí, sí.
6: Sí, el que no s'entén és que l'àrbitre vegi una disputa per ensenyar la groga i que l'hagi de corregir després, no? O sigui, perquè ni posa la cama, vull dir, és que la falta és amb els braços.
2: A mi em sembla, Ricard, que aquí aquesta groga ell l'ensenya condicionat pel que passa a la primera part.
4: No, és possible. Sí, és possible. Sí, a mi també m'ho ha semblat.
6: Però clar, com dieu, és una acció tan clara de reglament que si li va baixant el volum o pujant el volum...
2: Sí, sí.
6: Clar...
0: Acomiadem el Sergi Camps, que encara és a mi. Sergi, bona nit, gràcies.
7: Fins ara.
0: I més enllà de totes les decisions arbitrals, les queixes de Mourinho, futbolísticament, què us ha semblat el partit? Sobretot, què us ha semblat el Madrid? Si voleu, 11 contra 11, abans de l'expulsió, que ha estat molt condicionat.
1: El mateix Madrid al principi de temporada i el mateix Madrid l'any passat, amb les mateixes carències. Falta d'intensitat en la pressió, falta de continuïtat en el joc, falta de rigor defensiu... El que passa és que veus el Madrid i, clar, és inevitable que cada partit et creï 6, 7, 8 ocasions de gol perquè tenen jugadors molt, molt bons.
0: Avui no tantes.
1: Ja, però vull que al final sempre hi ha la divisió del Bellingham, la jugada de l'Mbappé, algun passe filtrat del Guller, perquè són tots individualment són molt bons. I, per tant, és normal que tingui la sensació que ha fet una bona primera part, però per mi molt fluix. O sigui, com a equip, col·lectivament, molt fluix.
2: A mi m'ha semblat que, de fet, el partit en si... no ha estat gaire bo per cap dels dos. L'Atlético perquè s'ha trobat aleshores amb 10.
0: Ho ha gestionat bé l'Atlético per això avui, la superioritat, sí. Ha tingut molt la pilota.
2: Sí, perquè en el moment en què s'ha quedat amb 10, a més ha marcat l'1-0, i jo crec que això li ha donat molta tranquil·litat. Però que el Madrid ha estat bastant fluix a la primera part i no em sembla que hagi estat un gran Atlético de Madrid, tampoc.
4: No, és evident que l'Atlético a 11 contra 10 ho ha gestionat bé, però l'últim quart d'hora de la primera part és clarament de l'Atlético de Madrid. Sí. El Madrid no sortia de la seva àrea. El Madrid ha anat de poc a res. I ja... És a dir, si hagués començat a narrar molt quan s'ha quedat amb 10, encara tindria... quartada a Mourinho per sortir amb els paperots a la sala de premsa, però a mi m'ha semblat un partit pobríssim del Madrid, però és que en realitat ara no ho diria de memòria perquè no ho tinc al davant, però no hi ha tanta diferència entre l'11 d'aquest any de mig del camp endavant que el que el van arrissar l'any passat al Metropolitano, és a dir que, com qui diu, has canviat l'entrenador
0: i... Tchouaméni, Valverde i Bellingham,
4: jo crec... Ara dubto si l'any passat jugava Guller o no.
0: Sí, va fer una passada a Mbappé, una bona passada.
6: Bellingham no va jugar, que venia d'una lesió i encara no el va veure Xavi Alonso per ser titular.
0: Ricard, a tu, Madrid, què t'ha semblat?
6: A mi m'ha semblat el mateix que dieu tots, sobretot l'Oriol, que no ens sorprèn, que és la línia del que hem vist fins ara... I el que m'ha sorprès més és que l'he vist molt poc rebel. És a dir, cada cop el veig més petit. O sigui, amb l'11 contra 10, l'Atlètic de Madrid ha estat bé. Per mi, la segona part, l'entrada de Coque, que deies abans, Xavi, canvia una mica el partit, s'ajunta al mig camp de l'Atlètic de Madrid, hi ha més línies de passada, el ritme de la pilota ja n'és un altre, però és que el Madrid no s'hi ha revelat. O sigui, ha arribat el primer, el segon, i continuaven allà una mica a remolc. Diomandé és el que ha intentat d'alguna manera amb aventures individuals resoldre res. Dembappé encara no sé si ha jugat o no ha jugat. Veig una mica...
0: Vinícius en la Vinícius mateixa línia d'aquest incident.
6: I el canvi tan aviat. O sigui, tinc la sensació que estan una mica desnortats,
0: sí,
6: perquè sí. El canvi de Vinícius quan quedava mitja hora... quan el que necessitaves era velocitat per transitar, és a dir, Vinícius ja fa dies que no
0: ha canviat
6: està gaire bé.
0: Per Diomandé, que
6: però pots mantenir els dos i jugar amb dos dintre. O sigui, el que ha fet és haver de desplaçar Fede Valverde a una banda per jugar amb Bellingham i Tchouaméni. Si guardes Bellingham i Fede, per exemple, dintre i pots jugar amb Diomandé i Vinícius, tens molta més amenaça en la transició. Primer ha començat amb Bellingham a l'esquerra, després l'ha canviat de banda. O sigui, he vist Mourinho molt despistat també en aquest moment dels canvis, com amb poca capacitat de portar el rumb. Jo crec que és un partit que el Madrid amagarà en aquesta situació arbitral,
0: sí.
6: A diferència de l'any passat, que Xavi Alonso no va tenir temps per fer-ho perquè es va trencar tot, Fede Valverde que es queixava, no?, de si jugava sí, lateral... Sí. Mourinho ha posat això per tapar l'esquerda i l'hemorràgia, perquè per mi és una hemorràgia, perquè el Madrid no dona la talla, no sap reaccionar, no mostra caràcter, fa un gol Rüdiger gairebé ni el celebren, ni van a buscar la pilota, ni ningú té un gest de anem a pel partit. Madrid. L'Atlètic de Madrid s'espanta els últims minuts, però el Madrid tampoc amenaça. No sé, l'he vist, jo el veig molt petit, el veig com si haguessin reviscut una escena dolorosa de les moltes que va viure la temporada passada.
10: El Madrid queda a 6 punts, només s'han jugat 7 jornades de Lliga. La diferència és interessant, és molt millor tenir-la que no pas no tenir-la, però tant d'hora, a aquestes alçades de campionat no sembla determinant. Ho veieu així?
6: Jo sí.
2: Sí, però és que no és una, per mi no és una qüestió de la puntuació, de punts, sinó de les sensacions que transmet el Madrid. Jo crec que els 6 punts es fan, no diria insalvables, però es fan més amples per la diferència de joc entre l'un i l'altre.
6: Però si és que estiguessin empatats a punts... Sí, sí, és igual.
2: Clar, les sensacions
6: serien les mateixes. Per això, però els punts són superables, sí.
4: Però si estiguessis empatat... és evident que no és definitiu, però si estiguessis empatat a punts amb les mateixes sensacions, el Madrid té una capacitat per autoconvèncer-se que
6: tenia, no...
4: Potser tenia, però la història és tan llarga que tampoc no la mataré en 2 anys.
6: Clar.
4: Jo prefereixo tenir-los a 6, que estan empatats, encara que aquí tinguem unes sensacions meravelloses.
6: Home, sempre.
4: I dit això, i no sent definitiu, que es presentin al Clàssic...
10: molt apurat, el Clàssic és el Camp Nou, el primer. El Camp Nou.
4: Sortir a 9 del Clàssic tampoc serà definitiu, però no faltarà gaire.
6: Compte que abans el Madrid ha de jugar contra el Villarreal, tornant de l'aturada.
4: Doncs més al meu favor.
9: No, que 6 punts a la jornada 7 mai poden ser significatius, com han dit el Jordi, la Sonia i el Ricard, el que fan significatius és la imatge que donen tant al Barça com al Madrid. O sigui, per revertir aquests 6 punts, el Madrid ha de canviar molt a millor, que jo estic convençut que amb aquest entrenador no ho farà, i el Barça hauria de canviar molt a pitjor, que també crec que no passarà.
10: A veure, us serà una pregunta més de sensacions, que ens situarà més on creieu que està la Lliga en aquest moment i on pot estar a final de temporada, i us demanaré percentatge d'opcions que li doneu ara mateix, després de 7 jornades, al Barça per ser campió, al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid. Uri, al Barça...
9: 75-25.
10: Sí. 20 pel Madrid, 5.
9: Avui li dono 5 a l'Atlètic, l'altre dia li vaig donar 0, però sí. Va, li donarem 5.
10: Sònia...
2: 75-24-1.
10: Més o menys el que vas dir fa unes setmanes. Jordi Costa?
4: 80-20-0.
10: I Ricard Torquemada?
6: No, jo no me'n recordo, ja cada cop perdo més la memòria, però diria que, no sé, 75-25, no? Alguna cosa així.
10: Sí, li vas donar una mica a Simeone i a l'Atlètic de Madrid.
6: Home, ara és segon l'Atlètic.
10: Sí, un punt per davant del Madrid i empatat amb el Betis.

0: Fa uns dies, a dos jugadors del Betis els hi demanaven en un d'aquests testos que ara s'han posat de moda quan es fan entrevistes, que recordessin o citessin monuments de Sevilla. Un dels jugadors era Riquelme, Rodrigo Riquelme, ex de l'Atlètic de Madrid, ex del Girona. I va dir el Puente de Triana, recordo, la Giralda, la Torre de l'Oro i alguna altra. Doncs des d'ahir, en aquesta categoria de monuments de Sevilla, potser també s'hi podria incloure la segona part que va fer el Barça de Hansi Flick ahir al Sánchez-Pizjuán. Monumental, plena d'autoritat futbolística i d'un nivell, en tots els sentits, de molta superioritat. Què és el que més us va agradar? Amb què us quedeu de l'exhibició del Barça ahir, sobretot a la segona part a Sevilla?
1: Aviam, si xoca el primer, jo crec que no puc dir una altra cosa que amb el hat-trick de Rafinha.
0: Rafinha.
1: I a més, recordo que l'altre dia, amb la transmissió del Ricard, que vaig dir que de Rafinha el que m'estava agradant més no només en la quantitat de gols, sinó la qualitat dels gols.
0: Com defineix?
1: I crec que ahir els tres, o sigui, són de 10. I de maneres molt diferents.
2: O sigui, primer... De 10 i de 9, Uri?
1: Sí, exacte, sí.
0: Però primer... De 10 de puntuació, deies,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, sí. El primer, amb la velocitat que va, com retalla...
0: Cau el defensor.
1: I després de el defineix. El segon gol és un gol que per un nou de tota la vida és senzill. Mm. El 5-9...
0: S'anticipa de cap.
1: S'anticipa, va al primer pal i remata cap. Però per un jugador que en sa vida ha jugat de 9... sorprèn que faci un gol així. I el tercer, que pot semblar una mica el més senzill...
0: Bueno, va tot, no va tot drap, no? un toc i definició.
1: I que molts jugadors intentarien driblar el porter, la xutarien al cos del porter, i ell, amb molta sanfreda i molta qualitat, fa el que s'ha de fer. Vull dir, que em semblen tres gols...
2: Toc de Romario, eh?
0: Sí, o de Chiqui Begristain. A mi em va
2: recordar molt. També, sí, perquè és esquerrà, però vaja, no? És aquesta finalització
0: de classe màxima. Sí. Sí, sí.
1: Semblen brutals, els tres.
0: Sònia?
3: Mira, com que vaig darrere de l'Oriol i ja heu parlat de Rafinha, que jo crec que és el que ens va impactar...
2: Ara
3: tot,
2: tu de Rodri, va.
3: Jo, exacte, jo aniré per Rodri, perquè és que em continua meravellant, i mira que meravellant, i mira que el Barça, sobretot ofensivament, és on acabes, no? On acabes, estàs acabant resolent partits, és una... ofensivament l'equip no para de marcar gols i les xifres ja són bestials dels seus davanters i de tot l'equip, però la sensació de tenir un salvavides constant al darrere i que la quantitat de jugades que atura Rodri, que no te n'adones que allò hagués estat un contracop o que allò hagués estat una jugada amb un xut del rival,
0: l'àrea
3: que
0: també la defensa
3: no
0: res. Molt bé.
3: Exacte, o sigui, defensa molt bé aturant la jugada perquè no inicia, però també dins l'àrea, bé, aquella jugada en la que jo de principi vaig pensar i no ha tocat el jugador i realment no l'havia tocat, ara no recordo qui era, sí, el jugador que quedava sol.
2: Correia,
3: no? Exacte, Correia. Bé, jo cada partit que veiem, i sabíem el que era, però com l'estem comprovant, realment crec que és un dels grans salts diferencials del Barça d'aquesta temporada.
0: Jordi?
4: Estic amb la Sònia, evidentment, la cara, l'MVP, digueu-li com vulgueu, del partit de Rafinha, però jo a la primera part vaig tenir la sensació que el partit l'estava aguantant Rodri i per tant li dono una porció molt notable de que el partit l'acabés guanyant al Barça, l'exhibició de coneixement futbolístic que va fer, que a diferència de la resta de l'equip la va fer tot el partit, no només a la segona part.
0: I Ricard?
2: Mira, doncs jo vaig a un aspecte col·lectiu, que és la capacitat del Barça de sortir del fang al descans. El partit estava amb molt mala dinàmica, s'havia enredat en un duel físic de cos a cos, Lamine havia fet un gest al públic, allò s'havia embrutat i era el que el Sevilla necessitava per escalfar l'ambient, per mantenir aquest cara a cara, aquest duel. Aquest moment de refredar de les sensacions, d'arribar al descans, de dir, ens posem a jugar a futbol, ens centrem a jugar a futbol, sortim del fang, sortim, deixa'm el braç, no vull aquesta disputa, no vull aquest enfrontament, vull imposar el meu joc. A mi és el que més m'ha agradat, perquè a vegades costa sortir d'aquesta escena i situar-te en la següent, on tu pots imposar superioritat. Quan el Barça es concentra en les obligacions futbolístiques, fuig d'aquest cara a cara que el rival li planteja, de cop i volta el Barça creix i el Sevilla va caient. És com aquell que vol picar amb tu, però pica l'aire, o sigui que no et toca, llavors pica l'aire i hi ha un moment que de picar l'aire, que es cansa de picar l'aire perquè no et toca, no et colpeja. Tot allò que el Sevilla havia aconseguit a la primera part, a la segona és impossible, perquè a més ens marca un camí. El Barça tindrà escenaris com aquests. Els rivals ja saben que el Barça és superior i hauran de buscar escenes que siguin treure de polleguera el Barça, perquè no poden anar al cara a cara futbolístic. Per tant, buscaran escalfar l'ambient, treure el Barça del lloc, del seu estat d'equilibri, per poder complicar el partit. Que el Barça el primer partit ho hagi resolt en 45 minuts i hagi passat, com dius tu, de la primera part a la segona monumental, és marcar el camí, és dir, recordem Sevilla, tornem a posar-nos on ens toca, oblidem-nos de fer gestos al públic, de picar-nos amb el nostre cara a cara, amb el nostre oponent directe. Mirem això des del punt de vista col·lectiu, perquè així no ens guanyaran.
0: Rafinha va fer els 3 gols, ja n'hem parlat, hat-trick perfecte, el primer amb la dreta, el segon de cap, el tercer amb l'esquerra. Roger, vos atents a mà les dades golejadores de Rafinha aquesta temporada?
5: Sí, 14 gols en 8 partits entre Lliga i Champions, és el pichichi de la Lliga, 12 gols en 7 jornades, Lamin, Mbappé i Camello n'han fet 7.
0: I dades de rematades, percentatges?
5: Mira, rematades, ahir 4 rematades, 3 entre pals, 3 gols, l'altre que va fer va ser el pal,
0: un corner directe,
5: l'altra rematada, sí. I en tota la Lliga són 22 rematades, 19 entre pals, 12 gols. Això és un 54,5% d'efectivitat en les 22 rematades en total i un 63% en les que van entre pals. Són 22 rematades, 19 entre pals, les altres 3, una fora i 2 pals.
0: Són dades del laboratori de la TET amb el Carles i el Marc Domènech. A veure, amb quants gols creieu que Rafinha acabarà la Lliga i la temporada, Uri? Fa 2 temporades, que va fer molts gols, en va fer 34. En total a la Lliga tens la dada?
5: 18.
0: 18 a la Lliga, 34 en total. Tu tens perspectiva de com pot acabar, Uri?
1: 34 i 42.
0: 34 a la Lliga, que són molts gols en una Lliga, i 42 en total. Sònia?
3: Doncs diré que 36 i 45 en total.
0: Puges l'aposta, Jordi? Ja n'ha fet 14, eh?
4: Sí, sí. És que, clar, és que si faig la projecció se me'n van a xifres que em fa vergonya dir. Llavors faré una cosa discreta, 40 i 45.
0: 40 i 45. Continues posant l'aposta. El Ricard Torquemada què hi diu?
2: Jo la baixaré. La baixaré a una cosa que semblarà ara poca, però que són 30 i 38.
0: Déu-n'hi-do. 30 a la Lliga, 8 més entre Champions, que ja n'ha fet 2, Copa i Supercopa. Si m'ho acaba la Lliga, curt, Ricard.
4: Si acaba la Lliga amb 30, portant-ne 14 a la jornada 7...
0: No, 12, a la Lliga 12.
4: A 12, perdó. És igual, demanarem la suplència. Com diu el...
2: Clar, és que aquest és el problema.
4: Com diu el Ricard, ha començat tan fort... Que si
2: anem tan amunt, clar.
4: Si acaben números de Romario, ens farà cosa i tot.
2: Xavi, la pregunta és, hi haurà el debat en algun moment a la temporada de...
0: Falta pla B?
2: Ens falta el nou?
1: Bueno, el debat que hi haurà si s'ha fixat a Julián Álvarez.
2: Perquè quan s'encalli Rafinha, per què? Perquè no pot estar... Vaja, no previsualitzo, tampoc visualitzava això, però el més lògic i natural és que o es lesioni, o que s'encalli en algun moment, o que el Barça en algun partit Rafinha no estigui tan encertat com ara i comenci a fallar algunes oportunitats. Lamentablement, jo crec que apareixerà el debat i és quan haurem de recordar aquest club de la mitjanit i fer-nos forts.
0: Vinga, a veure què diu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
6: Molt bé, bona nit.
0: Amb quants gols creus tu que acabarà la temporada i la Lliga, Rafinha?
6: És que jo estic amb el Jordi, és que ara mateix surt a més d'un gol i mig per partit, és a dir, que els números ens farien vergonya. Jo crec que es quedarà molt a prop dels 50 i si haig de dir un número et diré 36 en Lliga, 12 en Champions.
0: Mira, 48 sortirien, que no estaria gens malament. Aprofito i et faig la pregunta que he fet al principi. Percentatge d'opcions que li dones al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid per guanyar aquesta Lliga? Un cop hem arribat a la primera aturada, el Barça té 6 punts més que el Madrid, 5 punts més que l'Atlètic de Madrid?
6: 80-20 i 0. Jo l'Atlético segueixo sense creure mal.
0: A veure, la majoria estem enfocant Rafinha després de l'exhibició d'ahir al Sánchez Pizjuán, però tu aquesta nit ens vols parlar de Lamine Yamal, perquè l'estàs veient bé i l'estàs veient en un context tàctic una mica diferent aquesta temporada, oi?
6: Sí, sí, perquè òbviament el nom és Rafinha i Rodri, que em veu parlar molt al tercer temps, però vull obrir vull destacar el Lamine que estem veient, eh? Porta 6 partits consecutius tenint un impacte decisiu en el marcador, és a dir, amb gol, amb assistència o amb les dues coses, i jo crec que té una explicació tàctica. Estem veient un Lamine que juga molt més per dins, que ve molt més a rebre a l'inici del joc, i crec que una de les variacions que buscava Flick, posant a Eric al lateral, insistint més en Fermín que en Dani Olmo a la mitja punta, era precisament crear-li un context més ideal. És a dir, ahir a l'1-3, que ve a rebre el Lamine d'una passada de Rodri i ja surt en carrera, o, per exemple, l'últim gol de Gabriel Jesús davant del Feyenoord en Champions, que és exactament igual,
4: sí.
6: A Lamine abans no li passava. I ara l'equip sap crear un context i ell sap venir a rebre molt més endins. Ahir fa 74 intervencions, Xavi, 33 són per dins, que són moltíssimes, i 16 són en l'inici del joc. És a dir, ha ampliat el seu radi d'expansió i jo crec que hi ha això, com et deia,

0: si no sortim des de fora, tenim un problema amb l'amplitud a aquella banda, perquè Eric no té el recorregut que té Koundé. Hem vist també molt Eric per dintre. O sigui, el que vull dir és que si...
1: A mi em fa la sensació que ja està buscant aquests espais interiors quan veu espais per córrer.
0: Jo crec que ho estan llegint bé, És veritat que en alguns casos ha permutat en Fermín, com diu l'Àlex, per exemple, Mestalla, el primer gol, passada des de fora dintre de Fermín per Lamine. Això m'agrada. El que jo crec que encara no hem vist, i per tant ara estem avançant sobre aquesta tendència que ens marca l'Àlex. Compte que no descuidem l'amplitud, perquè a ell jo crec que el necessitem més de fora cap a dintre que a dintre. A dintre ara no el necessitem, i més quan el mitjapunta continua jugant aquí. Una altra cosa és que permuti la posició amb el mitjapunta, i que això em sembla bé. A més, Fermín és un jugador que pot anar per fora, que és un futbolista profund. Jo crec que fins ara no és un problema, jo crec que el Barça ho està fent molt bé, que l'Àlex ens marca aquest punt de partida, però no m'agradaria que això anés amb una tendència progressiva, perquè el Barça continua necessitant que Lamine Yamal marqui referència d'amplitud, que Rodri i Pedri el trobin en el canvi d'orientació, que el trobin moltes vegades cara a cara. O sigui, jo prefereixo que Lamine continuï alternant.
1: A algú no li va agradar i fins i tot li pot arribar a preocupar un punt que desafiï les aficions rivals, com va passar ahir després que s'enfotessin d'ells els del Sevilla per fallar una rematada amb la dreta? O sigui, crec que ahir Ricard, a tu no et va acabar de convèncer el gest de la mica, que va ser mínim,
0: No
1: va fer un Vinícius.
0: No. Jo ja vaig dir la meva, que parlin ells, que jo ja, i tu i jo ja ens vam mullar.
2: Sí. A mi evidentment no m'agrada, però puc entendre que han parit així, que abans més revolucions de les normals i passar una cosa com aquesta, pues que puguis fer algun gest que no toqui, però vaja.
1: Va aixecar la mà i va fer, vinga, seguiu,
2: no,
1: que ja veureu.
2: No li dono més importància.
1: I de fet, ahir el va estimular, perquè la segona part que fa...
2: I la celebració del segon gol, l'assistència que dona, també, exacte, es va reivindicar. Sí.
3: Bé, crec que s'equivoca, que ell no ha de dir res al públic, i imagino que algú des de dintre del vestidor li haurà dit que no ho repeteixi. Més enllà d'això, ho deixaré aquí.
4: A mi tampoc em va agradar. Crec que... sense comparar-lo amb Vinícius, però crec que en el moment del partit en què ho fa podia haver perjudicat l'equip. Al final la cosa no va tenir més transcendència, però sempre en aquests casos, quan tinc la temptació de dir això és inadmissible, penso que té 19 anys i que, tot i que el sentim parlar amb una seguretat i una personalitat i parlar i jugar, continua sent un nen. Ell mateix ho diu a l'entrevista amb Valdano: jo sóc un nen, i els nens a vegades aquestes coses les fan bé, els nens i els no tan nens.
1: A mi no em va desagradar tant, la veritat. O sigui, em sembla molt, molt humà, i no vaig veure una provocació tan bèstia, Àlex.
5: Sí, jo crec que és una cosa que ha de cuidar, per això, Per mi el respecte al rival i a l'afició és una cosa...
1: El que no li van tenir amb ell és que... A veure, Christensen, Roger, avui li han fet proves i han confirmat una lesió muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra, s'estarà unes setmanes de baixa, unes quantes setmanes?
6: Sí, el Barça diu les pròximes, però això és un mes, al voltant d'un mes. Ens diuen que no en farà prou amb l'aturada, que són aquestes 3 setmanes, per tant, uns dies més, unes setmanes més, no uns mesos, no en plural, però sí al voltant d'un mes, potser una mica més d'un mes.
1: Ja veurem, en Christensen, que és de vidre. Andreu Serarols, bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit a tots.
1: Tot bé?
7: Sí, tot bé.
1: Molt bé. Andreu, va marxar Álvaro Cortés en les últimes hores de mercat, que havia debutat la temporada passada amb el primer equip i va fer algun bon partit, al cap de l'Alavés, per exemple, si no recordo malament. Queda algun central interessant al planter per si hi ha necessitat aquestes pròximes setmanes quan tornem de l'aturada perquè Flick pugui captar talent defensiu al Barça B, al juvenil, al Barça Atlètic, al juvenil?
7: Bé, ara d'immediat, Belletti està utilitzant a Gariba a l'esquerra i Àlex Campos a la dreta. Ha sortit així els últims 3 partits i són els 2 centrals de confiança del filial. Amb el juvenil hi han jugadors molt joves, em costa veure encara la projecció d'ells, i sí que és cert que dins del club, doncs, bueno, és una posició que veuen que s'ha de reforçar. Sí que és cert que hi ha
1: jugadors... Per primer equip, et refereixes?
7: Sí, sí, de reforçar de cara a futur, de tenir aquesta projecció juvenil, Barça B o inclús primer equip, com tenen jugadors amb altres posicions.

0: posicions molt, molt marcades que veuen que tenen arribada en un futur, i en el cas del central sí que és cert que van una miqueta més coixos, et diria.
1: La veritat és que no entenc com van deixar marxar Álvaro Cortés, tenint en compte que una de les quatre peces que comptaves per cobrir l'eix de la defensa és Christensen.
2: Si no em falla la memòria, Xavi, el Salmurri va explicar que Cortés, quan presenta l'oferta de l'Anvers, li diuen que endavant perquè compten que fitxaran algú.
1: Sí, van intentar fitxar un irlandès, però no van poder, perquè van amb massa quartos.
2: Jo estic d'acord amb tu, però si llavors no va endavant el fitxatge que tens al cap, no el deixis marxar.
3: Aquí ens hem quedat coixos, no?
2: Clarament.
1: Sí,
2: clarament.
1: Sí, perquè a més no volen que Cubarsí deixi el perfil dretà de la defensa. Condé no el pots posar a l'esquerra, perquè imagina tal. Encara, llavors hauries de moure Eric, i aquí sembla que ens hem quedat coixos. Ahir a Sevilla, Andreu, per la lesió de Joan Garcia, Hansi Flick va fer jugar l'Ivakovic, al final Stenzen va ser suplent, i com a tercer porter va fer viatjar Iker Rodríguez. I em vas dir fa uns dies que Iker Rodríguez fa bona pinta i confia molt de cara al futur al Barça.
0: Sí, totalment, Xavi, com vam comentar, porter que va arribar al Barça del Can Rull a l'etapa de prebenjamí, porta tota una vida al Futbol Club Barcelona.
1: Té 18 anys, oi?
0: Sí, correcte, el 2008, juvenil d'últim any, porter titular del Barça Atlètic, i des del club hi tenen molta confiança, Xavi. És un porter de present i de futur, a les etapes anteriors sempre ha estat un porter molt destacat, molt bon joc de peus, comprensió del joc, una bona talla, que amb el futbol modern... Està, si no vaig errat, entre 1,87, 1,89, per allà, al voltant de l'1,90. I bé, un porter que confia molt i que penso que el veurem aviat a fer coses interessants.
1: Anem ràpid. Has estat avui al Sabadell 3, Oviedo 1?
0: Sí, he estat al Temple, partit impecable del Sabadell, 3-1, una energia brutal, per mi molt superior a un rival d'entitat com és l'Oviedo, i el Sabadell segueix amb una dinàmica molt i molt positiva.
1: Ha guanyat 3-1 avui l'Oviedo, el Girona també va guanyar ahir 1-2 al camp del Cádiz, el Sabadell és cinquè, el Girona és setè, Sabadell en zona de playoff, ha guanyat els tres partits de casa a la nova Creu Alta que ha jugat aquesta temporada. El Girona queda en setena posició amb 10 punts, ahir va guanyar el camp del Cádiz, una bona victòria, tot i que el Cádiz passa per mal moment.
4: Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
1: En 8 minuts, a les 12, som al Club de la mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas i l'Andreu Serrarols, també hi ha el Roger Busà. I ara saludem l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
5: Bona nit, Xavi, des de Badalona.
1: Encara ets a Badalona?
5: Sí, no, però sí, aquí veig que s'estan tirant castells, o sigui, petards bastants. He vist algunes palmeres des de la platja de la Marina. També veig petards a l'altra direcció, a la direcció Sant Adrià de Besòs, però encara a Badalona. Vull dir que realment la gent de Badalona sap que ha guanyat un títol dels importants.
1: Quan feia que la penya no guanyava un títol? Tot gira, ho dit, 18 anys?
5: 18 anys, sí. La Supercopa, o sigui, la Lliga CB, la Copa Olet del 2008 i després la Lliga Catalana de la temporada 2008-2009.
1: I la Copa CB també la van guanyar el 2008, si no m'equivoco.
5: Sí. És a dir, fa molts, massa anys per la penya, massa anys.
1: Sí, has estat tot el cap de setmana a Badalona pendent de la Supercopa CB, la final l'ha guanyat la penya, el Joventut Badalona, contra el Barça, la penya ha estat superior,
5: Tota l'estona. Ha guanyat del minut 1 fins al minut 40 i crec que ni tan sols ha arribat a patir pròpiament. El Barça s'ha arribat a costar 6 punts, però la veritat és que la penya ha controlat, perquè clar, tenint a Riqui i a la Provítola, doncs és com anar amb canvi automàtic o amb canvi de marxes, no? Doncs vas amb canvi automàtic i ells ja van regulant.
1: Escolta, això et volia demanar per la Provítola i Riqui, que han marcat diferències en aquesta Supercopa i que poden marcar moltes diferències, fins a quin punt, fins on tindrien el límit? Aquests dos bases ja amb molta experiència, però encara amb més talent.
5: Exacte, jo crec que el gran objectiu després de la Supercopa, perquè la Supercopa al setembre i en una competició on no hi ha el Madrid, doncs tens més opcions de sorprendre el Barça, per exemple, que a més és un equip en construcció. Jo crec que el següent objectiu, aquest equip pot fer història, sí, a la Champions League de bàsquet, on evidentment no hi ha cap dels equips Eurolliga. L'any passat van caure quarts, jo crec que aquest any, sí, les lesions respecten els jugadors, perquè l'any passat es va lesionar Tomic i Virgander en el pitjor moment, però bé, la Provítola i Riqui fins i tot podrien ser suficients per optar al títol. La penya pot optar a guanyar aquesta Champions. I després Lliga CB ja ho veurem, perquè això és molt llarg, són molts partits, la Provítola, Riqui, doncs ja tenen al voltant de 35-36 anys, i això s'ha de veure, però és que són molt bons, és que són realment jugadors top, jugadors que encara podrien tenir minuts a Eurolliga i minuts de qualitat. De fet, el Barça l'any passat, quan l'Apro juga, l'equip ho nota, o sigui, ell mateix porta l'equip. Perfecte per la penya, per haver-ho vist, i malament pel Barça per haver deixat escapar un jugador que es volia quedar.
1: Aquest nou Barça superrenovat de Sekulić a la banqueta, com l'has vist a tot el cap de setmana de Supercopa?
5: A mi no m'ha agradat. Fins i tot ahir que van guanyar el València, veig un Barça molt mediocre. Almenys, clar, poden vendre'ns la idea de que és un equip amb 11 fitxatges i que està creixent, i ho compro, però la flaire que fa, doncs, és que calen moltes coses. De fet, a veure, és evident que li falten els pivots, el pivot titular i dos pivots més que estan lesionats. Però el que li falta i no té previst fitxar és un base director, i el Barça això no ho té i patirà.
1: Gràcies, Ernest. Continua la festa per Badalona, tot i que vigila, perquè és perillosa la festa a Badalona, eh?
5: Sí, mantinc una distància amb la festa, però sí, sí, i tant, ho seguirem.
1: Bona nit.
5: Que vagi bé.
1: Ens queden 3 minuts per recuperar el fil del futbol amb l'Espanyol, malauradament, perquè el divendres va perdre 1-3 contra l'Els, un Els que va jugar amb 10 gairebé tot el partit per l'expulsió de Fede Valverde al minut 5. Diuen que és el pitjor partit de l'Espanyol a l'era Manolo González. És clar, 85 minuts de superioritat, perds 1-3 i encara et poden fer algun gol més. O sigui, l'Espanyol venia de fer una primera part nefasta contra el Rayo. Algú té explicació del que li passa, del que li pot estar passant a l'Espanyol? Difícil entendre que un partit amb 85 minuts de
6: superioritat... Jo no el vaig veure, Xavi. No? He sentit que Manolo González feia referència com que ell també s'havia equivocat, que havia volgut fer jugar l'Espanyol com no podia, no? O alguna cosa semblant.
2: Però no, crec que no ho deien en concret pel partit de divendres, o això vaig entendre jo, sinó en general per l'inici de temporada. Ja, ho circumscrivia com si volgués fer jugar l'equip d'una manera que no pot.
6: I però tots no... els partits no els ha jugat així. Jo els que he vist tampoc l'he vist. Vaja, m'imagino que entenc que vol dir no ser molt dominador, manar molt, perquè potser no té la qualitat per fer-ho. Però clar, tot això parlo, necessito que m'ajudeu, perquè jo no vaig veure el partit i parlo de referències.
1: Molt mal partit de l'Espanyol, sense aprofitar en cap moment que jugaves amb un jugador més. L'Elx fent-te mal a l'espai amb molta contundència, però és que encara podria haver fet algun gol més l'Elx. I hi ha qui comença a pensar que el futur de Manolo, jo diria que això és precipitat.
7: Sí,
1: eh?
7: Jo crec que no està en dubte, però és d'unes derrotes que fan mal,
1: sí,
7: a nivell de prestigi intern.
2: Que si el van aguantar sense guanyar 18 partits, em sembla que van ser, ara no se'l carregaran per dos. Una altra cosa és que a l'estiu haguessin fet la...
1: Hi ha un altre director esportiu, Jordi?
2: Ja, però el director esportiu
1: ja
2: és el,
1: era,
2: que, el,
1: final,
2: és sí, el sí. que el manté al final i diu que són carn i ungla i que treballen en sintonia.
1: Sí, sí, seria sorprenent, però és veritat que ara mateix no hi ha bona maror al voltant de l'Espanyol i al voltant de Manolo. És que l'Espanyol va perdre contra el Rayo Leganés 2-1 amb una primera part nefasta, i divendres contra l'Elx a casa, que semblava un rival propici per sumar 3 punts, marxes amb 10 punts a l'aturada i més o menys tranquils, doncs marxes 15 amb 7 punts, i Roberto Fernández, que marxa amb la selecció espanyola, que el van convocar. Us acomiado aquí, gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Dalmas i l'Andreu Serrarols, un diumenge més per ser el Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
7: Bona nit.
8: Bona nit. Bona nit.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Guspir, Estel o Carícia, i el record especial d'avui és per al Joan Fortesa, periodista mallorquí, va ser cap d'Esports d'IB3, amic de Catalunya Ràdio des de fa molts anys, oient fidel de la TDT i de tota la programació d'aquesta casa, amb una sensibilitat especial per a l'esport i al futbol i un coneixement històric i un respecte que són admirables. Admiració és el que tenim per a gent com el Joan Fortesa i sempre és gratificant rebre els seus missatges comentant qualsevol tema de futbol, d'esports o del temps. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si heu sentit el programa en directe, l'esteu sentint en directe, amb els matiners i el Xevi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa La Carta, que cada vegada, cada setmana en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Un home de 28 anys ha resultat ferit de gravetat a Texas pels trets d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin i la víctima seria un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni de l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Mentre l'extrema dreta arrasa, el canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir que se'ls expulsi immediatament.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir al centre de la ciutat per protestar. Jaume Osete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes... És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policies per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.

0: Rècord d'assistència al Festival Veda a Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
1: Hi han actuat Maria Arnal, a qui podem sentir, Musca, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Biznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3 i a segona Sabadell 3, Oviedo 1.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que acaba en cinquena posició.
1: Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les 5 i 5 minuts, què tal, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
3: Teniu soneta?
4: Una mica.
3: Us costa arrencar?
4: Ja ho farem, eh?
3: Penseu que ens queda tota la setmana, eh?
4: I tota la temporada, també.
3: Tota la temporada, i el setembre encara dura. Per sort, li posarem una mica d'humor.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 21 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i a la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca, ho heu notat, a l'interior, i algunes boirines. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Calafell el sol sortirà a les 7 i 40 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana, l'actriu Naomi Watts ha rebut el Premi Donosti al Festival de Sant Sebastià i en recollir-lo ha dit unes paraules que està bé destacar.
0: Vinga.
1: Em van dir que m'afanyés, que la meva carrera s'acabaria als 40 anys i aquí em teniu. Les dones de la meva edat necessiten veure'ns fent cinema.
0: De fet, fa pocs dies també hi havia l'actriu Vicky Luengo que reivindicava exactament el mateix, per tant, celebrem el que ha comentat aquest cap de setmana Naomi Watts. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio i avui què passarà?
2: Avui amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez per comentar aquest avís d'una possible nova entrada massiva a Ceuta. També tindrem l'alcalde de Girona, Lluc Sedelles. Parlarem de l'amnistia perquè demà ja poden començar a passar coses, es reuneix al Constitucional i farem cor i àgora esportiva, que el Barça és encara més líder.
0: Doncs tot això a partir de pràcticament una hora amb Ricard Ostrell i molta atenció perquè avui per començar la setmana ens posem nostàlgics.

0: Si un dia he de tornar és una cançó que forma part del disc de Sau Quina nit, un disc que es va publicar l'any 1990. Hi ha un moment de la cançó que diu "No espereu res de mi", i és precisament el títol del documental que podeu veure a la plataforma 3Cat i que explica la vida de Carles Sabater fora de l'escenari a través d'imatges inèdites de la seva carrera personal, a través de la seva càmera personal i dels testimonis del seu cercle més íntim. Si no l'heu vist, ja teniu una bona opció televisiva per avui. Toca recordar el sempre estimat Carles Sabater, perquè avui hauria bufat 64 espelmes. Malauradament ens va deixar molt aviat, només tenia 36 anys. Però el seu llegat musical i artístic és present en dies com avui. I amb el permís de Carles Sabater, els matiners hem tornat i ho tenim tot llest perquè ho espereu tot de nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada ha sortit una notícia que agradarà als fans de Brigitte Bardot, perquè avui surten a la venda en subhasta 300 lots d'objectes de l'actriu. La bona notícia és que la majoria tenen un preu de sortida inferior als 100 euros,
0: està
2: encara.
0: Molt bé, està molt bé.
2: Entre els objectes que se subhastaran hi ha des d'anells de brillants fins a un exemplar del Kama Sutra.
0: Els beneficis... Aquestes hores del matí...
2: Aquestes
0: horetes... No sé si l'utilitzaríem per anar a dormir o per practicar sexe ara mateix.
2: Jo crec que ens l'aparíem tots ara mateix. Els beneficis es destinaran a la seva Fundació de Defensa dels Animals, als admiradors de la figura icònica, que recordem que va morir el desembre passat als 91 anys. Han acudit els darrers dies en massa a contemplar els prop de 300 lots exposats a les sales de subhastes Drouot, al centre de París. Avui se subhastaran mobles, roba, imatges religioses, cassoles i també una àmplia col·lecció de retrats de Bardot. Alguns d'ells, clar, com és d'esperar,
0: eròtics. Sí, evidentment, sí. Doncs estarem pendents també d'aquesta subhasta. Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Avui el món és un lloc una mica millor per històries com la de la botiga Torrente a Barcelona. Andreu Merino.
3: És una botiga de parellams ubicada al carrer Marquès de Barberà, al Raval. La particularitat és que va obrir el 1860 i ha funcionat de manera ininterrompuda fins ara, tal com explica l'historiador Dani Cortijo al Nació. Els barcelonins reconeixeran l'establiment per una característica de l'entrada, on una gran mà de ferro subjecta un llamp. La botiga ha subministrat parellams a la catedral, a Santa Maria del Mar i també al Palau de la Música, entre d'altres. I en un moment en què molts comerços es veuen obligats a tancar per la pressió dels lloguers, és una alegria que aquesta botiga continuï aguantant després de més de 160 anys i per molts més.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. El Japó és el primer país de superar la xifra de 100.000 persones en 100 anys o més.
4: Sí, són dades que ha fet públiques el Ministeri de Salut del país, una xifra que, per cert, creix de manera exponencial. De fet, respecte a l'any passat, s'hi han sumat 7.914 persones més. Amb totes aquestes dades, el 88% són dones. I si us pregunteu quin és el secret, doncs, d'entrada, la dieta, perquè mengen principalment peix, verdures, arròs i bastants pocs greixos saturats. També tenen un estil de vida molt actiu, és molta gent que camina, que va en bicicleta, que es tire, que fa gimnàstica. Aquí també s'hi sumen els avenços en la tecnologia mèdica i, atenció, un sistema de salut universal que atén, doncs, totes les persones grans.
0: Doncs ens haurem d'apuntar la recepta per arribar als 100 anys.
4: O anar a viure al Japó.
0: Quin 98 anys i encara fent els matiners.
4: Ui, ja en parlarem.
0: Ja en parlarem d'aquí 50 sí. anys. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Divendres s'estrenarà a Palau Sator, al Baix Empordà, el documental Pessics de Memòria. Ot Serra.
5: I el Palau Sator ha canviat molt, de 40 anys enrere o 30 cap aquí ha canviat.
6: A partir del testimoni de dones de diverses generacions reconstrueix com era la vida quotidiana en aquest poble durant la segona meitat del segle XX. Són una vintena de persones entrevistades, veïnes de Palau Sator, Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada.
5: Matàvem les gallines.
7: I a curs també, els coixàvem.
5: Anàvem a estudi peu. Del Mas, el poble,
8: mitja.
6: Els impulsors volen donar protagonisme a les dones que en aquella època sovint quedaven subordinades als homes. El documental es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de Palau-sator.
0: I Barcelona tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
4: Sí, el primer obrirà al barri de la Marina del Plat del Prat Vermell, no del Plat. Serà un local en un edifici municipal i ho ha explicat l'alcalde, Jaume Collboni.
9: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
4: S'hi podran comprar productes a preus assequibles i estarà dirigit a la població més necessitada. Amb aquest pla pilot, Barcelona segueix els passos de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran aquest any vinent. De fet, Collboni ho ha anunciat després de reunir-se amb Zoran Mamdani, que és l'alcalde de la ciutat nord-americana.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ens despertem plegats des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i és que tal dia com avui, però de l'any 1974, Barry White arribava al número 1 als Estats Units amb Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Babe era el seu primer número 1 com a solista, i de fet l'únic que aconseguiria al capdavant de la llista Billboard. Al Regne Unit el tema també va triomfar, va arribar fins al número 8. Barry White es veu que no volia ser cantant al principi, a ell ja li anava bé estar darrere fent de productor, fins que va decidir llançar-se a escriure i provar amb aquest tema, un tema, per cert, dedicat a la seva dona i musa, Golden White.

Amb la música de Barry White hem arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, i avui al programa volem recordar una de les artistes més estimades del país. Us parlem de la Núria Feliu.

0: Ai, és que tal dia com avui, un 21 de setembre, va néixer la Feliu, i és per això que avui al programa recordarem alguns dels seus grans moments al programa El convidat d'Albert Om, a TV3.
1: Sí, Núria Feliu va explicar algunes curiositats de la seva manera de viure.
2: Tu vius sola?
3: Sí.
2: Sempre has viscut sola?
3: Jo he viscut sempre sola, si no he viscut mai, sí. He tingut rotllos, eh?
2: Home, ja m'ho imagino.
3: Però,
2: bueno, ja m'ho imagino.
3: Home, tampoc, eh? Perquè...
2: Però mai conviure.
3: No, conviure no, no. Jo estic encantada, sempre dic que és una soledat escollida meravellosa. Estic més bé que mai, ara de debò, eh?
0: Doncs aquí era el primer dels molts comentaris i moltes de les confessions que va fer Núria Feliu al seu moment, perquè també, de fet, va explicar moments de la seva joventut.
1: L'Albert Om li va preguntar si es veia guapa quan era jove, i això és el que responia.
3: No, jo diria que guapa, guapa, no. No, vaja, jo no m'hi veig.
2: I de jove t'enduies els nois o et costava?
3: No, no, no, no. Jo he estat sempre molt tímida. Vaig ser molt tímida, molt. I, a més, era molt coco. No, no, no. No anàvem a ballar, saps? I a mi no em treien a ballar, saps? Em treia a ballar el papa per les festes majors, parlo jo, saps? I no, no, no, no tenia gaire ganxo, no.
0: Qui s'atreveix a no treure a ballar Núria Feliu en el seu moment, per favor?
1: No podem passar...
0: No, home, fatal. No podem parlar de la Núria Feliu sense recordar un moment important de la seva vida.
1: Sí, ella era del barri de Sants i sempre havia desitjat una cosa, tenir una geganta.
3: Vaig pensar, a mi m'agradaria tenir una geganta. Si me la fan després de morta, que deixo escrit que vull una geganta, no la podré controlar, no la podré mirar i tot plegat. I vaig dir, per què vaig esperar a morir? Me la faig. I aleshores els geganters d'aquí Sants són els que se n'encarregaran de treure'm a ballar, perquè no vull tenir una geganta allà quieta com una mòmia. Mm. Jo vull sortir a ballar, saps?
2: Què val fer-se una geganta?
3: Home, depèn, perquè jo va amb tanta pedreria, però no. Jo em crec que era més cara. Jo crec que deu valguer uns 5.000 euros, comptant-ho tot, eh?
0: Ai, la Feliu sempre serà la Feliu, una de les grans folklòriques del nostre país. I quan sona aquesta música vol dir que obrim la revista dels matiners. Ho estàvem comentant també a l'inici del programa. De fet, l'hem recordat aquest cap de setmana. Naomi Watts ha recollit el premi a la trajectòria i s'ha atrevit amb l'euskera.
1: Ha sigut aquest dissabte, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià, i ella, doncs, ha intentat i ha volgut dir gràcies així.
4: Ja bon, Donostia. I'm trying. Es que go gosh. Okay. I'm all right. Es que go gosh. How do I say it? Donostia. Gosh. Okay, yeah.
1: Ja està, ja ho intenté, eh?
0: Esquercasco.
1: Esquercasco. Va amb la xuleta, va amb el paperet.
0: Ha de costar.
1: No se n'acaba de sortir. Després sí que va amb anglès, diu que està molt emocionada, que segueix sentint tot aquell formigueig a les cames, un premi que, per cert, l'ha rebut en mans de Bayona, que la va dirigir a la pel·lícula Lo Impossible.
0: 10 minuts, 5:45 del matí, també hem de parlar de Maya.
5: Hay un parque en mi, Pamplona.
0: La Lara s'està emocionant amb aquesta cançó, que ella mateixa ha carregat a l'ordinador dels matiners.
1: És preciosa, m'agrada molt.
6: És preciosa, eh?
0: Parlem de Maya perquè s'ha fet viral per un vídeo de quan era petita que demostra que sempre ha estat una estrella.
1: Efectivament, és un vídeo d'ella amb uns 10 anys sortint de l'escola, sent perseguida per tots els seus companys de classe que li demanen cridant que canti Me Muero, un tema de la Quinta Estació, i ella, doncs, acaba cantant.
5: Que soy yo quien te haré los minutos y horas. Me muero.
0: És que és igual.
1: Que fort.
0: És que el vídeo que s'ha viralitzat, no sé si els oients que ens esteu escoltant us l'heu trobat per TikTok, per X, perquè, vaja, ha corregut com la pólvora aquest cap de setmana, sí. És que és pastada.
1: Sí. Fins i tot la veu, eh?
0: Tot.
1: Veu de nena petita.
0: No.
1: És un xorro.
0: És una meravella. Recordant a Maya aquest matí als matiners, i també és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, responia així a aquelles veus que sostenen que s'ha de posar límits a la immigració.
8: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Jo és que el debat crec que és un altre. Sí. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo soc defensor d'un control migratori en el sentit de que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants. Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i per tant redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
7: Al suplement, l'actor Carles Franzino ens explicava com entén la professió.
6: Se'ns en oblida que al final això que fem ho fem pels altres. Clar que hi ha una gran part, diguéssim, d'inquietud personal, artística, d'investigar, de veure, però cuidado amb aquestes coses perquè també es confon una miqueta amb l'ego, amb estar tancat, estar pendent de tu només, el món tal, i és com no, si el més interessant damunt d'un escenari al final és el que em donaràs tu, el que tinc al davant, no? I per tant, després aquest triangle de connexió amb el públic és meravellós, s'ha de donar les gràcies i, en fi, ho fem per ells.
7: I més enllà d'aquesta casa, José Mourinho no convenç ni a un madridista com Paco González, de la cadena COPE.
9: Señoras y señores, ha reaparecido Mourinho no sé cuántos años después. La culpa de la derrota es por el árbitro. Tiene razón en las posibles tarjetas de la primera parte, pero ha dicho que todo ha sido extraño en la designación de Ortizarias. Una semana antes, no es internacional, no soporta la presión. Y además ha añadido a Trujillo, que en el VAR tenía currículum según lo llevaba aprendido Mourinho. O el Madrid ha fichado a un guionista para Real Madrid Televisión, o Real Madrid Televisión le había dicho, mira, que sepa los antecedentes tanto de este como del otro.
0: Si sona aquesta música, vol dir que ha arribat el moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
10: Bon dia, matiners. Avui, dilluns, la Lluna entra a Aquari i ens recorda que podem formar part d'un grup sense deixar de ser nosaltres mateixos. Fixa't en els teus cercles. Et permeten expressar-te amb llibertat o et fan interpretar un paper? Recorda que la teva diferència també és la teva aportació. Apropa't a persones amb qui pots ser tu, compartir el teu talent i sentir que formes part d'alguna cosa. Bona setmana!
0: Bona setmana, Cristina. Doncs ja sabeu el consell, com sempre, de la gent d'Astrocat.cat. I, per cert, matiners, que avui us portem al teatre. Estigueu alerta, perquè d'aquí pocs minuts obrirem línies telefòniques al 932-07-474 i us convidarem a anar al teatre, cosa que ens encanta. Mentrestant, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànaga, que fa anys en fa 69. Dos músics en majúscules també fan anys el mateix dia, Jorge Drexler en fa 62, i ara que hem sabut que vindran a Barcelona, també felicitem a Liam Gallagher, en suma un mes i arriba al 54. I acabem felicitant l'actor Òscar Casas, germà de Mario Casas i ex de Na Mena, és nascut el 98, per tant, feu càlculs, només en fa 28.
11: No m'ho puc creure!
1: Sí, no arriba als 30 anys, però tot i així, moltes felicitats.
0: Jo crec que la Melero ja es quedarà sempre als aniversaris.
1: Sí.
0: Potser, a veure, podem pecar de fer-nos pesats, però a mi no m'ho puc creure, em té fascinat.
1: Són dos segons.
11: No.
1: Ara, gent,
11: ja pararem, si cal.
0: Nosaltres ho anem treballant. Si veiem que en algun moment potser ens estem fent pesats, canviem de frase. Mentrestant, ja ho sabeu, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, matiners!
13: Eloi Vila, periodista i bona persona. Presenta el programa El Cotxe, de TV3.
12: Jo ja veieu, soc dels que vaig d'hora i arrenco el dia amb música. I ara, amb tot aquest allau d'Oasis i aquesta gira mundial que passarà per Barcelona, els he recuperat, que feia temps que no els escoltava. I sona cada dia, en bucle a casa, aquesta cançó, Life Forever, extraordinària. Si us acut una cançó amb més força per arrencar el dia, va, vinga, gaudiu-la molt. Matiners, som-hi.
14: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 21 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. L'extrema dreta torna a guanyar en un Land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
1: Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
0: I sense sorpreses, la Comissió Electoral Central russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
1: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, que està molt per sobre de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
0: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
1: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, per cert, Feijóo va endurir el seu discurs anti-immigració des de Badalona.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Pedro Sánchez acusa el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortir del curs polític, i deia això.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Als Estats Units, en les últimes hores, hi ha hagut un tiroteig dels ICE.
1: Un dels agents d'immigració del país ha disparat i ferit de gravetat un home de 28 anys a Texas. Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. L'home ha rebut almenys 2 impactes de bala i, després d'ingressar en un hospital, l'han traslladat a un centre de detenció.
0: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar, suposadament, un altre home a l'AP7.
1: Va passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre. Més tard el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.
1: Sobretot per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes d'ampliació. A Barcelona, 30.000 persones, convocades per la plataforma Zero Port, van sortir al centre de la ciutat. Jaume Ocete, portaveu.
4: La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, continua resant.
1: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Per cert que Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Va arribar ja 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Amb les eleccions, evidentment, avui en portada, les eleccions a Alemanya, ja ho direm bé.
5: Exacte, amb el desastre electoral per la CDU del canceller Merz. Sí, Alemanya vota els extrems en 2 estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia. La ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes.
7: També en portada avui les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico. En foto partida d'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen 2 fotos calcades. A cada foto, el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta aixeca la mà esquerra.
5: Altres temes de portada. Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
7: I per acabar, Collboni, El Periódico explica que demana, des de Nova York, una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
0: I avui, articles d'opinió sobre les eleccions a Alemanya i Donald Trump.
7: La Vanguardia titula l'editorial La caiguda de la CDU després de la desfeta a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental davant de l'extrema dreta.
5: I apunta que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU.
7: El Mundo titula l'erosió del centre alemany i també assenyala que els resultats de les dues eleccions regionals que es van fer ahir confirmen una tendència preocupant.
5: Per això, davant del populisme i l'antipolítica, fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca la immigració desordenada.
7: L'Ara, d'altra banda, dedica l'editorial a Trump i diu que la seva guerra contra l'Iran ofega els seus aliats.
5: I creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte amb Dinamarca i Groenlàndia, que de moment no queda clar fins a quin punt supera el que ja tenia firmat des dels anys 50.
7: El País directament titula Groenlàndia no és de Trump i assegura que la presència militar nord-americana a l'illa àrtica ja estava garantida pels pactes del 1951.
5: El diari de Prisa deixa clar que l'acord sobre Groenlàndia preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units.
7: I per la seva part, el periòdico mira cap a casa nostra i es fixa en el fet que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han inaugurat el curs polític a Catalunya aquest cap de setmana.
5: El diari diu que Catalunya és essencial tant pel PP com pel PSOE i que les eleccions del maig seran la primera referència sobre la relació de forces amb què socialistes i populars encararan la resta de cicle electoral.
0: Entra a la ràdio xiulant, cantant, perquè és el seu dia preferit. Sílvia Solanes, molt bon dilluns.
6: Molt bon dilluns.
0: Veus que bé, quina energia.
6: Sí.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
6: No, perquè la producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor. Ho denuncia Unió de Pagesos i ho llegim al Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que, amb la calor, està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
6: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Això recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Explicant-nos, els pisos públics podran prescindir de places de pàrquing o com a màxim mantindran una per pis, una per pis en funció de la zona, ja que n'abarateix el preu. També hi ha canvis a l'hora de programar places d'aparcament als nous barris, als nous carrers que es construeixen. Si un carrer és de vianants, no n'hi haurà.
0: Si en els actes de festa major hi busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
6: Perquè Vilaseca es convertirà en el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers. Ho veiem al Més Tarragona.
0: Del Menja Pomes al Devora Pomes.
6: Al Devora Pomes. Un nou projecte per acostar la poma als nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb aquesta campanya divulgativa es promouen hàbits saludables a través de jocs i experiències. L'han posat en marxa Fructicola Empordà, Giropoma i Girofruits, tres dels principals productors de poma a les comarques gironines. Ho recull el diari de Girona.
0: I a aquestes hores del matí torno a saludar la Marta Viana. Bon dia de nou, Marta.
8: Bon dia, bon dia.
0: Perquè amb la Marta sempre els matiners repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem?
8: Mireu, avui us vull començar parlant de la xarxa d'espectacles infantil i juvenil, perquè ja està en marxa tot aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes d'agost. Em queda llunyíssim escriure fins al mes d'agost, però que sapigueu que hi haurà un munt d'espectacles tota tota la temporada, espectacles pels més petits, també pels que no ho són tant. Hi ha molta cosa per tot el territori, per Palafrugell, per exemple, aquest cap de setmana, per Rubí, Vilafranca, Calafell o Molins de Rei, i ens ho explica la gerent de la Fundació Xarxa, la Mònica Martínez.
9: Sí, comença una nova temporada de la Fundació Xarxa. Teatre, música, titelles i espectacles per compartir en família. Programació estable als municipis, campanya escolar, fires, festivals i maratons de contes. També el tas d'espectacles i els premis Fundació Xarxa per impulsar les arts escèniques familiars. Podeu descobrir la programació, la cartellera i les notícies a Fundació xarxa.cat.
0: Més coses, perquè ara toca parlar, ho hem fet a l'inici del programa, també l'hem recordat quan repassàvem algunes dels sons que ens ha deixat el cap de setmana, però seguim parlant de Sant Sebastià.

0: Hem de seguir parlant de la bola negra, en parlarem molt perquè això no ha fet més que començar i es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastià d'aquí molt poca estona. Al matí Catalunya Ràdio sentirem la crònica de l'enviat especial amb Marc Garriga, però sí que us diem que l'ovació va ser històrica, ja van ser més de 10 minuts aplaudint i va haver molta, molta emoció, i una pel·lícula que, per cert, ja està triomfant a l'altra banda, al Festival de Toronto, perdoneu, s'ha endut el premi del públic, que és el més important del certamen. I deixa'm acabar parlant de Shakira, perquè ja comencen a haver-hi les primeres convidades, que ens fan molta il·lusió, i aquest cap de setmana ha sigut el torn de Laura Pausini. Totes dues han aparegut a l'escenari cantant a la famosa cançó Antologia.
1: Cinc minuts, arribem a 6:15 del matí. Ai, Déu meu. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Si arriba la Maria, ja la tenim aquí, és el moment de la dada, Maria. A veure com anem, perquè la setmana passada va haver-hi aquí ganivetades a l'estudi.
2: Avui és una dada festiva, eh? Espero que no
1: arribeu. Pensava que digues fàcil.
2: Festiva.
1: Perquè últimament també ens estàs fotent unes escombrades en directe. Que tela.
2: Aviam, us poso un pas doble, que és tot un emblema d'una ciutat catalana. Us diu alguna cosa, això?
0: No. Molt, una cosa bàrbara.
2: Hem d'anar més a Tarragona.
1: Hem tornat a la nostra infantesa. Als tarragonins els hi sonarà una mica més, eh?
2: Sí, moltíssim. Espera, espera, que això serà àlgid.
1: Ah, val, val. Bueno. Maria.
2: A Tarragona t'asseguro que ho estan entenent,
1: sí,
2: eh?
1: També tens tota la raó. També tens
2: aquesta
1: tota la raó.
2: Aquesta cançó és l'Amparito Roca. Amparito Roca. I coincidint amb les festes de Santa Tecla, avui, que és dia 21 de setembre, aquesta mitjanit, la mitjanit del 21-22, es fa la baixada de l'Àliga i aquesta cançó sona en bucle. És tot un emblema, tot un himne de la ciutat i de les festes. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. De quin any és? No sé què.
2: Quin any es va estrenar el Pas Doble amb Amparito Roca? Wow. Molt bé, Canalies, això ho has encertat.
0: Has de fer trapes?
1: No. Si la Maria no, però si la Maria no apunta res aquí al guió.
0: Ho apunté tot.
1: No, la resposta no.
0: Ah, no, la resposta no. La pregunta sí.
1: No, però no l'estava mirant. Estava al sumari Matí Catalunya Ràdio, que és el que ve després, per anar conduint una miqueta el programa. Quin any?
3: Fa anys, fa anys.
1: Fa anys, fa anys.
0: Fa anys i panys.
1: Però clar, és d'aquest segle?
3: No.
1: No, té més anys.
3: Sí. Sí.

0: aplaudir, sisplau. No sigueu rancuriosa.
1: Sí, visca.
0: Ja porto dues de seguida. Explica'm això, Maria.
2: Mira, es va estrenar l'11 de setembre del 1925 en un teatre de Carlet, a la Ribera Alta del País Valencià, i la va compondre un barceloní que treballava allà, allà a la banda d'aquell poble, que es diu Jaume Teixidor. Com ha arribat això a convertir-se en una espècie d'himne oficiós de Tarragona? Doncs una mica per casualitat. Als anys 80 ja era la cançó amb què la colla jove dels Xiquets de Tarragona celebrava les seves victòries.
0: Sí.
2: I després, quan es va començar a fer la baixada de l'Àliga, a finals dels 80, doncs el trompetista, que era aleshores, que ja no ho és, dels Pets, el Xavi Torner, un dia que estaven fent aquesta baixada es va posar a tocar aquesta cançó. Aquesta cançó sona en bucle durant la baixada.
0: Sí.
2: I heu d'anar, us ho recomano molt, perquè és un ambient molt festiu. I mireu com es posa la gent. Això és des de l'Alpà de la Ceba a la Catedral fins a la Plaça de la Font, no parar. A tope, a tope.
0: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
1: Adéu.
0: Tres quarts de sis del matí. Això vol dir que en 15 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui tenim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar d'aquesta possible nova entrada massiva a Ceuta i també d'un dia de moltes eleccions, per exemple, a Alemanya, també n'hi ha hagut a Rússia i n'hi haurà precisament al Marroc. Saludarem l'alcalde de Girona, Lluc Sadellas, parlarem dels robatoris de coure, perquè la setmana passada vam tenir diverses notícies sobre el tema i segurament hi haurà novetats legislatives, i acabarem amb cor i l'Àgora Esportiva, que el Barça és més líder després de la derrota del Madrid.
0: Veus, doncs ja tindrem el dilluns fet. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: Fins ara. I molta atenció, oients dels matiners, perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 932017474. Si teniu ganes d'anar a teatre, nosaltres us hi portem. Per tant, 932017474, un val per dues persones per anar a veure La primera llei de Newton a la Villarroel. De seguida, escoltem els oients més matiners.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
0: Per què?
5: Tres bessones. Bessones són dues.
0: Ah.
5: Tres són trigèmines.
6: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
5: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
7: Ja, és veritat, això?
8: És veritat, té raó.
5: Un, dos, tres. Som tres trigèmines.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, em diuen que no tenim l'Eloi Cordomí?
2: Epa!
1: A veure,
2: no em de patir.
1: Espera, vaig a trucar-lo. A veure, vaig a trucar en directe a l'Eloi.
2: Eloi.
1: És que jo des que està construint aquell mur estrany a casa seva, jo pateixo per l'Eloi.
2: Que deu ser el muret aquell.
1: A veure.
2: Jo crec que s'ha dormit. És que ara ja costa aixecar-se.
1: Vaig a trucar-lo.
3: Hola, probablement tinc cobertura. Que truca en via.
1: Hola! Que em surt la bústia, també.
2: A veure, el truca 3 vegades seguides, que és el que li va passar al Francesc l'altre dia.
1: Oh! Bé, o sigui, però el tenim aquí o no el tenim? A veure. Aquestes coses passen a vegades. Ara, si se m'ha dormit, veuràs tu, perquè tampoc no entrarà al matí, eh?
2: Hauria. No sé. Bueno.
1: Doncs si no el tenim. Sí, el tenim. Eloi! Eloi!
4: M'has posat amb la Cati.
1: Ara.
2: Ah,
1: què t'ha passat?
2: Cati.
4: Ah, jo? M'ho dius a mi? Hola,
1: sí,
4: bones.
1: Sí, bon dia, t'estic trucant, em surt la bústia.
4: Eloi?
1: Hi ets?
4: Hola.
1: Ah, va, sí, a veure un moment, anem a ordenar-ho tot això.
4: Eloi Cordomí, bon dia. Que normal, avui.
1: Bon dia.
4: I bona hora.
1: Què t'ha passat?
4: No m'ha passat res, jo m'he connectat a l'hora de sempre, però avui aneu més d'hora, no?
2: Potser un minutet.
1: Un minutet o dos.
4: Un minutet, ah, doncs mira.
2: És que un minutet
4: és el decisiu.
2: Un minutet et pots quedar al llit.
1: No gaire cosa més.
4: Ai, senyor. Tot a lloc.
1: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana, Eloi?
4: El cap de setmana bé, hem tingut els cunyats per casa, la família, bé, ha estat divertit, la veritat.
1: Molt bé. Alguna anècdota que vulguis explicar als matiners de Catalunya Ràdio?

0: He posat una mica del tema dels murs de pedra perquè m'he contracturat una mica l'espatlla.
1: Ah, ja hi som. Sí. Ja sabíem que això passaria, però si no pots estar pujant i baixant amb pedres que pesen 300 quilos, Eloi, que no tenim edat.
0: Sí. Ja, de fet, ja fa dies que m'avises i penso això. És un senyal, com que tu ets una mica bruixot, penso això és un senyal de que hauria d'anar fluixant.
1: Ja t'ho dic ara, és que ja t'ho dic ara. Amb aquestes coses has de vigilar.
0: Ho faré.
1: Ara posa't una faixa protectora o alguna cosa d'aquesta.
0: No, és una mica l'espatlla, però ja s'està recuperant correctament.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera per avui?
0: Vine una setmana estiuenca, avui i tota la setmana. De fet, avui serà el dia més càlid de la setmana, ja tenim valors alts a aquesta hora i s'arribarà a més de 30-32 graus a gairebé tot Catalunya, fins a 35-36 graus a les Terres de l'Ebre o a les comarques de Ponent. I dia de sol, amb algunes capes de núvols prims, poc importants, i sembla que aquesta tònica de temps es mantindrà tota la setmana, tota. Fins divendres, dissabte ben bé, com el diumenge començaria a canviar algun... una mica el temps, arribaria a passar algun frontet, però vaja, encara queda gaire, encara queda molt, així que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, aquest tipus de temps. Estiuenc, totalment estiuenc.
1: Bé, ja està bé, que ja arribarà l'hivern, ja tindrem temps per parlar de la baixada.
0: Això mateix.
1: Escolta'm, cuida't molt aquesta esquena, eh?
0: L'espatlla.
1: Doncs porta't bé, sisplau.
0: Tot evoluciona correctament.
1: Gràcies, Eloi.
0: Merci,
1: una abraçada, fins ara.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, que avui us convidem al teatre. Us estava dient fa pocs minuts. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida que planteja una pregunta tan provocadora com actual. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Per tant, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. Ens encanta regalar teatre, també, perquè ens sembla un bon regal. És fàcil, només cal que entreu, per cert, també, a regalateatre.cat i faràs o fareu feliç a aquelles persones que més us estimeu. Per tant, des de Regalateatre, us convidem a La primera llei de Newton. Aquest matí vull parlar amb la Leonor. Bon dia, Leonor.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Leonor?
3: Bé.
1: Com va aquest dilluns?
3: Bé, amb vosaltres és bona manera de començar.
1: Ah, molt bé, veus que bé. A quina hora et despertes tu normalment?
3: Cap a les 5 o així.
1: Ah, o sigui que ens escoltes pràcticament tota l'hora.
3: Sí, quasi bé.
1: I a què et dediques tu, Leonor?
3: Jo treballo per l'administració.
1: Molt bé. I treballem fins molt tard o només fins al migdia? Només.
3: No,
1: horari de matí o horari de tarda?
3: De matí i tarda.
1: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
3: Treballem.
1: Entenc que acabes tard de treballar i te'n vas a dormir d'hora?
3: No. Tampoc.
1: Bé, ho tenim tot controlat, amb el tema dels horaris.
3: Tot controlat.
1: Molt bé. Leonor, tens el número 1 d'aquí uns moments, la mà innocent del programa. D'innocent no té res, que Ricard Costrell escollirà quin número és el guanyador. Però al llarg d'aquesta setmana us anirem convidant al teatre. També una abraçada, Leonor.
3: Molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu. Guim, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Guim?
4: Molt bé.
1: Fas veu una mica de son, eh?
4: Bueno, sí, és que m'acabo de despertar ara mateix.
5: Oh, però quina veu, eh?
1: Sí.
5: Quina senyora veu.
1: El Quim podria ser locutor de ràdio.
5: Sí.
4: Això és alt, perquè encara no he parlat gaire aquest dia, avui mateix.
1: Quim, des d'on ens truques, per cert?
4: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. I ens hem llevat, entenc que fa què, 5, 10 minutets?
4: Sí, 10 minuts, així.
1: Uns 10 minuts. Estem fent el primer cafè del dia.
4: Sí, ara el fem, sí.
1: Molt bé. I tu a què et dediques, Guim?
4: Soc auxiliar administratiu.
1: Molt bé. I a quina hora ens hi posem?
4: Sí, jo començo a 8:15.
1: Ah,
4: i encara... acabo a 3:00 o així.
1: I per què et lleves tan aviat?
4: Ah, perquè normalment em poso la ràdio i així m'agrada llevar-me tranquil·lament.
1: Poc a poc i bona lletra, eh? Fas alguna cosa d'esport abans no comences a treballar?
4: No ho faig després.
1: Molt bé.
4: No, escolto la ràdio i llavors vaig fent tranquil·lament.
1: Això és una meravella. Jordi, Quim, t'envio una abraçada. Tens el número 2.
4: Molt bé.
1: Gràcies per trucar-nos, que vagi bé. Adéu,
4: bon dia.
1: I també saludo en Jordi. Jordi, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Tu fa molta estona que estàs despert, Jordi?
6: No, jo em llevo cap a 2:15.
1: Molt bé. I des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona també.
1: Què et dediques tu, Albert?
6: No, Jordi.
1: Ai, perdó, Jordi, és que tinc l'Albert ara que...
6: Treballo a la indústria.
1: Molt bé, i a quina hora ens hi posem?
6: A les 7.
1: A les 7 del matí, encara et queda, doncs, una horeta per començar la setmana. Ets molt mandrós, tu? Costa començar la setmana o no?
6: S'està molt bé, cap de setmana.
5: Clar, i tant.
1: Sí, i passa molt ràpid, no, també?
6: Sí.
1: Molt bé. Jordi, tens el número 3. Gràcies per participar.
6: Fantàstic.
1: Una abraçada, bon dia. Que vagi bé. Bon dia. Adéu. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. Albert, bon dia. Tinc l'Albert per aquí. Albert, bon dia.
7: L'encens?
1: Ara sí. Albert, com estàs?
7: Bé, molt bé.
1: Benvingut als matiners. Des d'on ens truques tu, Albert?
7: De Barcelona, també.
1: Des de Barcelona. I fa molta estona que estem desperts?
7: Bueno, sí, despert, perquè bàsicament la meva filla està volant i acaba d'aterrar.
1: I d'on ve? D'on ve?
7: Sí, sí, sí. Està... ella treballa fora, va estar aquí 3 dies per una boda i ara ha aterrat a Boston.
1: Ah, val, és a dir, que entenc que aquest matí l'has anat a portar a l'aeroport perquè torna cap a Boston, eh?
7: No, va marxar ahir.
1: Ah, va marxar ahir.
7: El que passa que ara ha aterrat. I està esperant...
1: El missatget de que tot ha anat bé, eh? Que ha, tingut ha arribat bé, el vol ha anat perfecte, sí. Sense cap problema.
7: Ah, això mateix. Jo, de fet, treballo de tarda, el que passa que ara està després per això.
1: Ai, és que els fills, els pares, les mares... Això és una meravella, m'encanta. Sí. Albert, tens el número 4. Gràcies per participar.
7: Molt bé, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, gràcies, moltes gràcies.
7: Adéu.
1: Cada dia us convidarem a anar al teatre, per tant, atents als matiners de Catalunya Ràdio, Marta Viana, i a veure, ja hem fet el mateix, que passa ràpid.
5: Ja està, ja ho tenim, ja anem a dimarts.
1: Començat a les 5, que deia, hòstia, ara hem de començar la setmana... No,
5: pues, no, si t'acabes activant, t'acabes
1: després
5: activant.
1: Ja està, ja ho tenim fet. Gràcies, Marta Viana, adeu. També la Lara García, la tinc per allà. Adéu, Lara, que vagi molt bé.
5: Adéu, Lara.
1: D'aquí uns moments, per cert, parlo amb en Ricard Ostrell. Avui la nostra mà innocent per a decidir qui s'emporta aquestes entrades per anar a la Villarroel. I, mentrestant, una cançó que té la seva història i que d'aquí uns moments us explico. Són o eren El Quadrat.

0: Doncs la música del Quadrat va ser el primer, un dels primers projectes musicals de Gerard Aledo. Més tard va venir la banda Animal, que segurament us sona una mica més. Aquesta era Una vida esperant-nos, i amb aquesta cançó arribem pràcticament ja a les 6 del matí. Moment de saludar a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vas?
1: Bé, i tu?
0: Bé el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Veus que bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, abans de que m'expliquis què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, necessito que em facis de mà innocent i que em diguis un número d'entre l'1 i el 4.
1: El número 1.
0: El número 1, doncs, la Leonor, que se'n va cap a la Villarroel amb les entrades que us estem regalant aquest matí al programa. Escolta'm, avui déu-n'hi-do per començar la setmana el ministre José Manuel Álvarez, també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
1: Sí, i també ens acompanyarà l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, perquè demà també comença tot el festival de l'amnistia, i per tant volem saber també com es prepara en aquest cas la defensa de Jordi Turull, quins són els càlculs que fa sobre el que pugui sortir d'aquesta sentència, i en fi, ho seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, doncs escolta, ja t'ho deixo tot ben preparadet, tot teu. Que vagi molt bé l'inici de setmana, Ricard.
1: Gràcies, igualment.
0: Fins ara. Arrenca l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un molt bon dilluns, matiners. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Comencem un nou dia, una nova setmana, dia de sol i temperatures més altes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Si avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a pràcticament tot arreu, fins als 35-36 a l'extrem sud de Catalunya, avui amb un dia de sol i serà el dia més càlid de la setmana.
0: Nova victòria també de l'extrema dreta avui a unes eleccions regionals a Alemanya i rebregada històrica també de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. Els conservadors de la CDU han quedat per primer cop fora d'un parlament alemany on no arriben el 5% dels vots. Friedrich Merz.
2: Avui hem viscut dues eleccions amb resultats molt diferents. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
0: La CDU, que també perdrà l'alcaldia de Berlín, en favor, en aquest cas, de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs. Bon dia.
3: Bon dia. Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament. Tot i això, Merz vol continuar. A Berlín, l'esquerra radical entra per primer cop a l'alcaldia.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb el director del CIDOC, Pol Morillas, d'aquest auge de l'extrema dreta alemanya abans de les 9 del matí. I menys història han tingut també les eleccions al Parlament de Rússia. Enmig de denúncies dels partits de l'oposició, el partit de Vladimir Putin hauria obtingut una clara victòria. I aquí a casa nostra avui tornarem a parlar de Ceuta, perquè avui hi torna Feijó.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
0: Això després de pujar el to contra la immigració des de Badalona, aquest diumenge, avui ens acompanyarà Feijó a la visita de la ciutat autònoma, acompanyat del líder també dels populars europeus, Manfred Weber. També hi serà avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. Feijó liderarà una delegació del PP europeu mentre que el ministre visitarà els allotjaments de migrants. I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
0: Hi ha una prevista dimecres i a partir de les 9 parlarem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre aquest nou avís que corre per les xarxes sobre una nova entrada massiva aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. I en temps d'àgora també ens acompanyarà avui l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i parlarem amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina. Demà és quan el Tribunal Constitucional comença a abordar l'amnistia. Pot ser la penúltima casella abans del retorn de Carles Puigdemont.
6: That is my first intention when I arrive, some of an immersion.
0: Això després de l'entrevista de l'expresident al The Sunday Times, en què ha explicat que el primer que farà quan torni és recórrer el país per analitzar com ha canviat en 9 anys i també per prendre-li el pols. Tot això aquest dilluns, en què tornem a veure també a Carlos Mazón, l'expresident que valencià compareix a la comissió del Congrés que investiga la Dana, i parlant de retorns, ha tornat Mourinho. Mourinho de tota la vida.
7: Que jo pensava que encontrava una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: Monumental l'estripada del tècnic del Madrid contra els àrbitres després de perdre el derbi madrileny contra l'Atlètic. Ho analitzarem també a l'Àgora Esportiva a partir de 11:45. I dilluns, 21 de setembre, també és el Dia Internacional de la Pau.
8: I am a Catalan. Today, a province of Spain.
0: I aquesta tarda al Congrés es farà per primer cop un homenatge al compositor i músic català. Serà a l'hemicicle i anirà a càrrec d'Iñaki Gabilondo i d'Anna Belén. Per cert, si és 21 de setembre, Núria Feliu hauria fet 85 anys.
9: Sou aquí els bons amics que jo

0: Aquesta manera tan simpàtica de convertir la música popular també en una música i una manera també de fer de país. També hi ha hagut altres versions de Núria Feliu fantàstiques, versions de cinema, com per exemple aquesta.
1: M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants.

0: no es fa cap...
1: I com oblidar-la, amb Tete Montoliu.
2: Aquesta pluja van caient damunt el meu cap i això a mi no m'agrada.
1: Aquesta és una versió també de cinema. Tete Montoliu és aquesta, mira.
2: Tu sempre igual, tu sempre igual, tu sempre igual.
1: És la versió disco que va fer Núria Feliu. De paraules, paraules, paraules.
2: No tens remei, no tens remei, no tens remei.
3: Tu m'has pres tots els sentits.

0: no són res.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: L'extrema dreta arrasa també a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre que els democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. Berlín, Jordi Regàs.
4: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als democratacristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sense sorpreses també a la Comissió Europea, en aquest cas Comissió Electoral Central Russa, que certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
6: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Moscou, Cristina Solies.
7: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
9: El president francès ha parlat a les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia i Rússia, confirmen, sosté Macron, que la situació és greu. Ahir llegim al diari Ara que l'expolític canadenc Mikhail Ignatieff considera que, d'alguna manera, deia, ja està en curs una guerra mundial.
1: Avui parlarem a partir de les 9 i a partir de 3 quarts de 9 amb el director del CIDOF i a partir de les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I a Ceuta, atenció, perquè Albert Núñez Feijóo torna avui cap allà amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber.
6: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges.
1: Madrid, Alba Gil.
10: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema ceutí i evidenciar la inacció de que acusa en el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ahir, en un acte, en aquest cas a Badalona, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
11: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i també de fer una oposició destructiva davant de la crisi de Ceuta.
12: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
9: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC organitzada cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida al curs polític.
2: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han hi convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
3: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
2: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
13: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
2: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre el terreny, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
6: Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat.
1: I a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives que es faran dimecres al Marroc.
9: La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes.
1: Enviat especial a Fenidec, Nando Zanuguera.
14: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor. Però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, als Estats Units, nou tiroteig dels ICE. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat i ferit també, de gravetat, un home de 28 anys a Texas.
6: Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Casar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
15: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
6: Diu que el que està passant és una tendència preocupant i cal posar-hi fi. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
1: I Carles Puigdemont ja pensa a tornar de l'exili.
9: La setmana que comença el compte enrere per l'amnistia, l'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui.
1: Jordi Corbalan.
16: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
17: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
18: Immersion, the reality.
16: Tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, a partir de les 10, parlarem a l'Àgora amb Jordi Pina, advocat de Jordi Turull. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies.
6: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per sustracció de coure a Catalunya davant les 184 de tot l'any passat. Segons publica El País, el Ministeri es planteja ara la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
1: Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà, en cas del Tarragonès.
9: L'actuació s'emmarca en un dispositiu específic del cos per combatre aquests incidents a la xarxa ferroviària. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona, i això que s'ha reforçat la vigilància privada en aquest punt per controlar-ho.
1: D'aquesta qüestió en parlarem també a la web a partir de 11:15. I els Mossos busquen 5 homes, en aquest cas que van anar vestits de policia per segrestar suposadament un altre home a la P7.
6: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes, vestits de negre amb vermilles reflectants i la paraula policia, escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
1: I l'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària.
9: Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món.
1: Nova York, Oriol Serra.
19: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global, proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: La primera. Mira.

0: Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià també s'ha presentat la pel·lícula, que ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: La segona.

0: I Quime Portet tanca una nova edició del Mercat de Música Viva que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vic. Els diversos concerts que s'han fet hi han passat més de 170.000 persones.
1: I la tercera?

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. El Barça sembla la diferència de la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut, que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Tot això avui, que és dilluns 21 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Max, quan passaven 9 minuts de la 1 de la matinada a casa seva, al barri del Poblenou de Barcelona, i l'Ona, amb 2 quilos 360 grams, a l'Hospital Arnau de Vilanova i la de Lleida. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem el dia més càlid de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, ja partint de valors molt alts. Aquesta hora amb 25 graus a Figueres, amb una mica de tramuntana calenta que està bufant. Al Masnou ja en tenen 24, a Reus 21, a Sort refresca una mica i en tenen 10. Avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, 35-36 a les zones més càlides del sud, amb un dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens poden anar creuant, i sembla que aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana, com a mínim fins dissabte que ve. Així que tenim una setmana a temps estable i estiuenc.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanuguera.
5: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
4: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
5: I a 12:15, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:22. I activem aquesta hora el satèl·lit. Arrenquem amb Nova York, Oriol Serra. Good morning.
6: Good morning, Ricard.
0: Des de Brussel·les, Bruno Fortea. Bonjour.
7: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet, bon dia.
8: Priviet.
0: I a Madrid, Tània Tàpia. Bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Comencem aquest recorregut pel món. Com dèiem, als Estats Units, on creix el temor d'una temporada d'huracans que podria ser especialment violenta. De moment, les previsions del temps adverteixen de la formació de tempestes tropicals violentes a la costa atlàntica. Oriol.
6: S'acosta una tardor complicada pel que fa als fenòmens meteorològics d'alta intensitat als Estats Units, concretament a la formació d'huracans potencials, i no ho fa per sorpresa. A la meitat sud de la costa est saben bé quines són les conseqüències d'una tempesta tropical. A l'Atlàntic s'ha intensificat la tempesta batejada com a Fai, i ja fa setmanes que s'adverteix sobre l'amenaça del que es coneix com el Niño. Aquesta vegada, als Estats Units es parla d'un Super El Niño, actualment en desenvolupament enmig de l'oceà i avançant lentament cap al continent americà.
0: I parlant de sostenibilitat i de clima, durant aquest diumenge, a Brussel·les, no hi haurà circuit circulat pràcticament cap cotxe. S'hi celebrava, Bruno, el Dia de la Mobilitat Sostenible.
10: Sí, Ricard, i a Brussel·les s'ho prenen tan a pit que directament prohibeixen la circulació de vehicles particulars. Si no tens una causa justificada, et multen. I això va deixar ahir escenes idíl·liques de carrers i avingudes plenes de gent i de famílies amunt i avall, passejant, fent esport o jugant. Una fotografia que avui dilluns ja s'ha esvaït. És dia laborable, tot es reactiva, i la gent, qui més qui menys, tornarà a agafar el cotxe per anar amunt i avall.
0: I ara saltem cap a Moscou perquè el 5G acaba d'aterrar a Rússia. El problema, Cristina, és que els ciutadans no ho notaran.
8: Sí, després d'anys prometent internet mòbil d'alta velocitat a milions de ciutadans, finalment el govern rus ha desplegat la xarxa 5G a 16 de les ciutats més importants del país. Ara, però, s'ha sabut que aquestes freqüències estan reservades per al Ministeri de Defensa i Roscosmos, la NASA russa, que també treballa en l'àmbit militar. A més, només un de cada 10 telèfons mòbils russos admeten el 5G. Tot plegat en un país on, a més, els talls d'internet són cada cop més freqüents amb l'excusa de combatre els drons ucraïnesos.
0: I acabem a Madrid, perquè avui és Dia Internacional de la Pau i ressonarà al Congrés dels Diputats el cant dels ocells i també, Tània, les paraules de Pau Casals.
11: Mm-hmm.
7: Aquesta tarda a l'Hemicicle, un jove músic tornarà a tocar el violoncel original de Pau Casals. Serà en l'acte per commemorar el 155è aniversari del naixement del músic, un acte conduït per Ana Belén i Iñaki Abelandó, on es recordaran moments com aquest.
9: I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world.
7: Una reivindicació de Catalunya com a nació que va fer en ple franquisme recollint la medalla de la pau de les Nacions Unides.
0: Doncs ara són les 6:25 i així tenim el món.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
13: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
16: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
16: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
17: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
18: I em va vindre a dir sí.
19: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
17: El més perillós és que escapi el nostre control.
20: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
11: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
21: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
2: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
22: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
2: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
23: Ostres, n'hi foscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
24: Ara mateix, sí, sí.
2: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:28.

0: I ara els esports amb Robert Prat. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: El Barça, que referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc.
2: Després hi ha un àrbitre que 41 anys no té internacionalització, pues no serà perquè és un gran àrbitre. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone contesta.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo. Y perdemos todos. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3 a l'Oviedo. Se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: I en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món en motocross. Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, segona categoria del motocross. I Berta Ballant guanya el seu segon títol mundial de trial.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Llagostera, al Gironès, a les 7:35 minuts.
5: I es pondrà a les 7:48 minuts al vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: A Mollerussa 13 graus, a Terrassa 18 i a Ulldecona 15.
0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb temps estiuenc i sense previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí. Avui encara serà un dia més càlid que ahir i s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, per sobre els 35 a les zones més càlides del sud del país, i aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
8: Pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver retencions, sobretot a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha, això sí, alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona, que va 25 minuts tard.
0: Tot això avui, que és dilluns, 21 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer són dos, Alemanya i Rússia.
5: L'extrema dreta rasa també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre que els democristians del canceller Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. A Rússia no hi ha hagut sorpreses i el partit de Vladimir Putin ha obtingut el 57,3% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
0: El segon, Ceuta.
6: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar i a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants.
0: El tercer, amnistia.
5: Demà el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los de malversació. Ahir, en una entrevista, Carles Puigdemont afirmava que quan pugui tornar a Catalunya vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
0: El quart, coure.
6: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, abans del país. Justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès.
0: El cinquè, Alzheimer.
5: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia, que afecta 150.000 persones a Catalunya.
0: I què més ens deixa la matinada, Pol Forada?
9: Bon dia. Doncs a Brussel·les, més enllà de la preocupació per Alemanya, continuen els gestos d'acostament amb el Canadà. En les últimes hores, el president francès Macron s'ha reunit amb el canadenc Carney a un arxipèlag francès que és a molts pocs quilòmetres de la costa canadenca de Terranova. Tots dos han apostat per continuar l'apropament de cara al futur.
0: I amb què van a dormir als Estats Units?
9: Doncs aquest dilluns es reuneixen Donald Trump i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, aprofitant que el president serà a la ciutat per l'Assemblea de l'ONU, que arrenca demà. És la tercera reunió que tenen en l'últim any. Han estat trobades força cordials, tenint en compte que Trump l'havia arribat a qualificar com a comunista llunàtic.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: Doncs amb els preparatius de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump aquesta setmana a la Casa Blanca. A les hores prèvies s'han vist el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, amb el seu homòleg xinès, He Lifeng. Entre d'altres, han acordat noves reunions entre tots dos països per parlar de la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller alemany Friedrich Merz.
10: Que vota als extrems Alemanya en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia. La ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També avui en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, amb foto partida. D'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa i de l'altra, Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotografies calcades. A cada foto, un aplaudeix i l'altra aixeca la mà esquerra. I altres temes de portada, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
0: I a la premsa comarcal, males notícies al camp. La collita de blat de moro de Lleida ha començat amb uns rendiments desastrosos. Lara García.
11: El Segre explica que la collita de panís a Lleida s'ha hagut d'avançar 15 dies per la calor. La mala polinització per les altes temperatures s'ha sumat a la falta d'alternatives per controlar la plaga d'aranya roja. Com a resultat, els rendiments dels cultius han disminuït i els agricultors cullen pinyes de panís molt petites. Per evitar que hi hagi més pèrdues, els pagesos del sector consideren l'opció de canviar de cultiu en futures campanyes. A Girona, el Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe ha plegat aquest cap de setmana 80.000 visitants. Segons recull el diari de Girona, s'espera que generi un impacte econòmic a la ciutat de 40 milions d'euros. Aquesta desena edició ha estat la més multitudinària fins ara. I al diari de Tarragona llegim que els Mossos d'Esquadra no tornaran al recinte de les Gavarres. El ple de l'Ajuntament ha aprovat modificar el conveni de cessió de la finca perquè la Generalitat destini exclusivament l'edifici als agents rurals.
0: I en esport, Robert Prat, el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid.
1: A 6 punts després de la derrota 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, d'aquí diu que estan poc qualificats, el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que es proclama campió de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, un títol que arriba 18 anys després de sequera. Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.
0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 43 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Good morning, Catalunya. Després d'una temporada terrible a nivell de política internacional, finalment Donald Trump s'ha pogut apuntar un tanto victoriós. Aquest cap de setmana sabíem que els Estats Units ha arribat a un acord amb Dinamarca per controlar la seguretat de Groenlàndia. De moment, encara no coneixem els detalls del pacte, però el fet que s'assigni aquesta mateixa setmana a Nacions Unides resulta una garantia de salt endavant. Després d'entossudir-s'hi molt i de voler aplicar la doctrina Monroe a tota Amèrica, Trump ha aconseguit que els danesos renunciïn a comerciar els seus minerals i també a albergar bases militars a Groenlàndia en països forans a l'Aliança Atlàntica. De fet, segons el tractat que tenia amb Dinamarca del 1951, els Estats Units ja tenien prioritat per instal·lar bases a l'illa, però ara la presència militar s'espera més que creixent. Comptat i debatut, Trump no pot presumir d'expansionisme, però sí d'influència. El problema és que, de moment, Amiran no ho ha aconseguit i, en aquest cas, s'hi ha deixat muntanyes de dòlars.
0: Dos quarts i mig de set del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada a les eleccions alemanyes. L'extrema dreta ha tornat a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
6: Per primer cop a la història, els democristians desapareixen d'un parlament regional, el del land Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'ha imposat l'ultradreta. El canceller Merz admet el desastre després que la CDU hagi quedat per sota del 5% mínim necessari per poder tenir un escó. Tot i això, segueix.
14: Was jetzt zu tun ist, El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
15: A Berlín també ha perdut. En aquest cas ha guanyat l'esquerra de Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país.
16: Això a Alemanya, Rússia, sense sorpreses. La Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les legislatives del cap de setmana.
15: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Sergei Lavrov, cap de llista.
17: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
15: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats com el veto de candidats.
16: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
15: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, en un acte a Badalona, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
18: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
15: També des de Catalunya, en concret des de la Festa de la Rosa de Gavà, Pedro Sánchez acusava el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant aquesta crisi a Ceuta.
19: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
16: I aquest cap de setmana comença el compte enrere per l'amnistia. Carles Puigdemont ja pensa tornar de Waterloo.
15: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió a la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic i ahir va parlar al The Sunday Times.
20: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
15: Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena i s'acabin veient obligats a aixecar les ordres de detenció.
16: I una previsió destacada per les pròximes hores. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a compareixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana.
15: I torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
16: València, Marta García.
21: Han passat 10 mesos des de so.
22: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
21: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries.
15: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
16: Girona, Fèlix Martín.
23: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
24: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
23: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci i també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
25: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta. No està obrint amb les 10 targetes diferents.
23: Les multes més lleus per aquests casos van dels 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc.
15: Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
16: Mònica Mas.
2: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
3: Un mestre i les meues neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
15: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I la crònica cultural la comencem avui parlant de cinema. The 2026 People's Choice Award, presented by Rogers, goes to...

0: En mesos de promoció, divendres La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Això a Vic.
2: Quimi Portet ha omplert la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició.
1: I això a Barcelona.
3: En la periferia brillante de una galàxia mediana.
2: Ha sigut el Festival B de Barcelona amb un rècord d'assistència amb 35.000 persones. Això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. Hi han actuat aquesta que sentim, Maria Arnal, Muixca, Guitarrica de la Fuente, La Plazuela o Biznaga. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
1: Són 6:45 del matí. Torna Camí de Càveres a 3Cat, el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions i que ara se centrarà a la tardor i l'hivern.
4: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
2: Per exemple, en aquest capítol dedicat al cultiu de castanyes, anant al Montseny i també al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvesa, que defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
1: Una altra novetat, aquesta a la tele. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi i sobre la revolució gastronòmica que es va viure al Bulli.
5: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en...
2: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner i tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
6: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
7: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
1: Passa un minut de 6:45 del matí perquè fa el temps. Avui tornarem a tenir un dia 100% estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, sí, les temperatures ens hi faran recordar altra vegada, amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 a les zones més càlides del sud. A aquesta hora tenim una mica de tramuntana, que bufa a la zona de l'Empordà, i això fa que en aquest sector la temperatura dispari per sobre ja dels 24-25 graus, per exemple, 25 graus a Portbou. També arriben els 24-25 en alguns trams de la costa central, com és habitual en aquesta època encara, els dies més càlids, i sí que refresca una mica més a l'interior. Amb un dia que serà assolellat, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, i sembla que aquesta situació de calma persistirà com a mínim fins divendres o dissabte d'aquesta setmana. La temperatura no serà tan, tan alta, però sí que es mantindrà clarament per la banda alta.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
9: Doncs pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès talla dos carrils i provoca aquesta hora 4 quilòmetres d'aturades en sentit sud i també hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la litoral i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i circula 25 minuts tard.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
12: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300 o un 400% d'increment en el preu i a més, doncs, el problema aquest del transport per arribar fins allà.
11: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La setmana comença amb un descens del preu del petroli. El barril de Brent baixa més d'un 2% fins als 101 dòlars. Això fa que els mercats oberts aquesta hora, els asiàtics, operin en verd. La borsa de Tòquio creix un 1,40% i la de Hong Kong prop d'un 0,5%. Pel que fa a les borses europees, divendres van tancar amb retallades. L'IBEX 35 va perdre un 1,60% i avui obrirà des dels 19.500 punts. A Wall Street, el Dow Jones també va tancar la setmana amb retallades, però el principal índex tecnològic tecnològic, el Nasdaq, va recollir beneficis

0: beneficis de les empreses d'intel·ligència artificial i va repuntar un 0,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
3: Doncs jo només sento la carretera.
2: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
4: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
5: Amics.
4: Llocs. Moments.
5: Somnis.
4: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: 10 minuts i a les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
0: Hola, bon dia.
8: A Barcelona saludem Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
8: I des de Girona, Núria Paraire, bon dia.
11: Bon dia.
8: Comencem a les comarques tarragonines perquè l'Audiència de Tarragona ha de decidir avui si trasllada el cas Montoro a Madrid o manté el procés d'instrucció Tarragona, Ricard.
9: Sí, aquest és el cas que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposats canvis il·legals i rebaixes fiscals a empreses gasistes a canvi de comissions. Hi ha prop d'una trentena d'investigats. La instrucció es fa a Tarragona perquè l'origen de tot plegat està relacionat amb uns correus electrònics que els Mossos van trobar a la seu de la multinacional gasista Messer, al Morella, al Tarragonès. Les defenses fa temps que demanen el trasllat de la investigació a Madrid. El jutge Rubén Rus va refusar aquesta petició a l'abril. A veure què passa avui.
8: Saltem a Lleida. Avui es parlarà sobre seguretat i civisme perquè celebrarà una junta de seguretat que s'ha hagut d'avançar, Júlia.
0: Així és, una junta de seguretat on participarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on hi van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets que van deixar 6 ferits.
8: La intel·ligència artificial serà avui la protagonista a Barcelona, Marc.
10: Sí, s'hi celebra a partir de les 10 la primera Cloud Community House d'Europa, que és, doncs, una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial d'Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc, com no podia ser d'altra manera, al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
8: I acabem a les comarques gironines. La Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha arribat als 80.000 visitants, Núria.
12: Doncs sí, aquesta gran fira que inclou proves esportives arriba als 10 anys a Girona i ha estat la més multitudinària tant en visitants com en participants en les curses. Els organitzadors ja feien bones previsions, però ens asseguren que la sort i el bon temps els han acompanyat per aconseguir una edició rodona. L'any que ve ja està previst que es torni a fer a Girona, però de cara al futur no ho asseguren perquè alerten que necessitaran més espai per a la fira.
8: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: I els esports, Robert Prat.
14: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. José Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
8: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
15: Ja el tenim aquí. José Mourinho ha tornat i amb ell les fotos i els papers a la sala de premsa per queixar-se dels àrbitres. Quan el portuguès veu que no pot guanyar el camp, intenta fer-ho a les rodes de premsa, com ja li va dir Guardiola fa uns anys. I és la millor notícia pels culers. Som on érem el 2010. Un Barça superior i un Madrid frustrat. Però aquesta és una tàctica que fins i tot els seus, la premsa de Madrid, la comencen a veure antiga i ja no li compren del tot.
8: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb un horari nou.
16: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
7: Catalunya Nit.
11: Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb horari nou.
11: De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
18: Per què?
17: Tres bessones. Bessones són dues.
18: Ah.
17: Tres són trigèmines.
18: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
17: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
19: Sí, és veritat això.
18: És veritat, té raó.
17: Un, dos, tres. Som tres trigèmines.
13: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanoguera.
21: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
20: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
21: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
20: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Quan falten 4 minuts per la 7 al més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre les tertúlies de televisió d'aquest cap de setmana després de fer-se públiques les manipulacions sobre les llistes d'espera als hospitals de Madrid.
22: Surt la notícia de la manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, responsabilitat del govern del PP Díaz Ayuso, però el cap de setmana les tertúlies televisives converteixen en protagonista al cirurgià a qui el PP acusa falsament de ser el responsable de la manipulació, quan el que ha fet ha sigut denunciar-ho. I el colmo és veure a una exdiputada del PP, com Noelia Núñez, que va haver de dimitir per mentidera com a reina dels platós contra el metge.
8: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'estrena d'una de les grans apostes televisives de la temporada, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Gènesi.
23: Molta atenció, un retrat magnètic de l'ascens de Ferran Adrià i la revolució del bulli fins a convertir-se en el referent gastronòmic mundial que coneixem avui. Amb un Miquel Fernández que es llueix a gust en la pell del cuiner català des de la seva joventut, tot i el repte, i amb qui descobrim les interioritats de la creació i les cabòries genials del xef, que no només ha avalat Gènesi, sinó que l'ha definida com la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai. Tindrà un total de 6 capítols i els dos primers s'estrenen avui en exclusiva a 3CAT. Més endavant, Netflix s'encarregarà de distribuir-la internacionalment.
8: I què deien els altres divendres, Jovany?
9: Divendres vam tenir novetats sobre el cas Endic. Novetats que el Ricard Ostrell ens va explicar amb una onomatopeia.
19: I que consistien en anar a Montserrat i simular... Bum!
9: Precisament com que era divendres, vam notar certa dispersió a l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
24: S'havia d'estrenar el juliol del 2023.
25: Entre els quals el de 3CAT.
9: I ara et faré una pregunta, Josep Marrón.
19: Ai, Josep. Marrón.
9: Ramon. Però amb el que vam gaudir de veritat, divendres va ser amb el nou hit de l'exconseller Ramon Tremosa, Viva la vida, de Coldplay.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, bon dia, Lluís.
0: Quines cançons despertes avui.
1: Avui amb la música de George Michael i I Want Your Sex. I és que tal dia com avui, un 21 de setembre, però de l'any 1998, Bill Clinton va testificar davant el gran jurat nord-americà sobre les seves relacions amb Mònica Lewinsky. Durant la seva compareixença, Clinton va reconèixer haver tingut una relació inapropiada o inadequada amb Lewinsky, un fet que, posteriorment, el va conduir a procediments polítics i a un impeachment al Congrés dels Estats Units, del qual, finalment, va ser absolt pel Senat.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Ceuta tornarà a ser el centre de la política espanyola i també europea en el seu afany per internacionalitzar aquesta crisi. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la ciutat autònoma acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Alba Gil.
1: Feijóo aterra Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I és que fa dies que corren per xarxes missatges animant a una nova entrada massiva demà passat, dimecres, coincidint, en aquest cas, amb les eleccions al Marroc, pel Foradada.
2: Diversos mitjans marroquins, incloent-hi alguns de la corda de partits governamentals, com l'Opinió, alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva. Fins i tot l'ambaixada espanyola Rabat havia avisat el govern marroquí i aquest cap de setmana, com deia l'Alba, s'ha publicat a les xarxes, aquesta ambaixada, diversos missatges en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, tampoc a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa.
0: I una de les coses que subratllaven també els informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Ara, a l'altra banda de la frontera, el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Ha enviat especial a Fenidec, al Marroc, Nando Zanoguera.
3: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 parlarem amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per saber fins a quin punt preocupa el que pugui passar dimecres. I també parlarem dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta les últimes hores.
2: I aquesta vegada no han tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut, fins i tot, ara ho sentíem, de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de ceutís que protestaven contra l'arribada d'una associació navarresa. Negu Gorriac, que es diu Dreta Sostre. Els acusaven de ser, deien, radicals, proetarres i d'anar a trencar-hi la convivència.
0: Probablement Feijóo serà rebut diferent avui a Ceuta. Això després d'haver portat a Catalunya el seu pols amb Pedro Sánchez.
2: El líder del PP des de Badalona aquest diumenge es comprometia a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat espanyola.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Atacava Feijóo des de Badalona i responia Pedro Sánchez des de Gavà.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del matí amb Sara González, Antoni Bolaño, Aitor Arriaga i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
6: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 21 de setembre, comencem el dia amb 8 graus a Camprodon, 13 graus a Mollerussa, 14 a l'Espluga de Francolí, que contrasten amb els 25 que hi ha a Figueres o 24 de Barcelona. Bufa una mica de tramuntana a l'Empordà, això és el que ha fet pujar la temperatura tant en aquest sector del nord-est. A la resta, encara valors moderats, a l'espera que al migdia arribin amb facilitat els 30 o 32 graus i fins als 35 graus al sud de Catalunya. Serà un dia estiuenc amb sol i algunes capes de núvols prims. I sembla que aquest tipus de temps s'allargarà bona part de la setmana.
8: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, carreteres, ens despertem amb un accident a la P7 que provoca 4 quilòmetres de cua a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, perquè en aquest punt només hi ha un carril obert. A la mateixa P7 hi ha un altre accident a l'Ampolla en direcció a Tarragona i cua també als punts habituals de les rondes de Barcelona.
0: Informen Eloi Cordomí i Mireia Sala. Són les 7 i 5. I aquesta la repassem el que cal saber d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Francesc Soler, bon dia.
10: Bon dia.
0: I Lara García, bon dia.
11: Bon dia.
0: Patacada.
11: Alemanya, de la CDU del canceller Friedrich Merz. Els democristians s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional, el de Mecklenburg, Pomerania Occidental. L'extrema dreta ha tornat a arrasar.
12: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerania Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als demòcrates cristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
13: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
12: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense sorpreses.
14: A Rússia, la Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
15: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
16: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
17: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
16: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda els convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a França, pla de seguretat.
14: El que prepara Emmanuel Macron davant dels atacs de Rússia. El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país.
18: L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o en un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna, confirmen, segons Macron, que la situació és greu.
0: Avui en parlarem a partir de 8:45 amb el director del CIDOB, Pol Morillas, i també amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. I compte enrere.
15: Per l'amnistia, demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, encara que segurament caldrà esperar fins a l'octubre. Carles Puigdemont ja pensa tornar a Catalunya.
14: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer al país per fer una inversió en la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic, però hi va parlar a The Sunday Times.
19: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: Gestos.
14: Els de Pedro Sánchez cap a Catalunya i la festa de la Rosa a Gavà, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
20: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
21: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
20: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
22: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
20: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enduri Peres.
15: Pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, el Ministeri de Transports ho té entre Sella i Sella. Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Canal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi greujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
14: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per robatori de coure a Catalunya davant les 184 a tot l'any passat. Aquest matí mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà al Tarragonès.
0: I avui tothom parla del segrest a l'AP7.
18: Els Mossos busquen 5 homes que van vestir-se de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
15: Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi, i la policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Contra l'ampliació dels aeroports.
14: Milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona, Palma i Eivissa per alertar de les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori.
18: A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port van sortir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete, portaveu de Zero Port.
1: La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
15: Aquest estiu les Illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena preveuen 1.000 milions d'euros d'inversió per augmentar encara més aquestes xifres els pròxims 4 anys.
0: Carlos Mazón.
14: L'expresident de la Generalitat Valenciana torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. Ho fa després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
0: València, Marta García.
9: Han passat 10 mesos des de so.
10: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
9: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'este escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emili Llorgueso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alzheimer.
18: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre algun factor de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
23: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
24: Un mestre i les meues neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
23: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat ha tornat.
25: José Mourinho, el tècnic del Madrid, carrega durament contra els àrbitres. Després de la derrota per 2 en el camp de l'Atlètic de Madrid, l'equip blanc es va quedar amb 10 jugadors tota la segona part després d'un penal amb expulsió de Hudson.
26: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado.
25: El Barça li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid, 6 al Madrid, el Sabadell en llocs d'ascens a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo.
0: Qui juga, qui guanya?
25: La Penya torna a guanyar un títol després de 18 anys la Supercopa de Bàsquet davant el Barça per 101-87. Juan el Morales, president del Joventut de Badalona.
27: Tinc moltes, molt, molt, molt difícils, crítics, diria jo, dramàtics fins i tot, però guanyar molt. I avui estem molt contents. A més, crec que ha estat molt merescut tant ahir com avui. Hem jugat molt, molt i molt bé.
0: O bé, serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
28: Doncs a aquesta hora us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom. Bon dia a Catalunya.
28: Escolta'm, et veig molt tranquil. On hi hauria d'haver revistes, estàs tu aquí assegudet.
29: Mira, Marta, tenim que prendre la calma perquè la setmana és llarga i estem de dilluns, per tant, a poc a poc.
28: Doncs a poc, mentrestant, repassem les portades d'avui, centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya. El País explica ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes, mentre que La Vanguardia explica que per primera vegada la CDU desapareix d'un land. L'Ara també dedica la portada a Alemanya i parlen directament de desfeta. En les portades d'avui també hi veiem les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. El periòdico és el diari que més s'hi exté i titula Pugna des de Catalunya. A sota hi veiem una fotografia partida, a l'esquerra Sánchez i Illa a la festa de la Rosa Gavà i a la dreta Alejandro Fernández i Feijóo a Badalona. En totes dues fotografies, un dels dos aplaudeix i l'altre aixeca la mà per saludar. Altres temes de portada d'avui, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i La Vanguardia que Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions, acompanyat, això sí, d'una fotografia on veiem gent recomptant vots d'una urna enorme sota un quadre de Vladimir Putin.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Mollà, 19 a Sant Pol de Mar i també 19 a Cornellà. Carreteres, Mireia Sala.
5: Retencions a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud per un accident. Cua a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i aturades als punts habituals de la Ronda del Litoral, la C58, la 2 i la B23.
15: L'Ajuntament de Barcelona obre 4 noves unitats de memòria en centres d'atenció primària de Gràcia per atendre persones que estan en fases inicials del deteriorament cognitiu.
6: Us ho expliquem avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer.
15: Montse Mir.
7: Aquestes unitats ofereixen un programa continuat on es treballen diferents funcions cognitives amb l'objectiu de retardar la progressió de les malalties. Es fan sessions setmanals d'una hora i mitja i cada unitat disposa de 15 places anuals que gestionen amb derivacions des dels centres d'atenció primària. Les sessions han començat al setembre i s'acabaran pel juny. En total, Barcelona compta ara amb 9 unitats de memòria que poden atendre 165 persones cada any. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Més notícies. Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poblenou de Barcelona.
18: Entre tots dos sumen més de 100 antecedents.
15: Maite Curto.
8: Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poblenou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners, caixes enregistradores i objectes de valor. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials respectivament relacionats amb fets similars. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar. Maite Curto pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: El Vallès ha acabat l'ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu.
11: S'ha fet després d'aprovar un document amb accions per a l'emergència habitacional que demà presentaran a l'alcalde.
18: Hi han estat 3 dies i 3 nits, concretament en la sala de plens.
15: I a la Roca, presó provisional sense fiança per l'intern vinculat amb la mort del seu company de cel·la.
11: L'agressió es va produir de nit i sense arma blanca, 4 camins. Tot plegat, ho llegim al 9-9.
15: El Bages Castellnou prepara una gran renovació de la zona esportiva.
18: L'Ajuntament construirà una graderia al camp de futbol, un local social, 3 pistes de pàdel i una zona enjardinada.
11: Segons explica el Regió 7, comptarà una inversió subvencionada d'1 milió d'euros.
15: I a l'Alt Penedès relleu al capdavant de l'alcaldia de Mediona.
18: Vora 20 anys després, Aida Batet prendrà el relleu de Cervant Casas del PSC. El ple es farà aviat, segons explica l'Eix Diari.
15: I cultura. Avui es presenta Codi Gaudí, l'experiència inèdita. És la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina. Es presenta a 11:15 del matí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Passen 4 minuts, 7:45. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
12: 83.473, 83473, de la sèrie 48, 048.
4: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
1: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
4: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
14: Àmbies. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
16: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz, on el partit no entra ni al Parlament.
17: El cap de llista de Rússia Unida, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
19: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
20: I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
21: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no.
22: Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Democristians.
15: Són els integrants d'un moviment polític que tradicionalment combina els valors del cristianisme amb els mecanismes de la democràcia liberal i l'estat del benestar. La CDU Alemanya, que s'ha enfonsat a les eleccions regionals d'ahir, és una de les formacions democristianes més importants d'Europa. També ho era la italiana DC, amb Giulio Andreotti al capdavant, fins que va desaparèixer. O la catalana, Unió Democràtica de Josep Antoni Duran i Lleida, també desapareguda. Correrà la mateixa sort la formació d'Adenauer, Kohl i Merkel?
0: I de democristians a Aliança Global.
15: És un pacte d'unió entre persones, grups, organitzacions o estats per aconseguir un objectiu comú o defensar interessos compartits. Jaume Collboni va instar ahir els alcaldes de les grans ciutats del món a crear una aliança global per impulsar l'accés a l'habitatge assequible seguint la proposta de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Per tant, una aliança ben diferent de la d'Oriols.
0: Memòries.
15: Gènere literari d'origen autobiogràfic en què l'autor explica fets, experiències i vivències reals que ha viscut com a protagonista o com a testimoni directe. Joan Carles I va rebre ahir un nou premi a París per Reconciliación, les memòries que li ha escrit Laurence Debré. Diu l'emèrit que el llibre el situa entre els homes que han decidit parlar en lloc de guardar silenci. Encara que, sincerament, crec que val més pel que calla, 23F, Fortuna a l'exterior, etc., que pel que parla.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 229.
30: Són les denúncies per robatori de coure a Catalunya que ha presentat Adif des de l'agost. El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. L'any passat van ser 184 denúncies en tot l'any.
0: 67.000 milions.
30: Són els diners que podria mobilitzar Espanya en els propers 4 anys amb inversions en centres de dades. És un càlcul de Spain DC, la patronal del sector. Tecnològiques i fons immobiliaris estan posant en marxa desenes de projectes, però la regulació que prepara el govern espanyol en podria estroncar més d'un.
0: 30.000.
30: Són les persones que van manifestar-se ahir a Barcelona en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori. Van ser convocades per la plataforma Zero Port.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig José Mourinho, amb cara de pocs amics, està assegut a la sala de premsa i té a la mà un foli amb dues fotografies de dues jugades.
31: És una imatge que trobareu fàcilment a les xarxes o a la premsa. El que ensenya Mourinho són dues jugades polèmiques. És la seva manera de queixar-se per reclamar dues expulsions de dos jugadors de l'Atlètic de Madrid després de la derrota d'ahir i carregar també contra l'àrbitre.
0: A la segona imatge hi veig un doctor vestit amb bata blanca. A la mà hi té la rèplica d'un cervell de plàstic o goma de color blau turquesa. Està al mig d'un laboratori, s'hi veu gent treballant i taules amb pots i tubs.
31: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'Alzheimer avui, que és el Dia Mundial contra aquesta malaltia. El doctor és Albert Lleó, director de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Explica que el diagnòstic precoç i noves teràpies revolucionen com s'aborda aquesta malaltia.
0: I a la tercera hi veig l'interior d'un carro de la compra amb una mà de qui està deixant una ampolla blanca amb etiquetes blaves i al costat hi veiem uns iogurts i un paquet groc que sembla mantega, i també un paquet de galetes en forma d'os.
31: Aquesta fotografia explica el pes de les marques. La veiem al periòdico, que explica com Consum, Dia i Lidl guanyen més quota de mercat gràcies a ofertes i promocions. Ara els consumidors visiten més botigues i supermercats i distribueixen la compra per poder estalviar. S'ha acabat allò de comprar-ho tot a un únic lloc.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I avui parlem, a la cara ve del temps, de la sequera extrema que està tenint a França i que farà perillar, atenció, les collites, com a mínim, fins a començaments del 2027. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, a França ja porten 5 mesos sense pluges importants, això després d'un estiu extremadament càlid i d'un hivern amb molt poca neu als Alps i al Massís Central, cosa que també ha fet perillar el cabal dels rius, que s'han quedat sense reserves. De fet, el Servei Públic d'Informació sobre l'Aigua acaba d'emetre un informe que diu que en aquests moments ja hi ha 93 departaments amb restriccions i 74 departaments en nivell de crisi. I amb les dades del satèl·lit veiem que gairebé tot el país, la humitat del sol, de la Terra, és gairebé nul·la, amb uns nivells que no s'havien vist mai en aquesta època. Per tant, els sembrats que s'haurien d'acollir l'hivern també perillen. Normalment parlem de quatre fases de la sequera. A França estan patint una sequera meteorològica, una sequera agrícola, una sequera hidrològica, i en alguns departaments ja estan notant el que anomenem una sequera socioeconòmica, que és el que vam tenir aquí a Catalunya ara fa 3 anys.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Divendres, l'Enigmàrius feia camp de llegums vigilat per videoarbitratge. I la resposta era favà. Un favà és un camp de faves. I el videoarbitratge es coneix popularment amb l'acrònim V-A-R. De manera que favar. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius zoològic. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. De 4 lletres. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. 4 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Detenen 2 avis per fer malbé 2 semàfors perquè creien que eren armes d'assalt electròniques. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia circula acompanyada d'un vídeo en què veiem la parella d'avis, un amb impermeable vermell, l'altre amb un de blau, enfilats en una escala de mà tallant els cables de subministrament elèctric d'un semàfor per aconseguir que deixi de funcionar. Diu la notícia que els 2 jubilats tenen entre 60 i 70 anys i que van repetir aquesta acció diversos semàfors abans de ser detenuts per la policia. Quan els policies van interrogar-los, van dir que ho feien perquè els semàfors són en realitat armes de sal electròniques que, segons ells, emeten ones negatives que provoquen càncer cerebral, ansietat, atacs cardíacs i, en el pitjor dels casos, fins i tot pot causar la mort. Cap dels 2 es penedeix del que han fet, asseguren que estan ben desperts i que saben què passa de veritat amb els semàfors.
0: I això és real o fals?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
23: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que detenen 2 avis per fer malbé 2 semàfors perquè creien que eren armes de sal electròniques és una notícia real. Ha passat en un poble d'Anglaterra. Tots 2 avis formen part d'un grup conspiranoi que es fa dir Blade Runners i que estan convençuts que els semàfors estan alimentats per tecnologia il·legal militar.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de dos quarts de vuit, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Atenció, oients, aquesta és una setmana d'estrenes. Aquesta setmana estrenem Tardor. Aquesta setmana estrenem La Mercè. També s'estrena avui a TV3 Gènesi. No us la perdeu pas. Aquesta setmana potser s'estrenen al mercat carbasses, moniatos, cols, bledes. Toca estrenar a casa vostra aquells superets de sopa barrejada amb tall, hortalisses i fideuets. Estem també atents a les estrenes de Plat Fondo.

0: Són 8:15. I avui és dilluns 21 de setembre del 2026. Ens despertem amb 13 graus a Malniu, 22 al Raval de Barcelona i 17 al Guaire. El dia en què entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a partir de les 9 del matí. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que l'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, ara a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'altra gran notícia és que per primer cop la CDU del canceller Merz ha quedat fora del Parlament.
2: A la capital Berlín, l'esquerra de Die Linke ha tret l'alcaldia als conservadors. Menys història han tingut les eleccions a Rússia, sense transparència ni garanties, i que s'han portat clarament al partit de Putin.
1: Feijó porta avui a Ceuta el líder dels populars europeus, Manfred Weber. Amb el ministre Álvarez parlarem a les 9 sobre la possibilitat que dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc, hi hagi una nova entrada massiva.
2: La policia migratòria dels Estats Units, els ICE, han protagonitzat un nou tiroteig. Un agent ha ferit un home de 28 anys a Texas. És un immigrant veneçolà. Encara no està clar què ha passat.
1: Segrest de pel·lícula, l'AP7 al Vallès Oriental. 5 homes disfressats de policia van treure un altre home de la part del darrere d'un vehicle i el van fer entrar un altre cotxe. Es busca els 5 segrestadors de la víctima. La van trobar més tard en bon estat.
2: I avui reapareix l'expresident valencià Carlos Mazón. Està citat a la comissió del Congrés que investiga la tragèdia de la dama.
3: En esports, el Barça eixampla la diferència de la Lliga amb el Madrid a 6 punts. Després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres. El Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. I el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça, un títol que arriba després de 18 anys de sequera.
0: Sembla que tindrem també una altra setmana avui estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si avui tindrem temperatures 5 o 6 graus per sobre de l'habitual a l'interior, la resta de la setmana baixarà una mica la temperatura, però igualment es mantindrà clarament per sobre del que és normal, amb un temps que serà assolellat com a mínim fins divendres o dissabte.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. En concret, endarreriments que poden superar els 20 minuts als trens de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a les línies regionals del Sud. Adif explica que és a causa d'una incidència a la infraestructura que hi ha hagut a l'estació de França i que ja s'ha resolt, però no concreta quin tipus d'incidència. D'altra banda, el tramvia de Barcelona s'ha variat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades a les tres línies del tram baix.
0: I a les carreteres, un accident de primera hora complica el trànsit a l'AP7. Mireia Sala.
6: Sí, a 8 quilòmetres de cua de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona, i aquesta retenció gairebé s'enganxa amb l'habitual cua de Barberà del Vallès. Retencions també a la C58, la B23 i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en direcció al Nus del Llobregat.
0: Ho rematem fent un cop d'ull a les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya, que vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, l'ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz per Berlín, titula El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També vull en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijó aquest cap de setmana, pugna des de Catalunya, titula El Periódico, mentre que Lara recull les paraules de Sánchez, governa anaré fins al 2031 i més enllà. També en portada, per cert, Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en la vigília de les seves eleccions legislatives.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles sobre les eleccions regionals a Alemanya i sobre Donald Trump.
8: La Vanguardia considera que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU. Encara sobre Alemanya, davant del populisme i l'antipolítica, El Mundo fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca, diu, la immigració desordenada. L'Ara diu que la guerra de Trump contra l'Iran ofega els seus aliats i creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte de Dinamarca i Groenlàndia, mentre que El País remarca que l'acord sobre aquesta illa, sobre Groenlàndia, preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units. I l'editorial del Periódico analitza les visites de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquest cap de setmana a Catalunya i recorda que aquest és un territori essencial per tots dos, tant pel PP com pel PSOE.
0: Avui en parlarem de la geopolítica també amb el ministre José Manuel Álvarez a partir de les 9 del matí, i també ens acompanyarà avui a partir de 9:15, Lluc Salellas, l'alcalde de Girona. Però abans, què ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons?
9: La setmana del llibre en català planteja un tema important. Literatura catalana és tota la que es fa a Catalunya o només l'escrita en català? Literatura espanyola és tota la que es fa a Espanya o només l'escrita en castellà? Llegir és obrir finestres en la nostra casa interior i hi ha escriptors i escriptores d'aquí després de llegir-los voldríem fer-nos amics. Un llibre és un amic i una bona lectura és un massatge al cervell. Per això, descobriu amb alegria el plaer de la lectura. Convé llegir cada dia. Llegir és una aventura.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
11: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
12: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
13: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari a contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
17: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
1: La producció de blat de Moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor, denuncia Unió de Pagesos, i llegim el Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que amb la calor està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
2: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Els pisos públics en tindran com a màxim una per pis. També hi ha canvis a l'hora de programar places als nous barris que es construeixin. Si és un carrer de vianants, no n'hi haurà.
0: Què deixarà França lliure de política?
1: Les escoles. Llegim a La Vanguardia que per primera vegada garantiran que els centres educatius quedin al marge de la propaganda política. Ho han fet a través d'una ordre del Ministeri d'Educació. Tot això a la vista de les eleccions que hi haurà al país la pròxima primavera. Es podrà parlar d'escoles i educació, però en cap cas fer-hi actes polítics.
0: I qui s'ha interessat en el concurs de Castells de Tarragona?
2: Doncs la televisió nord-americana CBS, fins al punt que farà un especial que presentarà la seva estrella, Leslie Stahl. Hi ha més de 300 professionals de més d'un centenar de mitjans de comunicació i de 16 països d'arreu del món acreditats per cobrir aquest esdeveniment que es fa cada dos anys. Serà el primer cap de setmana d'octubre, ho llegim al periòdico.
0: I si en els actes de festa major i busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
1: Vilaseca es convertirà el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada nacional de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers del municipi. Ho veiem amb més Tarragona.
0: I ara que estan els destacats en Internacional i Economia, amb Pol Forada i l'Anna Garcia.
8: La premsa alemanya mira amb lupa la reacció de la CDU després de la desfeta electoral a les eleccions d'aquest diumenge. El Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de declivi i destaca que poques vegades dues eleccions estatals han amenaçat tant un govern federal. La majoria d'analistes dubten de fins quan podrà aguantar Friedrich Merz com a canceller. La redactora en cap de Bild, Marion Hunt, es pregunta quant temps aguantarà impassible la CDU mentre els extrems s'enforteixen i ells es debiliten progressivament, o sobre la victòria de Die Linke a Berlín. A les pàgines d'opinió de Die Welt i llegim: aquesta victòria, la de l'esquerra, suposa un problema més gran per a la societat burgesa que el d'Alternativa per Alemanya. I als Estats Units, el New York Times explica els dubtes que té Donald Trump sobre què fer amb els atacs dels hutis al Iemen. El príncep saudita Mohammed bin Salman el va trucar dijous implorant ajuda, però Trump de moment manté que no hi enviarà tropes. Això sí, dubta per què necessita l'ajuda de l'Aràbia Saudita a l'Iran.
5: I a la premsa econòmica, Expansión explica que enmig de la crisi de l'habitatge i les pujades d'impostos es disparen les donacions en vida. Durant el primer semestre de l'any s'han disparat un 12,4%. Aquesta setmana la premsa continua parlant d'intel·ligència artificial. El País avisa que Europa es planteja garantir a les grans companyies DIA l'accés total a les dades dels ciutadans. El diari ha tingut accés a un document oficial de Dublín que proposa modificar la normativa general de protecció de dades. I Cinco Días avui es fixen les cartes Pokémon. Fa 30 anys que van sortir a la venda i s'han convertit en un actiu clau d'inversió per moltes persones. Hi ha qui paga milions d'euros per les cartes i guarden el sobre sense obrir esperant que augmenti el seu valor. El diari assegura que això és una bogeria financera.
0: I a la premsa esportiva, 7:41, Robert Prat hi destaca la tornada de Mourinho, del Mourinho més crític, més irreverent, és a dir, el Mourinho de tota la vida.
3: Sí, el de sempre, un Mourinho que ha tornat.
18: Pobre gente, se han equivocado y han metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Este señor Trujillo...
3: Fora de lloc, així destaca el diari Esport la sortida de tot a Mourinho a la sala de premsa. Per Joan Baells, Mourinho torna a fer pena. Ni futbol, ni autocrítica, i culpant l'àrbitre, el VAR i Negreira. I

0: El Mundo Deportivo parla de trompada i d'excuses de Mourinho. Santinoia diu que aquest relat porta el Madrid a la ruïna perquè no entra en el debat del joc i es queda únicament en la queixa. La Vanguardia afegeix que Mbappé es va fer molt petitet quan les coses se li van complicar al Madrid i parla d'un Atlètic de Madrid que en va tenir prou amb el Cholito, el fill de Simeone, per esclafar el Madrid. El diari Ara diu que Simeone fa ressuscitar el vell Mourinho. El periòdico Mourinho no és la solució i es confirma que el problema del Madrid supera la banqueta. Des de Madrid, el Marca afegeix que ha tornat el Mourinho de les trinxeres, un mou que explota mentre l'Atlètic de Madrid es diverteix. El diari AS parla d'un gran Atlètic de Madrid enmig d'un incendi arbitral i l'esportiu remarca el deliri que es va viure a l'Olímpic de Badalona amb el títol de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, el primer de la penya en 18 anys. Trujillo.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els participants a l'Espetegafoc de Sitges retiren a pols un taxi mal estacionat per seguir la festa?
3: Sí, a les imatges que publica el Vanguardia s'hi veu un grup de 20 persones movent el taxi fins a aconseguir retirar-lo del carrer on era des de les 5 de la tarda de dissabte. Estava aparcat en un dels carrers per on passa l'Espetegafoc, un espectacle pirotècnic amb correfoc que recorre els carrers al nucli antic de Sitges. Per la seva a part, la policia local ha al·legat que no disposa de la grua municipal per retirar el vehicle.
1: Li demanen que avisi una baixa mèdica amb una setmana d'antelació.
4: El compte de Soy Camarero AX ha publicat un missatge on comparteix les normes que queden establertes després d'una discussió entre els empleats d'un restaurant. Entre els punts n'hi ha un de sorprenent. Diu, tota sol·licitud de baixa haurà de ser comunicada amb una setmana d'antelació. Alguns usuaris han comentat, si jo tingués aquests dots els faria servir per als números de la primitiva o em reservo la setmana que ve per faltar perquè em trencaré una cama, que m'ho ha dit la pitonissa del meu barri. Ho hem vist al Huffington Post.
1: Dormir més de 9 hores al dia pot augmentar el risc de mort fins a un 34%.
3: Veus?

0: Concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
2: 21 de setembre de 2016. Andreu Buenafuente torna a TV3 per un dia després de 7 anys sense treballar-hi. Conversa durant una hora amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'estrena de Fora de Sèrie, un nou programa d'entrevistes en què cada setmana canvien presentador i convidat. Del cara a cara, Buenafuente Puigdemont destaca la petició que li fa el de Reus sobre el desenllaç del procés. Soc xarnego, diu. Et demano que ho facis com més transversal millor. I ara fa 10 anys, un altre dels temes de conversa era el divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt. La parella tenia 6 fills i portaven 12 anys junts. En aquell moment, Jolie tenia 41 anys i Pitt 52. Acabo amb les festes de la Mercè 2016. Destacava el concert de Love of Lesbian, el pregó de Javier Pérez Andújar i el piro musical que aquell any va homenatjar Prince i David Bowie.
3: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: La intel·ligència artificial està transformant també la manera com accedim a la informació. Segons el Digital News Report 2026, un 10% dels usuaris ja s'informa a través de chatbots dia, davant del 7% de l'any anterior. En aquest nou escenari, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Una formació especialitzada i orientada a les noves exigències del mercat professional de la comunicació digital.
4: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7:47. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'extrema dreta arrasa a Alemanya i la CDU de Friedrich Merz queda per primer cop fora d'un parlament regional.
8: Els ultras han arrasat el Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A Berlín ha guanyat l'esquerra Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país. El canceller Friedrich Merz per ara segueix.
9: El que s'ha de fer requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot tot com a canceller del nostre país.
10: Bundeskanzler unseres Landes.
7: I a Rússia no hi ha hagut sorpreses i guanya el partit de Vladimir Putin.
11: Ha obtingut el 57% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
7: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu.
8: Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants. Des de Catalunya ahir en va parlar el mateix president del PP i també Pedro Sánchez.
12: Acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
13: En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
7: En parlarem a les 9 amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos.
11: Abans al país, justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà al Tarragonès.
7: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar l'Alzheimer fins a un 40%.
8: Això sí, s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
7: La bola negra de la pel·lícula dels Javis continua arrasant i s'emporta el premi del públic al Festival de Toronto.
11: També s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià, on ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
7: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A aquesta hora fem una ronda de connexions pel país. Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Molt bon dia.
7: Girona, Fèlix Martí, bon dia.
16: Bon dia.
7: I Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
17: Hola, bon dia.
7: A Lleida, avui, Junta de Seguretat Avançada i amb els màxims responsables del Departament d'Interior. Estela.
14: La mateixa consellera, Núria Parlon, i també el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets, que va deixar 6 ferits. De l'àmbit de la mobilitat, també us diem que hi ha indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat, amb 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar

0: si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers ens asseguren que el tren de les 7 ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas del mateix seient assignat a dues persones.
1: La protagonista avui de Barcelona serà la intel·ligència artificial, Marc.
2: Sí, s'hi celebra, Ricard, a partir de les 10 la primera Cloud Community House d'Europa. Això és una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I al sud del país, el Ministeri de la, per la Transició Ecològica té a punt el contracte bienal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita, al cor del Delta de l'Ebre, Clara.
3: Sí, la finca, que té unes 500 hectàrees de superfície, es diu Bombita, perquè la va fundar un famós torero sevillà, Ricardo Torres Reina, conegut amb aquest sobrenom, i que va comprar les terres a principis del segle XX. El cas és que des del 2009 aquesta finca és a mans del Ministeri i és emblemàtica perquè d'aquí va néixer el que ara és el Parc Natural del Delta de l'Ebre. El territori, però, critica la gestió que se n'està fent. I d'altra banda, aquí continuem amb els ulls posats en les festes de Santa Tecla. Perquè avui es farà el pregó de la Festa Major que enguany va a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, els capitans de l'equip Nàstic Genuín, que ha donat pas a la creació de la Liga Genuín Mueve, la competició de futbol que plega persones amb discapacitat intel·lectual.
1: I a Girona, la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha tancat la seva edició més multitudinària. Fèlix.
4: Sí, i ara toca fer balanç. 80.000 visitants en 3 dies, èxit de proves ciclistes i grans marques presentant novetats de temporada. Confirmen 11a edició l'any vinent, però de cara al futur no asseguren continuïtat a Girona perquè diuen els falta espai. I mentre la Ciotra és un èxit, el barri de Sant Narcís, també Girona, plega La Volta, una de les entitats que ha sostingut la vida artística i cultural durant 12 anys. Expliquen que ho deixen per la incertesa econòmica de l'actual sistema de subvencions. Des de l'Ajuntament de Girona ja avancen al Matí de Catalunya Ràdio que faran un nou concurs per la gestió del projecte el 2027.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia. Gràcies.
3: Adéu, bon dia.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol i amb previsió de temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, que arribaran els 30-32 graus a gairebé tot arreu, fins als 35 al sud de Catalunya, i destaquem les temperatures altíssimes que hi ha aquesta hora a l'Empordà a causa d'una tramuntana reescalfada. Portbou ja tenen 27 graus i Espolla 28, que contrasten amb els 12 graus que hi ha en aquests moments a Olot, 7 al Pont de Suert o 14 graus a Montblanc. Avui sol, però amb algunes capes de núvols prims, sobretot pel nord-est de Catalunya, poc importants, i sembla que aquesta previsió de temps estable es mantindrà pràcticament tota la setmana, com a mínim fins divendres o dissabte, amb una temperatura que baixa una mica, però es mantindrà clarament per sobre del que toca en aquesta època.
1: I pel que fa al trànsit, matí complicat ara mateix a l'AP7. Mireia Sala?
7: Sí, a 4 quilòmetres de cua de Cardedeu a la Roca en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant 11 quilòmetres més de retenció, de Barberà a Sant Cugat per un accident. Una altra avaria a la Ronda de Dalt provoca 11 quilòmetres de retenció des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. També hi ha cua a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en els dos sentits.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
11: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, suposa quasi un 300 o un 400% d'increment en el preu i a més doncs, el problema aquest del transport per arribar fins allà.
10: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
9: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636-36-0609. I a aquesta hora toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en la carn de vedella, Lara Garcia.
3: Sí, concretament en la carn de llata de vedella. Quan arriba la tardor és la carn de vedella que més es ven perquè és la que s'utilitza per fer plats guisats de xup-xup com el fricandó. El seu preu varia en funció de la demanda, per tant ara començarà a pujar. Mm. A Pons, a la Noguera, el quilo de llata ronda els 17 euros.
12: Nosaltres aquí a Pons, a Cala Rosita, tenim la llata de vedella d'Oliana de Cal Roquer a 17 euros el quilo. Mm.
3: Algunes carnisseries ja han començat a traslladar al client l'increment de preus, ens ho explica l'Àlex Gallifa, de la carnisseria Gallifa del mercat Felip II, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
13: Nosaltres a la tenda el podem arribar a vendre 28, 29 euros el quilo perquè hi ha molta demanda i de cara a estiu, que potser ja no es fan tan guisat, doncs aquí acostuma a baixar i potser pot arribar a la nostra tenda, per exemple, la pots trobar 24 euros al quilo.
3: I a Girona, a Carnstoni, ja trobem la llata a més de 20 euros al quilo.
14: A Carnstoni, de la Devesa de Girona, la llata de vedella ben parida la venem a 23,50.
1: I ara fixem-nos on van a parar els nostres impostos. Avui, dilluns, què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia.
15: Bon dia. El Parc Sanitari Pere Virgili al barri de Vallcarca de Barcelona ha adjudicat aquest any 6.760 euros a l'Arcabisbat de Barcelona en concepte de serveis de religió catòlica. I quins són aquests serveis? Doncs, bàsicament, agents pastorals passen per les habitacions dels malalts que volen sentir missa o ofereixen l'últim sagrament a qui ho desitgi. El Parc Sanitari Pere Virgili se n'encarrega al frare caputxí Josep Anand.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
16: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest cap de setmana ha tingut especial rellevància un vídeo de la cantant Amaia Romero, que va saltar la fama l'any 2017 després de guanyar OT i per sentenciar la cultura pop amb frases com «¿Cómo me voy a poner unas metges californianas si soy de Pamplona?». Doncs bé, com dèiem, s'ha fet viral un vídeo que li van gravar de petita, envoltada pels seus companys d'escola. Aquests l'animen a cantar i ella s'arrenca per la Quinta Estació. Escolteu.
17: Canta, canta, canta, canta, canta, que soy yo quien te haré los minutos.

0: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta seqüència forma part del documental sobre la cantant Una Vuelta al Sol, on es demostra que Amaia ja era un artista amb 10 o 12 anys, un do que es té o no es té, no com servidora de vostès, Ricard, que amb aquella edat el meu superpoder musical era fer sonar una flauta amb el nas. Sí. Una llàstima absoluta, eh?
1: Sí, d'haver-ho continuat fent.
0: Sí.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.
2: Ja hi tornem a ser.
3: Onzena temporada del Tot Costa.
4: Por qué? Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
3: Nova temporada amb els vells clàssics.
4: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

I com cada dia abans d'arribar a les 8 del matí dediquem una cançó. Avui, tal dia com avui, del 1941, va néixer Núria Feliu. I avui aquesta cançó és per ella. Siguis on siguis, per molts anys, Núria.

0: Avui és 21 de setembre, és el Dia Internacional de la Pau. Un dia que ens recorda la importància de lluitar contra els conflictes armats i que busca promoure 24 hores de no violència i d'alto el foc. Però la pau no és només l'absència de guerra, encara que sigui fàcil reduir-la a això. Quan mirem el món, pensem ràpidament en Ucraïna, en l'escalada a l'Iran, el genocidi a Palestina. Pensem en la nova cursa d'armament que recorre Europa. Tendim a associar la pau a la geopolítica, però aquesta mirada és incompleta. La pau no és només, i no només es trenca, els camps de batalla. També es desgasta cada dia. Als parlaments, als carrers, a les xarxes socials. Viure en pau també vol dir viure en llibertat, en democràcia, en una societat que sigui oberta. I una de les maneres més ràpides de trencar la pau social és portar la polarització fins a l'extrem. Ho veiem a Catalunya i ho veiem també arreu d'Europa. L'extrema dreta creix alimentant la divisió entre persones, ja sigui per l'origen o per les idees. Hi ha partits que plantegen una societat dividida entre nosaltres i els altres. I els altres no són només els de fora. Els estrangers són també els qui pensen diferent. Aquesta divisió entre bons i dolents crea una confrontació permanent. Assenyalar l'altre, deshumanitzar-lo, negar-li legitimitat. I això és justament el contrari del diàleg que necessitem per afrontar els reptes d'un país demòcrata. I també per viure en pau. Un país en pau no vol dir que tothom que hi visqui hagi de pensar igual. Al contrari, la riquesa d'una societat es mesura també per la seva capacitat d'acceptar el pluralisme. El que necessitem, doncs, són ciutadans i polítics capaços de conviure amb el desacord. Però per fer això cal reconèixer l'altre com a igual. Aquesta és una de les claus i condicions de la pau i la democràcia. La capacitat de transformar i sospiteu de qui assenyali l'adversari com a enemic.
1: Tenim l'enemic dins. Li han deixat el sa minaret sota el pretext de la llibertat religiosa. I sota el pretext de la llibertat religiosa li han tolerat la implantació de pràctiques retrògrades, arcaiques, misògenes i bàrbares.
2: Suposa una amenaça per la nostra civilització, d'aquí doncs la por, no?, aquesta ideologia politico-religiosa, independentment de qui la pugui compartir, doncs evidentment jo intento protegir les futures generacions de catalans d'aquesta xacra.
0: I aquí està la clau, la diferència entre qui vol la pau i qui vol la guerra. La clau està en el llenguatge. L'enemic és algú que creus que hauria de desaparèixer. En canvi, l'adversari és un rival amb qui, malgrat les diferències, pots conviure. A l'enemic se'l destrueix. Amb l'adversari s'hi debat, s'hi discuteix i se li planta cara. I per oposar-se a l'odi, cal, avui més que mai, avui que és Dia Internacional per la Pau, reivindicar un català universal, que aquest 2026 tenim especialment present. És Pau Casals. Aquest any celebrem els 150 anys del seu naixement. Un geni que va patir l'exili, que va dedicar bona part de la vida a defensar la pau, la llibertat i la cooperació. El seu compromís el va portar fins a la tribuna de les Nacions Unides i allà va defensar una idea que continua sent molt vigent, que la pau no és només una qüestió entre estats, sinó també una manera d'entendre la convivència. Pau Casals ho resumia així. Som com les fulles d'un arbre, i l'arbre és tota la humanitat. No podem viure els uns sense els altres. Perquè la pau no consisteix que tots pensem igual, consisteix que, pensant diferent, siguem capaços de conviure.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: La primera.
4: La CDU del canceller alemany Friedrich Merz ha patit una desfeta electoral a Mecklenburg-Pomerània Occidental, arrasa l'extrema dreta i els democristians desapareixen, mentre que Berlín ha guanyat l'esquerra de Die Linke. Tot i la doble desfeta, Merz assegura que no dimitirà.
0: La segona.
4: Enmig dels rumors d'una nova entrada massiva coincidint amb les eleccions marroquines de dimecres, Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu. També serà el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants.
0: La tercera.
4: El Tribunal Constitucional comença a estudiar aquesta setmana els recursos de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los. Demà comencen amb el de Jordi Turull. Ahir, Carles Puigdemont afirmava en una entrevista que quan pugui tornar vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
0: La quarta.
4: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pels robatoris de coure arran de l'increment de casos sobre tot a Rodalies. Segons El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
0: Avui en parlem a partir de les 10 del matí sobre els robatoris de coure. La cinquena.
4: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que a Catalunya afecta 150.000 persones.
0: I els esports, Robert Prat?
5: El Barça que eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo i el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.
0: Això avui que és dilluns 21 de setembre del 2026. Una nova setmana que comença amb calor. Eloi Cordomí.
6: Bon dia. Sí, de moment entre avui i dissabte no es preveu cap tipus de pluja a Catalunya. Serà una setmana de sol amb temperatures estiuenques que podran arribar entre els 30 i 32 graus avui, a gairebé tot arreu, 35 graus al sud de Catalunya i amb una mica de tramuntana càlida que bufa aquesta hora a l'Empordà, ha fet disparar els termòmetres i de cara a última hora es torna a reforçar.
0: Pel que fa al trànsit, si podeu, avui eviteu la P7 perquè hi ha una cua tensió de 20 quilòmetres. Mireia Sala.
7: Sí, un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca cua des d'aquest punt de l'accident fins a Mollet del Vallès. Com havia alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 o la C16. A la mateixa P7 també hi ha 4 quilòmetres de cua en sentit Barcelona a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Destaquem també la Ronda de Dalt amb retencions d'11 quilòmetres des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
9: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 8. D'aquí a una hora, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez. També el director de SIDOP, Pol Morillas, i també parlarem avui amb l'alcalde de Girona, Lluc Salelles. Això serà l'endemà en què parlem també de Ceuta, que avui tornarà a ser, per cert, el centre de la política espanyola i europea. Deia l'endemà en què hi hagués diverses declaracions també de líders polítics parlant i centrant també el debat sobre el que està passant a Ceuta. En el seu afany per internacionalitzar també aquesta crisi, el líder del Partit Popular avui visita la ciutat autònoma de Ceuta acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
10: Hola, bon dia. La d'avui serà la quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants els dies 30 i 31 de juliol. Aquest cop ho farà de la mà del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, i de l'eurodiputada del partit Dolors Montserrat. L'objectiu, segons paraules del líder popular, europeïtzar el problema que viu Ceuta des de fa més d'un mes i mig. Vol que la Unió Europea s'impliqui en la crisi i faci de mitjancer per facilitar i agilitzar el retorn de tots els immigrants irregulars que van entrar de forma massiva a la ciutat. ciutat autònoma. I en aquesta línia el PP va promoure aquesta setmana al Parlament Europeu una iniciativa per condemnar el que anomenen la invasió de Ceuta i que va tirar endavant amb els vots del PP Europeu, els liberals i Vox.
0: Gràcies, Àngels. Fa dies que corre trep a les xarxes missatges d'atenció animant a una nova entrada massiva demà passat, coincidint amb les eleccions al Marroc. Pol Foradada.
11: Diversos mitjans marroquins alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva aquest dimecres. Fins i tot l'ambaixada espanyola a Rabat hauria avisat el govern del Marroc, i aquest cap de setmana l'ambaixada ha publicat missatges a les xarxes en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta o Melilla no dona dret a accedir a la península, no dona dret a quedar-se a Espanya, ni tampoc dona dret a moure's lliurement per Europa.
0: Una de les coses que subratllàvem també d'aquests informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Doncs bé, ara a l'altra banda de la frontera el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
12: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Des de Fenidec, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I afegim ara un comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
13: Mentre no aclarim què va passar el 31 de juliol, Ceuta viurà en un permanent estat d'alerta. Ara, la por ve per les eleccions que es celebren dimecres al Marroc. Si la llau el van organitzar les màfies, la versió oficial, es podria repetir aprofitant que la policia estarà ocupada en el dispositiu electoral. Però si el va organitzar la policia, la versió del CNI, aleshores dimecres no passarà res. Tot plegat tan complicat com encertar amb l'ES Alert quan plou.
0: I també parlarem avui dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta a les últimes hores.
11: I aquesta vegada no ha tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut fins i tot de disparar. Ara ho sentíem a l'aire, alguns trets per dispersar un grup de ceutits que protestava contra l'arribada d'una associació navarresa. Negu Gorriac, dret a sostre. Els acusaven, deien, de ser radicals, proetarres i d'anar-hi a trencar la convivència.
0: Probablement el líder del Partit Popular, Feijóo, serà rebut de manera ben diferent avui. Això després d'haver portat també Catalunya, com dèiem, en el seu pols amb Pedro Sánchez.
11: El líder del PP des de Badalona s'ha compromès a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat.
14: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
11: I responia des de Gavà el president espanyol, Pedro Sánchez.
15: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: I una derivada també esportiva. La Federació Espanyola de Futbol ha suspès un partit que havia de jugar a la selecció sub-20 a Ceuta.
11: Contra Mèxic, el 30 de setembre, la policia havia desaconsellat feia uns dies que jugués aquest partit, deia per la situació excepcional que s'hi viu per la pressió migratòria, i la federació li ha acabat fent cas.
0: De la crisi a Ceuta en parlarem amb el ministre Álvarez, també de l'oficialitat del català, perquè demà torna a la taula dels ministres d'exteriors europeus. I tractarem també un altre tema, el tema del dia de demà, que avui també en parlarem, és l'amnistia. El Tribunal Constitucional començarà a analitzar demà el primer recurs sobre l'amnistia. Sílvia Solanes.
16: El Constitucional té sobre la taula 7 recursos d'empara dels líders independentistes perquè el Suprem es va negar a aplicar l'amnistia al delicte de malversació. La qüestió es va incorporar al ple de dimarts després de la resolució favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El primer que es posarà sobre la taula serà el de Jordi Turull, i la decisió serà decisiva per al retorn de Carles Puigdemont o la rehabilitació política d'Oriol Junqueras.
0: Un Puigdemont al qual ahir, després de molts mesos, li van poder sentir la veu en una entrevista. Va ser el diari britànic The Sunday Times, on va parlar del seu retorn a Catalunya. Jordi Corbalan.
17: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
18: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
17: Tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional de debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El que no va aclarir Puigdemont és quin paper tindrà en el seu futur del partit. El seu advocat, Gonzalo Boye, responia això la setmana passada quan li preguntàvem aquí en aquest programa sobre els plans de futur de Puigdemont.
19: Presidente Puigdemont es lo que en mi tierra se llama un animal político, una persona que lleva la política en la sangre y eso determina la forma en que aborda la vida, ¿no? Y yo estoy convencido de que sí, pero bueno, es una decisión personal suya, ¿no?
0: Que sí, que tornarà amb força, no tornarà, diguéssim, per apartar-se.
19: El presidente está en plena fuerza, en el mejor momento de su vida, yo creo.
0: En el millor moment de la seva vida, deia el seu advocat Gonzalo Boye. Dimarts el Constitucional començarà el debat, però com deia ara, la crònica del Jordi Corbalan, també la decisió definitiva pot arribar a fi al dia 6 d'octubre. Sílvia Solanes.
16: Sí, per una qüestió d'equilibris del tribunal, la majoria de les fonts coincideixen que el magistrat encarregat d'escriure la sentència, José María Matías, del vot conservador, redactarà una ponència contrària a l'amnistia. Si això finalment passa, la majoria del tribunal demanarà un canvi de ponent que haurà de portar una nova versió de la sentència al ple convocat per al 6 d'octubre. La majoria progressista del Constitucional acabarà decantant la balança cap a l'aval de l'amnistia.
0: I a partir de les 10 a l'Àgora en parlarem amb Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull. Tot això després d'un cap de setmana en què Pedro Sánchez ha estat a Catalunya i s'ha referit a l'amnistia per criticar el Partit Popular.
20: ¿Y qué dijeron de los indultos y de la amnistía? Que iban a hacer quebrar aún más a Cataluña. Y hoy tenemos a Salvador Illa como president de la Generalitat de Catalunya.
0: I va ser Albert Prats.
21: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
20: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
21: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
22: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar y Feijó o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
21: Des de Gavà, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Això era Sánchez des de Gavà, a la Festa de la Rosa, i Albert Núñez Feijóo, des de Badalona, també va reclamar el vot dels catalans.
23: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
0: Sobre aquests actes de precampanya, comentari de la delegada del diari Ara a Madrid, Núria Oriols.
24: Les eleccions espanyoles no estan convocades, però el desembarcament dels líders estatals aquest cap de setmana a Catalunya és un indicador que la legislatura ha entrat en temps de descompte. Feijóo sap que millorar els resultats al Principat és el que li queda per arribar a la Moncloa. Ara bé, si bé el 2023 Sánchez va més que doblar Feijóo en suports, les enquestes ara no li donen cartes millors al líder popular. Segons el darrer CEO, un 29% dels catalans prefereix Pedro Sánchez a president enfront al 3% que citen Feijóo. De fet, mencionen abans Abascal o Rufián. I és que Catalunya es pot convertir també en la comunitat on Vox faci el sorpasso al PP. A Feijóo encara li queda molta feina per fer.
0: Són temes que abordarem avui a l'Àgora a partir de 9:15 d'aquí a mitja hora amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong.
25: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I fem un cop d'ull també més ampliat al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, avui destaquem que serà el dia més càlid de la setmana. S'arribarà a valors d'entre 30 i 35 graus a gairebé tot Catalunya, amb sol a tot arreu, amb alguns núvols prims foc importants cap al nord-est. Hi ha una mica de tramuntana que en aquests moments ha fet pujar la temperatura a l'Empordà. I la previsió és que aquest temps estable es mantingui tota la setmana. Com a mínim fins divendres o dissabte s'espera tranquil·litat, amb temperatures potser un palet més moderades, però clarament per la banda alta.
7: 20 quilòmetres de cua a la P7 de Mollet a Sant Cugat per un accident de primera hora. A la mateixa P7 hi ha 7 quilòmetres més de retenció de Llinars a la Roca per un vehicle avariat i aturades també a la C60 d'Argentona a la Roca, a la C58 a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona i a la ronda de dalt de Vallcarca a Pedralbes per un vehicle avariat.
25: la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online, la resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
25: Catalunya Ràdio.
9: Àmbies.
26: No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
27: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament.
28: Sergei Lavrov considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
29: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
30: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no.
31: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia!
32: Bon dia!
0: I avui ens despertem amb la ressaca de les eleccions regionals a Alemanya i la rebregada històrica de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Per primera vegada queden fora d'un parlament alemany en no arribar al 5% dels vots.
33: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt.
0: És un desastre. Així de clar ha sigut el canceller alemany Friedrich Merz, que ha dit que la CDU ha lluitat molt, però que al final no se n'ha sortit. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. La CDU, per cert, també perdrà l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs, bon dia.
34: Bon dia.
0: Tot i la desfeta, Merz diu que no plega i que continuarà per això.
34: Sí, de fet, és el que va dir ahir, com a mínim, pocs minuts després de les 6 de la tarda, després d'haver-se assegurat el suport del partit. Val a dir que ho va dir quan la CDU encara... a la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista pel part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
0: Gràcies. Des de Berlín, Jordi Regàs.
34: Vosaltres.
0: I on no hi ha hagut sorpreses és a Rússia. Aquest cap de setmana hi ha hagut eleccions legislatives i aquest matí la Comissió Electoral Central russa ha de certificar l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin. Anem fins a Moscou amb Cristina Solias. Cristina, bon dia.
35: Hola, bon dia.
0: Aquesta victòria li permetrà ampliar encara més la majoria que té el Parlament.
35: Sí, de fet, ara amb el 90% dels vots escrutats, Rússia Unida obté gairebé el 58% dels vots, és a dir, 8 punts més que ara fa 5 anys. El partit interpreta el seu triomf aclaparador com un aval del poble rus a les polítiques de Putin dins i fora del país, però des de l'oposició ja han denunciat tota mena de vulneracions per part del Kremlin. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, lleial al president rus, ha criticat que el joc brut ha estat descarat.
36: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
35: Segons l'oposició, les autoritats han posat traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més fàcil de manipular, han forçat funcionaris a votar per Rússia Unida en massa les urnes i han vetat candidats pacifistes i massa populars.
0: Des de Moscou, Cristina Solies, gràcies. Bon dia.
35: Bon dia.
0: I encara relacionat amb Rússia, Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
9: El president francès ha parat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna confirmen, sosté Macron, que la situació és greu.
0: I mentrestant, als Estats Units...
10: Wow! Oh my God!
0: Nou tiroteig dels ICE de la policia d'immigració ha passat a Texas, on un agent ha disparat i ferit un home de 28 anys.
9: Sí, les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà, segons explica un testimoni a l'agència EFE. Un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar ha abordat el cotxe que conduïa l'home, ha xocat contra el vehicle i ha disparat. L'home ha rebut almenys dos impactes de bala i després d'ingressar en un hospital l'han traslladat a un centre de detenció.
11: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
9: És el congressista demòcrata Greg Kassar, diu que aquestes actuacions dels ICE són una tendència preocupant i que s'han d'acabar.
0: I entremig d'aquestes tensions, avui comença a Nova York l'Assemblea General de les Nacions Unides.
9: Marcada per les tensions bèl·liques al món i pels moviments de Donald Trump, que ha de signar l'acord amb Dinamarca per resoldre el conflicte amb Groenlàndia.
0: I qui ha estat aquest cap de setmana a Nova York? És l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una cimera d'alcaldes de tot el món, on ha anunciat un front comú en contra de l'especulació immobiliària. Nova York, Oriol Serra.
12: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
13: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
12: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:26. L'habitatge va ser un dels temes, com sentíem ara, claus en aquesta cimera i sobre l'augment dels lloguers. Atenció a això que explica el periòdico. La Generalitat recomprarà edificis que es van vendre durant la crisi per no pagar el lloguer.
14: La Generalitat ha iniciat un procés d'adquisició d'edificis per abandonar progressivament els contractes mitjançant els quals lloga els seus, les seus de les seves conselleries i departaments. Actualment el govern paga 46,6 milions d'euros per arrendar finques que va vendre el 2012. La Conselleria d'Economia reconeix al diari que no va ser una bona decisió.
0: Del problema de l'habitatge en parlarem a partir de 8:45 també amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, amb qui també tractarem els límits del turisme i dels seus efectes.
14: Avui al Matí de Catalunya Ràdio us avança que una quarta part dels allotjaments d'ús turístics de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
15: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
16: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs, que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
15: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci i també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
17: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta. No està obrint amb les 10 targetes diferents.
15: Les multes més lleus per aquests casos van dels 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I relacionat amb el turisme, ahir unes 5.000 persones es van manifestar a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport.
14: Convocades per la plataforma Aeroport, van sortir ahir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete és portaveu de l'aeroport.
18: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
14: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: 8:28.
19: We'll be right back.
0: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. Fins a l'agost, Adif ha presentat 224 denúncies per subtracció de coure a Catalunya, davant les 184 de tot l'any passat.
1: Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
14: Per cert, que aquest mateix cap de setmana els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona.
0: Avui en parlarem àmpliament també a l'Àgora. A partir de 11:15 ens acompanyarà Joan Salamanya, que és cap de la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, i també amb la periodista del País, Rebeca Carranco. I encara sobre seguretat, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar, suposadament, un altre home a la P7.
2: ¿Qué hace? Pita, pita.
4: No, no, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, pero no estamos seguros. Tiran pistoles, Trini.
1: Així ho narraven uns testimonis que van gravar els fets que van passar dissabte entre Montornès i Vilanova, del Vallès. Segons aquestes imatges, 5 homes vestits de negre amb vermilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle.
14: A l'home el van poder trobar més tard, i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: I atenció a això que llegim al País. Europa es planteja garantir a les grans companyes d'intel·ligència artificial, l'accés total a les dades dels ciutadans.
1: El Consell proposarà als estats membres una modificació de la normativa perquè empreses com OpenAI o també Anthropic puguin fer servir sense límits la informació recopilada durant anys dels seus usuaris.
0: Tot això avui, que és el Dia Internacional per la Lluita contra l'Alzheimer. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc. Mònica Mas.
5: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
6: Un mestre i les meues neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
14: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més abans dels esports. La bola negra dels Javis continua arrasant.
7: The 2026 People's Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by director...
14: El Festival de Toronto s'ha endut el premi del públic, el més important del certamen. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià, la pel·lícula ha rebut una ovació de 10 minuts.
0: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
19: Van a pasar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día.
8: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats, i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres, La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, al 3CAT, atenció perquè torna Camí de Cabres. És el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions.
20: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
14: El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvesa, que defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
21: L'altra veu d'aquest podcast, en Marc directament, és ramader, i això ens donava una proximitat en tot aquest món, i calia fer-ho des d'una forma sincera, respectuosa i sobretot no parlant per la pagesia, sinó sent el micro, sent l'altaveu, perquè aquesta pagesia es pogués explicar a la resta.
0: Camí de Cabres el podreu trobar al 3CAT. I dos apunts de música. La primera, a Vic.
14: O
3: on Quimi Portet va tancar ahir una nova edició del Mercat de Música Viva que s'ha celebrat, recordem, aquest cap de setmana, però on han passat més de 170.000 persones. Portet, per cert, va anunciar disc de cara al 2027.
0: I la segona, Barcelona.
10: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de un mar oscuro.
3: El Festival B de Barcelona al Parc del Fòrum va tancar ahir amb rècord de públic 35.000 persones.
0: I això... digues.
3: No, que això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts que es van fer de dijous a dissabte.
0: També avui arriba a TV3 i al 3CAT una sèrie, la sèrie Gènesi, sobre la revolució gastronòmica que es va viure en aquest cas al Bulli.
22: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres.
3: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner. Tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
23: Brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
24: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
3: La sèrie tindrà projecció internacional i es podrà veure a Netflix al novembre.
0: I pel que fa al trànsit, com tenim l'AP7 ara mateix, Mireia Sala?
25: Doncs encara hi ha 20 quilòmetres de cua de Mollet a Sant Cugat per un accident de primera hora del matí. En aquesta mateixa AP7 hi ha retencions a la Roca del Vallès per un vehicle avariat, però en aquest cas sí que ha millorat la situació. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt de Vallcarca a Pedralbes per una avaria. A banda dels accessos a Barcelona hi ha problemes a l'AP7 a l'Empordà amb un accident que talla un carril i a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 21 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
26: Primera.
0: Davant la crisi de Ceuta, Europa pot continuar deixant en mans d'Espanya i del Marroc la gestió d'una crisi que també posa a prova la política migratòria i la responsabilitat de la Unió Europea?
26: Segona.
0: Si, com tot indica, arribem al capítol final de l'amnistia, serà també el final de qualsevol estratègia conjunta de l'independentisme?
26: Tercera.
0: I amb els resultats d'Alemanya confirmant una nova empenta de l'extrema dreta i el desgast també dels partits tradicionals, estem veient com la primera potència europea s'aboca a una ingovernabilitat que acabarà passant factura a tota la Unió Europea?
26: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
27: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
28: I des de 16.400 euros.
27: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
29: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
30: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans... els esports.

0: Amb un Madrid que es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: I el Barça referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors, gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc, i en canvi ni va expulsar dos jugadors de l'Atlètic de Madrid. Segons Mourinho, es va triar un àrbitre inexpert.
2: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión.
1: I l'àrbitre del VAR, el senyor Trujillo, no va actuar bé.
2: Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión.
1: Doncs ara sentirem la veu de l'àrbitre del VAR, el ja famós senyor Trujillo. Trujillo li indica a l'àrbitre principal que hauria d'expulsar el jugador del Madrid. Aquest és el moment.
3: Mira, te recomiendo una revisión para que valore una potencial tarjeta roja por toxo por sujetar al adversario, sin disputa.
4: Delante de la pantalla ya.
3: Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa el balón en una ocasión manifiesta de gol.
4: Vale, el portero no está a distancia de llegar, efectivamente no disputa el balón. Voy a cambiar a María por la roja y mantengo el penalti, gracias.
1: Simeone, técnico del Atlético de Madrid, replica Mourinho.
5: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A segona divisió, el Sabadell guanya 3-1 l'Oviedo i, atenció, se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: Nicola Provitola va ser l'MVP de la final amb 31 punts.
0: Èxit català en trial i en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també es va proclamar campió en MX2, la segona categoria del motocross. Berta Villan guanya el seu segon títol del Mundial de Trial. Veu impossible arribar als 40 de Toni Bou.
7: Sí, no, la veritat que no. Sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
1: Marc Márquez, que perd el lideratge del Mundial de MotoGP, cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Catalunya, que es proclama campiona de Golden Cup d'hoquei patins, tant en categoria masculina com femenina, amb victòries davant Portugal. El Sabadell, classificat per la fase regular de la Champions de Waterpolo. Ebenepoel, nou campió del món en contrarrellotge. I Ferran Torres, que va tornar a marcar 1-2 del PSG al camp del Marsella, porta 6 gols en 7 partits. Qui encara no ha guanyat a la Premier és Arbeloa, va empatar contra el United i el tècnic va carregar, com Mourinho, durament contra els àrbitres.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
11: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
13: Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
14: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
15: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
14: És el model de llibertat el que està funcionant i no hi ha més que això.
16: És una fàbrica constant de desigualtat.
17: És evident que hi ha 2 models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
18: Catalunya-Madrid, la veritat de 2 models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Com et dius?
20: Ferran Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat a alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
19: Això són 2 estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Andreu tots mal.
18: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
24: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
23: Deu ser això, sí.
18: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
23: Et trobo a faltar.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan són 9:15 del matí, avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llong.
25: I a banda de riure i mocar-se, de què més s'ha parlat a follar?
0: Avui els tenim una mica desfermats. L'Aitor li ha dit al Toni que té un moreno convergent.
26: Això ho pagarà la tertúlia. Ja el...
25: Bueno, Toni, no està tan desencaminat, no? Vull dir que...
26: Ah, tu vols bresca, eh? Sí, vols bresca.
25: Jo crec

0: Digues, Toni.
1: No, que dic, tornant a la realitat, al Pau. O sigui, tocarà de peus a terra, escolta.
2: No crec.
3: A veure, s'ha de dir... No era bo o no era bo el Carmel?
2: Era com una piruleta.
3: Sí, sí, és bé, boníssim.
2: Ja saben el que es fan.
3: Però
2: ja.
3: Per això em porto un, sempre, per si cal, per si en un moment de tos.
0: Sí. Per si emergència. Escolteu, tornant a la realitat, que deia el Toni. La realitat és que a l'AP7 hi ha una cua de cal Déu. A veure, alcalde de Girona, Lluc Salelles, bon dia.
4: Bon dia, què tal, Ricard?
0: Estàs venint cap a Barcelona avui per assistir a l'entrevista que farem a 9:15, si tot va, de 10, si tot va bé.
4: Sí, potser 4:05, eh?
0: Per què? On et trobes?
4: Ara mateix acabo de passar a Premià perquè el col·lapse de la P7 ens ha fet passar doncs, pel Maresme. Ens ha enviat i, per tant, doncs, estem venint cap a la ràdio. Hem sortit aproximadament 7:45, cosa que vol dir que estem parlant de 2:20 per fer 100 quilòmetres.
0: 2:20 des de Girona fins a Barcelona, per carretera.
4: Sí, sembla que és el que trigarem, sí.
0: Segurament l'alcalde, alguna vegada, algun ciutadà també li ha fet arribar aquestes molèsties, no?, per arribar a Barcelona.
4: Sí, bueno, aquesta és una queixa habitual, però a més que si et planteges venir en transport públic, tampoc tens cap garantia que Rodalies funcionarà, yeah. I l'AVE el dilluns a les 7 o a les 6, els bitllets els has d'agafar amb 15 dies d'antelació, perquè van plens. Llavors, aquesta és la qualitat de que vivim els gironins i les gironines, i estic convençut que també molta altra gent que no viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Doncs paciència, alcalde, i no pateixi, que ja l'esperarem. Ara ens veiem, d'acord?
4: Molt bé, gràcies.
0: Fins ara. Fem un cop d'ull a com estan les carreteres. Mireia Sala, l'AP7 continua amb 20 quilòmetres de retenció?
5: Doncs ja no, però encara n'hi ha molts. O sigui, ha millorat una mica la situació aquesta AP7, però encara hi ha molts problemes. Un accident de primera hora està provocant cua de Cerdanyola a Sant Cugat, perquè els vehicles accidentats ara són al voral. A la mateixa AP7 hi ha retenció de Mollet a Barberà en sentit sud. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona i a la ronda de dalt de Vallcar a Pedralbes per una avaria. A banda dels accessos a Barcelona, hi ha problemes a l'AP7 a l'Empordà, a Borrassà, amb un accident que també talla un carril en sentit sud, i a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat en direcció a Tarragona.
0: Doncs aquesta és la situació, l'anirem actualitzant al llarg d'aquest matí. Sara, ja veus que les carreteres continuen com sempre i cada vegada n'hi ha a més, perquè estem parlant de que hi ha moltes tensions en molts serveis socials, no? Quan parlem de que augmenta la població, doncs també augmenta la pressió a llocs estructurals com les carreteres i com l'AP7, on hi passen molts camions, per cert.
3: Absolutament. De fet, tenim unes infraestructures preparades per la Catalunya dels 6 milions, no? I som 8 milions, i està pendent com a país fer un debat sobre la mobilitat. Val a dir que si tinguéssim un bon sistema de rodalies, no només que funcionés, sinó a més que poguessin estar connectades via ferroviària a les capitals de comarca, no? Això és la famosa línia orbital, no?, que fa dècades que s'arrossega, doncs potser podríem descongestionar carreteres. I a banda podríem parlar de la situació de l'AP7, de l'estat de manteniment, i em sembla que està projectat també una ampliació de carril. Però en tot cas jo crec que hem d'anar més al moll de l'os a fer el debat sobre la mobilitat que no hem tingut fins ara, i fins que no gaudim d'una bona xarxa de transport públic que sigui eficient, descongestionar les carreteres i reduir l'ús del vehicle privat serà certament molt difícil.
0: Mariela Rosa, per exemple, experta en mobilitat, també ens acompanyava fa unes setmanes en aquest programa, per cert, mític sabadellenc, Pau, dic perquè segur que el tens present,
6: sí,
0: i parlava també fins i tot de desdoblar, més que desdoblar una carretera, de desdoblar una via del tren, perquè els camions poguessin anar sobre una via del tren, no? En fi, és a dir, que el que cal potser és replantejar quin és el model de mobilitat que tenim a Catalunya, més enllà de si hem de fer una carretera o una altra, Pau.
6: Sí, bueno, i cal complir amb els compromisos, no? Perquè en principi totes les anomalies que hi havia a la xarxa de Renfe abans de l'estiu, segons el PSOE, PSC, havien d'estar solucionades. I em sembla que avui matí o ahir sentia que vosaltres mateixos informàveu que hi ha més de 100 i escaig llocs i punts de la xarxa amb problemes. Doncs, a part d'això, molaria poder comprometre's i fer efectius els compromisos.
0: Aitor.
7: Sí, no, i a més jo entenc que formem part d'una cosa que es diu Europa, i a Europa hi ha una dinàmica, hi ha una tendència, hi ha una realitat, que és que el transport de mercaderies és força més important per tren del que ho és a l'Estat, no? No s'ha fet aquesta aposta, no s'ha preparat, i per això tenim la situació que tenim. Jo sóc usuari de la P7, en tant que sóc Sant Cugatenc, i la veritat és que fa bastanta por utilitzar la carretera, no? Sobretot perquè, a més, és molt comú veure avançaments d'un camió a un altre camió, fins i tot en alguns casos jo he arribat a veure pel carril a l'esquerra algun d'aquests camions, i realment és una situació que farà edat.
0: Toni?
8: Bueno, jo...

0: Jo també posaria les coses en el seu lloc. Avui, a la crònica que ens ha fet la nostra companya, o sigui, accidents a Doixo. O sigui, llavors, clar, o sigui, que hi ha col·lapse perquè hi ha molts accidents. O sigui, posem les coses en el seu, punt. Jo crec que la P7 ens hem de plantejar fer algun tipus de peatge perquè, sobretot, els camions bloqueixen l'autopista. Bueno, doncs parlem-ne, o sigui, no... Parlem-ne, no, comencem a donar passos endavant. I després fixeu-vos que l'alcalde Salellas ha dit, oh, és que no puc venir a l'AVE perquè no hi ha bitllets. Home, doncs llavors vol dir que no funciona tan malament, que la gent agafa el tren per venir a treballar a Barcelona.
1: No, que la gent, perdona, Toni, que la gent agafi el tren no vol dir que funcioni.
0: Bueno, perdona, jo
1: la
0: vaig
1: gent
0: agafar...
1: agafa el tren, no funciona.
0: Jo vaig agafar la setmana passada 2 AVEs per anar a Madrid, o sigui que no m'entusiasma massa, perquè les 3 hores de recorregut ens saben molt de greu, i vaig arribar d'hora, tant anar com a l'anada com la tornada, però d'hora vol dir que vaig arribar un quart d'hora abans, o sigui, el qual gairebé em donava temps de fer un cafè extra al viatge.
1: Però és un quart d'hora abans nou horari o de l'horari anterior?
0: No, de l'actual horari, però vaig arribar en 2 hores 45 minuts, o sigui, que la cosa comença a millorar. I anem a veure, per una vegada, algú està posant diners. Està posant inversions. O sigui, a veure, però avui és un drama. Accident a la P7 al sud, accident a la P7 al nord, accident a la P7 al centre. A veure, o sigui, també anem, aquí tornem, no? Posem peus a terra i veiem quin és el problema. I escolta'm, us recomanaria que agaféssiu el cotxe a Madrid. O sigui, el col·lapse de les vies d'entrada i de sortida de Madrid és tan brutal com aquí o pitjor. Home, si no es mirem tant al melic...
2: El transport públic està molt millor a Madrid. Et recomanaria que l'agafessis...
0: Bueno, la setmana passada es van a fer punyetes de Rodalies.
2: El diferencial d'inversions acumulada durant dècades a Madrid, a diferència que s'ha fet a Catalunya.
0: Però ara s'estan fent inversions a Catalunya, cosa que no sabem fet abans.
3: Sí, de totes maneres, no és només...
0: No sé, perquè estaven els governs en una altra cosa.
3: De totes maneres, no és només posar els recursos i posar les inversions que, òbviament, doncs han mancat en els últims anys, sinó també prioritzar on les poses, no? I per què dic això? Pel gran debat que tenim obert sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Vull dir que s'hi posaran milers de milions d'euros i que potser podrien destinar-se a accelerar abans l'orbital que no pas a ampliar
0: l'aeroport. L'orbital està molt bé, però la gran solució de país no serà. O sigui, no serà, no ens equivoquem. I a l'aeroport jo estic a favor. Estic a favor, que bueno, jo he viscut molts anys a Vilanova...
3: Però tot és una qüestió de prioritats.
0: Vilanova, Vilafranca, sí que n'hi ha molta gent que va i torna perquè treballen o a Vilafranca o a Vilanova. Mm-hmm. Però després arriba a Mataró. Home, sense arribar a Barcelona, està bé, però no serà la gran solució, no ens equivoquem. I a l'aeroport ens estem jugant la connectivitat. Es pot fer un aeroport...
3: D'aquí.
0: ...sostenible? Doncs pues mira, de tots els catalans que agafen l'avió per anar-se'n de vacances, per exemple, i no tenir que fer transbordaments per tot arreu.
3: Tot són prioritats.
1: Sí. Sara, perdona,
0: per
1: els diners...
0: A l'aeroport és una prioritat...
3: Ja sabia jo que obria un mal.
0: Que cal fer-ho bé, però bueno, això d'Esquerra encara no sabem si està a favor o en contra, com a mínim. La CUP i els comuns ho tenen clar.
1: Perdoneu,
0: però Esquerra, per exemple, que es mulla el cul, i Junts, que està a favor, no mou peça, no sigui, però bueno, ja està bé, o sigui, al final del problema de Catalunya tenim una bona part de culpa als catalans, no s'equivoca.
1: Per fer simplement una miqueta de pedagogia, és que ens semblen dicotomies una miqueta estranyes, perquè els diners d'Aena s'han de quedar a Aena, és a dir, els diners de les ampliacions...
0: Venen a l'aeroport del Prat, per exemple, 1.700 milions, que ens permet pensar un altre cop, guanyar temps per fer...
1: Torno a fer el titular, els diners d'Aena es queden a Aena, l'aeroport del Prat és d'Aena, és a dir, què vull dir?
0: És una empresa,
1: a veure si m'explico. No, que la Sara ha dit, o ha fet una dicotomia, de que potser no han d'anar a l'aeroport del Prat i haurien d'anar a altres infraestructures, com per
3: però
1: exemple trens.
3: Però jo dic que s'han de prioritzar. Tu tries com a govern què prioritzes? Com poses milers de milions d'euros?
0: S'estan fent inversió a les carreteres? Sí. Per primera vegada, insisteixo, en molts anys, perquè el govern d'Espanya estava en una altra fira i el govern de Catalunya estava en una altra fira. Ara, com a mínim, s'estan posant, diguem-ne, les coses al seu lloc. Anem en retard, com deia el Pau, i tant que anem en retard, molt retard.
1: Però no fàgiu confusió a la gent. És a dir, els diners d'Aena només es poden invertir en infraestructures que són propietat d'Aena. No surten de los presupuestos generales del Estado ni surten dels pressupostos de la Generalitat. Per tant, quan es prioritza, és a dir, A Aena no li pots demanar que prioritzi els trens, perquè els diners els treu de les taxes, i les taxes serveixen per invertir en els aeroports d'Aena. Si vols, els podem invertir. És a dir, no té opció jurídica fer una altra cosa. El gobierno sí que és veritat que hauria de decidir que els diners que han d'anar als trens, no només per construir noves vies, que per ser a Catalunya no s'ha construït ni una, ni governs del PP ni governs del PSOE. Ni governs del PP ni governs del PSOE, històricament. No se n'ha fet ni una. En canvi, a Madrid ha sigut a tope. Hi havia dades que parlaven de que de tots els milers de milions que ha arribat d'Europa a través dels FEDER per invertir a tot l'estat espanyol, més del 70% s'han quedat a la Comunitat de Madrid. És una barbaritat.
0: Perquè tenim un model de país que està antiquat, que és un model de país...
2: El model de país de l'ampliació de l'aeroport.
0: Radial. No, perdona. L'aeroport és fonamental, o sigui...
2: Sí, per passar de 57...
0: Tu agafes un avió a Catalunya i tens que fer transbordament a Madrid. O sigui, és horrible. O sigui, anem a jugar la partida. O sigui, si no juguem la partida, ens quedarem enrerits un altre cop.
2: Queda clar.
0: I el problema, insisteixo, o sigui, a mi m'agradaria que hi hagués una solució pel Prat d'una manera determinada. Però si hagués la contrària, ens semblarà bé, però prenem una decisió. O sigui, el que no pot ser és que tinguem aquest debat des de fa més de 10 anys i després diem, no, és que anem endarrerits. Home, és que, insisteixo, la culpa també és nostra. Ens va passar a l'AVE i ens ha passat a moltes més coses.
4: Pau, per acabar, sisplau, breument.
2: Sí, molt fàcil. Els 3.200 milions d'ampliació del Prat han d'anar a Rodalies. I el problema del model de país caduc és, efectivament, que no podem passar de 57 milions de passatgers el 2025 a 70, com hi haurà després de l'ampliació del Prat. És ecològicament insostenible, aprofundeix en la problemàtica, per exemple, d'accés a l'habitatge a la ciutat de Barcelona i tota l'àrea metropolitana, i és un model absolutament caduc, i no es pot estar missi repicant, no es pot estar dient que es volen solucions per Rodalies i per la Catalunya del present i de la classe treballadora i de les classes mitjanes i voler ampliar l'aeroport. Aquest és el problema de sempre, tant de socialistes com de convergents.
0: Sí, que la gent que se'n va de vacances no pot, i la gent que va treballar uns altres llocs no pot.
2: L'ampliació clarament està al servei de la gent que se'n va de vacances.
4: Són les 8:58. Anem a canviar de tema.

0: és que diversos mitjans marroquins, incloent-hi en aquest cas alguns de l'acord de partits governamentals com l'Opinión, alerten que en els propers dies també han corregut crides a les xarxes a una nova entrada massiva aquest dimecres a Ceuta. Fins i tot l'ambaixada espanyola a Rabat hauria avisat el govern marroquí i aquest cap de setmana ha publicat missatges a les xarxes en què avisa que entrar d'una manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península i tampoc a quedar-se a Espanya ni tampoc a moure's lliurement a Europa. Per parlar de la situació a Ceuta i d'una possible nova arribada massiva de migrants dimecres, podrem saludar a aquesta hora el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez. Ministro, buenos días.
1: Buenos días, bon dia. Buenos días a todos los catalanes.
0: Ministro, ¿cómo está hoy Ceuta?
1: Bueno, seguimos trabajando para que recupere la normalidad lo antes posible. Yo, de hecho, hablo prácticamente todos los días con mi homólogo marroquí. Lo hice en cuanto que tuve información de que estaba produciendo una avalancha de personas ese 30 de julio para, en primer lugar, que todos aquellos que entraron irregularmente, por supuesto, con respecto a nuestras leyes, a las convenciones internacionales, a las sentencias judiciales, vuelvan a Marruecos. Así volvió el 90% a las 48 horas siguientes, y sigo hablando con él para que cuando estén los expedientes vayan también regresando aquellos, bueno, pues que no tengan derecho a protección internacional. En eso estamos trabajando. Y esta mañana he tenido noticias de ese intento de agresión a la diputada local y a un acompañante que iba con ella allí mismo en Ceuta, y eso también es algo que me preocupa, porque si algo siempre hemos admirado de Ceuta y de los ceutíes es esa diversidad y esa pluralidad. Era una gran, gran riqueza de Ceuta, y lo es, el hecho de que todos los ceutíes estaban perfectamente integrados y convivían. La base de su convivencia era que, independientemente del origen, el credo que cada cual de ellos profesara, su procedencia, todos se sentían ceutíes, españoles, europeos, y convivían perfectamente. Y claro, yo entiendo que, bueno, pues toda esa frustración de todos estos días de los ceutíes, exista. Lo que desde luego me preocupa mucho es que la desinformación, la manipulación, sobre todo por fuerzas de extrema derecha y por redes de extrema derecha, pues exacerbe y lleve a esas situaciones de violencia. Así que trabajamos, como le digo, para que Ceuta recupere su normalidad y, sobre todo, que preserve su convivencia.
0: ¿Qué información tiene el gobierno español sobre lo que puede pasar el miércoles?
1: Mire, no hay una información de que esos mensajes estén calando, digamos, especialmente. Ya hubo también mensajes para el 15 de agosto, otras fechas. En cualquier caso, desde luego nosotros tenemos un dispositivo que pusimos en marcha ese mismo 30 de julio para combatir nuevamente esa desinformación que circula en redes. Los españoles, los ceutíes, los europeos, tenemos que tener muy claro que convivimos con la desinformación. No es nuevo, no ha arrancado ahora, no ha arrancado en Ceuta ni en España, pero están muy activas las redes de desinformación en torno a Ceuta en distintos vectores. Y en Marruecos hay campañas de desinformación para intentar manipular a la gente, y aquellos que desean pues tener una vida, un futuro mejor, intentar que cojan la puerta equivocada. Y lo que hacemos, bueno, pues desde la herramienta que tenemos y que está disponible para cualquiera, la página web del Ministerio de Exteriores, se llama Exteriores Explica, la construimos precisamente para luchar contra la desinformación. En todas las redes digitales de nuestra red diplomática y consular en Marruecos, nuestra embajada en Rabat, el resto de los consulados, estamos dando la información veraz sobre Ceuta y Melilla, su situación en el espacio Schengen, el hecho de que entrar regularmente en Ceuta y Melilla no da ningún derecho ni a pasar al continente europeo, ni tampoco a quedarse indefinidamente allí, y que no arriesguen su futuro, su dinero, incluso sus vidas, poniéndose en manos de esas mafias. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente y desde luego no parece, de la información que a mí me llega, que estos mensajes estén teniendo un calado importante, pero en cualquier caso, de manera ya preventiva, activamos todos los canales que tenemos en marcha desde el día 30.
0: ¿Y Marruecos qué dice de estas campañas de desinformación?
1: Intercambiamos información con ello, hemos encontrado receptividad en la prensa marroquí, a la que hemos solicitado que por favor informen de la información veraz que está dando la Embajada de España. De hecho lo están haciendo, dicen fuentes de la Embajada Española, dicen, se hacen eco de los tweets y de los mensajes que vamos poniendo, porque es ahí donde se está produciendo en estos momentos el combate de la información veraz del Ministerio de Asuntos Exteriores de España contra la desinformación de las mafias que trafican con seres humanos, y lo están haciendo, y desde luego pues el despliegue de medios, lo que me está llegando a mí, es que se está produciendo. Ya lo hicieron el día 15 de agosto.
0: Ministro, vamos a hablar de Europa, porque hoy vemos, por ejemplo, cómo en Alemania la extrema derecha vuelve a obtener un resultado muy importante en unas elecciones regionales. ¿Qué diría usted que está pasando para que una parte creciente del electorado europeo confíe en estos partidos?
1: Es evidente que hay un descontento por parte de muchos electores europeos, un descontento que hay que escuchar para dar la buena respuesta, porque la extrema derecha no da las buenas respuestas, de hecho no da respuestas. La extrema derecha no apoya a los ciudadanos que están sufriendo para ayudarles, se apoya en ellos para sacar rédito electoral y para explotar su sufrimiento. Exactamente igual que estamos viendo con muchas fuerzas de extrema derecha en Ceuta y muchas redes de extrema derecha en Ceuta. Y lo que sí tengo claro es que la extrema derecha es en estos momentos la mayor amenaza para Europa y para el bienestar de los europeos. Porque Europa es un proyecto de progreso vital, económico, de progreso político, de tolerancia, de igualdad, de cohesión entre ciudadanos y territorios. Y la extrema derecha es todo lo contrario, es atizar el odio, es intentar dividir territorios, estados, ciudadanos, es no buscar la cohesión, es el unos contra otros. Y desde luego intentan beneficiarse de no haber ocupado nunca cargos de gestión y presentarse como algo novedoso cuando es algo muy, muy antiguo y muy primario el intentar atizar el odio. Y desde luego yo lo veo con mucha preocupación, por supuesto.
0: ¿Pero qué está haciendo mal Europa para que este malestar lo estén capitalizando sobre todo estos partidos de derechas radicales?
1: No es Europa, es evidente y tenemos que ser muy claros al respecto. Hay una ola reaccionaria que recorre el mundo, que va tomando distintas versiones y que incluso en sus versiones máximas pues considera que la guerra es un instrumento legítimo para avanzar los objetivos de política exterior y que el mundo, la vida, y a escala nacional, pues esas fuerzas políticas también lo plantean de esta manera, es un poco una gran jungla, una gran selva, y que lo que hay que aplicar no es la fuerza de la ley, la fuerza de la razón, sino la ley del más fuerte, y que el pez grande se come al pez chico. Y ese es un mensaje que, bueno, pues por desgracia cala en algunos de nuestros ciudadanos que consideran que ya lo han intentado todo, ya lo han probado todo, menos la extrema derecha. Y yo, desde luego, me quiero dirigir a ellos para decirles que la extrema derecha nunca, nunca en la historia, ni ahora tampoco, ni allí donde está gobernando, ha propuesto nunca ninguna solución más allá del odio de unos ciudadanos contra otros y la imposición de la ley del más fuerte, incluso de la violencia. Y que lo que sí nos ha dado las mayores y más largas décadas de prosperidad, de estabilidad, de paz a todos los europeos, es ese proyecto europeo, que se basa en el progreso económico, en un progreso armónico, justo, con redistribución, donde avanzamos todos juntos, no unos contra otros, no el más fuerte contra el más débil, y donde todo el mundo tiene un espacio en la sociedad porque hay tolerancia y porque hay igualdad. Y desde luego, si rompemos eso, vamos a romper lo que de verdad da bienestar a nuestros ciudadanos. Y otra cosa muy importante que tienen que ver nuestros ciudadanos: las fuerzas de extrema derecha nunca responden a los intereses europeos. Siempre tienen conexiones, ayuda digital, claramente, para sus campañas, financiera también, de financiación exterior, con actores externos a la Unión Europea, que no buscan precisamente que la Unión Europea progrese más, sea más fuerte, crezca económicamente, sino lo que buscan es dividirnos para irnos debilitando y podernos diluir, porque saben perfectamente que la Unión Europea es en estos momentos el faro de la humanidad, el proyecto más fuerte, más acabado, más exitoso, que mezcla progreso, estabilidad y defensa del derecho internacional.
0: ¿Y Marruecos, ministro, dónde está? ¿Dónde le sitúa en este mapa? ¿Qué me está haciendo?
1: Marruecos es un país que es necesario para la Unión Europea y para España, porque con Marruecos, con África más allá de Marruecos, tenemos la única frontera terrestre que tiene España y que tiene la Unión Europea en África. Y esa es una realidad que tenemos que tener muy clara, y hay que hablarle muy claramente a los españoles y a los europeos. Yo he estado en Bruselas hace poco, todo el mundo estaba de acuerdo, lo entendía. Esa es la frontera más desigual del planeta. No existe, por compleja que sea, ninguna otra frontera que plantee más desafíos que la frontera terrestre sur de España y de la Unión Europea, que es la de Ceuta y Melilla. $2,000 de renta per cápita a un lado, 66,000 al otro. 19 años de mediana en un lado, 44 al otro. Coja uno el criterio que coja, PIB, renta per cápita, mortalidad materno-infantil, educación, el que uno quiera. La frontera más desigual del planeta y, por lo tanto, más compleja, y, por lo tanto, esa presión migratoria, dado que no parece que ese ratio, coja uno el criterio que quiera de desarrollo, vaya a cambiar entre Europa y África en el futuro, no ya próximo, sino incluso a más largo plazo, pues esa presión migratoria va a continuar, y por eso estamos actuando para concienciar también a Europa, y por eso llevé la semana pasada al Consejo de Ministros un paquete que ya hemos puesto en marcha, ya hemos lanzado, para enraizar, encajar definitivamente a Ceuta y Melilla dentro de todas las instituciones y los instrumentos europeos, con un asiento permanente en el Comité de las Regiones, con la entrada en la Unión Aduanera, con las especificidades propias de las particularidades geográficas tan específicas que tiene Ceuta y Melilla, con un paquete financiero que reconozca las especificidades y los desafíos de la frontera terrestre sur de la Unión Europea, igual que lo hace con las del este. Yo no voy a tolerar nunca que la frontera terrestre sur de la Unión Europea tenga un tratamiento menor que las del este, y una presencia permanente institucional de Frontex. Es algo que estuve hablando pues con los comisarios cuando mi viaje a Bruselas, de Interior, de Comercio, de Mediterráneo, con la alta representante, con las autoridades del Comité de las Regiones. Todos ellos estuvieron de acuerdo. El discurso de la presidenta von der Leyen en el Parlamento Europeo la semana pasada sí lo tradujo, y he estado hablando también tanto con el presidente de Ceuta como con el de Melilla, con el señor Vivas, con el señor Imbroda, con los que además desde que soy ministro he hablado en varias ocasiones, especialmente con el presidente Vivas, y lo he recibido aquí en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en muchas ocasiones. Son dos ciudades españolas que yo he comprendido siempre la complejidad que tiene esa frontera, y están de acuerdo en que avancemos con ese paquete y reforcemos aún más esa especificidad que tiene, y todos ayudemos a Ceuta y Melilla, porque este es un momento de unidad.
0: Pero usted me estaba
1: de unidad de los españoles, perdone, porque esto es importante.
0: No, sí, eso lo entiendo. Pero
1: de
0: le preguntaba por
1: políticas y de unidad de los europeos.
0: Le preguntaba dónde sitúa Marruecos. Lo digo porque Marruecos ha comprado a Israel un satélite espía, un escudo antiaéreo, una fábrica de drones. El gobierno español ha aprobado un embargo de armas a Israel. Entonces, ¿qué sentido tiene que el socio preferente de España en el sur sea el principal cliente militar del país que ustedes acusan?
1: Mire, al otro lado de esa frontera, decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marruecos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos para intentar coordinar lo que es una gestión de una frontera que se quiera o no se quiera, es una frontera común que tenemos con Marruecos y con África, que además es la frontera más compleja del planeta. Y eso es lo que yo intento hacer en estos momentos, para ayudar además a que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible. Hablar con mi homólogo marroquí, como hice inmediatamente en cuanto que tuve noticias de esa avalancha el día 30 de julio, para decirle que los que entraban tenían que regresar, así fue, el 90% en las 48 horas siguientes, y para que en cuanto están los expedientes, que puedan regresar también aquellos que no tengan derecho a protección internacional, porque por supuesto tenemos una legislación, sentencias judiciales y una legislación internacional que cumplir. Y esa es la base de
0: entonces,
1: mi diálogo,
0: ministro,
1: en estos momentos.
0: No quiere entrar a hablar de Marruecos y su relación con Israel o Estados Unidos por esta situación que me está contando.
1: Mire, cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros, y es algo que cada uno decide soberanamente, de la misma forma que España decide soberanamente con quién quiere tener relaciones o no, o de qué intensidad o qué posiciones internacionales tiene que tener. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
0: Déjame que le pregunte sobre una cuestión especialmente también importante para Cataluña, que es cómo está la oficialidad del catalán en la Unión Europea.
1: Pues mire, nosotros tenemos planteado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, como ya conoce, por dos motivos fundamentales, porque los tratados fundacionales de la Unión Europea dicen muy rápidamente en su articulado que la Unión Europea protege el multilingüismo y que la Unión Europea protege la identidad nacional de todos los estados. Y la identidad nacional de España es plurilingüe. Y hay ya varios estados, varios de la Unión Europea, que tienen más de una lengua oficial como lengua de la Unión Europea. Por lo tanto, España no va a tolerar ninguna discriminación. Yo estoy convencido de que si el Partido Popular no hubiera echado el resto en momentos muy importantes, solicitando a las fuerzas políticas que están en gobiernos de la Unión Europea y que pertenecen al Partido Popular Europeo, que lo frenaran, la oficialidad ya estaría. Pero eso no hace más que retrasarlo. Es una cuestión de tiempo que se vaya a conseguir, porque todo el mundo lo que traslada es, o abiertamente, como hacen la mayoría de los estados, porque es una mayoría los que están de acuerdo con ellos, el resto simplemente pide un poco más de tiempo, y hemos trabajado con aquellos que tenían alguna inquietud legítima con respecto a sus propias lenguas, que no querían ver reflejada la oficialidad. Mañana hay un debate importante en el Consejo de Asuntos Generales sobre derechos lingüísticos y ampliación, y España va a dejar muy claro que somos totalmente favorables a la ampliación. Nos parece que es algo positivo. De hecho, nosotros la hemos impulsado siempre que ha sido nuestra presidencia de la Unión Europea, pero que desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego, y por lo tanto urgimos al resto de Estados miembros que todavía han solicitado un poco más de tiempo para conformar la unanimidad, pues que resuelvan este asunto lo antes posible.
0: ¿Cuáles son los países, cuál es el principal obstáculo ahora mismo?
1: No quiero señalar a países, porque además soy muy consciente que no responde a, y se lo he dicho, esos países saben las conversaciones que he tenido con ellos, las que he tenido en torno a la mesa de los 27, y yo siempre hablo con claridad en la sala en Bruselas. No hay ningún interés nacional en juego para ellos que ellos tengan que defender retrasando esta decisión. Se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido, y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español. El Partido Popular Español, si tiene algún problema con la oficialidad en Europa de catalán, euskera y gallego, pues que lo plantee en el Congreso. Bien que me lo plantean cuando yo les ofrezco un pacto de Estado, porque se lo ofrezco sistemáticamente. Cada vez que acudo al Congreso o al Senado, a las comisiones de exteriores, siempre les propongo un pacto de Estado. No son mis lenguas, ni las lenguas de unos cuantos españoles, por cierto, unos cuantos, 20 millones de españoles que viven en comunidades autónomas con más de una lengua oficial. 10 millones de europeos que hablan catalán. Hice un cálculo y más o menos el catalán, el día que sea oficial, va a ser la lengua número 15. En estos momentos hay 24, no está nada mal. Y por lo tanto, pues que fuera un éxito conjunto de todas las fuerzas políticas españolas. Y además, si es la realidad en nuestra Constitución, si es la realidad en el Congreso y en el Senado, pero sobre todo, si es la realidad en las calles, en los lugares de trabajo, en el transporte público, en los pueblos y las ciudades de Cataluña, de Euskadi, de Galicia, de tantas comunidades autónomas, ¿por qué no puede ser también la realidad en Bruselas? ¿Por qué tienen que ser ciudadanos europeos de segunda? ¿Por qué España tiene que estar discriminada? Pero bueno, el Partido Popular yo creo que considera de una manera, a mí me parece absolutamente terrible, que esto les da rédito electoral o que, en fin, no lo sé, y deciden por el palos en las ruedas. Ellos verán. En cualquier caso, pues la oficialidad está planteada desde hace tiempo. Hemos resuelto las dudas que había para aquellos países que no quieren que sus lenguas regionales tengan oficialidad y hemos redactado la propuesta para que también ellos queden cubiertos. Es legítimo, yo lo entiendo, lo respeto. Cada país organiza su identidad nacional como considera. La española es plurilingüe y eso lo hemos decidido entre todos los españoles. Había también algunas dudas financieras. Hace ya mucho tiempo, envió una carta diciendo que España va a asumir el coste. Por lo tanto, no queda ninguna objeción legítima por parte de ningún Estado de la Unión Europea para dar el paso a la unidad. Queda alguna objeción partidista que yo estoy seguro que vamos a vencer, y desde luego España no puede, creo que lo entiende cualquiera, no puede permitir que haya una nueva lengua en el régimen oficial de la Unión Europea si no están antes catalán, euskera y gallego.
0: La pregunta es...
2: Radio Seu, 107.2 FM.
3: L'informatiu de Radio Seu. Titulars.
4: Les 9 i 20, bon dia. La Seu d'Urgell celebrarà la setmana que ve la festa de les persones grans amb l'eslògan Sumant anys multiplicant vida. El programa inclou activitats musicals, xerrades, caminades, visites guiades, cinema i balls i un dinar popular. El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre. La moció d'Esquerra Republicana planteja revisar l'itinerari de vianants que connecta el pont d'accés amb la zona de restauració i executar les actuacions necessàries si es detecten deficiències. L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell organitza una setmana de portes obertes. El centre ofereix la possibilitat d'assistir del 21 al 24 de setembre a una primera classe d'anglès, francès o català en diferents horaris. La iniciativa també permet als particulars conèixer les instal·lacions i l'equip de l'EOI. L'espai Armengol restaurarà la figura del rei Meravilla, que va ser donat per la família Portella. L'objectiu és que torni a servir per dipositar-hi les cartes durant les festes de Nadal. El ple també ha aprovat en la seva darrera sessió una partida de 4.500 euros per la rehabilitació de la peça, que es conservarà al fons del museu. El Festival Interfado torna a portar el Fado a la Seu d'Urgell. El grup portuguès presidencial actuarà el 18 d'octubre a la Sala de la Immaculada. L'esdeveniment cultural també farà parada a Lleida, l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils. Intervinguts prop de 1.500 puros de contraban a la dona de la Farga de Moles, valorats en més de 25.000 euros. Agents de la Guàrdia Civil van localitzar la mercaderia dins la maleta d'un passatger de 37 anys que viatjava en un bus de línia regular procedent d'Andorra. El Parc Natural del Pirineu tornarà a fer servir Rotenona per eliminar el veró en estanys de mida més gran. La direcció del centre reconeix que el conflicte de Tor complica la gestió d'aquella zona, però que la mediació entre propietaris no pertoca a aquest òrgan. La Diputació de Lleida ha aprovat definitivament el pla zonal de la xarxa local de carretera. S'hi incorporen 37 camins que sumen més de 217 quilòmetres. La sessió plenària també ha donat llum verda a l'iniciativa Pirineu Local Forest per la gestió de boscos municipals. Gemma Tos substitueix Xavier Bigordà al capdavant de la gerència de les estacions d'esquí muntanya d'Espot i Portainer. Amb més d'una dècada de trajectòria professional Pallars, Tos serà la segona dona a dirigir una estació d'esquí del Pirineu, juntament amb Patrícia Torres, gerent de Vallter, també gestionada per Ferrocarrils. L'Institut d'Estudis Aranesi vol restablir la relació amb el Consell General d'Aran. El nou president, Miquel Segalàs, reclama un finançament estable, però hi posa el focus en l'ús de la llengua entre els joves. I els esports, la Seu Futbol Club ja ha debutat a Primera Catalana, ho ha fet aquest cap de setmana amb una derrota per la mínima, 2-1, amb l'UD Molletense. A Tercera Catalana, el Club Esportiu Oliana ha empatat amb el Castellserà 2-2 a la primera jornada i l'Organyà ha guanyat el Poble per 2-0. I avui, als següents informatius, explicarem que aquest diumenge s'ha disputat una nova edició de la cursa transfronterera, puntuable pel Cadí Circuit FE, i que ha reunit prop de 200 participants, i que s'ha fet la presentació dels equips del Cedis Bàsquet per la nova temporada. I el temps que continua sense grans canvis, amb temperatures que tornen a situar-se per sobre del normal per l'època. Avui la màxima pot arribar fins als 32 graus a la Seu per aquest predomini del sol, tot i que les mínimes ja són de tardor.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: La Seu d'Urgell acollirà la setmana que ve, del 28 de setembre al 4 d'octubre, una nova edició de la Festa de les Persones Grans, que enguany es presenta amb el lema Sumen Anys Multiplicant Vida. Durant tota la setmana s'organitzaran xerrades, tallers, música en directe, excursions, concerts i activitats intergeneracionals en diferents espais municipals, per exemple, la Sala Immaculada, el Parc del Cadí, la Plaça dels Monges o la Pista Polivalent. L'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha presentat l'esdeveniment i valora positivament l'abast que ha agafat la programació, que des de fa temps ja ocupa tot una setmana d'actes.
6: Aquesta setmana que es farà del 28 al 4, 28 de setembre al 4 d'octubre, en la qual, doncs, com sempre, es vol posar de relleu, no, les persones grans de la nostra ciutat, de la nostra comarca, a través de diverses activitats. Proposem aquesta setmana amb activitats que algunes repeteixen, algunes són noves, i al final, doncs, comptant sobretot amb el Consell Municipal de Persones Grans a través de diverses iniciatives com la del cartell, que va ser participatiu, i després, doncs, també es va acordar més o menys el programa, el que són les sortides de l'excursió, aprofitant també que aquest any és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi, que hi hagi molts inscrits, i que sobretot gaudeixin d'aquesta setmana, d'aquestes activitats que es fan per ells.
4: A la mateixa presentació, la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, ha manifestat que amb aquesta festa es vol retre homenatge i posar en valor el paper actiu d'aquest col·lectiu i la seva experiència i la contribució que fan a la vida social de la Seu.
7: La Seu d'Urgell i aquest Ajuntament donen el dret de sortida d'una nova edició d'aquesta setmana de les Persones Grans. Una proposta que vol retre homenatge i posar en valor el seu paper actiu, la seva experiència i la seva contribució a la vida de la ciutat. Al llarg de la setmana acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, lúdiques, esportives i de convivència, pensades per promoure el benestar, la participació i les relacions socials. A través d'aquesta iniciativa es reafirma el compromís de les institucions amb la nostra gent, treballant per promocionar un envelliment actiu, saludable i participatiu, posant al centre com el respecte, la proximitat i sobretot l'empatia. Imprescindible per construir una ciutat que cuida.
4: El programa començarà el 28 de setembre, d'aquí una setmana, a les 11 del matí, amb música al parc, que inclou aperitiu, concert i ball amb el duet d'Aura, al Parc del Cadí, i a les 12 del migdia el protagonisme serà a Ràdio Seu, que emetrà una tertúlia amb la presentació de la festa. A la tarda, a les 7, a la Sala Immaculada, hi haurà la xerrada del bonus dels medicaments amb el farmacèutic Joan Lluís Porximón. Dimarts, dia 29, a 11:45 del matí, a la plaça dels Monges, hi haurà una sessió de balls en línia amb Raquel Iscla, amb un màxim de 30 participants. A 6:45 de la tarda, lliurament del premi del concurs concurs de cartells de la setmana a la Sala Immaculada i a les 7 del vespre la taula rodona trobar-se la seu amb la participació de Laia Vilaginés, Elisabet Lozano, Maria Miró, Elisenda Puy i Paqui Gómez i moderat per Amadeu Gallard. El 30 de setembre, dimecres, a les 10 es farà una caminada de visita a Sant Esteve del Pont dirigida per Carles Gascón i amb sortida des de la plaça Mossèn Pere Pujol. L'activitat estarà limitada també a 30 persones. A 7:45 del vespre a la Sala Immaculada hi haurà un concert d'alumnes de l'Escola de Música i el Conservatori dels Pirineus. I dijous 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Grans, s'ha promet una excursió a la Cripta Gaudí i la Colònia Güell. Se sortirà a 7:45 del matí des de l'estació d'autobusos. El preu és de 30 euros i inclourà un dinar bufet al restaurant Taula Casolana de Martorell. El 2 d'octubre a les 11 es farà la visita guia de ruta dels convents, sortint des de l'espai Armengol, també amb un màxim de 30 participants. A les 5 de la tarda a l'Esplai hi haurà un cinefòrum amb la projecció del Doctor de la Felicitat i el 3 d'octubre, ja en dissabte, a les 2 del migdia, a la plaça dels Monges hi haurà Vallxerdà Interracial Nacional, a les 7 del vespre a la Sala Immaculada un concert de la Coral Signum i a l'hora una xerrada sobre la importància dels cuidadors en l'esclerosi múltiple i d'altres malalties cròniques. En parlaran Mireia Portals i Marta Bové. Diumenge 4 d'octubre, per acabar, 11:15 del matí, als Jardins de la Llar de Sant Josep, hi haurà una sessió de música en viu, aquest any a càrrec del Trio Pirineus, de música tradicional. A les 2 del migdia, a la Sala de Sant Domènec, la salutació de l'alcalde i de la regidora de Gent Gran, seguida a l'actuació de Café Trio. I a les 2 del migdia hi haurà el dinar popular a la pista polivalent, al preu de 25 euros per persona. S'acabarà amb un ball amb el grup Bugatti i berenar durant la mitja part. Les inscripcions per les activitats que ho requereixin es poden fer del 17 al 24 de setembre al matí al Centre Cultural Les Monges. El darrer ple de l'Ajuntament de la Seu aquest dilluns passat ha aprovat per unanimitat una moció per millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre i les condicions de seguretat dels vianants. L'havia presentat el grup d'Esquerra Republicana i s'hi van afegir tots els grups. El text exposat per la regidora Maria Lamolla planteja que l'Ajuntament faci amb caràcter prioritari una inspecció tècnica del trajecte que connecta el pont d'accés a l'equipament del Parc del Segre amb la zona on hi ha el bar-restaurant per avaluar les condicions actuals d'enllumenat i determinar si són suficients. Segons indica el text aprovat, aquest recorregut és d'ús exclusiu per vianants i per això les persones que accedeixen on surten han de fer el trajecte obligatòriament a peu. La moció assenyala que l'il·luminació actual pot dificultar la visibilitat del trajecte i la identificació d'obstacles i per això a Marian Lamolla, portaveu d'Esquerra, demana que es reforci.
8: Que independentment que hi hagi el restaurant o no, aquest espai hauria d'estar ben il·luminat, és que està fosc, fosc, negre com una gola d'un llop i clar, també ha arribat diferents queixes, ho han dit també la resta de grups, de persones que aquest estiu que han fet més ús del restaurant, doncs si vas a les 9 de la nit, que ja és fosc, doncs no és un espai segur ni, vaja, que està molt fosc i no veus ni on xafes a terra. I també aquesta moció ha tingut el suport unànim de tots els grups, cosa que ja he dit al final, que era fàcil, perquè és evident, no?, que s'ha de solucionar aquest problema, i menys quan el Parc del Segre té l'entitat que té. Aquest cap de setmana passat que hi ha hagut la Copa del Món, que és un servei que ha d'estar a l'alçada del que s'hi fa.
4: L'acord també estableix que la solució hauria d'incorporar criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i minimització de la contaminació lumínica i s'apunta al fet que en cas que calgui la intervenció s'hauria d'incorporar a la planificació d'inversions o de manteniment. En nom de l'equip de govern de Compromís, l'alcalde Joan Barreda expressava el suport a aquesta moció i avançava que no caldrà fer una inspecció lumínica a l'equipament perquè és evident que hi ha mancances i que, a més, és una actuació que volen incloure el conjunt d'accions de millora previst al Parc del Segre com a molt tard d'aquí a un any, perquè d'aquí a just un any hi haurà els campionats del món de piragüisme.
9: L'enllumenat d'una part del Parc del Segre és deficient, estem d'acord. Com hem comentat, pel Mundial de l'any que ve hi ha una quantitat molt elevada de diners que s'invertiran per actualitzar, per modernitzar el Parc del Segre i per modificar aquest tipus d'eficiència. Ho he dit al ple, són 3.260.000 euros, quasi bé, i amb això una de les coses que es farà és ho he comentat també al ple, el terra, els llambordins, que s'aixequen pel tema de les arrels a diferents zones, modificar el so, modificar l'accessibilitat. Ara s'està fent l'obra de l'ascensor que ha de pujar cap al bar, cap a la terrassa del bar, des de la plataforma de baix. S'han canviat els lavabos, s'han posat portes totes inclusives i automàtiques. S'estan fent diferents actuacions i una de les actuacions que es farà també és la millora de l'il·luminat. Per tant, evidentment hem votat a favor, la deficiència existeix i farem el que convingui perquè la il·luminació sigui la que toqui.
4: Per part de Junts, el seu portaveu Jordi Fàbrega recorda que aquest estiu hi ha hagut força queixes ciutadanes pel que fa a l'enllumenat, sobretot en relació amb la reobertura del bar-restaurant que allarga l'ús nocturn de l'equipament i per això veuen necessari millorar la il·luminació en aquella zona, com també d'altres de la ciutat.
10: El fet de la il·luminació del Parc del Segre, com que fins ara el Parc del Segre doncs, tancava abans, no havia estat tan evident, i sí que era una denúncia doncs, del club, però ara, doncs, amb el restaurant obert, la gent marxa més tard, el Parc del Segre, en lloc de tancar a les 9, tanca a les 11, i és més evident i veure com la gent doncs, es mou pel Parc del Segre, guiant-se per les llums del mòbil, jo crec que és quelcom que dos dies després de celebrar una Copa del Món exitosa com hem fet, no ens podem permetre com a si.
4: Finalment, per part de la CUP, Núria Valls, feia costat també la proposta d'Esquerra i considerem que hi ha un problema d'il·luminació en aquell punt.
11: Que al final, doncs ara, no, que torna a estar al servei de restauració obert, no, s'ha evidenciat molt que és necessari perquè a la que es fa de nit doncs no es veu res.
4: I, d'altra banda, al darrer ple municipal s'ha fet referència a la pròxima celebració el cap de setmana vinent del Festival de Rockabilly Pine Peaks i de la Festa de les Persones Grans, de la qual parlàvem fa un moment, a més de la Copa d'Espanya de Slalom, que és el campionat d'Espanya de Slalom, que serà el 3 i 4 d'octubre. També s'ha fet referència a la felicitació pel nomenament de David Bellver com a nou director de l'IDAPA. En relació a aquest nomenament, Junts va fent una interpel·lació perquè s'esclareixi si el fins ara director de l'Aeresports també era adjunt a l'alcaldia amb tasques de suport per organitzar organització d'esdeveniments, tal com va descriure la Generalitat en la nota de premsa que va enviar. El regidor Jordi Fabri indica que es desconeixia aquesta faceta de Bellver i ha preguntat si era correcta la informació. L'alcalde Joan Barreda va negar aquesta dada i va anunciar que demanaran a la Generalitat que rectifiquin aquell text. I avui, als següents informatius, parlem de dos temes importants que s'han tractat aquest cap de setmana, i és que, d'una banda, s'han inaugurat les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència de la Fundació Sant Hospital. La reforma ha permès modernitzar els espais assistencials de la segona i la tercera planta de l'equipament, i s'anuncia que la licitació del projecte executiu del nou hospital es publicarà a final d'any, amb un cost d'entre 4 i 5 milions d'euros. I, d'altra banda, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha estat aquest dissabte a la seu per visitar les obres de l'edifici definitiu d'INEF Pirineus. Álvarez ha expressat la satisfacció per la bona evolució de les obres i confia que els alumnes ja hi puguin entrar el curs 2027-2028, aquí un any. Més temes, l'Escola Oficial d'Idiomes del Seu d'Urgell organitza a partir d'avui fins dijous una setmana de portes obertes per donar a conèixer la seva oferta formativa. Aquests dies, doncs, les persones interessades poden assistir a una primera classe, veure com funcionen per saber si els interessa. Les sessions es comencen a 4:45 de la tarda i duren fins a 6:45 i estan disponibles tant per anglès com per francès i català. L'iniciativa també permet als participants conèixer les instal·lacions i l'equip de l'EOI i obtenir informació sobre els estudis i el procés de matrícula. Per participar-hi cal informar-se i apuntar-se a través de l'EOI, al Centre Cultural Les Monges. També es pot demanar el telèfon 973-35-44-46 o el web eoilaseu.cat. Recordem, aquestes sessions obertes comencen cada dia des d'avui fins dijous a 4:45 de la tarda. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell restaurarà la figura coneguda com a Rei Meravella, que va ser donada al fons del Museu Municipal de l'Espai Armengol per la família Portella l'any 2023. El procés de conservació i de càrrec de la restauradora Marta Prunera, professional del Pallars Sobirà especialitzada en aquesta mena d'intervencions, i té un pressupost de 4.500 euros. La peça es va elaborar en paper cartró i presenta actualment diverses afectacions derivades del pas del temps i les condicions en què s'ha conservat. Un cop acabada la restauració, l'Espai Armengol no descarrega descarta incorporar la figura a algun dels seus espais expositius. Un tema al qual també s'hi ha referit l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, que creu que és una manera de recuperar un element del patrimoni local.
9: Estem fent diverses reformes, rehabilitacions i tornar a posar en valor patrimoni de la nostra ciutat. Precisament en aquest ple, la modificació de canvi d'estil de préstec, el que hi havia és canviar el vell i la vella, un import que diguem que és sobra, pel Rei Meravella. Com he dit, el vell i la vella s'han portat a Solsona, es renovarà i també se li farà el vestit. I també, que era una cosa que teníem pendent des de fa anys, una família ens va portar el Rei Meravella, que és una bústia amb el rei, amb el rei mag, i per tant doncs el que es farà és rehabilitar-lo i posar-lo un altre cop en funcionament com a patrimoni també de la nostra ciutat. Per tant, estem contents perquè són temes més xulos, més simpàtics, però que també posa en valor el patrimoni de la nostra ciutat i tota la nostra història, per tant.
4: La tècnica de l'Espai Armengol, en López, ha agraït la donació d'aquesta figura i també parla del procés de restauració.
12: Tot això va vindre gràcies a la donació de la família Meravella. Aquesta donació va ser el 2023. Durant aquest temps s'ha conservat el nostre fons, el dipòsit, perquè nosaltres com a museu el que fem és que si hi ha donacions de particulars, nosaltres ho rebem i ho custodiem en el nostre magatzem fins que hi hagi finançament per poder-ho fer la restauració i després inclús a plantejar-nos d'exposar-ho o si hi ha tant a l'exposició permanent o fer alguna exposició temporal o de més, no? O es portarà a una restauradora d'aquí del Pallars Sobirà, a la Marta Prunera, que ella serà l'especialista que ens farà aquest procés de restauració, perquè la peça estava malmesa a la part superior, on la part de la cara, la part on hi ha de la corona, del cap i de més, el bé estat amb un altell, el bé estat passant amb el temps, el material és cartró, també hi ha molts excrements d'aus, de coloms, això és un material molt sensible i ha patit aquesta manera corrosiva, la pigmentació, el color ha marxat, doncs tot això és un procés lent que no pot fer-ho qualsevol, no podem portar-ho a qualsevol escola d'art, sinó que això ha d'anar amb un especialista, una restauradora concreta, i és aquí que gràcies a aquesta entrada de diners que hem tingut des de pressupost de municipal, doncs, hem pogut fer aquest encàrrec.
4: El Rei Meravella forma part dels objectes de Cal Meravella, establiment de la família Portella, al carrer Major, i que va estar en funcionament de 1930 a 1970. A la dècada dels 50 i els 60, a part Nadal es penjava a l'establiment perquè els infants hi poguessin anar a lliure la seva carta als Reis. La peça representa el rei Melcior de cintura cap amunt i incorpora una mena de bústia que permetia dipositar-hi els escrits. De moment no es disposa d'informació sobre l'origen concret de l'objecte, que podria estar creat per un artesà local, ni sobre si va ser encarregat expressament per l'establiment. L'Espai Armengol sí que ha pogut documentar, però, l'existència de figures semblants vinculades a establiments comercials i la tradició dels reis.
12: Però és un rei que és de meitat de cos, de cintura cap a Nadal, portava com un tipus de faldilles, i això es fica als establiments. Hem vist també que en el Museu de Joguet de Figueres, en altres llocs d'aquí, del Pirineu, es ficaven en els comerços, o sigui, no és una cosa particular d'aquí. Per exemple, l'Esterri d'Àneu, a l'Eco Museu de les Valls d'Àneu, tenen una figura similar del rei Baltasar, però de la figura sencera. Llavors és perquè els infants, doncs amb la seva innocència dels Reis Mags, doncs poguessin anar a tirar la carta als Reis, té com una bústia, i llavors poguessin deixar. Què en farem en el moment que estigui restaurat i si arribem a Nadal? Ens agradaria poder posar-la al nostre edifici, aquí a l'Espai Armengol, amb els companys de l'oficina de turisme, aquí a la recepció del museu, potser ficar-la perquè així també poguessin
13: rebre, tornar a recuperar en els anys 50-60 quan havia fet aquest ús, doncs aquesta figura, tornar a recuperar aquesta funció.
4: L'Espai Armengol manté oberta una campanya de recollida de donacions i dipòsits amb sessió gratuïta d'objectes o conjunts d'objectes que siguin de valor per la ciutat. I aquest cap de setmana, aquest dissabte, el carrer dels Canongers ha acollit la Fira Art en Rock, que inclou exposició d'obres d'art. Aquest any s'hi exposaven peces de Maria Elena Rodríguez, Dolors Balcells, Noel, Santi Miarnau, Elena Rafar, La Tartera, Ella, Anna Carmona, Alexandra, Aida, Maite Sánchez i Paula. I també es podia visitar una exposició de fotografies antigues, un taller de serigrafia, càrrec del taller Tartera, i tot plegat complementat amb una actuació musical que aquest any ha estat per part de la cantautora i xesgora Laura García. En nom de l'organització, explica els objectius d'aquesta ja veterana fira.
14: Bueno, com a associació sociocultural del Pirineu, doncs nosaltres sempre hem apostat per la cultura com un mitjà de socialització i de dinamització del territori, i en aquest cas, com que ja fa uns anys que fem aquesta fira, doncs inicialment el carrer Canonges, com que estava una mica tristot, vam pensar de donar-li una mica de vida. Ara ja està molt animat i hem continuat amb aquesta fira per fer-nos partícips de tota aquesta vida que el carrer Canonges, per sort, ha recuperat i té.
4: La solució alternativa d'aquesta manera també vol contribuir a dinamitzar el carrer dels Canonges.
14: Ara és molt bonic, està relativament net, hi ha gent, hi ha molta vida, doncs, i poder fer, com cada any, amb totes aquestes artistes que col·laboren altruistament, sense ànim de lucre, exposen el que fan, uns pinten, d'altres cusen, bueno, és molt bonic. També hi ha escultura, bueno, hi ha una mica de tot, i cada any són diferents, clar, algunes sí que han repetit a cada edició, i bueno, doncs tota la gent que pot col·laborar, tant si aquest any en comptem amb 12 artistes que tindran les seves parades, doncs, i bueno, doncs estem molt contentes, sembla que el temps serà bo i esperem que pugui vindre el major nombre de persones possible.
4: I en l'àmbit cultural avui també esmentem que ja s'ha presentat el cartell del Festival Internacional de Fado de Catalunya, l'Interfado, que un any més inclourà una actuació a la Seu d'Urgell. Aquest any serà el 18 d'octubre, coincidint també amb l'últim dia de la Fira de Sant Armengol, i actuarà el grup portuguès Presidencial a la Sala d'Immaculada a les 7 del vespre. L'Interfado és impulsat un any més per la Fundació Orfeo Lleidatà i liderat per la fadista lleidatana Carolina Blàvia. El grup Presidencial està format per Ana Margarida a la veu, Antonio Reis a la viola de fado i Marcio Silva a la guitarra portuguesa, i parteix de la relació entre tres elements per recórrer diferents expressions del gènere, d'aquest gènere genuïnament portuguès, i la seva tradició musical. També s'ha programat concerts a Lleida mateix, a l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils.
3: Pirineu.
4: La Guàrdia Civil ha comunicat la intervenció de gairebé 1.500 puros de contraband de diverses marques a la duana de la Farga de Moles. Tenien un valor conjunt d'uns 25.000 euros. L'actuació va tenir lloc al voltant de les 5 de la tarda del passat dia 13 en una inspecció fiscal a un autobús de línia regular que sortia d'Andorra, després que el conductor i els passatgers haguessin afirmat que no transportaven cap mercaderia subjecte a declaració. Els agents van escorcollar el vehicle i un dels ocupants, un home de 37 anys, va reconèixer que una maleta que havien trobat era la seva propietat i que l'havia adquirit en territori andorrà. Després es va descobrir el gènere i es va deixar les dependències de l'agència tributària. El Parc Natural del Pirineu prepara un nou projecte LIFE per aplicar rotenona, una inicida biodegradable, en dos estanys de mida més gran que els tractats fins ara per eliminar el veró. És una espècie exòtica de peix invasor. El director del parc, Marc Garriga, ho ha explicat en una entrevista a la CNN, que també s'ha referit a la polèmica reoberta a la muntanya de Tor, pel veto el pas de vehicles cap a Andorra i els dos incendis forestals que aquest estiu han afectat zones de difícil accés de

0: la mínima possible, però clar, fins que no elimines l'última parella de peixos, no pots donar per net, perquè es poden tornar a multiplicar i tota la feina que has fet no serveix per res.
1: Pel que fa a la reparació de les tensions i enfrontaments entre propietaris a la muntanya de Tor, Marc Garriga ha lamentat aquesta situació perquè també perjudica l'activitat del parc i assenyala que faran el possible per, si pot ser, aconseguir que els propietaris vagin tots a una.
0: Que estiguin enfrontats entre ells, doncs per nosaltres, evidentment, per nosaltres és una llàstima i nosaltres voldríem que anessin a una, tots junts, i ja està. I nosaltres simplement col·laboració, com no pot ser d'altra manera, en qualsevol propietari o ajuntament de l'àmbit del parc, evidentment. Creiem que no ens toca a nosaltres fer de mediadors entre els propietaris.
1: D'altra banda, Marc Garriga ha reconegut que el risc d'incendi al Pirineu va en augment, en part per la pèrdua de pastures i explotacions agràries a favor de la fauna salvatge, i ha fet referència als dos incendis que han tingut lloc aquest estiu. Un d'ells va ser Os de Civís, va cremar més d'una hectàrea de massa forestal a la zona del Pic de Sòria, i l'altre va ser a Ferrer, va afectar prop de 40 hectàrees. En aquest sentit, Garriga ha assenyalat que des de fa 2 anys el parc treballa en un pla de prevenció d'incendis que tingui en compte la realitat de la zona on tradicionalment pastors i ramaders han fet cremes controlades per recuperar pastures i mantenir espais oberts, però en moltes finques aquesta pràctica s'ha perdut perquè ja no hi ha aquesta activitat.
0: Llavors, quan queia un llamp sobre un tronc vell, només cremava aquell tronc i ja s'apagava sol perquè l'ambient on estava era humit. Què ha passat ara? Que es troba en un ambient d'herba seca i acaba generant un foc, un incendi. Llavors, aquests incendis, per sort tenim un equip de bombers molt bo, que dominen molt bé aquest tipus d'incendis i s'han pogut apagar, perquè són incendis de molt difícil accés, són zones de molt difícil accés rodat, són zones molt pendents, i bueno, gràcies a les unitats aèries, més a tots els equips allà transportats, pues, s'ha pogut apagar aquests incendis. I ara l'ordre que tenen els bombers dels GRAF és sempre apagar-ho ràpidament, però la idea és que en aquests ambients, pues, amb unes condicions de seguretat, deixar que l'incendi pugui créixer fins a uns límits segurs i aturar-lo allà. De forma que el mateix generar l'incendi generi un efecte positiu de recuperació. Això ja s'ha fet amb el Pla d'Avenció d'Incendis de la Vall d'Aran, vale? I nosaltres ens estem inspirant amb aquest.
1: En aquest sentit, Garriga més la necessitat de mantenir espais oberts, com són les zones de pastures i de ramaderia extensiva, com a element de contenció davant els grans incendis forestals. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha anomenat Gemma Tost com a nova gerent de les estacions d'esquí i muntanya d'Espot i Port d'Ainé. La fins ara responsable comercial d'ambdues estacions substitueix Xavier Vibordà, que es jubila després d'haver estat vinculat a Port d'Ainé des que es va crear aquesta estació el 1986 i a Espot des del 2013. Gemma Tost ha desenvolupat la seva trajectòria professional a FGC Turisme, vinculada principalment a Espot i Port d'Ainé. S'hi va incorporar l'octubre de 2010 i en aquests anys ha assumit diverses responsabilitats en els àmbits de la gestió comercial i administrativa, la coordinació de serveis i la direcció d'equips. Fins ara era actual efectes precís com a número 2 d'aquestes estacions i ara serà ja la directora. Al llarg de la seva trajectòria ha liderat iniciatives orientades a la millora dels serveis, l'optimització de processos i el desenvolupament de l'activitat turística. Tost esdevé la tercera dona que dirigeix una estació de FGC. Actualment ja hi eren Patrícia Torres com a gerent de Vallter i Marta Viver com a directora de La Molina. I tancarem aquest bloc de Pirineu explicant que l'Institut d'Estudis Aranesis ha proposat restablir la relació amb el Consell General d'Aran, tot i això reclamant que disposin d'un finançament estable i posen el focus en la necessitat de fomentar l'ús de la llengua entre els joves, no només de manera puntual, sinó a nivell social. Miquel Segalàs, director de l'Institut d'Estudis Aranesi, parla d'aquestes relacions amb el Consell General.
2: En realitat, aquest darrer any, les relacions amb el Consell General han estat força deteriorades o pràcticament o inexistentes. Era mia i via des de la presidència ell de reconduir tot aquest tema entre que aquestes relacions entren en el camp de la normalitat de positivisme.
3: Perfecte.
1: Segalàs ha reconegut la preocupació per la pèrdua d'ús social de l'aranès, vinculada en molts casos al fet que molta gent que hi ha anat a viure no adopta l'aranès com a llengua pròpia.
2: L'estat de salut de l'aranès, jo penso que hi ha dues vertents. La primera, que des de punt de vista jurídic, institucional, formal, polític, ell protegit,

0: i protegit, hi ha llengua oficial en Val d'Aran i també oficial en Catalunya, punt de demeració normativa de medsom material, per tant, en aquest aspecte, com digui, ell protegit. Era assignatura pendent, ell era utilització a nivell social, a nivell de jocs, d'esmainatges, a nivell de carrer. I aquí hi ha d'haver una difusió, i jo penso que principalment per part del Consell General d'Aran, que ell govern de Naval d'Aran. El seu gos, amb el suport de l'acadèmia, evidentment.
1: Segles ha portat dades a aquesta situació i explica que, per exemple, l'ús social habitual de l'aranès ja ha esdevingut residual de només un 15% en la franja entre 30 i 40 anys, tot i que repunta fins a arribar al 23% en menors de 30 anys.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Ràpid repassar els titulars de la premsa. El diari Andorra es fa ressò dels primers conflictes laborals a la multinacional Uber des de la seva implantació a Andorra per als primers comiats de xofers. També explica que el govern es fixa en d'altres instal·lacions semblants per establir quins controls cal fer a l'heliport nacional a prop de l'estació de Pal. I explica que la setmana de l'Isar voreja el 85% de les captures permeses. El periòdic fa balanç de l'Andorra Taste, que ha tancat la cinquena edició amb més de 70.000 consumicions, uns resultats que valoren com a espectaculars, i explica que el govern d'Andorra preveu posar més pisos d'una habitació al parc públic d'habitatge per adaptar-se al perfil dels demandants actuals. El Segre explica que Fiscalia avisa que la demarcació de Lleida continua sent un hivernacle particular pel cultiu de marihuana i alerta d'un augment d'organitzacions criminals amb mètodes cada cop més violents i que s'aprofiten de l'existència de molts immigrants il·legals per utilitzar-los per aquestes feines. I Regioset s'ha fet ressò de la mort de David Borrell, impulsor de la popularització del golf a la Cerdanya. Havia estat director del Golf Fontanals i més tard va dirigir el Golf Sant Marc de Puigcerdà. La missa funeral tindrà lloc aquest dimecres a Prats i Sansor.

0: Els esports d'aquí.
1: La Seu Futbol Club ja ha debutat a Primera Catalana, ho ha fet aquest cap de setmana amb una derrota per la mínima, 2-1 al camp de la UD Molletense, Mollet del Vallès. Ha també començat ja la temporada tercera catalana, el Club Esportiu Oliana ho ha fet empatant a 2 amb el Castellserà i l'Organyà ha guanyat en el primer duel pirinenc de la temporada a casa contra el Poble de Segur per 2-0. Són doncs els primers resultats de la temporada de futbol a nivell territorial. Del cap de setmana també destaquem, i ho ampliarem en següents informatius, que s'ha disputat la transfrontera de prova puntual pel Cadí Circuit Fe, ha comptat amb gairebé 200 participants i a la cursa principal han guanyat que era el Ribas Jordi Gallego. A la de 9 quilòmetres han vençut Míriam Martínez i Carvalero. I tanquem aquest ràpid repàs explicant que aquest cap de setmana també s'han presentat els equips de l'Associació Esportiva Cedis Bàsquet per la nova temporada. A un any més el Cedis compta amb un gran nombre d'equips encapçalats pel Cadí La Seu a la Lliga Femenina, però també amb un gran nombre d'equips de base. I tanquem aquest bloc explicant que la ciclista Paula Blasi, resident a Llívia, ha aconseguit un 18è lloc a la contrarrellotge del Mundial de Ciclisme, que es disputa durant aquests dies. Va arribar a una mica més de 3 minuts de la guanyadora, la suïssa Marlen Reusser, després que fa poques setmanes va aconseguir un 5è lloc al Tour de França.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps que no presenta gaires canvis i que segueix marcant unes temperatures per sobre del normal per l'època. Si més no, les màximes, les mínimes ja són més pròpies de tardor, per cert. Tardor que ja ha començat oficialment aquesta matinada. A nivell meteorològic ho va fer l'1 de setembre, però ara ja ho ha fet a nivell astronòmic. I una màxima que avui a la Seu pot tornar a arribar fins als 32 graus de temperatura. Se n'esperen 31 a Sort i el Pont de Suert i poden arribar fins als 33 a Tremp o 27 a Puigcerdà, valors encara molt per sobre del normal per l'època. Les mínimes, en canvi, s'han mogut entre els 11 i els 13 graus en general. Aquesta nit vinent seguirà la mateixa tònica, mínimes entre 10 i 13 graus, màxima que demà la Seu pot tornar a superar els 30, el mateix a Tremp o a Sort, i a Puigcerdà se n'espera 26. Tot plegat amb un domini total de l'anticicló, que de moment continuarà durant pràcticament tota la setmana. Aquest matí tenim 15 graus de temperatura a la Seu, també a Oliana i Organyà, 17 a Alinyà, 15 novament a Puigcerdà, 9 i mitja a Sort, 16 a Tremp, 8 al Pont de Suert i 13 a Viella. I alta muntanya destaquem els 11 graus del Pic de Sòlria, 10 a la Tossa d'Alp, 15 als refugis de Prat, Aguiló i Malniu, o 11 graus a Cert Escant. I això és tot en aquest informatiu matí de Ràdio Seu. D'aquí un moment, notícies en xarxa a les 10 i ampliem la previsió del temps amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cousinet és més a prop teu. Cousinet S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cousinet.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'AP7 registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa AP7 també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carrer tallat i provoca circulació intensa. I a més a la B20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria a la B10 també. Hi ha retencions en sentit Llobregat i finalment a la 2 a Esparreguera, una altra avaria deixa un carrer tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan cinc individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després sana i estalvia. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de truc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls, coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals, s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses en què incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya, les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a la P7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Bon dia, són les 11 i 3. El nou centre d'INEF Pirineus de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el mes de juliol d'aquest any vinent, perquè ja els alumnes hi puguin entrar a l'inici del curs 2027-2028. Així ho ha assegurat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en una visita d'obres a les tasques de construcció de l'equipament que continuen actualment i que ja en què l'estructura de l'edifici ja és ben visible. Els treballs s'avancen al ritme previst per convertir l'edifici en seu definitiva d'INEF Pirineus per cursar-hi el curs del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport especialitzat en esports de muntanya i riu. En aquesta visita, el conseller també ha presidit l'acte titulat Dos anys construint futur al Parc Olímpic del Segre, en què ha fet balanç dels dos primers anys d'existència de la Conselleria d'Esports. El nou edifici, en assenyalat, serà sostenible i integrat a l'entorn amb un disseny en què la façana està inspirada en el perfil de la Serra del Cadí. L'equipament acollirà una formació disciplinària que integra la gestió, emprenedoria, salut, rendiment i educació al voltant de l'activitat de muntanya, neu i riu. L'obra segueix la planificació prevista. Actualment s'està executant l'estructura de fusta, els paviments, les instal·lacions del clima, les divisòries ceràmiques, els tancaments ceràmics de la façana i la coberta del cos nord. I també aquest cap de setmana la Fundació Sant Hospital de la Seu ha inaugurat les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida, amb unes obres que van començar el maig de 2024. El projecte està finançat per la Diputació de Lleida, el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i els fons europeus Next Generation de la Unió Europea. L'acte ha inclòs una visita guiada pels espais remodelats i ha servit per posar en valor la complexitat d'executar aquests treballs en dues fases, amb l'objectiu de mantenir l'activitat assistencial de l'hospital mentre han durat les obres. La reforma integral ha comportat una reorganització completa dels espais. Les habitacions disposen ara de bany propi, s'han habilitat zones de treball pels professionals i s'han ampliat les sales comunes que ofereixen més confort i funcionalitat. La Fundació també ha volgut crear un entorn més càlid, segur i adaptat a les necessitats de les persones que atén. El govern d'Andorra treballa per potenciar i millorar les comunicacions al Pirineu i ho ha enfocat en diversos projectes. Entre aquests ha tornat a destacar l'objectiu de dotar-se d'un tren tramvia que connecti amb la Seu, el tren Valira, a més de potenciar l'eix econòmic entre l'Arieja i l'Alt Urgell, passant doncs per Andorra. Així s'ha explicat a la sessió prèvia de les jornades per l'excel·lència que s'ha fet aquest cap de setmana al Teatre de les Fontetes, a la Massana. En les pròximes setmanes, abans d'acabar l'actual legislatura andorrana, el govern del Principat vol presentar un pla sectorial que ha de permetre planificar el futur servei ferroviari de tren tramvia amb una primera fase d'Escalda Sant Cordeny a Sant Julià de Lòria i amb la possibilitat després d'ampliar la línia fins a arribar a la Seu d'Urgell mitjançant un projecte transfronterer. Igualment ja es treballa un estudi de viabilitat finançat conjuntament entre Andorra i Catalunya i que compta amb fons europeus. Aquesta setmana vinent se celebrarà la festa de les persones grans de la Seu d'Urgell, que tenim el lema Sumant anys, multiplicant vida. Ja s'ha presentat el programa d'actes a càrrec de l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i la regidora de gent gran, Paqui Gómez, i començarà d'aquí una setmana, just a aquesta hora, a les 11 del matí, amb música al parc, una proposta amb aperitiu, concert i ball amb el duet d'Aura, que es farà al Parc del Cadí. També el primer dia, que serà el 28 de setembre, Ràdio Seu serà protagonista perquè a les 12 del migdia s'emetrà un programa especial amb una tertúlia i amb la presentació de tot el programa d'actes. El mateix dia, a les 7 de la tarda, a la Sala Immaculada hi haurà la xerrada del bonus dels medicaments amb el farmacèutic Joan Lluís Porgimon. Les activitats continuaran el 29 de setembre a la plaça dels Monges, al matí amb una sessió de balls en línia amb Raquel Iscla i a la tarda el lliurament del premi concurs de cartells a la Sala de la Immaculada. A les 7 del vespre hi haurà una taula redona titulada Trobar-se a la Seu. Pel 30 de setembre s'ha preparat una caminada i visita a Sant Esteve del Pont, guiada per Carles Gascon, i un concert d'alumnes de l'Escola de Música i el Conservatori dels Pirineus. L'1 d'octubre, que és el Dia Mundial de les Persones Grans, s'ha programat una excursió a la Cripta Gaudí i la Colònia Güell. Tot coincidint amb l'any Gaudí. Se sortirà a 7:45 del matí des de l'estació d'autobús i les places són limitades. I el 2 d'octubre es farà la visita a la Ruta dels Convents des de l'espai Ermengol i hi haurà un cinefòrum. El cap de setmana, el 3 i el 4 d'octubre, hi haurà activitats com el Ball Xardà Inter Generacional, una xerrada sobre la importància dels cuidadors en l'esclerosi múltiple i d'altres malalties cròniques i, per acabar, un concert del trio Pirineus, la salutació institucional i un dinar popular. I els esports, la Seu Futbol Club ja ha debutat a Primera Catalana. Després de proclamar-se campió del grup 5 de segona i obtenir així l'ascens de categoria, l'equip urgellenc ha encetat la nova experiència amb un desplaçament a Mollet del Vallès. Aquest cap de setmana ha perdut per la mínima 2-1 al camp de l'UdeM molletense. En aquesta estrena, la Seu va fer un bon paper i va mantenir la igualtat durant bona part del partit. Els molletencs van obrir el marcador al minut 26, però Anderson Caliola va restablir l'empat a la represa. El 2-1 definitiu no va arribar fins a 5 minuts del final. El conjunt d'Ivan Vigo competeix al grup 2, format principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès. El primer líder és la Pirineica, que ha debutat amb un 0-3 a favor al camp de l'Alpicat. També ha començat la temporada del grup 15 de tercera catalana i l'Organyà ho ha fet amb victòria en el primer duel pirinenc, 2-0 contra el Poble. L'Oliana ha empatat 2-2 amb el Castellserà. I afegim que el grup 31 de quarta catalana, la competició no començarà fins la setmana entrant i enguany la novetat és que en aquesta última categoria, per primer cop l'Edford hi tindrà un equip amateur, on hi coincidirà amb el Coll de Nargó. Justament aquest diumenge tots dos equips han jugat un amistós de pretemporada al camp municipal Emili Vicente amb victòria de l'equip nargoní per 1-3. I del cap de setmana esportiu també destaquem que s'ha presentat els equips d'aquesta temporada de l'associació esportiva Cedis Bàsquet. Novament, el Cedis manté un any més una estructura sòlida que inclou un total de 18 equips, gairebé una vintena, encapçalats un cop més pel Cadí La Seu, que a més aquesta temporada complirà el seu 20è any consecutiu a la màxima categoria, a la Lliga Femenina Endesa. A més, el Cedis manté els equips sènior i diversos equips de base, a més dels dos conjunts de veterans i del Cedis Sairam.

Un temps sense grans canvis i marcat especialment pel contrast de temperatures. Atenció, aquests dies els refredats, que poden ser bastant habituals amb aquest fort contrast entre el dia i la nit. De moment, a aquesta hora del matí, tenim 18 graus a la Seu, també a Organyà, i 19 a Oliana. A Alinyà arriben els 20 graus, a Das hi ha 14 graus, 17 a Sort, 19 a Tremp, 13 al Pont de Suert i 17 a Viella. I valors no gaire diferents d'aquests alta muntanya, perquè hi ha, per exemple, 11 graus al Pic de Salori, també la Tosa d'Alp, 16 al Refugi de Malniu, 16,5, 15,5 a Prat d'Aguiló, 14,5 a Port del Comte, 12 a Cert Escan, 14 a la Bonaigua o 13 a Vuit a Ull. I la previsió del Meteocat, que no presenta grans canvis, i com dèiem, el que cal destacar més d'aquesta situació actual és la gran amplitud tèrmica. Avui, per exemple, a Puigcerdà, la mínima ha estat de 9 graus, però al migdia arribaran els 27, i el mateix passa aquí a la Seu, on hi ha hagut una mínima d'11 graus, però és que la màxima al migdia pot arribar fins als 32, una diferència, per tant, de més de 20 graus entre la mínima i la màxima. Atenció, doncs, a aquest fort contrast de temperatura que hi ha al llarg del dia. El mateix a la resta del Pirineu. Avui a Sort i a Pont de Suert s'espera una màxima de 31, 33 a Tremp o 26 a Viella i 31 a Solsona. Aquesta és la situació ara mateix, amb un predomini absolut de l'anticicló, que està deixant també uns dies amb una visibilitat excel·lent, però el més preocupant ara mateix sense precipitacions a la vista. Demà hi haurà una mica més de cel entrenyinat al vessant nord del Pirineu, en punts del Pallars, l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran, però aquí a la Seu seguirà aquest predomini absolut del sol i d'una perfecta visibilitat, i el mateix de moment per dimecres, tot i el creixement d'algun núvol al voltant del Cadí.

0: La farmàcia de Guardiola Seu aquests dies és la Proximón del carrer de la Sella 52. Fins aquí el butlletí informatiu en aquest dilluns 21 de setembre, en què precisament ha començat oficialment la tardor, tot i que a nivell meteorològic ja fa uns dies que va començar. Avui se celebra Sant Mateu. És tot moment a l'actualitat, que torna d'aquí uns minuts, perquè avui a l'entrevista del dia parlarem dels actes de commemoració de la capitulació de Castellciutat que s'han preparat per aquest dissabte vinent. En parlarem a través de l'Espai Armengol, l'entrevista del dia d'aquí 11 minuts, i després també més informació a les 12 i ja a la 1 amb l'informatiu migdia. A l'entrevista d'avui serà amb Anna López i Lluís Obiols i Jordi Manyes, parlant, com dèiem, d'aquesta commemoració de la capitulació de Castellciutat. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Molt bon dia. El castell de Castellciutat i la Torre de Solsona seran l'escenari dissabte 26 de setembre d'una jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713. En parlem avui a l'entrevista al dia amb Anna López, tècnica de l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat. Benvinguda, Anna.
4: Moltes gràcies, bon dia.
3: Amb Lluís Obiols, historiador i arxiver municipal a Seu d'Urgell.
5: Bon dia.
3: I amb Jordi Mañes, és representant de l'Associació de Recreació Històrica Miquelets del Regne de València. Benvingut.
6: Bon dia i moltes gràcies.
3: Si et sembla, Anna, comencem per tu, perquè és l'Espai Armengol qui organitza aquesta proposta un any més. El per què? Per què és important, doncs, recordar aquestes dates?
4: Doncs mira, Pep, això van començar ja... O sigui, l'Associació de Veïns i Amics de Castellciutat, ja des del 2014, amb la col·laboració de l'Espai Armengol, amb el temps del tricentenari, ja es va voler fer, diguéssim, aquesta recuperació d'aquests fets històrics de la nostra ciutat. Una ciutat de tant, sobretot en l'enfoc al Castellciutat, que va mantindre tant Cardona com Barcelona, van resistir en aquest moment, en el context de la Guerra de Successió, i sí que amb la pandèmia va haver-hi una parada de 4 anys, i el 2024 van voler-la impulsar, voler-la recuperar, i a poc a poc hem anat fent un increixendo d'activitats, ja sigui amb el Festival del Joc del Pirineu, com van començar el 2024, com ja l'any passat vam fer aquest petit tastet, i aquest any ja ens hem ficat de ple amb totes les associacions de recreació que tenim aquí als Països Catalans.
3: Al llarg de la jornada el públic podrà descobrir com era la vida militar i la defensa de les fortificacions del segle XVIII a través d'un campament austriacista amb tendes reglamentàries, indumentària d'època, a més de diverses activitats. I tenim la sort de poder ficar en context als nostres oients gràcies a la participació de Lluís Obiols. Lluís, explica'ns una mica, doncs, d'aquestes dates assenyalades, perquè, doncs, és important el que preguntàvem, no? Perquè és important recordar-ho.
5: Clar, més important perquè són uns fets destacats, no només per la història de Castellciutat i de la Seu, sinó per la història del nostre país. D'alguna manera, la Guerra de Successió representa un canvi total, no?, amb el concepte de la monarquia, amb el concepte amb les institucions. D'alguna manera, aquest conflicte entre la dinastia dels Àustria i la dinastia dels Borbons, amb la victòria i al final de les tropes de Felip V, el que representa és que s'acabi la Generalitat de Catalunya, s'acabi tota una sèrie de legislació que era pròpiament del Principat de Catalunya, o que, per exemple, a nivell de la Seu, s'acabi el consolat, que era el funcionament del municipi. D'alguna manera, en aquell moment és quan s'implanten els ayuntamientos de regidores, que són els que d'una manera molt diferent, evidentment, pel pas dels segles, s'han perviscut fins avui en dia. Això per una banda. I per una altra banda, evidentment, marca el final d'aquest conflicte, que és una guerra molt complicada. No sé vosaltres, si els que hem estudiat història, a vegades ho diem, quan fas la Guerra de Successió a la carrera, pares boig, perquè és una guerra complicadíssima, on intervé tothom. A vegades s'ha dit que és la Primera Guerra Mundial, realment, perquè té afectacions a tot arreu. I realment és un conflicte complex que a la Seu va tenir la seva afectació des de l'any 1707. El general Moragues era el governador del castell de Castellciutat precisament per fer front a l'avanç de les tropes borbòniques des de Cerdanya, que havien conquerit Puigcerdà i Bellver. Per tant, hi ha aquest moment amb el que a vegades es té poc present això, però tenim un front de guerra aquí al Baridà, aquí toca, amb fets importants, a Aristot, a Montellà, a Llers, i per tant el 1713 és el final d'aquest conflicte a la Seu. Com deia l'Anna, que ja ho ha avançat, doncs en aquell moment només quedava en mans de les tropes austriacistes Barcelona, Cardona i Castellciutat, i el castell de Castellciutat va capitular davant de les tropes borbòniques el 28 de setembre de l'any 1713. Per tant, d'alguna manera és el que commemorem amb aquesta diada.
3: Avui repassarem el programa d'activitats en el marc d'aquesta jornada. Recordem, serà dissabte 26 de setembre al castell de Castellciutat i a la Torre de Solsona. Tot plegat començarà a 11:15 del matí amb una demostració de balls històrics del segle XVIII que oferirà una recreació de les danses i tradicions d'aquell període. A les 11 tindrà lloc una recreació històrica amb desfilada i visita guiada a la Torre de Solsona. L'activitat inclourà una demostració d'instrucció militar amb salves i formacions d'infanteria en un recorregut fins al castell de Castellciutat. Un cop finalitzada la desfilada, es farà, en aquest cas, una visita guiada al conjunt històric de la mà del nostre historiador, avui present, arxiver municipal Lluís Obiols. Volem donar pas, doncs, en aquest cas, doncs, al Jordi Mañes, com a representant de l'Associació de Recreació Històrica Miquelets del Regne de València. Si ens pots, doncs, explicar la motivació, en tot cas, entenc que les ganes també per ser-hi, per participar-hi.
6: I tant. Mira, moltes gràcies per donar-me pas. Com a recreador històric, el que fem nosaltres és història viva. És a dir, no tot està en els llibres i la gent no concepte la història com una cosa molt avorrida. Llavors, el que fem en els recreadors històrics és viure d'aquella època. Sobretot nosaltres el que fem és la de la Guerra de Successió. Llavors, ens vestim de soldat, de civil, muntem campaments, fem formacions. Sí que és veritat que hi haurà una exhibició de combat. No hi ha cap document que aquí en la Seu digui que ha hagut algun combat, però sí que farem una exhibició perquè es vegi com es lluitava en el segle XVIII amb armes de fusell de bancarga. D'acord? I he portat aquí unes quantes cosetes que no es veu, però suposo que després amb alguna foto que fareu, doncs, se veurà i se precisarà. Començaria amb una pedra sílex, que és una pedra que s'enganxa amb el fusell, d'acord? Que això, quan tu dispares amb el gallet, se xoca amb la cassoleta, que prèviament abans s'havia cebat amb pólvora, i pel canó també. Llavors, amb aquesta espurna feia foc. Això ja es veurà també en el campament i en les formacions. Després també he portat una mica una caragola, d'acord? És un cor marí que es comunicaven activament als miquelets, que eren fusillers de muntanya, sobretot, que eren soldats irregulars. Llavors, feien diversos tocs per avisar, o per fugir, o per atacar, o coses així. Si voleu, us puc fer un petit mostreig, sonarà molt fort, però no s'espanteu, eh? A veure si em surt a la primera.
5: Pels oients que no ho veuen, és un caragol de mar, i ara mateix el Jordi està intentant fer el sonar, que no és una cosa fàcil.
6: Sona fort i se sona des de molt lluny. I en les muntanyes feia ressò i encara, sobretot les tropes borbòniques, quan eren atacades, s'espantaven només de sentir aquest so. Després he portat una carabassa buida, que és una cantimplora. Hi havia d'altres maneres, hi havia de cuir, també. I aquest és el que portava la gent en aquells temps, perquè es mantenia molt fresquet. Llavors, dins de la carabassa hi portaven, doncs, aigua, vi... Però si era aigua, hi ficaven uns graners d'anís per agafar una miqueta del sabor, perquè no agafés sabor de l'ampolla, de la carabassa. I després he portat unes monedes. Vale, són rèpliques, no són exactament això, però és perquè fèiem... Allà en el campament, doncs, fem com que comprem coses o fem intercanvis, estem a la barra i prem cervesa i coses així. Bueno, fem una vida de campament. I després també he portat una ploma, d'acord, i un tinter, que és antigament el que feien per escriure. És una ploma d'una au, d'acord, i aquí sucava i després s'escrivia. I després he portat una carta, ja segellada, amb segell i amb cera, que després, al final de tot, el destaparé i el llegiré, d'acord, com a acomiadament.
3: Bé, són objectes que podrem veure en aquest cas, en aquesta jornada 17-26, jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713. Jordi, parlant de l'objecte i objectiu de la vostra associació.
6: Bé, el nostre objectiu és recuperar la memòria històrica, d'acord? Sobretot aquesta època de la guerra de successió, que es parla poc en els llibres. Jo me'n recordo quan jo estudiava, sobretot a l'institut, no es donava gaire. Donava medieval, després el barroc, una mica per sobre, i ja tiràvem al segle XIX i XX, ja directament en les guerres mundials. I jo puc parlar particularment, quan jo era més jove, un amic meu em va dir: escolta, i si muntem un grup de recreació com uns companys que hem conegut de Catalunya, que són les micades de Catalunya, i fem història viva, i ensenyem la història representant d'allò. I em vaig enrolar en aquella manera. I llavors la gent li encanta. Llavors tu veus allò, la gent que està formant, desfilant... sobretot una cosa que no havia dit abans, que és una sorpresa, que no hi ha aquí en el cartell, és que hi haurà cavalleria aquell dia, el dia 26. Hi haurà 4 genets que vindran en cavalls. Això és impressionant també. I res, la qüestió és que la nostra sessió, l'objectiu és recuperar la memòria històrica, sobretot.
3: Mm. Quantes persones participareu en aquesta jornada? Arribats del Regne de València, en aquest cas, de l'associació?
6: Des del País Valencià vindrem unes 10 persones. Vindrem unes 10 persones. D'aquí de Catalunya vindran 6 o 7, i d'Almansa vindran 2.
3: Mm-hmm. Lluís feia referència a la història viva, no? Que important, no? Que la història, doncs, es trasladi d'aquesta manera, no?
5: A més, el tema dels grups de recreació és tot un món, això, eh? Que potser el nostre país encara no està molt instaurat, però, per exemple, hi ha els grups de recreació dedicats a les guerres napoleòniques, també són uns grups amb una potència extraordinària. O sigui, és una cosa que sempre m'agrada incidir, perquè potser algú des del desconeixement diu: mira, aquests s'han disfressat. No. O sigui, realment el que es fa és estrictíssimament documentat, amb els vestits fets, amb els materials originals d'aquella època, amb els colors que portava Exacte. Cada cos d'exèrcit en aquell moment. Per tant, realment el que veurem és el que hi havia en aquell moment. I fins i tot, a mi em fa una certa gràcia, no? O sigui, que vingui gent del Regne de València, gent que vingui del Principat de Catalunya, perquè a aquella època, a la Seu, hi havia soldats de tot arreu. Hi havia italians, hi havia alemanys, hi havia portuguesos, hi havia realment un ambient molt, com podríem dir, cosmopolita fins a un cert punt. I, per tant, aquesta cosa tan vistosa dels uniformes, dels colors, dels barrets, dels diferents graus a nivell militar, és realment el que hi havia en aquella època i el que veia la gent de la Seu. Per tant, sempre m'agrada molt incidir en això. No és que hi hagi peces de tretzo per fer bonic, sinó que si hi són és perquè estan documentades, perquè és com es feien en aquella època. De fet, l'ús dels caragols de mar està documentadíssim a ti mateix. Sí. Al segle XVI, al castell de Montferrer, n'hi havia un, però és que el propi general Moragues, el 1714, amb aquelles, diguem-ne, incursions que hi va haver ja després de la victòria borbònica, a l'entrada de la Seu, a la documentació hi diu molt clar que es va entrar al so dels cargols de mar. Per tant, és realment el que es feia en aquell moment. No és, com deia, unes ganes de disfressar-se i de fer un espectacle, sinó realment és recrear, tal com diu el seu nom, com es feien les coses en aquell moment.
3: Uh-huh. I tenint en compte que fas una vista de guiada, Lluís, explica'ns com ha canviat la Torre Solsona al castell de la ciutat.
5: Aviam, com a fortalesa militar tenen l'avantatge i l'inconvenient alhora que això ha estat en ús durant segles. Per tant, com que ha estat en ús durant segles, ha perviscut, però alhora s'ha anat modificant contínuament cada vegada que hi ha hagut una guerra. I a més, al llarg del segle XX, sobretot, clar, el castell s'ha reconvertit en un establiment hoteler, com sabeu, i la Torre de Solsona, doncs, també va patir tot un moment d'abandonament que va fer que es degradés molt fins que es va recuperar les seues restes el 2014 amb el moment del tricentenari. Per tant, d'alguna manera, la idea de fer aquest lligam, diguem-ne, entre el grup de recreació que fa aquesta història viva, no?, amb la visita guiada, i alhora també amb la presència d'aquesta exposició sobre el general Moragues, que estarà instal·lat al castell, d'alguna manera és lligar tot això, no? El que dèiem, aquesta idea de aquests soldats que esteu veient aquí, que estan disparant amb armes com les d'aquell moment, amb els mateixos materials que aquell moment, doncs, què és el que estaven fent a l'època, què estava passant, què hi havia a la torre, què hi havia al castell, quins fets bèl·lics hi van haver aquí, què va passar amb la capitulació del 1713, però què va passar també abans, eh? Ens ho dèiem, en aquell moment no hi ha constància d'un combat, però sí que hi ha escaramusses anteriors. Per exemple, hi ha un episodi que jo trobo molt divertit des del nostre punt de vista, evidentment per ells no, que és el segrest dels cònsols i dels canonges de la catedral l'any 1711. Hi va un moment en el que els borbònics francesos es van varen portar segrestats els cònsols i els canonges de la catedral per demanar un rescat. En aquell moment sí que hi ha tirotejos al castell amb les tropes que marxen, per tant, d'alguna manera el que veurem aquest dissabte 26 és molt similar al que van viure la gent de la Seu fa 300 i pocs anys.
3: Hi ha informació, o s'ha fet recerca d'aquest episodi?
5: Hi ha informació i, com sempre, encara n'hi ha molta que està per treballar. Tenim la sort que la documentació, sobretot de l'Ajuntament de la Seu, es conserva pràcticament íntegra d'aquests anys, també, i per tant allà hi ha moltes coses. No hi ha la documentació d'administració militar, que això es pot trobar en altres centres, com l'Arxiu Històric Nacional a Madrid o els arxius militars. Podríem trobar informació, per exemple, als arxius francesos, perquè també hi havia participació de tropes franceses. En aquest cas, a l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals hi ha també informació sobre aquests fets. Suposo, i no ho sé del cert, perquè no ho he comprovat personalment, suposo que el Xató de Vincennes, que hi ha als arxius centrals del Ministeri de Defensa francès, segurament també hi ha informació. Per tant, hi ha molta recerca per fer encara. Però, en tot cas, hi ha alguns treballs del Josep Albert Planes, i alguns treballs que es van fer també vinculats al tricentenari, i la pròpia exposició que tindrem col·locada al Castell de Castellciutat, doncs hi ha un petit resum sobre aquests fets perquè el públic pugui entendre, com dèiem, aquest context d'una guerra que és complicada d'entendre i de l'afectació que va tenir a nivell local.
3: Estaré molt fiel del que expliques, i és que durant tot el dia el Castell de Castellciutat acollirà l'exposició temporal La Seu d'Urgell, Castellciutat i el general Moragues durant la Guerra de Successió. La mostra s'obrirà al públic a les 9 del matí, contextualitza el conflicte bèl·lic i explica l'evolució de la fortalesa, entre d'altres.
4: Sí, nosaltres, com ara comentava també el Lluís, vam començar ja el 2014 amb el tema del tricentenari, ja a la contractació de la Laia Creus, amb l'estudi arqueològic que es va fer, va ser el moment en què jo crec que és l'any decisiu en què es va donar valor en aquest espai patrimonial municipal i públic que és de tots i que fins en aquell moment havia estat així abandonat, i a partir d'allà va ser el que, gràcies també amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de Castellciutat, van anar donant-li cos a l'acte al llarg dels anys, no? A més, jo també, a part d'aquesta jornada, que estem molt orgulloses de lo que, bueno, la programació com ha quedat, també molt agraïdes a l'associació, com ara estem aquí al costat amb el Jordi dels Miquelets de Regne de València, i les dos grups de recreació, com són els Miquelets de Catalunya i l'Associació Cultural de Batalla de Mansa, però a més amb la col·laboració, que sempre estan molt ben predisposats, amb de l'Hotel del Castell, que també gràcies a això podrem ficar aquesta exposició que ara estem parlant, que en el seu moment, el 2014, estava a la tercera planta de l'Espai Armengol exposada, i que la vam traslladar en el castell. Allà està, no està col·locada, no està instal·lada de manera fixa, no es pot visitar, però per aquesta jornada de dissabte sí que es podrà veure. Estem acabant de mirar, tant amb la Càtia com l'Emilio, d'on s'acabarà ubicant en el castell per aquesta jornada, però sí que serà una exposició que es podrà visitar al llarg de tot el dia. També voldria incidir d'explicar que tota aquesta jornada és totalment gratuïta, que aquestes visites guiades d'aquestes dues horaris, tant a les 11 com a les 6 de la tarda, són visites que són gratuïtes i que no cal inscripció prèvia. I també tota la part que també agrair a la subdelegació del govern, que ens ha ajudat amb el tema també dels permisos d'armes, amb tota la part de veterinaris aquí del Consell Comarcal, que ens estan donant, de ramaderia i agricultura, que ens està donant els permisos per tota la part dels genets i els cavalls. O sigui que està siguent una mobilització molt gran. Esperem que tingui gran afluència, que vingui molta gent, que faci una immersió en aquesta jornada, perquè serà la història viva, i res, bàsicament convidar a tothom a que tingui present el dissabte vinent, 26 de setembre, i que pugi a la Torre Solsona i al Castell de Castellciutat, que estarem allà encantats de que vinguin, no?
3: D'acollir-los i de donar valor, doncs, com explicàvem, doncs, en aquests fets històrics. Recorda que conversem amb Anna López, Lluís Obiols i Jordi Malles per donar a conèixer aquesta jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713. Serà dissabte 26 de setembre. Hem fet el repàs de les propostes al matí. A la tarda continuen les activitats, en aquest cas amb una exhibició de combat que, en aquest cas, comptarà amb la recreació d'un enfrontament entre un escamot de Miquelets austriacistes i tropes borbòniques. La recreació inclourà descàrregues de fuselleria amb pólvora, una proposta destinada a reproduir l'ambient i escenes pròpies dels conflictes militars del segle XVIII. I a les 6, com ens avançava Anna López, doncs es farà de nou una nova visita guiada i també recreació històrica amb desfilada inclosa. Serà prèvia al tancament del campament històric. Parlem dels fets i volíem demanar-vos pels personatges, en aquest cas Josep Moragues com a governador militar. Explica'ns una mica la seva figura, no? Perquè ha transcendit en el temps i potser val la pena doncs, donar el valor que mereix. Qui fou aquest governador?
5: Aviam, el general Moragues és una de les grans figures de la Guerra de Successió a Catalunya des del seu inici, i a casa nostra té una importància capital sobretot per això, perquè des de l'any 1707 ell va ser el governador de Castellciutat. Sempre ho dic, parlem del governador del castell de Castellciutat, però tècnicament és el governador del castell de Castellciutat i les seues fronteres, que això englobava des de Pont de Bar fins a Pont de Suert. Això és una animalada de territori d'aquella època. I realment és una figura destacada que s'instal·li aquí, per una banda, perquè a vegades no ho tenim prou present, perquè hi passem cada dia per davant, però el castell de Castellciutat és una de les grans fortaleses d'època moderna a Catalunya, i per altra banda, perquè just en aquell moment, com havíem avançat abans, l'exèrcit borbònic francès, des del castell de Montlluís, havia envaït la Cerdanya, i per tant s'havia establert aquest front de guerra aquí. És un moment amb el que els borbònics castellans envaeixen Lleida i els borbònics francesos envaeixen la Cerdanya. Per tant, aquí hi ha una pinça que s'havia de defensar. Per tant, no es podia encarregar amb un qualsevol. Per tant, per aquest motiu va ser que el general Moragues es va instal·lar a la seu des d'on governava el castell i totes aquestes fronteres. És una figura que té sobretot el record per com va ser ajusticiat posteriorment, després de la Guerra de Successió. Ell, en aquest moment, a la capitulació, es pacte una rendició amb tots els codis militars propis de l'època, uns codis que les tropes borbòniques havien incomplert, i això fa que després el general Moragues es reincorpori d'algun moment amb la defensa de les llibertats del Principat de Catalunya. Finalment el general Moragues és capturat i això és el que segurament la gent coneixerà millor. El general Moragues va ser executat a Barcelona, va ser esquarterat i el seu cap es va penjar a dins d'una gàbia al Portal de Mar de la ciutat de Barcelona i va estar exposat públicament durant 12 anys com a vergonya pública, allò com a escarment, perquè d'alguna manera el qui tingués ambició de tornar a defensar aquells mateixos drets i llibertats històrics, doncs veigués el que li podia passar, no? Per tant, és una figura que ha passat a la història, sempre ho diem, sobretot, més per com va acabar, per com va ser ajusticiat, en aquest cas, per les tropes borbòniques, i no pas per l'actuació que va fer aquí, que és una actuació que té el seu interès i que està encara poc estudiada. Hi ha documentació, com dèiem, inèdita, i per tant hi ha moltes coses sobre el general Moragues que encara estan per escriure, no?
3: Sí, com si encara falta molta història per descobrir, molts treballs de recerca per conèixer doncs, aquest episodi que es comença a consolidar, perquè dèiem que és una proposta relativament nova, és aquesta jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat. Entenc que l'objectiu és mantenir aquest episodi, és a dir, la programació d'activitats al llarg dels pròxims anys, Anna?
4: Sí, la veritat és que primer també, tant amb el Jordi i amb el Lluís, com a persones que també hem participat els altres anys i amb l'organització d'aquest any, hem anat mirant com han anat les edicions anteriors, com la gent ha anat responent, i si veiem si hi havia també interès, no? Llavors, per això aquest any hi ha el resultat d'aquesta jornada. A més, també anem picant pedra a llarg de l'any amb els centres escolars, perquè també fem una visita guiada aquí a les fortaleses, és en els centres educatius de la ciutat i també de la comarca, tenen la gratuïtat en fer aquesta visita guiada que els hi oferim, que poden entrar

0: la Seu i aquesta ciutat va tindre un fet rellevant dintre del Principat de Catalunya.
1: Hem pogut saber més, lògicament, visitant els canals de comunicació d'Espai Armengol, Museu de Ciutat, aquí a l'Estat d'Urgell, presencialment al carrer Major número 8. La història interessa, Lluís, ho sabem del cert, no? Al llarg de l'any doncs, hi ha moltes propostes, comenceu des de l'IECAU i des de l'Espai Armengol, no? Que dona a conèixer que la gent està interessada i aquest és un episodi principal, no?, a casa nostra, per tant, val la pena donar-lo a conèixer.
2: Clar, sobretot el que sempre hem procurat, crec que en aquest cas, no tant des de l'Arxiu, l'Ajuntament, l'Espai Armengol, l'Institut d'Estudis, que al final no, tots som una mica, ens coneixem tots i sempre intentem treballar tots a la una, és incidir molt en això. La història universal està molt bé, però l'estudia molta gent. La història local l'hem de fer nosaltres i té una importància extraordinària a nivell patrimonial, a nivell pròpiament dels fets que hi ha, a nivell documental, perquè conservem, per sort, molta documentació, i per tant crec que una mica la clau de l'èxit de totes aquestes activitats és precisament això, no? Incidir en el que estava passant aquí. L'11 de setembre a Barcelona de l'any 1714 és absolutament crucial per la història del nostre país, però podem trobar moltíssima informació sobre aquests fets. El 28 de setembre de 1713 és fonamental per la Seu i per Castellciutat, i això, desgraciadament, a la historiografia catalana, que és molt centralista, no ho oblidem, això hi surt molt poc. I, per tant, d'alguna manera, el que fem nosaltres és posar això damunt de la taula, explicar-ho, difondre-ho, que la gent ho conegui, amb un rerefons històric important, perquè aquest gruix documental que tenim es tracta de que el puguem explotar i que puguem fer servir la informació que hi ha, i també en aquest cas amb aquesta, diguem-ne, relació molt més vivencial amb la història, no? D'alguna manera el que hem procurat amb el programa és que cadascú pugui anar a la Torre de Solsona el dia 26 en funció dels seus interessos. Qui vulgui pot anar a xafardejar l'estona que vulgui, no? Hi haurà el campament muntat, hi haurà vida militar allà, no? Aquells dies s'estarà fent coses. Qui vulgui organitzar una estona del dissabte, doncs pot pujar, pot veure els elements de recreació a nivell més militar o sobre els valls del segle XVIII. Això anirà enllaçat després amb aquests inicis de visita guiada, amb la desfilada militar que ens permetrà arribar fins al castell, que permetrà acabar la visita guiada al castell i alhora permetrà enllaçar amb la visita a l'exposició qui vulgui fer-ho, no? Per tant, el qui es vulgui muntar un matí o una tarda pot pujar a la Torre de Solsona, el qui vol treure el cap un rato ho pot fer també, cadascú en funció dels seus interessos, de la seva disponibilitat. Finalment, el que es tracta és que tothom estigui a gust, tothom aprengui, tothom gaudeixi, no?, d'aquesta estona, i que quan tornem a passar per aquell punt, doncs l'endemà o al cap d'un mes o al cap d'un any, sapiguem una mica més què és el que va passar allà i quina importància va tenir.
1: Si em permeteu, a nivell logístic, per a aquelles persones que vull visitar la Torre de Solsona i el castell de la ciutat, com s'han de fer? Hi ha algun aparcament habilitat? Anna, es pot accedir directament fins al castell?
0: Hi ha un aparcament a la pujada de Torre Solsona, però és molt petit, per tant, tota aquella persona que sigui de la Seu o de Castell Ciutat, el que demanem és que si tenen la possibilitat que vinguin caminant, perquè l'àrea d'aparcament és molt petita, llavors, si es pot prioritzar la part de vindre a peu, sempre serà millor.
1: Perfecte. Jordi, suposo que preparats, motivats, il·lusionats, amb ganes?
3: Estem molt il·lusionats, amb moltes ganes. He parlat amb els meus companys i companyes. Estic d'acord amb el que ha dit el Lluís. Volem també acabar una mica el que és el centralisme, sobretot a Barcelona, perquè aquí tenim molta història. Aquí és una mina, diguem, que no, a vegades no apreciem el que tenim per aquí a l'entorn. I un incís també, i és que la gent que visca a la Seu, a Andorra, o per a la Cerdanya, o a voltants, poden vindre, estacionar a la Seu i vindre a peu, que és aquí al costat, no és una pujada molt gran, i res, i l'únic que desitgem és que preguem a Santa Bàrbara que no mos faci mal temps aquí dia, d'acord? Llavors, sí que serà molt viu, la gent gaudirà, és per tots els públics, ja dir, des de petits fins als més grans, xalaran molt, podran tocar coses, podran parlar, interactuar entre nosaltres, explicarem cosetes, explicarem una mica què regiments representem, una mica com funciona un fuser, com es fa el ball, tot una mica tot el que és la història viva, en aquest sentit. I quan si finalitzem, jo m'agradaria llegir aquesta carta, si voleu afegir alguna coseta més, doncs mira, si me permeteu faré el sorollet aquí davant del micro. No trencar-ho. I bé. A veure si entenc la malleta també, que ho he escrit en ploma. Mira, abans d'acabar, voldria dedicar uns segons a donar les gràcies a les persones que han ajudat a fer realitat aquesta iniciativa, a Lluís Obiols,

0: pel seu assessorament i implicació, a Anna López i a Maria Vidal, de l'Espai Armengol, per creure en la proposta i ajudar-nos a fer-la possible, a Patricia Minyana, que és la presidenta dels Micalers del Regne de València, i a Marc Lotet, que és president dels Micalers de Catalunya, pel suport i la seva col·laboració. També un esment especial, un amic meu, que es diu Eduard Beneito, per donar-me sempre empenta i animar-me a tirar endavant a les meves idees, i a tots els recreadors i col·laboradors que faran possible i que vindran faran molts quilòmetres per arribar per ser a aquesta ciutat i a la Torre Solsona. I he volgut deixar per al final la persona que ha estat al meu costat durant tot aquest camí, que és la meva dona, Laura Ribó, que gràcies per la teua paciència i pel teu suport i sobretot per creure sempre en mi. A tots, de cor, moltes gràcies.
1: Bé, doncs gràcies també per llegir-nos aquesta carta. Per cert, que parlem dels Micalets de Catalunya i del Regne de València, però potser ens hem oblidat de preguntar-vos a un o altre qui van ser els Micalets i d'aquesta manera doncs que ens puguem ficar en context, no? Perquè sí. Estem parlant de...
2: Val, I qui millor ho pot explicar és un Micalet.
0: Sí, no? Val, nosaltres, les associacions es diuen, sobretot els Micalets de Catalunya, els Micalets del Regne de València, ens hem posat aquest nom pel patró de Sant Miquel. Val, els Micalets eren soldats irregulars que eren fusillers de muntanya. Però realment nosaltres el que representem són regiments reglats. O sigui, no són irregulars, són reglats. Encara que hi ha algun grup de recreació que sí que fa soldats irregulars, que són Micalets de fusillers de muntanya. Nosaltres representem, nosaltres, els Micalets del Regne de València, representem un regiment que es va alçar al 1713 en la defensa de Barcelona, que és el regiment de la Mare de Déu dels Desemparats. I exclusivament per exiliats valencians que van defensar la ciutat de Barcelona durant tot el setge. I van tindre una importància en la defensa del baluard de Santa Clara. I van estar... Quasi van derrotar a Berwick en agost, entre el 12 i el 14 d'agost, amb un atac borbònic brutal que hi hagué, que ja amb baioneta calada van exterminar l'elit, que eren els magraners. Imagina't que quasi van derrotar a Berwick aquella setmana, però van vindre més reforços i encara va continuar fins a l'11 de setembre. I els Micalets de Catalunya tenen molt un ampli més gran, tenen cavalleria, tenen fuselleria, és a dir, ells representen la Diputació de Barcelona, que era un regiment que es va formar allà també.
2: I és un regiment que estava instal·lat a la Seu.
0: A la Seu, a aquesta ciutat, sí, sobretot, sí. I estaven a les ordres del governador Josep Moragues. Uh-huh. També aquí... representem una capitulació, no? Sempre una capitulació és una derrota, no? Diguem així. El Moragues en aquell moment estava molt malalt. No, tampoc no tenia provisions, no tenia més soldats. Llavors va tindre que capitular, però també hi ha dates, que hi ha victòries, com el 1708, a Aristot, al castell d'Aristot, que van derrotar les tropes franceses que van intentar passar per allà. També es podia també pensar en alguna edició d'una victòria, no? També podíem fer-ho més endavant. Però bueno, això el deixa caure per ací.
3: Bueno, també és interessant, no? Voldria afegir, que és una miqueta els meus companys també han dit, que a vegades pensem que aquí no han passat coses, no? A vegades la Seu, o la Seu no s'hi fa res, no? Això també és una miqueta per canviar, transformar aquesta idea i que això, no? Que tant al llarg de la història aquí hi ha hagut fets històrics molt importants, ja sigui per casa nostra, com també que ha influenciat en el context no només local, sinó també del país, i també que a més, a part d'aquests fets, que avui recordem i que també passen coses, no? Llavors és una miqueta això.
1: De fet, com més en sabem, més sabem que aquí, al nostre compte, van passar coses i coses decisives. Per tant, doncs, valorar la feina que fan també en aquest cas els historiadors per fer recerca també d'aquests fets històrics. Si voleu conèixer els Micalets, doncs ja ho sabeu, heu de visitar aquest pròxim dissabte 26 de setembre al castell de Caciutat i la Torre Solsona, perquè s'hi fa una jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Caciutat de 1713. N'ha parlat amb Anna López, tècnica de l'Espai Armengol, Lluís Obiols, historiador i arxiver municipal, i Jordi Mañes, representant de l'Associació de Recreació Històrica dels Micalets del Regne de València. Els tres, moltes gràcies. Ens quedem aquí, no tenim més temps, però en tot cas emplacem a tothom que ens està escoltant doncs, a visitar la Torre Solsona i el castell de Caciutat per viure la història i doncs, d'aquesta manera també conèixer-la, que és el que pertoca. Gràcies als tres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per fer-ho possible. Fins aviat.
3: Fins aviat. Sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la PSA també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 12:03, bon dia, butlletí a Ràdio Seu amb les notícies que ampliarem a la una a l'informatiu migdia. Les obres del nou edifici d'INEF Pirineus avancen a bon ritme, al ritme previst per obrir els estudiants pel curs 2027-2028, d'aquí un any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat els treballs de construcció de l'equipament a la Seu d'Urgell, l'estructura de ja és ben visible. Álvarez també ha participat en una conferència per fer balanç dels dos primers anys d'existència de la Conselleria d'Esports de la Generalitat. I també aquest cap de setmana s'ha inaugurat les noves instal·lacions d'atenció intermèdia Centre DIE Residència i la Fundació Sant Hospital. La reforma ha permès modernitzar els espais assistencials de la segona i la tercera planta de l'equipament. L'alcalde del Seu, Joan Barreda, anuncia la licitació del projecte executiu del nou hospital que es publicarà a final d'any amb un cost estimat d'entre 4 i 5 milions d'euros. El nou eix econòmic entre l'Alt Urgell i l'Arieja i el futur tren tramvia entre la Seu i Andorra, el Tramvalira, són els projectes que més vol potenciar Andorra per millorar les comunicacions al Pirineu. Així ho ha anunciat l'executiu Andorra en la sessió prèvia de les jornades per l'excel·lència que s'ha fet a la Massana. El govern del Principat tindrà d'aquí poques setmanes el pla sectorial del nou servei ferroviari que es preveu que estigui enllestit en una dècada. La Seu celebrarà aquesta setmana entrant la festa de les persones grans amb l'eslògan Sumant anys multiplicant vida. El programa inclou activitats musicals, xerrades, caminades, visites guiades, cinema, balls i un dinar popular. La L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell organitza una setmana de portes obertes des d'avui fins dijous, cada tarda a partir d'un quart de cinc. Es pot assistir gratuïtament a una primera classe, ja sigui d'anglès, francès o català, en diferents horaris. La iniciativa també permet als participants conèixer les instal·lacions i l'equip humà de l'EUI. Intervinguts prop de 1.500 puros de contraban a la duana de la Farga de Moles, que tenien un valor conjunt de més de 25.000 euros. La Guàrdia Civil va localitzar la mercaderia dins la maleta d'un passatger de 37 anys que anava en un bus de línia regular que sortia d'Andorra.

En Pirineu, l'Institut d'Estudis Aranesi vol restablir la relació amb el Consell General d'Aran. Tot i això, el nou president, Miquel Segalàs, reclama un finançament estable. Segalàs adverteix de la pèrdua constant de l'ús social de la necessitat de reforçar la llengua entre els joves. I avui els esports, explicarem que l'ASA Futbol Club ja ha debutat a Primera Catalana, ho ha fet amb una derrota per la mínima a Mollet del Vallès per 2-1 contra la Molletense. A Tercera Catalana, l'Organyà s'ha emportat el primer duel pirinenc d'aquesta temporada, ha derrotat el Poble per 2-0 i l'Oliana ha empatat amb el Castells per 2-2. En futbol també destaquem que la Lliga de Quarta Catalana no començarà fins la setmana entrant i que presenta com a novetat, com ja havíem dit, el debut de l'Edford en competició amateur, on coincidem al Coll de Nargó. Precisament aquests dos equips han jugat aquest diumenge un partit amistós al camp municipal Emili Vicente. S'ha acabat amb victòria de l'equip nargoní per 1-3. Avui als esports també parlem de la presentació dels equips del Cedis Bàsquet per aquesta nova temporada, del Cedis sencer de la temporada, un cop més amb una estructura sòlida, amb prop d'una vintena d'equips. El que diu la seu viurà el seu 20è curs consecutiu a la Lliga Femenina. L'estructura inclou un any més diversos conjunts de base en totes les categories, a més dels dos equips de veterans i l'Airam. Als següents informatius també parlem dels resultats de la cursa transfronterera que s'ha fet aquest cap de setmana amb victòries de Caral Riba i Jordi Gallego, la cursa principal de 21 quilòmetres, i de Míriam Martínez Iker Valero a la de 9 quilòmetres. Hi han participat uns 200 corredors. I una notícia destacada avui també en els esports, la ciclista Paula Blasi, resident a Llívia, ha aconseguit un 18è lloc a la contrarrellotge del Mundial de Suïssa, que es disputa durant aquests dies. La Blasi, que acaba de fitxar per l'equip Movistar, ha aconseguit també aquest any la victòria en diverses proves, entre elles la Volta a Catalunya i la Volta a Espanya, i un 5è lloc al Tour de França.

0: I el temps sense grans canvis a la vista, amb alguns núvols prims que van passant pel Pirineu, també per aquí per la Seu, però amb un domini absolut de l'anticicló, que farà que aquest migdia la temperatura torni a enfilar-se fins a arribar als 32 graus com a mínim aquí a la Seu. Atenció al contrast de temperatures que hi està havent aquests dies, gran amplitud tèrmica, perquè les mínimes al Pirineu han estat en general entre els 9 i els 11 graus i, en canvi, al migdia se supera els 30 graus. La mateixa situació per demà, amb novament mínimes entre 11 i 12 graus i màximes que es quedaran una mica més frenades, però que igualment poden tornar a arribar als 30 graus tant aquí a la Seu com al Pallars i a l'Alta Ribagorça. Les 12 i 9, aquests i més temes els ampliarem a l'una a l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: me cau l'aire.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti. Els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.

0: Bon dia, és l'UNA. Les obres del nou centre d'INEF Pirineus avancen al ritme previst i s'espera que l'edifici ja pugui estar a l'abast dels estudiants pel curs 2027-2028, d'aquí a just un any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat aquest cap de setmana els treballs de construcció de l'equipament a la seu i ha participat també en un acte en què s'ha fet balanç dels dos primers anys de funcionament del Departament d'Esports de la Generalitat.
1: Titulars.
0: N'escoltem les valoracions a l'informatiu que comença ara i que té aquests altres temes en titulars. També cap de setmana s'ha fet la inauguració de les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència de la Fundació Sant Hospital. La reforma ha permès modernitzar els espais assistencials de la segona i la tercera planta de l'equipament. L'alcalde del Seu, Joan Barret, anuncia que la licitació del projecte executiu del nou hospital, l'Hospital Comarcal, es publicarà a final d'any i que tindrà un cost d'entre 4 i 5 milions d'euros.

La Seu d'Urgell celebra aquesta setmana entrant la festa de les persones grans amb l'eslògan Sumant anys multiplicant vida. El programa inclou activitats musicals, xerrades, caminades, visites guiades, cinema, balls i un dinar popular. Andorra vol prioritzar en infraestructures un nou eix econòmic amb l'Alt Urgell i l'Arieja i la construcció del tren tramvia, el ja batejat com a Tramvalira. Així ho ha anunciat a la sessió prèvia de les jornades per l'excel·lència celebrades a la Massana. El govern andorrà tindrà d'aquí poques setmanes el pla sectorial del nou servei ferroviari que es preveu que es desenvolupi al llarg d'una dècada. Intervinguts prop de 1.500 puros de contraband a la duana de la Farga de Moles, valorats conjuntament amb més de 25.000 euros. La Guàrdia Civil va localitzar la mercaderia dins la maleta d'un passatger de 37 anys que viatjava en un bus de línia que sortia d'Andorra.

0: Aquest diumenge s'ha acabat la cinquena edició de l'Andorra Taste, que ha registrat més de 70.000 consumicions. Ha superat amplement les 56.000 de l'any passat. Les jornades professionals s'enfilen més enllà del miler d'assistents. I els esports, la Seu Futbol Club ja ha fet el debut a Primera Catalana, ha estat amb una derrota per la mínima Mollet del Vallès per 2-1. A Tercera Catalana, l'Organyà s'emporta el primer duel pirinenc, que ha estat amb victòria per 2-0 contra el Poble, i l'Oliana empatada amb el Castell serà per 2-2. També en futbol, aquest diumenge s'ha jugat un amistós del que serà el derbi comarcal de Quarta Catalana d'aquesta temporada entre l'Edford i el Coll de Nargó. Els nargonins s'han guanyat per 1-3. I avui també parlem de la presentació d'equips de l'Associació Esportiva Cedis Bàsquet, que enceta la temporada amb prop d'una vintena d'equips. El Cadí La Seu viurà el que serà el seu 20è curs consecutiu a la Lliga Femenina. L'estructura del club inclou un any més diversos conjunts de base, a més dels dos equips de veterans i el Cedis Sagram. I avui en esports també destaquem que la ciclista Paula Blasi, resident a Llívia, ha aconseguit un 18è lloc a la contrarrellotge dels Mundials de Ciclisme que es disputen aquests dies. Blasi acaba d'anunciar el seu fitxatge per l'equip Movistar. I el temps marcat sobretot pel fort contrast de temperatures d'aquests dies. Gran amplitud tèrmica, mínimes que es mouen entre els 9 i els 11 graus al Pirineu, alguna més baixa, i màximes que en canvi superen els 30 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
2: La notícia del dia.
0: La 1 i 5, bon dia, us parla Ignasi Cervera. El nou centre d'INEF Pirineus de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el mes de juliol vinent, i d'aquesta manera es preveu que ja hi puguin entrar els estudiants per començar el curs 2027-2028, d'aquí just un any. Així ho ha assegurat el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, en una visita d'obres a les tasques de construcció de l'equipament. Els treballs, segons ha assegurat Álvarez, avancen al ritme previst, i això permetrà convertir l'edifici en la seu definitiva per cursar els estudis del grau en Ciències de la Activitat Física i l'Esport, especialitzat en esports de muntanya i riu. En aquesta visita, el conseller també ha presidit un acte de balanç dels dos primers anys d'existència del Departament d'Esports de la Generalitat. El nou edifici, segons s'ha explicat en aquesta visita d'obres, serà sostenible i integrat a l'entorn. El disseny de la façana està inspirat en el perfil de la Serra del Cadí. L'equipament acollirà una formació disciplinària que integra la gestió, emprenedoria, salut, rendiment i educació al voltant de l'activitat de muntanya, neu i riu. Segons s'ha detallat Álvarez, el nou centre vol ser un pol d'atracció per augmentar la qualitat d'uns estudis que actualment són molt sol·licitats pels estudiants. L'obra segueix la planificació prevista i actualment s'està executant l'estructura de fusta, els paviments, les instal·lacions de clima, les divisòries ceràmiques, els tancaments ceràmics de la façana i la coberta del cos nord. De fet, aquests dies el que serà la façana ja és plenament visible. En fases posteriors quedarà pendent l'envolupant, les divisòries de pladur i fusteria i serà relleu d'interior, els rasos, els revestiments i acabats, les instal·lacions interiors i la urbanització.
3: Bueno, en principi els encarregats de l'obra ens han dit que sí, és una de les coses que els hem preguntat quan hem ensenyat els espais, ens han dit que sí, que la idea és que el juliol de l'any que ve estigui, per tant podria estar per l'inici del curs vinent. En principi tot va bé, i si no hi ha cap sotrac o passa res inesperat, la previsió és aquesta, que pel curs que ve pugui estar ja en funcionament, no?
0: El Departament d'Esports va atorgar una subvenció de 4 milions d'euros a l'Ajuntament de la Seu per fer front a la construcció de la nova seu, que acollirà les aules, els laboratoris, la biblioteca, diverses sales polivalents, espais esportius interiors i exteriors i diverses zones de treball per a tota la comunitat universitària. Álvarez també ha assenyalat que no hi ha hagut augment respecte del pressupost que hi havia inicialment, que és de més d'11 milions.
3: Bueno, de moment anem sobre aquest pressupost, ens hem de sentar a veure també com acaba, no? Suposo que abans de que la finalització canalització completa. Hauríem de tenir una sentada per si hi ha hagut algun tipus de sobrecost, però de moment va bé amb aquesta part financiada per cadascú, amb els 4 milions que vam ficar nosaltres. En principi està tot en ordre, no?
0: El nou edifici tindrà una superfície construïda de 5.200 metres quadrats, pràcticament, organitzada a partir de dos cossos, un de més regular i l'altre amb un skyline característic que, com dèiem, aboca la serra del Cadí i acull els espais polivalents i de gran volum. Constarà de 8 taules de diferents mides que permetran acollir els 420 alumnes que ja té actualment INEF Pirineus, a més de laboratoris i aules taller per a bicicletes de muntanya. També hi haurà una sala d'actes amb cabuda per 180 persones, espais esportius polivalents tant interiors com exteriors, una sala de fitness i espais per l'activitat administrativa de direcció, una biblioteca i una cafeteria. Els materials que es faran servir en la construcció contribueixen també a assolir el baix impacte ambiental i serà adaptable a necessitats futures. En aquest sentit, s'ha planificat per tal que pugui acollir no només el grau de cafè, sinó també d'altres estudis vinculats a l'esport.
3: Tot i que l'esport que s'ha fet és grandiós aquests anys per tenir els espais, però és evident que no són els espais segurament els més adequats per lo que és i el que volem que sigui INEF Pirineus, i tot el fet de poder tenir-ho tot amb aquest espai, justament també amb aquesta mirada cap a la Serra del Cadí, no? A més, espais molt diàfans, amb altres aules comuns, amb la pista polivalent, crec que li dona una altra dimensió completament diferent al que és actualment ara, que ja és uns estudis demandats, que ja tenen uns estudis que tenen èxit, i molta gent que té molta inquietud també, perquè aquesta relació amb el medi natural cada vegada és més present, amb el món esportiu, però aquest edifici crec que li donarà aquesta dimensió per fer-ho encara més atractiu. Jo crec que serà un pol d'atracció molt, molt gran per a aquest tipus de pràctica esportiva i d'estudi, com et deia abans, de relació amb el medi natural, no?
0: En aquesta mateixa visita a la seu, Berni Álvarez ha encapçalat un acte que s'ha fet al Parc Olímpic del Segre de balanç d'aquests dos primers anys del Departament d'Esports de la Generalitat. Anteriorment ja existia la Secretaria General de l'Esport, que formava part del Departament de la Presidència, però des de fa dos anys aquesta àrea ha adquirit entitat pròpia com a conselleria. Berni Álvarez es mostra satisfet de la feina feta en aquesta primera etapa.
3: Per mi, molt positius, no? Jo, evidentment, intento ser pragmàtic, ser realista de les coses que hem fet, no? De les objectius que ens havíem marcat al principi, i veient els objectius que ens havíem marcat, tot el que portem fent, sobretot al nivell de millora d'instal·lacions, a nivell de millora dels tràmits administratius, amb tot el vinculat a esdeveniments esportius, a la prescripció esportiva, estem molt avançats i estem realment orgullosos, amb molta feina darrere, de que estem complint amb el que vam dir, amb moltes coses, fins i tot abans, amb plaços avançats del que pensàvem, i que anem pel bon camí, no? Ens queda molta feina, ens queda la meitat del mandat, però tenim moltes ganes de seguir amb aquest ritme, perquè llavors jo crec que compliríem amb escreix amb els objectius que ens havien plantejat, no?
0: A nivell més local, el conseller d'Esports ha destacat la gran presència que té l'esport en la vida quotidiana de la seu, a més de la gran quantitat d'esdeveniments i competicions que s'hi organitzen al llarg de l'any. La millor prova, les finals de la Copa del Món de Piragüisme de Slalom que hi ha hagut ara fa pocs dies.
3: Calendari de grans esdeveniments, si m'ho heu sentit moltes vegades, jo, quan hem parlat dels grans esdeveniments de país que passaran durant aquests propers anys, jo sempre marco que el 27 el gran esdeveniment són els mundials que hi haurà a la seu i sort, no? I al mateix nivell que va ser el Tour de França, que ha sigut el Tour de França el 26, que serà la final de la Champions el 29, la Ryder Cup el 31, el Mundial de Futbol el 30, jo sempre ho diem que el 27 és la seu, no? Més enllà dels que ja fem normalment, com poden ser la Volta, el Godó, esdeveniments, Copes de Rei, campionats d'Espanya que es fan, etc, campionats internacionals, però el gran esdeveniment del 27 és aquí. Volem que el territori tingui presència, que el territori vegi la gent, que es poden fer coses també més enllà del que és Barcelona i l'àrea metropolitana, que també és normal que també sigui així pel tipus d'instal·lació, però que aquí és una instal·lació única i que es mereix que aquest tracte com el gran esdeveniment del 27 sigui aquí, no?
0: De cara justament a la segona meitat del mandat, Álvarez ha matisat que encara queda molta feina per fer, però tenen ganes de continuar amb el ritme actual.
2: Les notícies de la Seu.
0: I també cap de setmana la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha inaugurat les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida, després d'unes obres que van començar el maig de 2024, ja fa més de dos anys. El projecte està finançat per la Diputació de Lleida, el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i els fons europeus Next Generation. L'acte ha inclòs una visita guiada pels espais remodelats i ha servit per posar en valor la complexitat d'executar els treballs en dues fases amb l'objectiu de mantenir l'activitat assistencial de l'hospital durant les obres. La reforma integral ha comportat una reorganització completa dels espais. Les habitacions disposen ara de bany propi, s'han habilitat noves zones de treball pels professionals i s'han ampliat les sales comunes que ofereixen més confort i funcionalitat. La Fundació també ha volgut crear un entorn més càlid, segur i adaptat a les necessitats de les persones ateses, tot afavorint el benestar i l'autonomia. Durant l'acte, la institució agraeix la col·laboració i la comprensió dels professionals, usuaris i famílies al llarg del període d'obres. Entre d'altres, en la inauguració hi ha parlat la directora del territorial al Pirineu del Departament de Drets Socials, Eva Jordà, que es mostra contenta per la finalització dels treballs.
4: Doncs per nosaltres és un honor haver pogut inaugurar aquestes instal·lacions que provenen d'un fons d'inversió del Next Generation, que ho hem valorat a través del Departament de Drets Socials. Posem en valor doncs aquesta atenció centrada en les persones, que és un model de treball que què vol dir l'atenció centrada en la persona? Doncs tenir a la persona al centre, tenir en compte les seves maneres de pensar, d'actuar, de fer, i és així com volem que es tractin a totes les persones que estan en aquest equipament.
0: L'alcalde del Seu, Joan Barreda, també president de la Fundació Sant Hospital, ha agraït la tasca dels professionals del centre i ha remarcat que més enllà de la qualitat de les instal·lacions és l'atenció humana de l'equip la que fa que els usuaris se sentin ben atesos. Barreda també ha explicat que l'Ajuntament continua avançant en el projecte del futur hospital comarcal. La licitació del projecte executiu s'ha de publicar al final d'aquest any amb un cost estimat d'entre 4 i 5 milions d'euros, amb la idea de tenir-lo redactat al llarg de l'any vinent, el 2027.
5: Doncs sí, molt contents de poder inaugurar oficialment, tot i que ja fa dies que està obert i que hi ha usuaris, i de fet aquesta experiència ja obert és el que ens dona la perspectiva de dir que és tot un èxit aquesta obra que hem fet, aquesta obra de quasi bé 6 milions d'euros i que és fruit, que, com bé has dit a la pregunta, d'una col·laboració institucional molt estreta. Al final recordo les vicissituds al principi perquè la Diputació posava 3 milions d'euros però havia de ser per una utilitat, es va haver de doncs, salut, el Departament de Salut va col·laborar moltíssim, al final es va aconseguir, drets socials amb Next Generation amb més de 2,5 milions. Per tant, aquí és una suma de tothom, Generalitat, Diputació, l'Hospital, evidentment, la Fundació, totes les persones que han col·laborat, doncs, que han fet possible que això sigui una realitat. Aquestes obres que és residència, amb les 14 places actuals, més algunes que s'ampliaran, i la part de sociosanitat, que és l'estada intermèdia, que és on es fa la rehabilitació, doncs, com deia, molt satisfets.
0: La directora de la Residència Centre de Dia i Unitat d'Atenció Intermèdia, Cristina Aguar, ha detallat que els treballs s'han concentrat principalment a la segona i la tercera planta de l'edifici. A la segona, que és l'antiga zona d'hospitalització, s'ha transformat en una nova unitat d'atenció intermèdia amb espais més càlids i humanitzats, i s'hi ha habilitat una sala de coworking pels professionals. A més, s'ha ampliat el servei d'hospital de dia. Ara funciona de dilluns a divendres. A la tercera planta, on abans hi havia la residència i l'àrea sociosanitària, ara hi ha 3 unitats de convivència per gent gran i un espai d'atenció intermèdia.
6: L'obra en si hem actuat sobre la segona i tercera planta. ¿Vale? En la segona planta hem reformat tota la unitat d'atenció intermèdia, que prèviament era una segona planta d'hospitalització de feia molt temps, i s'ha convertit en la unitat d'atenció intermèdia amb el que diguem, no?, amb un espais càlids, espais humanitzats. A la mateixa segona planta també hem fet una actuació sobre zona de treball dels professionals, i s'ha creat una sala de coworking, un espai on estan diferents treballadors fent feines de registre principalment, i també hospital de dia d'aguts, amb una millora molt important de lo que és l'estructura.
0: La Diputació de Lleida ha assumit el gruix principal del cost. En representació de la institució, el diputat Òscar Martínez es mostra content del resultat final.
7: Valoració molt positiva. De fet, era un projecte llargament esperat i en el que hem col·laborat com a institució, perquè hem pensat doncs, que la màxima nostra és sempre dotar el territori de les infraestructures i els equipaments necessaris per oferir un millor servei i una qualitat assistencial a les persones, i per tant, molt satisfets de veure el resultat d'aquesta inversió aquí dalt a la Seu d'Urgell, i per extensió, evidentment, per la Seu d'Urgell i per la l'Urgell, no? També molt important posar en valor la feina que està fent el personal de la Fundació Sant Hospital, tot el personal que està implicat en que això funcioni el dia a dia, perquè al final també ells se'n podran gaudir i podran oferir un servei de millor qualitat als usuaris d'aquest equipament.
0: Ara resta donar utilitat a una part de l'edifici, la dels Mongers, que ara està buida. L'espai està preparat per acollir 13 noves places de residència per persones amb més autonomia funcional, però encara cal completar els tràmits necessaris per obtenir-ne l'autorització. I aquest equipament està pensat sobretot per la gent gran, i precisament aquesta setmana que ve se celebra una nova edició de la Festa de les Persones Grans. Aquest any amb el lema Sumen Anys Multiplicant Vida. Durant tota la setmana hi haurà actes com xerrades, tallers, música en directe, excursions, concerts o activitats intergeneracionals. L'alcalde del Seu Sant Barret també n'ha parlat assenyala que és una manera un any més de donar protagonisme a la gent gran.
8: Aquesta setmana, que es farà del 28 al 4, 28 de setembre al 4 d'octubre, en la qual, doncs, com sempre, es vol posar de relleu, no, les persones grans de la nostra ciutat, de la nostra comarca, a través de diverses activitats. Proposem aquesta setmana amb activitats que algunes repeteixen, algunes són noves, i al final, doncs, comptant sobretot amb el Consell Municipal de Persones Grans a través de diverses iniciatives com la del cartell, que va ser participatiu, i després, doncs, també es va acordar més o menys el programa, el que són les sortides de l'excursió, aprofitant també que aquest any és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi, que hi hagi molts inscrits, i que sobretot gaudeixin d'aquesta setmana, d'aquestes activitats que es fan per ells.
0: La regidora de Gent Gran, Pau Gómez, ha manifestat que aquesta iniciativa vol retre homenatge i posar en valor el paper actiu de la gent gran i la seva experiència i la contribució que han fet i segueixen fent a la vida de la Seu.
9: La Seu d'Urgell i aquest Ajuntament dona el dret de sortida d'una nova edició d'aquesta setmana de les persones grans. Una proposta que vol retre homenatge i posar en valor el seu paper actiu, la seva experiència i la seva contribució a la vida de la ciutat. Al llarg de la setmana acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, lúdiques, esportives i de convivència, pensades per promoure el benestar, la participació i les relacions socials. A través d'aquesta iniciativa es reafirma el compromís de les institucions amb la nostra gent, treballant per promocionar un envelliment actiu, saludable i participatiu, posant al centre com el respecte, la proximitat i sobretot l'empatia, imprescindible per construir una ciutat que cuida.
0: El programa començarà dilluns vinent, 28 de setembre, a les 11 del matí, música al parc, una proposta amb aperitiu, concert i ball amb el duet d'Aura al Parc del Cadí. A les 12 del migdia el protagonisme serà de Radio Seu, perquè s'emetrà un programa especial en què hi haurà una tertúlia i també la presentació de tots els actes. I a les 7 del vespre, a la Sala Immaculada, xerrada el bonus dels medicaments amb el farmacèutic Joan Lluís Porgimon. Dimarts, dia 29, a 11:45 del matí, a la plaça dels Monges, hi haurà una sessió de balls en línia amb Raquel Iscla. A 6:45 del vespre es farà el lliurament del premi del concurs de cartells de la Setmana de Gent Gran a la Sala Immaculada, i a 7:00 del vespre a taula rodona trobar-se a la Seu, en què hi participaran Laia Vila, Ginés, Elisabet Lozano, Maria Miró, Elisenda Puy i Paqui Gómez, amb Adeu Gallar com a moderador. El 30 de setembre, en dimecres, a 10:00 del matí, es farà una caminada de visita a Sant Esteve del Pont, dirigida per Carles Gascón. L'activitat, com algunes altres de la festa, està limitada a un màxim de 30 persones. A 8:15 del vespre, per la Sala Immaculada, hi haurà un concert d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori dels Pirineus. L'1 d'octubre serà el Dia Mundial de les Persones Grans i començarà amb una excursió a la Cripta Gaudí i la Colònia Güell. Se sortirà a 8:15 del matí des de l'estació d'autobusos, i el viatge inclourà un dinar bufet al restaurant Taula Casolana de Martorell. El divendres 2 d'octubre, a 11:00 del matí, es farà la visita guiada Ruta dels Convents des de l'espai Armengol. A 5:00 a l'esplai hi haurà un cinefòrum amb el doctor de la Felicitat, i dissabte 3 d'octubre a 12:00 del migdia el ball xerrada intergeneracional a la plaça dels Monges. El mateix dia a 7:00 del vespre a la Sala Immaculada, concert de la Coral Signum i una xerrada sobre la importància dels cuidadors en l'esclerosi múltiple i altres malalties cròniques amb Mireia Portals i Marta Bové. Per acabar, el 4 d'octubre, diumenge, 10:45 del matí, als jardins de la Llar de Sant Josep hi haurà música en viu amb el trio Pirineus. Després, a la Sala de Sant Domènec, la salutació de l'alcalde i la regidora de Gent Gran, una actuació de Cafè Trio, i per acabar un dinar popular a la pista polivalent, seguit del ball amb el grup Bugatti i Brenar a la mitja part.
2: La... l'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: I en successos expliquem que efectius de la Guàrdia Civil han comunicat la intervenció de gairebé 1.500 puros de contraband de diverses marques a la duna del Farga de Moles. En conjunt tenien un valor de més de 25.000 euros. L'actuació va ser el passat dia 13 en una inspecció fiscal a un autobús de línia regular que sortia d'Andorra, després que el conductor i els passatgers haguessin afirmat que no transportaven cap mercaderia subjecte de declaració. Es va fer un registre i en una maleta s'hi va trobar els cigars. Un home de 37 anys que anava de passatger va reconèixer que la maleta era seva i que l'havia adquirit en territori Andorra. El gènere va quedar intervingut en mans de l'agència tributària.
1: Pirineu.
0: El govern d'Andorra treballa per potenciar i millorar les comunicacions al Pirineu i ho han enfocat en diversos projectes. Entre aquests s'ha tornat a destacar l'objectiu de construir el tren tramvia que ha de connectar la Seu i Andorra, el que ja s'ha batejat com a Tramvalira, però també la creació d'un eix econòmic amb l'Arieja i l'Alt Urgell a nivell més ampli. Tot plegat ho han explicat a la primera sessió prèvia de les Jornades per l'Excel·lència que s'ha fet aquest cap de setmana al Teatre de les Fontetes, a la Massana. En les properes setmanes, abans que acabi l'actual legislatura andorrana, el govern vol presentar el pla sectorial que ha de permetre planificar el servei ferroviari. En una primera fase es faria la connexió interna dins el Principat entre Escalda, Sant Gordany i Sant Julià de Lòria, i en una segona fase s'allarga la línia fins a arribar a la Seu mitjançant un projecte transfronterer. Ja es treballa actualment en un estudi de viabilitat finançat conjuntament entre Andorra i Catalunya. El segon gran projecte l'ha explicat Noelia Sauque, ambaixadora de cooperació transfronterera del govern d'Andorra, i es tracta de crear un eix territorial que fomenti les comunicacions i la industrialització a tres bandes, entre l'Arieja, Andorra i l'Alt Urgell. Segons va indicar Sauque, Andorra vol liderar aquest projecte junt amb Catalunya i Occitània, ser l'actor principal i posar el combustible per a aquest projecte transfronterer. La jornada, justament parlant de combustible, va abordar aspectes com la descarbonització i el transport públic, tot recordant que Andorra ha potenciat aquests darrers anys la cultura de bus, tot ho oferint viatges gratuïts dins del país i que això ha permès multiplicar el nombre d'usuaris fins a arribar a 2,2 milions de viatges anuals. I a més de 2,2 milions de viatges anuals que hi havia fins fa pocs anys, a més de 8 milions actualment. El debat també va parlar de la connectivitat digital i s'ha subratllat que el Pirineu pot esdevenir un laboratori ideal per analitzar la mobilitat del futur. I en Pirineu avui també destaquem que l'esdeveniment Andorra Taste ha fet un balanç positiu. Des d'Andorra Turisme, el seu director Betín Butzaco anuncia que s'han despatxat unes 70.000 consumicions, un notable augment respecte de les 56.000 de l'any passat, i que hi han participat més d'un miler de professionals del món gastronòmic. El director d'Andorra Turisme creu que és un esdeveniment que està aconseguint atraure gent de fora, una percepció personal que volen acabar de confirmar amb les enquestes que han preparat per fer balanç d'aquesta edició. Pel que fa a les novetats d'enguany, s'ha valorat que la zona del Prat del Roure ha guanyat en zona verda. L'esdeveniment ho ha pogut aprofitar i els ha favorit molt el lloc, l'entorn ara molt més ample i que estan a un nivell que ara volen mantenir de cara a pròximes edicions.
1: Els esports d'aquí.
0: La Seu Futbol Club ja ha debutat a Primera Catalana. Després de proclamar-se campió del grup 5 de segona i obtenir així l'ascens de categoria, l'equip urgellenc ha encetat la nova experiència amb un desplaçament aquest cap de setmana a Mollet del Vallès. Dissabte va perdre per la mínima 2-1 al camp de l'UD Molletense. En aquesta estrena, la Seu va fer un bon paper, va mantenir la qualitat durant bona part del partit. Els molletencs van obrir el marcador als 26 minuts de joc, però Anderson Caiola va restablir l'empat a la represa, al minut 48. Aquest 1-1 es va mantenir gairebé fins al final, quan l'equip ballesà va fer el gol de la victòria a només 5 minuts d'acabar el temps reglamentari. El conjunt d'Ivan Vigo competeix al grup 2, format principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès. El primer líder és la Pirenaica, que ha debutat amb un triomf per 0-3 al camp de l'Alpicat. Aquest cap de setmana també ha començat la competició al grup 15 de tercera catalana i el club de futbol Organyà s'ha emportat el primer derbi pirinenc, el primer del pirinenc de la temporada. Els ganxos han derrotat el club de futbol Poble per 2-0 gràcies als gols de Gustavo Silva al minut 15 i Sergio Barba al 2019. De la seva part, el Club Esportiu Oliana ha empatat 2-2 amb el Castellserà, que ben avançada la segona part va neutralitzar els gols marcats abans del descans per Xavier Escolies al minut 36 i Arnau Ribalta al 40. I mentrestant, el grup 31 de quarta catalana, la Lliga no començarà fins la setmana entrant. Enguany, aquesta última categoria viurà com a novetat el debut de l'Edford en competició amateur, on hi coincidirem al Coll de Nargó. Justament aquest diumenge els dos equips han jugat un partit amistós de pretemporada al camp municipal Emili Vicente, que s'ha resolt amb victòria del Coll de Nargó per 1-3. L'Associació Esportiva Cedis Bàsquet manté un any més una completa i diversa estructura que aquesta nova temporada engloba 18 equips amb presència a totes les categories d'edat. Així s'ha reflectit a la presentació que el Club Urgellenc ha fet aquest diumenge al Palau Municipal d'Esports de la Seu, escenari habitual de tots els seus partits a casa. Aquest ampli ventall d'equips s'ha encapçalat un any més pel Cadí la Seu, que enguany està de celebració i és que complirà la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina. Aquesta campanya passada, el conjunt professional del Cedis ja ha commemorat el 25 aniversari del seu primer ascens a la màxima categoria estatal, que va tenir lloc l'any 2001. Els anys següents només va tornar a la divisió de plata a l'actual Lliga Challenge en dues ocasions, el 2004 i el 2006, però des del 2007 s'ha mantingut a l'elit sense cap altra pausa, tot i ser molt sovint un dels equips amb menys pressupost i representar la ciutat més petita en presència a l'elit del bàsquet estatal. Aquesta reeixida trajectòria converteix actualment el Cedis en el segon club més veterà de la Lliga Femenina Endesa, només superat pel Mainz Avenida de Salamanca. La presentació ha comptat amb els parlaments del president del Cedis, Pep Ribes, i l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, també hi han intervingut, entre altres, l'entrenador del Cadí la Seu, Pepe Vázquez, i la capitana, Anna Palma. Des del Cedis s'han celebrat que aquest diumenge s'ha viscut un acte emotiu, que és una manera especial de començar a viure la nova temporada, que es presenta amb reptes per a tots els equips. L'entitat ha agraït el suport de totes les persones, empreses i col·laboradors que fan possible la continuïtat del projecte. A banda del Cadí la Seu, el Cedis compta un any més amb dos equips sèniors amateurs, l'EFAUSA, que el cap de setmana entrant començarà una nova temporada del grup 2 de segona catalana femenina, i el Cedis Ideca Unida, que aquesta nova campanya militarà la primera territorial de la demarcació de Lleida. A més, es compta amb equips de veterans, tant en categoria masculina, amb el Cedis Presbit, com en la femenina, amb el Cedis Promotion. A tot plegat s'hi afegeix una consolidada estructura de base en diferents categories, des de l'escola fins als júniors, passant per prebenjamins, benjamins, infantils i cadets. Enguany aquests equips compten amb el patrocini de Carnisseria Mitjana Navinés, l'original, l'Eritz Salto Urgell, G2, Nagrup, la Lola, Fustes Greu, Mari Play a Fish, Carnisseria Charlie, Mapisa, Centre Esportiu Esquitx, Motor Tàrrega Pirineu i JM Pro. Finalment, el Club Blanquiblau també aposta un any més per la inclusivitat mitjançant el projecte del Cedis Airam. L'any passat el Cedis Bàsquet va arribar per primer cop a la xifra de 700 socis i això el consolida com una de les principals entitats de la Seu i de l'Alt Pirineu. I a banda de participar en la presentació de temporada del Cedis, aquest diumenge el Cadí la Seu també ha fet un desplaçament a Mollerussa i ha jugat el tercer i últim partit amistós de pretemporada contra el Joventut Badalona. L'equip urgellenc ha guanyat per 73-60. Des del club han valorat que el matx ha servit per continuar avançant i acumular bones sensacions. El partit era organitzat per Prefabricats Pujol, un dels patrocinadors de l'equip. I aquest dimecres, demà passat ja, el bloc entrenat per Pepe Vázquez disputarà el primer títol oficial en joc, la Lliga Nacional Catalana. Serà a 9:15 del vespre al pavelló Un Pic de Reus contra l'Espart Girona. En parlarem amb més detall en els pròxims informatius. I un apunt més d'esports per comentar que la ciclista Paula Blasi, veïna de Llívia, ha aconseguit un 18è lloc a la prova de contrarrellotge dels Mundials de Ciclisme que es disputen durant aquests dies. Blasi ha valorat que no és un gran resultat, però és una bona pedra de toc de cara a ultimar la preparació de la prova en ruta d'aquesta setmana. En declaracions que ha fet després de la cursa, Blasi ha reconegut que li ha sorprès que una prova com aquesta al Ferm estigués en mal estat, tot i que creu que no és una excusa i que ha estat un bon aprenentatge, tot recordant que fa tot just uns mesos que ha debutat com a professional. Ara fa poques setmanes ja ha anunciat el seu fitxatge per l'equip Movistar de cara a la temporada vinent, després d'un any en què ha estat la sensació del circuit mundial de l'UCI amb victòries a diverses proves, entre elles la Volta a Catalunya i la Volta a Espanya, i un cinquè lloc al Tour de França.

De l'agenda destaquem que estan obertes les inscripcions per l'Escola de Teatre de la Seu a grups de totes les edats a partir de 6 anys i també estan obertes les beques d'estudis tecnològics de la Fundació Peusa. En aquest cas, el termini s'acaba el dia 1 d'octubre. Grup de conversa en francès a l'Ateneu del Turgell els dies 16, 23 i 30 de setembre a les 7 del vespre. Inscripcions a l'Escola de Ciclisme Topadala els dimarts, dimecres i dijous a la tarda. Jornades de portes obertes del Club Patinatge Artístic Cadí els dies 21, 23, 28 i 30 de setembre. Avui mateix, per exemple, de 5 a 6 de la tarda. Jornada de donació de sang a la Seu. Això és avui, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit, al Centre Cívic El Passeig. I dimecres, Club de Lectura, que farem, què direm, dinamitzat per l'escriptora Núria Bendicho, que ha iniciat nova temporada a les 6 de la tarda de dimecres a la llibreria El Refugi. També dimecres a les 7 del vespre, presentació del llibre Ensenya'm la llengua, d'Antoni Beltrán, a la Biblioteca Sant Agustí. Aquestes i més activitats al web radiosau.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps sense gaire per explicar, perquè continua aquesta monotonia, aquest domini absolut de l'anticicló, i l'únic que cal destacar és compte amb els refredats, perquè hi està havent una gran amplitud tèrmica, és a dir, una gran diferència entre les temperatures mínimes i màximes. Aquesta nit, per exemple, la mínima al Pont de Suert ha baixat fins als 7 graus, aquí la Seu ha estat d'11 i a Puigcerdà de 9, però és que les màximes estan arribant als 30 graus o superant-les. Avui, aquest migdia, s'espera una màxima de 32 graus a la Seu, i la mateixa situació per demà, només amb una mica menys de diferència, però tot i així seguirà sent una gran amplitud tèrmica. Per aquesta nit s'espera a la Seu una mínima de 12, però en canvi el Pont de Suert poden baixar fins a 6 graus i a Puigcerdà a 11. I les màximes tornen a estar com a mínim, fins als arribaran als 30 graus, tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert. A Tremp poden assolir els 31. Demà farà una mica menys de calor que avui, però tot i així seguirà fent més calor del que és normal en el dia en què, recordem, avui ha començat oficialment la tardor. I per dimecres el meteoritge ja avança que tornarà a baixar les mínimes, se situaran entre els 10 graus que s'espera a la Seu i els només 5 graus que hi pot haver a Sort, i màximes novament al voltant dels 30 graus. Per tant, doncs, el més destacat és aquesta gran amplitud tèrmica d'aquests dies. Aquesta hora al migdia hi ha 24 graus a la Seu, ja han arribat els 27 a Organyà i n'hi ha 26 a Oliana, 25 a Alinyà i a Alta Muntanya 13 graus al Pic de Salaria. I això és tot en aquest informatiu matí migdia de Ràdio Seu d'aquest dilluns 21 de setembre. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: a Forn de Somnis, fent realitat... A Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

dos anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: noviembre, cercano a octubre. Tal vez no sepa ni cuándo fue, cualquier día en balde. Tal vez nunca fue. Cae angustia el gato Félix.
1: De fecosis, pues ya os diferencio yo. De seguida, tallers de memòria, estic escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
2: I també cal ajut, diu, pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
3: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a Ceuta, acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, per tal de donar dimensió europea a la crisi migratòria de Ceuta. Això mentre creix la tensió social i també les agressions a la ciutat. Ahir un grup de manifestants va apedregar el cotxe d'una diputada. Alhora, a les xarxes socials s'han fet crides a una entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta que el govern espanyol relativitza, Pilar García.
4: Sí, quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Avui acompanyat de Manfred Weber, que li ha fet costat a les crítiques del govern espanyol per la gestió de la crisi. Feijóo ha reclamat que s'activi un mecanisme de retorn immediat per casos com el de Ceuta.
5: Un mecanismo de emergencias ante crisis de circunstancias o características similares para activar mecanismos de retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado europeo y del fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada.
4: Feijóo ha alertat que la situació a Ceuta és insostenible i ha lamentat l'atac amb pedres al cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja durant una manifestació ahir contra l'arribada d'activistes d'una ONG navarresa. També diversos ministres han condemnat l'agressió.
3: I com dèiem, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions que es fan al Marroc.
4: Álvarez ha assegurat que n'estan al cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i alhora estan fent una campanya a través de xarxes i dels mitjans de comunicació marroquins en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
6: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto evidentemente y desde el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
3: Mentrestant, hi ha calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, tot i aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidek, la policia continua controlant el pas i hi ha hermetisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives que es fan dimecres i que se celebraran en un país en creixement, però amb desencant entre els més joves. Enviat especial a Fenidek. Nando Zanoguera, bon dia.
7: Bon dia. El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidek no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidek es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com el venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
8: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
7: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
3: I encara en la informació internacional, nou tiroteig dels agents d'immigració dels Estats Units, els ICE. Ha estat a Austin, a la capital de l'estat de Texas, on un agent ha ferit de gravetat un immigrant veneçolà. L'alcalde d'Austin ha reclamat una investigació independent sobre aquests fets, Vicent Mifsud.
9: L'home ferit de 28 anys ha rebut dos trets al pit i es troba hospitalitzat en estat greu, però estable i sota custòdia del Departament d'Immigració, segons ha informat la policia de la ciutat. El Departament d'Interior nord-americà ha anunciat una investigació sobre l'incident, però l'alcalde d'Austin, el demòcrata Kirk Watson, demana que hi participin també agents de l'estat de Texas.
10: When you have a shooting on their streets...
11: Quan hi ha un tiroteig al carrer, la gent se sent menys segura. I l'ICE és al carrer, amb la por que això genera. Pel simple fet de ser-hi, es crea una sensació de por a la ciutat. Si no temen res sobre el que han fet, si no han fet res incorrecte, haurien de veure amb bons ulls una investigació.
9: L'ICE és la punta de llança de la política migratòria de Trump i la seva actuació ha generat protestes, sobretot en estats governats pels demòcrates. La brutalitat de la repressió a Minneapolis, amb dos morts a trets, li va costar el càrrec el passat mes de març a la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem.
3: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè el govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es va construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i en municipis rurals. I el pressupost esmentat s'hi ha de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest panorama, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, David Àngela.
12: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
13: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
12: Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC.
3: Més coses. Entre els mesos de gener i d'agost d'aquest any s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies del tren de Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per aquests tipus de delictes, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que les que hi va haver en tot l'any passat. Quin perfil tenen els lladres de coure, Joan Garcia?
14: No serien grups organitzats a contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Seculies, al matí de Catalunya Ràdio.
15: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
14: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. I la presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
16: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
14: Segons el Gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
3: I ja que parlem de seguretat, la Guàrdia Urbana de Lleida dedicarà un equip especial a combatre els incompliments de les ordenances de civisme que han augmentat aquest any. Segons l'alcalde, això genera un problema de convivència i acaba sent un problema de seguretat ciutadana. Ho diu després de diverses baralles multitudinàries a la ciutat. Ciutat. Paeria de Lleida, Toni Subirats i Pere Joan Álvarez.
17: Hola, bon dia. Després de la Junta Local de Seguretat, l'alcalde s'ha referit a les baralles entre dos grups de persones de la setmana passada a la plaça dels Pagesos o a la del Parc de les Vies a mitjans d'agost. Ho ha posat com a exemple d'un problema de convivència, diu, que genera un problema de seguretat.
18: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí, a un sot, a un sot, a la presó. Això és el que importa. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
17: La consellera Núria Parlon destaca que s'actua amb contundència amb aquells que participen en diverses baralles.
19: Durant tot aquest any s'han fet més de 26 detinguts en diferents baralles que s'han pogut donar en l'espai públic. Per tant, la feina policial de detenir aquelles persones que pertorben la bona convivència s'ha fet.
17: També es vol combatre la multireincidència. En aquest sentit, hi ha 13 persones que han estat detingudes una vintena de vegades. A la Junta Local de Seguretat s'ha informat també que baixen els delictes un 1% i pugen un 10% les detencions.
3: Passant 4 minuts de 2/4, una pausa i la cultura.
20: Catalunya migdia.
21: Amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
23: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
24: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
25: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
26: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
25: Sí.
24: 18a temporada.
26: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li agrada, estic aquí. I si no, també.
24: Al divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre.
3: Catalunya migdia. Comencem la cultura amb cinema.
27: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la vista posada als Oscars. Després de rebre el Premi del Públic al Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi, el Premi del Públic, al Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
28: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de la Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
29: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. Sí que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
30: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
29: Bé, jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
28: Tots dos entren en les quinieles dels Oscars, però ara per ara no hi volen pensar.
3: I del cinema a la televisió.
31: Ai, mira. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
32: Sí.
31: Com et dius?
32: Ferran Adrià.
31: I l'experiència com a cuiner.
3: I concretament a les estrenes a les plataformes aquesta setmana. Aquesta nit no us podeu perdre a TV3 la sèrie Gènesi, sobre la trajectòria, ara sentíem, de Ferran Adrià, Òscar Callao.
33: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bulli de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i 3CAT i s'emetrà el novembre a Netflix. En aquesta mateixa plataforma divendres arriba i una Bomber amb Russell Crowe sobre el terrorista que va terroritzar els Estats Units als anys 80 amb cartes bomba que van matar 3 persones i en van ferir 23. Dos documentals de directors catalans a Movistar, Reixac, Correres de Cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i a HBO Max, El buen espíritu, de Mònica Terribas, amb el testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits brothers d'Apple TV, i Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan a la segona temporada de Tierra de Mafiosos a Sky Showtime.
3: I ara teatre.
0: Liebe mich! Und heute Nacht wird alles!
3: Perquè el Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre lliure. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Anem al lliure, Marta Vives.
1: El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per a algunes de les escenografies i elements claus durant 5 dècades. Des dels talons i els terres que la veterana Montse Amenós ha volgut exaltar...
2: El terra es converteix en el fons de l'escena. Un fons que es trepitja, que s'acarona, que s'embruta i que, des del material del que està fet, ens parla.
1: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
4: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona, que he intentat com col·locar els seus objectes.
1: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar el públic citant Lorca i Beckett.
5: Diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, que el vostre alè els doni vida.
1: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra, que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
3: I acabem amb una escriptora. L'anglesa Zadie Smith, que fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques, considera una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
6: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Mertyn Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestiona més que mai. I llença aquest missatge.
7: I think it's embarrassing for all of us that...
8: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
6: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Eduard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
3: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Amb Mourinho com a un dels protagonistes.
9: Mourinho i la seva frustració de veure com no soluciona els problemes al Madrid.

0: de 7 jornades de Lliga, ha tornat el Mourinho que coneixíem a les sales de premsa.
1: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: El Madrid va perdre 2-1 ahir al derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho es queixava per la vermella que va veure Hausen i demanava dues expulsions a jugadors matalassers. Mourinho intenta amagar el poc futbol del seu equip del Madrid amb el soroll arbitral Marcos García.
2: El descans ahir al Metropolitano empat a 0. Abans del descans hi ha dues de les accions que es queixa el Madrid. Demanen vermella per al Cuti Romero per una entrada a Bellingham i una altra a Kang In Lee sobre Fede Valverde. De la primera, el CTA va publicar l'àudio del VAR entre el col·legiat a camp, Ortiz Arias, i el de VAR, Trujillo Álvarez. L'àrbitre de camp havia considerat groga per a Bellingham, però la va canviar per groga per al Cuti.
3: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad. Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
4: ¿Vale?
3: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
4: Ok. Vale, voy a cancelar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
3: Recibido.
2: En cap cas es va valorar vermella per al Cuti, que és el que demanava Mourinho. Qui sí que va veure vermella va ser Hausen, com dius, en el penal sobre Giuliano Simeone. Primera groga, però va acabar sent vermella per la revisió de nou del VAR. El penal el va marcar Grimaldo i 6 minuts després, només 6, Jonathan David va fer el segon. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid, el 2-1 final. En roda de premsa, Mourinho va sortir amb un paper, us heu d'imaginar Mourinho amb un paper, amb les dues imatges impreses, les fotografies de les dues, de l'entrada del Cuti i de l'entrada de Kang In Lee, i acaben rebent l'àrbitre de camp i també el de VAR.
1: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. Cosas que se han visto en las últimas semanas aquí en este estadio. El gol anulado al Osasuna es para reír. El penalti en San Sebastián es para reír. El penalti del Barcelona es para reír. La no expulsión contra el Atlético de Bilbao. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado.
2: Això només és un tastet del que va dir Mourinho en roda de premsa. Simeone li van preguntar, va replicar que ell no parla dels àrbitres i avisa del que està fent Mourinho.
5: Ahora, si no queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos.
2: Per cert, Mbappé ha fet una entrevista al diari AS, avui una altra, ja en va fer la setmana passada una. Diu que han de fer més, han de treballar perquè tornin la il·lusió i els títols al Madrid, i diu que Mbappé que no vol entrar en el tema dels àrbitres, que són humans i que s'equivoquen.
0: Mentrestant, el Barça, que s'ho mira des del capdamunt de la Lliga, líder amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i el Betis, que és tercer, però amb els mateixos punts que els matalassers. Avui comença aquesta aturada de seleccions més llarga de l'habitual. No tornen a jugar un partit de Lliga els blaugranes fins aquí a 20 dies. I en aquestes setmanes, quants jugadors tindrà Hansi Flick per poder-se entrenar? Ramon Salmurri?
6: Molt pocs, Laia, perquè marxen 17 futbolistes amb les seves seleccions i es queden a Barcelona. Wojtek Stenzne, Alejandro Valde, Gerard Martín i Gavi. Tot això a banda dels lesionats, Joan García, Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi, a més d'Andreas Christensen, que s'hi ha afegit des d'aquest cap de setmana.
0: Cert que ara Andreas Christensen té una aturada en sec en un moment en què estava tenint bon rendiment i que es parlava d'ell, doncs, que podia ser algú important aquesta temporada. De moment haurà d'aturar-se perquè torna a lesionar-se.
6: Sí, sí, es va lesionar el Pizjuán, un trencament del quàdriceps, lesió muscular, que a més va haver de ser substituït a mig partit per Gerard Martín, i per tant, males notícies per Hansi Flick, que va un punt coix, mai millor dit, a l'eix de la defensa, amb Cubarsí, Christensen i Gerard Martín com a únics centrals naturals, i per a Andrés Christensen, el danès, per les properes 4-5 setmanes. Avui els futbolistes del Barça tenen festa, els que no són internacionals, però Christensen ha anat a la ciutat esportiva a començar ja aquest procés de recuperació per tornar a intentar el més aviat possible.
0: I aquests dies també serviran per tancar algunes renovacions de jugadors del primer equip.
6: Bàsicament ho va exposar Deco a l'assemblea quan va exposar el seu projecte esportiu. Va dir una frase textual que és: res del que passa al camp és casual, una mica traient pit de la feina feta aquest estiu, i també va anunciar tres renovacions d'una tacada. La primera, la del capità Rafinha, que renovarà amb el Barça fins al 2030. També serà fins aquella data quan renovi Xavi Espart, i a més, la de Marc Bernal, que renova amb el Barça i ho farà fins al 2031.
0: I per cert que Marc Casado estarà uns 3 mesos de baixa. Ahir al partit del Depor amb el Betis, Casado es va fracturar l'espatlla i l'han operat aquest matí. I a l'Espanyol, la derrota a casa amb l'Elx ha fet que l'afició posi Manolo en el punt de mira. Passa per un moment delicat, el tècnic, però més pel soroll de l'entorn que no pas Eudald del Serra, pel que opinin i opinen des de dins.
7: És cert que l'equip és 15 ara mateix, amb 2 punts de marge sobre la zona de descens i quan tot just només s'han disputat 7 jornades. Però els de Manolo González encara no han aconseguit cicatritzar la ferida de la mala segona volta de la temporada passada, amb 18 partits sense guanyar. I això fa que l'afició es qüestioni la continuïtat o no del tècnic, després de 2 derrotes consecutives, l'última davant l'Elx a casa i contra 10 gairebé tot el partit, en el que segurament ha estat el pitjor partit dels últims anys. On de moment no s'ho qüestionen, però, és el club. Per ara, Monchi segueix confiant en Manolo González i ara mateix no es planteja cap relleu a la banqueta. Com sempre, però, seran els resultats i la dinàmica de l'equip la que ho marcarà. Ara, els de Manolo González tenen 3 setmanes gairebé per treballar i mirar de revertir la situació abans de jugar al camp del Màlaga, al CUE de primera, on tornaran a ser examinats per l'afició.
0: I amb tu, Eudald, fem un primer balanç a la Lliga, que ara que s'atura per aquesta aturada de seleccions, s'han jugat 7 jornades, dèiem el Barça líder destacat, però hi ha una tercera posició, que és la del Betis, que ha sorprès bastant fins ara, Eudald.
7: Els andalusos, que hi van empatar un al camp del Deportivo després d'anar guanyant gairebé tot el partit, arriben a aquesta aturada com a segons, empatats a 16 punts amb l'Atlètic de Madrid, a 5 del Barça i un punt al davant del Madrid. A més, els de Manuel Pellegrini han sumat 7 dels últims 9 punts a la Lliga i es van estrenar a la Champions guanyant per 2-3 al camp de l'Illa.
8: Analizando globalmente, creo que hemos hecho un comienzo de Liga de 7 partidos muy bueno y el mismo hecho que el empatar ya de visita no parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo y le sumamos los 3 puntos importantísimos en la Champions que ganamos de visita, así que muy contento con lo que ha hecho el equipo.
7: Mentrestant, el Villarreal i la Real Societat comencen a remuntar posicions. Els de la Plana van guanyar el Llevant per 3-1 en la segona victòria consecutiva i els bascos van superar a domicili per 2-3 al València, que segueix en zona de descens. Finalment, el Getafe va guanyar el Màlaga per 1-0 i deixa els andalusos com a coers de primera.
0: I a segona divisió, el Sabadell guanya i ja es troba en posicions de promoció.

0: Cádiz és 8è amb 10 punts. Nou minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
1: La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat l'APRO.
0: La penya que va guanyar la Supercopa davant del Barça.
2: Catalunya migdia.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
9: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
10: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
11: A veure si s'ha entès.
10: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
12: T'esperem al Supercampus!
2: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.
0: La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa ACB. Van guanyar ahir el Barça de bàsquet i això ho han de celebrar bé perquè Ernest Macià feia 18 anys que no guanyaven un títol.
13: Doncs sí, a més la penya és el primer equip que guanya la Supercopa d'un equip anfitrió. L'organitzava i efectivament 18 anys després doncs, va tornar a aixecar un títol de la Supercopa. L'últim va ser la Lliga Catalana de la temporada 2009. Ahir un nom propi, la Provítola. Recordem que el mes de juny dèiem que el Barça no el volia renovar perquè s'havia lesionat últimament, que era un jugador ja que tenia una certa edat, doncs bé, aquest jugador amb l'equip rival, amb la penya, va fer ahir 31 punts i 9 de 13 en triples.
14: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
13: I entre l'últim títol que va guanyar la penya i el d'ahir, i tot i haver-hi 18 anys, hi ha un fil conductor, i aquest fil conductor té un nom i el sap tothom a Badalona, és el de Ricky Rubio.
15: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i el vaig a disfrutar.
0: Doncs avui a les 7 de la tarda, celebració amb recepció a l'Ajuntament de Badalona. Márquez va arribar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP empatat a punts amb Jorge Martín i després al cap de setmana el Tro de Cervera ja és a 12 punts del madrileny que ara és el nou líder en solitari de Damià Aguilar.
16: Márquez va descobrir divendres que li tocava patir. Dissabte va fer segon darrere Jorge Martín i diumenge l'objectiu era el mateix, però Ducati, el seu circuit talismà, el Red Bull Ring, ha fallat i a més Márquez va tenir problemes amb el fre davanter. Ara el campió és a 12 punts de Jorge Martín. Tampoc no li fa tant de mal.
17: Hace tres carreras estaba mal. Entonces, es un circuito más, llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará, entonces quedan 7 carreras. Evidentemente, no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y ir manteniendo el nivel.
16: Problemes de frens a banda, Ducati ha fallat com a marca, perquè amb la moto 2026 no han sabut adaptar-se a uns pneumàtics amb els quals en el passat havien guanyat sempre. Ara li queden 7 caps de setmana i són més de 250 punts encara en joc. Per altra banda, Maverick Viñales absent als darrers 4 caps de setmana per lesió, és avui a Àustria per fer un test i veure si pot reincorporar-se la setmana que ve al Mundial de MotoGP al Gran Premi del Japó.
0: I encara motor, Damià, Berta Ballant i Daniela Guillem.

0: Són dues de les campiones del món de dues rodes que hi van certificar els títols del 2026, però és que són fins a 5 els pilots catalans que hi van guanyar un campionat del món.
1: Berta Avellán va vèncer la pressió de Sofia Rabino per sumar el segon títol mundial consecutiu a l'aire lliure. Diu que arribar a igualar els 40 de Toni Bou serà impossible.
2: Sincerament ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
1: També en trial es van estrenar com a campions Arnau Ferrer i Abril Montserrat a Trial 2, i en motocross Daniela Guillén ja és campiona del món, un títol que la de Lloret ha buscat moltíssim en els darrers 3 anys. A MX2, la segona categoria, Guillem Ferrés va gestionar perfectament les dues curses de diumenge sense perdre els papers, i la temporada que ve pujarà a competir amb els millors a la classe reina.
0: I ahir va començar el Mundial de Ciclisme de Carretera a Montreal, al Canadà, amb les proves de contrarrellotge elite. Paula Blas i Mireia Benito van quedar lluny del podi, tot i que avui arriba la primera oportunitat real de medalla catalana, Isabel Alta.
3: Doncs sí, mal dia per Paula Blas, 18a, i Mireia Benito, 20a, que van quedar molt lluny de Marlen Reuser, or mundial, i que confirma així que és la gran dominadora d'aquesta especialitat. És el mateix que demostra Remco Evenepoel, campió sense discussió i primer ciclista de la història a guanyar 4 mundials contrarrellotge consecutius. Avui és el torn de la Crono Sub-23 amb un candidat a la victòria que és de Montbrió del Camp, Matís Van Kerkhove.
4: Les meves expectatives per la Crono jo crec que és guanyar, no? Al final tinc una molt bona Crono i crec que ho he demostrat també aquesta temporada en diferents competicions. Llavors, la cursa és bastant... el trajecte és bastant pla. Crec que em va bé de tot. Si hi ha una pujadeta, mira bé, i si és tot pla, doncs mira també.
3: Atenció, perquè el seu palmarès hi ha el campionat contrarrellotge júnior de Catalunya, però també el de contrarrellotge Sub-23 belga, Matís, com el seu germà Sef, competeixen amb la selecció de Bèlgica.
0: I tornem al futbol, a la primera federació, que el Nàstic va perdre ahir al camp de l'Alcorcón, el primer partit de Lliga, l'equip segueix sense victòries, i el Sant Andreu, que jugarà dimecres, Carles Vila.
5: Ho farà contra el Madrid-Castilla. Pel que fa al Nàstic, la contundent derrota per 3-0 deixa els de Cisco Campos fora de la zona d'ascens, a la 6a posició, i amb els primers dubtes aquesta temporada.
6: Intentar rescar lo poc positiu que hi ha, perquè és la realitat. Crec que la segona part hem competit millor, però ens ha costat fer arribades. Clar, el rival, quan té aquest avantatge, juga molt més còmodo, mos ha faltat ajustar i estan més precisos, però clar, no ha estat res a veure el que ha estat la primera part. Ha hagut un moment que no estàvem en el partit i no han respectat la identitat nostra i dolgo per això.
5: L'Europa va perdre 2-1 al camp del Múrcia. Els barcelonins encara no han guanyat cap partit. N'han perdut 3 i han empatat un.
0: I a la Golden Cup d'hoquei patins, a Vitovac, doble victòria de Catalunya.
7: Títol, doncs, per a les seleccions catalanes, la masculina i la femenina. La femenina va ser la primera a guanyar aquesta competició que es va disputar la setmana passada a Cerdanyola, culminada amb les finals d'ahir. En tots els casos, triomfs contra Portugal. 3-2, la selecció catalana femenina es va imposar al combinat portuguès, remuntada inclosa d'un 0-2 advers, i després la selecció catalana masculina va guanyar també Portugal, en aquest cas, per 2-1 ahir també a Cerdanyola.
0: I després de la classificació del Sabadell, ahir, entre d'altres, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Lliga de Campions masculina a waterpolo.
7: Els sabadellencs han quedat enquadrats al grup A, juntament amb l'Olympiacos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercegovina Novi Montenegrí, i pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, que és l'actual campió, jugarà el grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats i el Novi de Belgrat serbi. Els dos primers de cadascun dels grups avancen a la segona lligueta de grups.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports, amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns. 107.2 FM.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
6: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026 a la Seu d'Urgell.
7: Sí. La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: principi semblaria que... A mi m'ha sorprès que anés Olot, és a dir, pot anar on vulgui, però...
1: Doncs ho descobrirem. Masses, gràcies. Sí, lluny, ara venim.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. El president del Consell d'Educació de Catalunya, que és l'òrgan que aglutina diversos agents implicats en l'ensenyament que no és universitari, ha reclamat a les famílies i als docents que s'impliquin en el debat per la transformació i millora del sistema educatiu. Aquest matí, Joan Manuel del Pozo ha rebut l'encàrrec del govern de liderar aquest procés i en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio ha fet aquesta crida a dues de les parts implicades.
4: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
3: Els mestres i professors també els ha avisat que aquest debat va més enllà de les seves reivindicacions. Del Pozo s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions a l'abril de l'any que ve. En paral·lel, el president Salvador Illa ha convocat tots els grups parlamentaris aquest divendres per començar a fixar les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu de Catalunya. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. Més notícies, Alba Barbosa.
5: La Fiscalia demana 25 anys de presó per a 8 manifestants de les protestes a Barcelona contra l'empresonament del raper Pablo Hasél per intent d'homicidi contra un guàrdia urbà. El Ministeri Públic els acusa d'haver calat foc a un furgó amb un agent de la policia barcelonina dins el febrer del 2021. També els atribueix un delicte d'organització criminal, considera que les accions estaven planificades, a més d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, manifestació il·legal i danys per haver atacat comerços i caixers. I els demana gairebé 700.000 euros per indemnitzar els negocis afectats. 7 dels processats són de nacionalitat italiana i també n'hi ha una de francesa.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, es queda sense cobertura audiovisual de la premsa des d'avui, un fet inèdit a la història contemporània del país. A banda del veto anunciat divendres contra 3 mitjans per accedir a la Casa Blanca, avui s'hi afegeixen 4 canals molt importants, entre els quals la conservadora Fox, que han decidit solidaritzar-se amb les altres i deixar de seguir el president. Els mitjans afectats per la prohibició de Trump, entre els quals la CNN i Politico, han anunciat que presentaran una demanda per restituir l'accés. En un comunicat conjunt, diuen que acceptar la decisió amenaçaria la llibertat de premsa i el dret a un periodisme independent i lliure.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen com una revenja per drogues entre grups criminals el segrest d'un conductor a l'autopista AP7. Busquen 5 homes vinculats al narcotràfic als quals imputarien els delictes de detenció il·legal i suplantació de funcions públiques per vestir-se amb una armilla de policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que la víctima es troba bé.
6: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot... M'apunta el director general de la policia que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
5: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
3: I ha mort als 69 anys l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez. Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra. El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu conegut com escalfament dependent de l'altitud. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
7: Bona tarda. En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
8: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
7: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Bonavé.
3: Esport, Sonia Oleart, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. Comencem amb bàsquet. La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa que va guanyar ahir contra el Barça. Hi haurà recepció institucional a l'Ajuntament de Badalona i acte seguit sortiran a la balconada. Feia 18 anys que la penya no celebrava un títol. La primera divisió masculina de futbol s'atura gairebé 3 setmanes per la convocatòria de seleccions. Luis de la Fuente ha ampliat el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. El migcampista del Depor està dit pel Barça, Marc Casado, l'han operat d'una fractura a la clavícula dreta. Es va lesionar ahir jugant a la Lliga contra el Betis i s'estarà al voltant d'uns 3 mesos de baixa. Aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina de Futbol amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic que jugarà al País Basc el 30 de setembre. A més de passar a semifinals, els 4 equips vencedors dels quarts de final passaran a jugar la primera eliminatòria de la Copa.
2: Fins aquí les notícies.
10: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
11: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
12: Bona tarda, són les 5 i 6. El nou edifici d'INEF Pirineus de la Seu d'Urgell estarà enllestit el mes de juliol vinent amb la idea que els alumnes ja hi puguin començar el curs 2027-2028, d'aquí just un any. Així ho ha assegurat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en una visita d'obres que ha fet aquest cap de setmana. Els treballs avancen al ritme previst per convertir l'edifici en la seu definitiva per cursar els estudis del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, especialitzada en esports de muntanya i riu. En aquesta visita, Álvarez explica que el nou edifici serà sostenible integrat a l'entorn i que, com s'havia avançat, la façana està inspirada en el perfil de la Serra del Cadí. L'equipament acollirà una formació disciplinària que integra la gestió, emprenedoria, salut, rendiment i educació al voltant de l'activitat de muntanya, neu i riu. L'obra segueix la planificació prevista. Actualment s'està executant l'estructura de fusta, els paviments, les instal·lacions de clima, les divisòries ceràmiques, els tancaments ceràmics de la façana i la coberta del cos nord. En les fases posteriors, els pròxims mesos, quedarà pendent l'envolupant, les divisòries de pladur i fusteria i serralleria interior i els resultats els revestiments i acabats les instal·lacions interiors i l'urbanització. Álvarez també ha indicat que el pressupost manté la previsió que s'havia fet i no hi havia hagut desviacions. La Fundació Sant Hospital ha inaugurat aquest divendres passat les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida, amb unes obres que van començar ja fa gairebé 2 anys i mig, al maig de 2024. El projecte està finançat principalment per la Diputació de Lleida, també pel Departament de Drets Socials de la Generalitat i els fons europeus Next Generation. L'acte ha inclòs una visita guiada pels espais remodelats i ha servit per posar en valor la complexitat que ha estat executar els treballs en dues fases amb l'objectiu de mantenir l'activitat assistencial de l'hospital mentre duren les obres. La forma integral ha comportat una reorganització completa dels espais. Les habitacions disposen ara de bany propi. S'han habilitat noves zones de treball pels professionals i s'han ampliat les sales comunes que ofereixen més confort i funcionalitat. La Fundació també ha volgut crear un entorn més càlid, segur i adaptat a les necessitats de les persones ateses, afavorint el benestar i l'autonomia. Durant l'acte, la Diputació agraeix la col·laboració i la comprensió dels professionals, els usuaris i les seves famílies al llarg d'aquest llarg període d'obres.

0: El govern d'Andorra treballa per potenciar i millorar les comunicacions al Pirineu i s'ha marcat dos objectius principals en aquest àmbit d'infraestructures. Crea un eix econòmic de comunicacions i d'industrialització entre l'Arieja, Andorra i l'Alt Urgell, creant aquesta regió econòmica, i de l'altra, com ja s'ha anunciat, impulsar la construcció d'un tren tramvia entre Escaldes-Engordany i la Seu. En una primera fase es farà dins d'Andorra, entre Escaldes i Sant Julià, i a la segona seria quan es connectaria amb la Seu mitjançant un projecte transfronterer entre Andorra i Catalunya amb suport de la Unió Europea. Pel que fa a la creació d'aquesta regió entre Occitània, Andorra i Catalunya, han indicat que el propòsit del Principat és liderar-lo sector principal i posar el combustible en aquest projecte transfronterer. I pel que fa justament a infraestructures, els usuaris de la carretera C28 han manifestat públicament el seu malestar per la manca d'horaris concrets en els talls de circulació al port de Bonaigua, on des de fa un mes s'hi limita la circulació perquè s'hi està fent obres per estabilitzar el ferm. Cal recordar que aquest hivern passat hi va haver una gran esllavissada de roques que va danyar tant l'asfalt com la base de la calçada. En aquell moment, la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran ja va estar tallada durant una setmana, en plena temporada d'esquí, i ara s'ha hagut de reprendre els treballs per fer la que ha de ser la reparació definitiva. Els alcaldes de Altaneu, Josep Rossell i d'Esterri de Neuperaticó s'han afegit aquesta inquietud i han reclamat claredat, planificació i informació veres per part del Departament de Territori. Ara fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que amb motiu de les obres a la C28 es realitza dientalls totals de 45 minuts i després 15 minuts de pas alternatiu, però la realitat és que alguns d'aquests talls estan superant l'hora i mitja, el doble del que s'havia anunciat, i això està causant importants perjudicis, especialment per la gent que ha de fer servir aquesta carretera per anar a la feina o per d'altres necessitats. I els esports, el seu futbol club ja ha debutat a primera catalana. Després de proclamar-se campió del grup 5 de segona i obtenir així l'ascens de categoria, l'equip urgellenc ha encetat la nova experiència amb un desplaçament a Mollet del Vallès. Aquest cap de setmana ha perdut per la mínima 2-1 al camp de l'UD Molletense. En aquesta estrena la seva va fer un bon paper i va mantenir la igualtat durant bona part del partit. Els molletencs van obrir el marcador als 26 minuts de joc, però Anderson Caiola va establir l'empat a la represa al minut 48. Un 1-1 que es va mantenir gairebé fins al final. El gol de la victòria pels locals va arribar a 5 minuts d'acabar-se el temps reglamentari. El conjunt d'Ivan Vigo competeix al grup 2, format principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès. El primer líder és la Pirinaica, que ha guanyat per 0-3 al camp de l'Alpicat. També ha començat la competició el grup 15 de tercera catalana i ho ha fet amb victòria de l'Organyà en el primer duel pirinenc d'aquest grup, 2-0 contra el Poble. L'Oliana del seu part ha empatat a 2 amb el Castell Serà. A quarta catalana, grup 31, la competició començarà la setmana que ve i la novetat principal és que l'Edford tindrà per primer cop un equip amateur i coincidirà amb el Coll de Nargó. Justament aquests dos equips s'han enfrontat amb un amistós aquest diumenge amb victòria de l'equip nargoní per 1-3. L'Associació Esportiva Cedis Bàsquet manté un any més una completa i diversa estructura que aquesta nova temporada engloba 18 equips, amb presència a totes les categories d'edat. Així s'ha reflectit a la presentació que el club urgellenc ha fet aquest diumenge al Palau Municipal d'Esports de la Seu, escenari habitual de tots els seus partits a casa. Aquest ampli ventall d'equips és encapçalat un any més pel Cadí la Seu, que enguany està de celebració perquè complirà la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina. La campanya passada al conjunt professional del Cedis va commemorar ja el 25è aniversari del seu primer ascens a la màxima categoria estatal i des de llavors només l'ha perdut en dues ocasions, el 2004 i el 2006. Des del 2007 ha estat ininterrompudament a l'elit i això el converteix ara en el segon club més veterà de la Lliga Femenina Endesa, només superat pel Mens Avenida de Salamanca. El que dic aquest any tindrà dos equips seniors més, com a les anteriors temporades, són l'Efausa, que està a segona catalana femenina, i el Cedis Cedeca Unida, primera territorial masculina de la demarcació de Lleida. Tots dos començaran la temporada aquest cap de setmana vinent. També es manté una consolidada estructura de base en diferents categories, segons la franja d'edat, a més dels dos equips de veterans, el Presbit i el Promotion, i el projecte social del Cedis Airam. I abans d'aquesta presentació, a dissabte el Cadí la Seu va fer un desplaçament a Mollerussa per jugar el tercer i últim partit amistós de la pretemporada contra el Joventut Badalona. Les urgellenques van vèncer per 73-60 en un partit en què van deixar bones sensacions enfront d'un Joventut que aquest any intentarà recuperar la màxima categoria. Demà passat ja el bloc entrenat per Pepe Vázquez jugarà el primer títol oficial en joc. La Lliga Nacional Catalana serà dimecres, com diem, a 8:45 del vespre al Pavelló Olímpic de Reus i contra l'Espart Girona. I abans d'acabar, un apunt d'agenda per recordar que avui hi ha jornada de donació de sang a la Seu d'Urgell. Començarà d'aquí a poca estona, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic El Passeig, i s'hi podrà participar fins a les 10 de la nit. Recordem, jornada de donació de sang de les 6 de la tarda a les 10 de la nit al Centre Cívic El Passeig. I un apunt pel temps per comentar que continua el fort contrast de temperatures d'aquests dies, la gran amplitud tèrmica. Per exemple, avui a la Seu i d'altres poblacions del Pirineu hi ha hagut mínima al voltant dels 10 graus i màxima, en canvi, lleugerament per sobre dels 30. Una situació que es pot igualar o superar de cara a demà, tot i que en el cas de la Seu la mínima es quedarà una mica per sota, arribarà fins als 30 graus i la màxima, volem dir, i la mínima serà de 12 graus. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Cadí Tours.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

i aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte.

despertar abans de passar-me la parada. Tenim molta set quan m'omplo la boca d'aigua.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. El nou centre d'INEF Pirineus de la Seu d'Urgell es preveu que estigui enllestit el mes de juliol vinent. D'aquesta manera, el pròxim curs 2027-2028, la comunitat universitària ja podrà estrenar les instal·lacions d'aquí just un any. Així ho ha assegurat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, durant una visita a les tasques de construcció de l'equipament. Els treballs avancen al ritme previst per convertir l'edifici en la seu definitiva per cursar els estudis del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, especialitzat en esports de muntanya i riu. En el marc d'aquesta visita, el conseller també ha presidit un acte de balanç de l'activitat del Departament d'Esports. L'obra segueix la planificació prevista. Per exemple, actualment s'estan executant l'estructura de fusta, els paviments, les instal·lacions de clima, les divisòries ceràmiques, els tancaments ceràmics de la façana i la coberta del cos nord. I, posteriorment, quedarà pendent l'envolupant, les divisòries de pladur i fusteria i serraller interior, els cels rasos, els revestiments i acabats, les instal·lacions interiors i la urbanització.
1: Bueno, en principi, els encarregats de l'obra ens han dit que sí, és una de les coses que els hem preguntat quan han ensenyat els espais. Ens han dit que sí, que la idea és que el juliol de l'any que ve estigui, per tant podria estar per l'inici del curs vinent. En principi tot va bé i si no hi ha cap sotrac o passa res inesperat, la previsió és aquesta, que pel curs que ve pugui estar ja en funcionament, no?
0: Álvarez també ha valorat que ara per ara no hi ha hagut cap augment en el pressupost inicial i que es manté la previsió econòmica del començament.
1: Bueno, de moment anem sobre aquest pressupost. Ens hem de sentar a veure també com acaba, no? Suposo que abans de que la finalització completa haurem de tenir una sentada per si hi ha hagut algun tipus de sobrecost, però de moment va bé amb aquesta part financiada per cadascú, amb els 4 milions que vam ficar nosaltres. En principi està tot en ordre, no?
0: El Departament d'Esports va atorgar una subvenció de 4 milions d'euros a l'Ajuntament de la Seu per fer front a la construcció de l'edifici que acollirà les aules, els laboratoris, la biblioteca, diverses sales polivalents, espais esportius interiors i exteriors i diverses zones de treball per a tota la comunitat universitària. El cost total és de més d'11 milions d'euros i el finançament també compta amb la participació de la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida. El nou edifici tindrà una superfície construïda total de pràcticament 5.200 metres quadrats, organitzada a partir de dos cossos, un de més regular i un altre amb un skyline característic que evoca la Serra del Cadí i que acull els espais polivalents i de gran volum. Consta de 8 aules de diferents mides per acollir els 420 alumnes que ja té actualment INEF i laboratoris i aules taller per bicicletes de muntanya. També hi haurà una sala d'actes amb capacitat per 180 persones, espais esportius polivalents, tant interiors com exteriors, una sala de fitness, espais per l'activitat administrativa i de direcció, una biblioteca i una cafeteria. Els materials que es faran servir volen contribuir a assolir un edifici de baix impacte ambiental i adaptat a les necessitats futures que hi pugui haver, perquè això obrirà l'opció a que hi hagi d'altres estudis o cursos en aquest edifici.
1: Tot i que l'esforç que s'ha fet és grandiós aquests anys per tenir els espais, però és evident que no són els espais segurament els més adequats per lo que és i el que volem que sigui INEF Pirineus, i tot el fet de poder tenir-ho tot amb aquest espai, justament també amb aquesta mirada cap a la Serra del Cadí, no? A més, espais molt diàfans, amb tantes aules comuns, amb la pista polivalent, crec que li dona una altra dimensió completament diferent al que és actualment ara, que ja és uns estudis demandats, que ja tenen uns estudis que tenen èxit, i molta gent que té molta inquietud també, perquè aquesta relació amb el medi natural cada vegada és més present, amb el món esportiu, però aquest edifici crec que li donarà aquesta dimensió per fer-ho encara més atractiu. Jo crec que serà un pol d'atracció molt, molt gran per a aquest tipus de pràctica esportiva i d'estudi, com et deia abans, de relació amb el medi natural, no?
0: Cal recordar actualment les classes teòriques d'INEF que es fan a l'edifici de les Monges, en espais cedits per la UNED, i que aquest edifici ha de permetre doncs tenir un espai propi per als estudiants. En aquesta visita, Berni Álvarez també ha encapçalat un acte en què s'ha fet balanç dels dos primers anys d'existència del Departament d'Esports de la Generalitat, que ha donat continuïtat a l'existència ja abans de la Secretaria General de l'Esport. Llavors depenia del Departament de Presidència i ara ja té entitat pròpia com a conselleria. Álvarez s'ha mostrat satisfet d'aquests dos primers anys de feina.
1: Per mi, molt positius, no? Jo, evidentment, intento ser pragmàtic, ser realista de les coses que hem fet, no? Dels objectius que ens havíem marcat al principi, i veient els objectius que ens havíem marcat, tot el que portem fent, sobretot a nivell de millora d'instal·lacions, a nivell de millora dels tràmits administratius, amb tot el vinculat a esdeveniments esportius, a la prescripció esportiva, estem molt avançats i estem realment orgullosos, amb molta feina darrere, de que estem complint amb el que vam dir, amb moltes coses, fins i tot abans, amb plaços avançats del que pensàvem, i que anem pel bon camí, no? Ens queda molta feina, ens queda la meitat del mandat, però tenim moltes ganes de seguir amb aquest ritme, perquè llavors jo crec que compliríem amb escreix amb els objectius que ens havien plantejat, no?
0: A nivell més local, el conseller ha elogiat el caràcter esportiu de la Seu amb la presència d'un gran nombre de clubs i la presència en moltes competicions, a més de l'organització de grans esdeveniments. L'exemple més recent ha estat les finals de la Copa del Món d'Eslalom de piragüisme, que precedeixen l'organització d'aquí just un any dels Mundials.
1: Calendari de grans esdeveniments, si m'ho heu sentit moltes vegades, jo, quan hem parlat dels grans esdeveniments de país que passaran durant aquests propers anys, jo sempre marco que el 27 el gran esdeveniment són els Mundials que hi haurà a la Seu i Sort, no? I al mateix nivell que va ser el Tour de França, que ha sigut el Tour de França el 26, que serà la final de la Champions el 29, la Ryder Cup el 31, el Mundial de Futbol el 30, jo sempre ho diem que el 27 és la Seu, no? Més enllà dels que ja fem normalment, com poden ser la Volta, el Godó, esdeveniments, Copes de Rei, campionats d'Espanya que es fan, etc, campionats internacionals, però el gran esdeveniment del 27 és aquí. Volem que el territori tingui presència, que el territori vegi la gent, que es poden fer coses també més enllà del que és Barcelona i l'àrea metropolitana, que també és normal que també sigui així pel tipus d'instal·lació, però que aquí és una instal·lació única i que es mereix que aquest tracte com el gran esdeveniment del 27 sigui aquí, no?
0: D'altra banda, en relació amb aquesta presència de Berni Álvarez, el grup municipal de Junts per la Seu lamenta que l'Ajuntament ni els informés ni els convoqués els regidors de l'oposició de la visita institucional a aquesta obra municipal, i assegura que això ha passat una vegada més. En un comunicat, el primer grup de l'oposició afirma que sempre que ve un conseller a la ciutat, i més per un acte municipal, s'ha d'informar i convidar tota la corporació, com s'havia fet sempre, i consideren que no fer-ho és mancar el respecte als ciutadans que representen i a la feina col·lectiva de molta gent que hi ha treballat i continua compromès. A més, enllà d'aquesta petició, tot i això, des de Junts i han afegit que estan contents de constatar que les obres de l'edifici d'INEFC avancen a bon ritme. I també aquest cap de setmana la Fundació Sant Hospital ha inaugurat les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida. Les obres van començar fa gairebé 2 anys i mig, al maig de 2024. El projecte està finançat per la Diputació de Lleida, el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i els fons europeus Next Generation. L'acte ha inclòs una visita guiada als espais remodelats i ha servit per posar en valor la complexitat d'executar els treballs en 2 fases amb l'objectiu de mantenir l'activitat assistencial des de l'hospital durant les obres. L'alcalde de la Seu i també president de la Fundació Sant Hospital, Joan Barreda, ha indicat que ha estat important la tasca dels professionals del centre en aquest temps, i ha remarcat que més enllà de la qualitat de les instal·lacions és l'atenció humana de l'equip la que fa que els usuaris se sentin ben atesos. Barreda també ha avançat que l'Ajuntament continua amb els tràmits per fer possible el futur hospital comarcal i que l'objectiu és que la licitació del projecte executiu es publiqui ja abans d'acabar aquest any.
2: Doncs sí, molt contents de poder inaugurar oficialment, tot i que ja fa dies que està obert i que hi ha usuaris, i de fet aquesta experiència ja obert és el que ens dona la perspectiva de dir que és tot un èxit aquesta obra que hem fet, aquesta obra de quasi bé 6 milions d'euros, i que és fruit, que, com bé has dit a la pregunta, d'una col·laboració institucional molt estreta. Al final recordo les vicissituds al principi, perquè la Diputació posava 3 milions d'euros, però havia de ser per una utilitat, es va haver de, doncs, Salut, el Departament de Salut va col·laborar moltíssim, al final es va aconseguir drets socials amb Next Generation amb més de 2,5 milions. Per tant, aquí és una suma de tothom: Generalitat, Diputació, l'Hospital, evidentment, la Fundació, totes les persones que han col·laborat, doncs, que han fet possible que això sigui una realitat. Aquestes obres, que és residència, amb les 14 places actuals, més algunes que s'ampliaran, i la part de sociosanitària, que és l'estat d'intermèdia, que és on es fa la rehabilitació, doncs, com deia, molt satisfets.
0: A la inauguració també hi ha parlat la directora territorial del Pirineu i Aran del Departament de Drets Socials i Inclusió, Eva Jordà, que es mostra contenta de la finalització d'aquests treballs.
3: Doncs per nosaltres és un honor haver pogut inaugurar aquestes instal·lacions, que provenen d'un fons d'inversió del Next Generation, que ho hem valorat a través del Departament de Drets Socials. Posem en valor, doncs, aquesta atenció centrada en les persones, que és un model de treball. Que què vol dir l'atenció centrada en la persona? Doncs tenir a la persona al centre, tenir en compte les seves maneres de pensar, d'actuar, de fer, i és així com volem que es tractin a totes les persones que estan en aquest equipament.
0: De la seva part, la gerent d'aquest equipament, Cristina Aguar, ha explicat les característiques de l'obra que s'ha fet.
4: L'obra en si hem actuat sobre la segona i tercera planta. ¿Vale? En la segona planta hem reformat tota la unitat d'atenció intermèdia, que prèviament era una segona planta d'hospitalització de feia molt temps, i s'ha convertit en la unitat d'atenció intermèdia amb el que diguem, no?, amb un espais càlids, espais humanitzats. A la mateixa segona planta també hem fet una actuació sobre zona de treball dels professionals, i s'ha creat una sala de coworking, un espai on estan diferents treballadors fent feines de registre principalment, i també hospital de dia d'aguts, amb una millora molt important de lo que és l'estructura.
0: A la visita també hi ha assistit, en representació de la Diputació de Lleida, Òscar Martínez. El diputat provincial s'afegeix a la valoració positiva.
5: Valoració molt positiva. De fet, era un projecte llargament esperat i en el que hem col·laborat com a institució, perquè hem pensat, doncs, que la màxima nostra és sempre dotar el territori de les infraestructures i els equipaments necessaris per oferir un millor servei i una qualitat assistencial a les persones, i per tant molt satisfets de veure el resultat d'aquesta inversió aquí dalt a la Seu d'Urgell, i per extensió, evidentment, per la Seu d'Urgell i parlar a l'Urgell, no? També molt important posar en valor la feina que està fent el personal de la Fundació Sant Hospital, tot el personal que està implicat en que això funcioni el dia a dia, perquè al final també ells se'n podran gaudir i podran oferir un servei de millor qualitat als usuaris d'aquest equipament.
0: D'altra banda, Cristina Guarri ha afegit que una part de l'edifici, l'àrea de les Monges, encara resta buida. Aquest espai està preparat per acollir fins a 13 noves places de residència destinades a persones amb més autonomia funcional, però encara cal completar els tràmits necessaris per obtenir-ne l'autorització. El govern d'Andorra treballa actualment per potenciar i millorar les comunicacions al Pirineu i ho ha enfocat en diversos projectes. N'ha volgut destacar, però, dos. D'una banda, crear un eix econòmic conjunt amb l'Alt Urgell i l'Arieja, i de l'altra, com ja s'ha anunciat en diverses ocasions, la proposta de construir un tren tramvia. En la fase inicial aniria de Escaldes en Cordanya a Sant Julià de Lòria, però en la segona fase es vol ampliar fins a la Seu d'Urgell mitjançant un projecte transfronterer amb la participació de la Generalitat i també de la Unió Europea. Actualment ja es treballa en l'estudi de viabilitat. Pel que fa a l'àrea econòmica, es proposen impulsar un eix territorial que fomenti les comunicacions, la industrialització i la interrelació entre la sud d'Occitània, el nord de Catalunya i Andorra, per ser més concrets, entre l'Arieja, el Principat i la d'Urgell. Segons s'ha indicat Núria Souque, ambaixadora per la cooperació transfronterària del govern d'Andorra, el Principat vol liderar aquesta idea i posar el combustible en aquest projecte perquè tiri endavant. Pel que fa justament a combustible, s'ha parlat també en aquesta conferència d'inici de les Jornades per l'Excel·lència de la descarbonització i de l'aposta pel transport públic que ha fet darrerament el govern d'Andorra. Sou que ha destacat que en molt poc temps ha passat de 2,2 milions de viatges anuals en transport públic a dins d'Andorra a 8 milions, un augment exponencial que té a veure amb el fet que s'ha afavorit que aquest transport dins del Principat sigui gratuït. Rosa Paradell, directora del sector públic del Centre de Recerca Català i d'Oscat, i afegir que el Pirineu pot ser un bon laboratori per analitzar la mobilitat del futur, perquè permet posar en pràctica diversos tipus de mobilitat i comunicacions, des de xarxes de fibra òptica o de satèl·lit fins a projectes amb aeroports, heliports o vertiports, aquests últims per a drons. De tot plegat, se n'ha parlat a la sessió prèvia de les Jornades per l'Excel·lència que s'ha fet al Teatre de les Fontetes de la Massana. I demà, els següents informatius, ampliarem més notícies que ja podeu trobar al nostre web radiosau.cat, com per exemple que la Biblioteca Sant Agustí enceta els seus clubs de lectura i n'estrena aquest any un de còmic per adults. Els dimarts, el dia d'aquest club, també s'oferirà els de còmic i lectura per a joves. L'oferta es completa amb les sessions de literatura per a adults, català fàcil i obres de teatre. A més, la biblioteca treballa per donar suport a accions semblants que es fan a d'altres municipis de la comarca. De la seva part, l'Ajuntament, l'Associació de Càritas d'Urgell, cerquen voluntaris pel programa d'acompanyament educatiu. diu, les persones interessades s'han de dedicar una hora i quart a la setmana al reforç escolar per a infants i joves. I demà també parlem del malestar que hi ha aquests dies entre els usuaris de la carretera C28 per la manca de concreció dels talls al port de la Bonaigua. Alcaldes i veïns de la zona reclamen claredat, planificació i informació veraç per saber quan es pot circular mentre durin les obres de reparació, i és que s'estan trobant que algunes interrupcions estan durant més d'una hora i mitja, el doble del que s'havia anunciat inicialment, i això dificulta molt fer la planificació, especialment per la gent que fa aquest desplaçament per necessitat. Ho podeu trobar ja al web radiosau.cat. En Pirineu, avui també destaquem que Pal i Arinsal avancen en l'objectiu de ja fa anys d'estar units mitjançant pistes d'esquí, amb la creació de Setup 365, societat compartida amb Encisa. El projecte inicialment apuntava uns terminis d'execució bastant més ràpids, de fet, però està pendent d'obtenir alguns permisos del govern. Un d'ells té a veure amb el patrimoni, perquè s'hi han trobat unes restes que podrien ser incloses a la candidatura conjunta d'Andorra, La Seu i Foix per esdevenir venir patrimoni de la humanitat. Diversos elements patrimonials d'aquests tres indrets. Pel que fa a medi ambient, s'està pendent d'informes sobre recursos hídrics, tot i que des de l'estació de Palerinsal ja han avançat que els estudis que s'han fet garanteixen que hi ha aigua de sobres per rebre el permís de medi ambient d'aquesta connexió. Des de fa uns anys ja existeix aquesta connexió, però només mitjançant un telecabina, i ara es vol que en tota aquesta zona també s'hi pugui esquiar. I amb això entrem als esports. L'associació esportiva Cedis Bàsquet manté un any més una completa i diversa estructura que aquesta nova temporada 2026-2027 engloba un total de 18 equips amb presència a totes les franges d'edat. Així s'ha reflectit a la presentació que el Club Urgellenc ha fet aquest diumenge al Palau Municipal d'Esports, escenari habitual de tots els seus partits a casa. Aquest ampli ventall d'equips és encapçalat un any més pel Cadí La Seu, que enguany està de celebració i és que complirà la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina. Aquesta campanya passada, el conjunt professional del Cedis ja ha commemorat el 25è aniversari del seu primer ascens a la màxima categoria estatal, que va tenir lloc l'any 2001, i els anys següents només va tornar a la divisió de plata, l'actual Lliga Challenge, en dues ocasions, el 2004 i el 2006. Des del 2007 s'ha mantingut a l'elit sense cap altra pausa. Tot plegat, malgrat ser molt sovint un dels equips amb menys pressupost i de representar la ciutat més petita en presència al elit del bàsquet estatal, sigui femení o masculí. Aquesta reeixida trajectòria converteix actualment el Cedis en el segon club més veterà de la Lliga Femenina Endesa, només superat pel menys avenida de Salamanca. A la presentació d'ahir ha comptat amb els parlaments del president del Cedis Bàsquet, Pep Ribas, i l'alcalde de La Seu, Joan Barrera. També hi eren a l'entrada del Cadí La Seu, Pepe Vázquez, i va parlar igualment la capitana de l'equip, Anna Palma. Des del Cedis s'han celebrat que aquest diumenge s'ha viscut un acte emotiu, que és una manera especial de començar a viure la nova temporada, que presenta reptes per tots i cadascun dels equips. A banda del Cadí La Seu, el Cedis compta un any més amb dos equips sèniors amateurs, l'EFAUSA, que el cap de setmana vinent començarà temporada segona catalana en femenina, i el Cedis Ideca Unida, que enguany serà a primera territorial masculina. A més, hi ha els equips de veterans, tant en categoria masculina amb el Cedis Presbit com en la femenina amb el Pro Emotion. A tot plegat s'hi afegeix una consolidada estructura de base en diferents categories, des de l'escola fins als júniors, passant per prebenjamins, benjamins, infantils o cadets. Enguany, aquests equips compten amb els patrocinis de Carnisseria Mitjana Navinés, l'original, l'Aritzal d'Urgell, G2, Nagrup, la Lola, Fustes Grau, Mariplay Afix, Carnisseria Charlie, Mapisa, Centre Esportiu Esquitx, Motor Tàrrega Pirineu i JMET Pro. Finalment, el Club Blanquiblau també aposta un any més per la inclusivitat mitjançant el projecte del Cedis Airam. L'any passat, el Cedis Bàsquet va arribar per primer cop a la xifra de 700 socis, cosa que el consolida com una de les principals entitats de La Seu i de l'Alt Pirineu. I abans de la presentació al Palau d'Esports, dissabte el Cadí La Seu va fer un desplaçament a Mollerussa i ha jugat el tercer i últim partit amistós de pretemporada contra el Joventut Badalona. L'equip urgellenc va guanyar per 73-60. Des del club han valorat que el maig ha servit per continuar avançant i acumular bones sensacions. Aquest partit era organitzat pel grup Prefabricats Pujol, un dels patrocinadors del Cadí. I, sense temps per descansar, demà passat dimecres el bloc entrenat per Pepe Vázquez ja disputarà el primer títol oficial en joc, és la Lliga Nacional Catalana. Dimecres a 8:15 del vespre el pavelló olímpic de Reus i contra el rival més habitual dels darrers anys, l'Espar Girona. En donem més detalls en següents informatius. I en futbol expliquem que la Seu Futbol Club ja ha debutat a Primera Catalana. Recordem que enguany s'ha proclamat campió del grup 5 de segona i ha obtingut així l'ascens de categoria. El debut ha estat aquest cap de setmana a Mollet del Vallès. Derrota per la mínima 2-1 al camp de l'UD molletense en un maig en què la Seu va donar una bona imatge. Els molletencs es van avançar al minut 26, però Ander Caiola va restablir l'empat a la represa al 48. Un 1-1 que es va mantenir gairebé fins al final. El segon gol de l'equip vallesa no va arribar fins a 5 minuts d'acabar el partit. El conjunt d'Ivan Vigo competeix al grup 2, format principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès. Aquest cap de setmana també ha començat la tercera catalana i l'Organyà ha aconseguit la victòria en el primer duel pirinenc, 2-0 contra el Poble, amb gols de Gustavo Silva al minut 15 i de Sergio Barba tot seguit al 19. L'Oliana ha empatat 2-2 amb el Castellserà. Els gols de l'Oliana van ser de Xavier Escolies al minut 36 i Arnau Ribalta al 40, però el Castellserà va empatar a la segona part. I afegim que el grup 31 de quarta catalana, la Lliga no començarà fins la setmana entrant. La principal novetat, ja l'havíem comentat, és que l'Edford tindrà per primer cop un equip amateur i coincidirà amb el Coll de Nargó. Tots dos equips ja s'han trobat aquest diumenge, han jugat un partit amistós de pretemporada al camp municipal Emili Vicente. El resultat, 1-3 a favor del Coll de Nargó. De tot això en parlem amb més detall d'aquí un moment, perquè arriba la primera edició d'aquesta nova temporada d'un dels espais més veterans de Ràdio Seu. A Futbol d'aquí, el programa de l'Edford comença d'aquí un moment amb la presentació habitual de Jordi Grau i Santi Roura. I abans un apunt més d'esports, de ciclisme, perquè la ciclista Paula Blasi, veïna de Llívia, ha aconseguit un 18è lloc a la prova de contrarrellotge del Mundial de Ciclisme, que es disputa durant aquests dies. Blasi ha dit que hauria pogut aconseguir un resultat millor, però en tot cas es mostra satisfeta, tenint en compte que era una pedra de toc de cara al seu següent repte, la prova en ruta que es disputarà aquesta setmana. Recordem que aquest any Blasi ha estat la sensació de la temporada en el circuit mundial de ciclisme, el circuit UCI, ha aconseguit victòries en diverses proves, entre elles la Volta a Catalunya, el Tour dels Pirineus o la Volta a Espanya, i fa poques setmanes anunciava el seu fitxatge per l'equip Movistar. Abans d'acabar un apunt pel temps, amb poc per explicar perquè no hi ha gaires canvis, continua aquest domini absolut de l'anticicló i el fort contrast de temperatures. Gran diferència entre les mínimes. Aquesta nit vinent s'espera una mínima de 12 graus a la Seu i la màxima que demà serà al voltant dels 30 graus novament. A Puigcerdà s'espera una mínima d'11 i una màxima de 27. Cap núvol a la vista. I ara sí, tanquem l'informatiu i donem pas al futbol d'aquí. Gràcies per escoltar-nos.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

El tercer temps dels partits de futbol es juga els dilluns a Ràdio Seu. Futbol d'aquí, el programa que et porta tota l'actualitat de la Seu Futbol Club i els equips de l'Alt Urgell, amb el resum de tots els partits, golejadors i alineacions. El futbol local és protagonista a Ràdio Seu tots els dilluns al 107.2 de la FM o a radioseu.cat.

0: Molt bona tarda, amics. Benvinguts al programa de Parlem de Futbol, Futbol d'aquí. Dilluns 21 de setembre, encetem temporada. I si tot va bé, doncs cada dilluns anirem parlant de futbol, futbol base, futbol amateur, futbol sala, futbol femení. I a mesura que es vagin incorporant o reincorporant tots els partits, doncs... Santi, bona tarda.
1: Bona tarda, Jordi. Bona tarda a tothom. Ben trobats en aquesta nova temporada, començant amb il·lusió altre cop per explicar-vos en el temps que tenim assignat doncs tot el que passi en aquí, en aquests equips que ha comentat el Jordi.
0: Volia dir que tindrem feina. Quan estic tot en marxa, hi ha molts equips, esports diferents, i procurarem anar doncs, donant compte de totes les coses que puguem explicar.
1: Exacte.
0: Va, no ens enrotllem més, falten 3 minuts per 2, quarts de 8, Santi. Parlem de l'Edford.
1: Doncs sí, i fent un petit resum que anirem ampliant a mesura que vagin passant les jornades, doncs direm que aquest any l'Edford es presenta amb 14 equips que incorpora un equip de quarta catalana, que serà en el grup 31, i que començarà la seva singladura el 4 d'octubre. Dos juvenils, l'A i el B, tres cadets, un S16 i dos S15, l'A i el B, dos infantils, sub-14 i sub-13, un preferent a la via S12, un a la via de segona divisió S12, un preferent a la via S11, un a la via de segona divisió S11 i un benjamí preferent S10 i un de S9 de primera divisió. Tot això és el que, en principi, si no hi ha cap novetat, que de moment no n'hi ha, és el que tindrem per l'escola de futbol Orgèlia, la Edford. Aquesta jornada ha començat amb tres equips de preferent, els de S12, S11 i S10. En total s'han fet 17 gols, igual que el Barça fins ara, i han rebut 7. I, afortunadament, de moment, cap targeta.
0: Tres partits de futbol 7, els preferents, les categories de preferents, comencen molt aviat, diríem, el campionat.
1: Home.
0: I, com diu el Santi, hi ha hagut aquests tres resultats. La setmana vinent hi haurà 6 equips ja en total en competició.
1: Exacte.
0: I veurem, què ens expliques d'aquests tres partits?
1: Doncs bé, el preferent S12 va començar amb força, enfrontant-se aquí a casa, en l'Emili Vicente, contra el Vilanovenca, el que va arrasar per un contundent 10-0. Ja tenim un golejador que encapçala les llistes, com és un vell conegut, el Marcel Betriu Obiols, que ell sol en va fer 5 de gols en el Vilanovenca. El que en va fer més també va ser el Dan Navés, un dels quals va ser de penal, i els van acompanyar el Pol Ortega, el Juan José Cañas, i el Vilanovenca es va fer un gol en pròpia porta. Amb aquest resultat, i és clar, sent una primera jornada, no hi ha massa a dir, som primers amb 3 punts, coincidint amb el Guissona, l'AEM, el Mollerussa, el Balàfia i el Segre Atlètic. Han fet 10 gols, no els hi han fet cap, i com hem dit, no hi ha cap targeta.
0: Comentava en Santi fa una estona, venint cap aquí a la ràdio, que aquest equip del Vilanovenca l'any passat jugava segona divisió, el de preferent va baixar, o no sé què va passar, i llavors els van dir si volien jugar aquest equip passar de segona preferent, i sembla que no han començat massa bé.
1: Potser ho tindran una mica difícil.
0: Tindran difícil.
1: La propera jornada, que serà la jornada del dia, la segona jornada d'aquest equip, que serà el dia 26 a les 12:45, jugaran a Balaguer, que ha perdut 10-3 amb l'AEM. És a dir, que els resultats de 10 en el marcador local, doncs veurem si es repetiran gaires vegades.
0: Veurem.
1: L'altre equip que també va iniciar temporada va ser el Preferent Eleviese 11, que jugava a Guissona. I allà es van portar un meritori empat de 3-3, tot i que va començar marcant el Lenzo Graell, el van empatar 1-1, es van tornar a avançar 1-2 amb dos gols del Oliver Santana, però en el 48 i en el 58 el Guissona va aconseguir el 2-3 i el 3-3 definitiu. Amb aquest resultat, aquest equip és setè amb un punt, amb 3 gols a favor, 3 en contra, i el proper partit serà el dia 26 aquí a casa contra el Vilanoveta, que a les 11 del matí, i el Vilanoveta ve de perdre amb el Cervera a casa seva 0-4.
0: Perfecte.
1: I els petits, en aquest cas el Preferent Benjamí S10, també va esgarrapar un empat a 4, en aquest cas a Solsona. I en aquest cas també va haver un jugador que va destacar amb un hat-trick, que va ser el Eiden Hernández None, que va fer 3 golets, i el Eric Constantin va fer el quart. En aquest cas sempre van anar a remolc, excepte al començament, en el minut 3, que l'Eiden va fer el 0-1. Però a partir d'aquí sempre van anar a remolc i van aconseguir empatar en el 49 i en el 58 a 4 amb els dos gols del Eiden Hernández None. Cinquens amb un punt, i el proper partit serà contra, aquí a casa, contra el Vilanoveta, el dia 26 a les 11 del matí. I també, ja aprofitant, direm els altres equips que debutaran la setmana entrant, com serà el cadet S15, que jugarà aquí a casa contra Bordeta el diumenge a les 14:30. L'infantil S14 de primera divisió, també aquí a casa contra el Tàrrega, dissabte a les 2:00. I l'infantil S13 de primera divisió a fora, en aquest cas contra el Baix Segrià, dissabte a les 11:00.
0: Que juguen al Carràs.
1: Exacte.
0: Perfecte. Algú més a afegir sobre...
1: De moment, això és el que ha donat per part de l'Air For aquesta jornada, i ja la setmana entrant doncs ja tindrem 6 partits, amb el qual tindrem ja confeccionada pràcticament totes les llistes de jugadors, perquè encara, clar, com que no han jugat, hi ha alguns que encara estan pendents d'inscriure's a la federació, tot i que ja se sap que són els jugadors.
0: Sí.
1: Però esperem ja poder donar més detalls el proper dilluns.
0: Esperem. En tot cas, volia comentar també que l'Air Force de quarta catalana està al grup 31, on hi ha 13 equips, i l'únic equip del Pirineu és el Coll de Nargó. I entre ells dos jugaran a Air Force Coll de Nargó la jornada 10 el dia 13 de desembre, i a Coll de Nargó a la jornada 23, a l'11 del 4. Els dos tenen jornada de descans. El Coll de Nargó descansa a la segona, i la Air Force de quarta catalana descansarà a la jornada 5 i la 18, perquè són la primera volta i la segona. Què et sembla un equip a quarta catalana, Santi, de jugadors que han pujat de baix?
1: Hi ha una barreja, però que tinc previst, que encara, ja he dit, no estan federats tots, però hi ha una barreja de jugadors que han acabat el juvenil i d'exjugadors de l'Air Force de bastants anys enrere. I potser un dels més veterans serà el que encara militava la temporada passada amb la Seu, que era el José Rivero. És a dir, que hi haurà jugadors novells, però que l'any passat van jugar amb un juvenil que va acabar en segona posició, i per tant no són jugadors que debutin en el futbol, i després amb exjugadors que tenen la seva experiència en l'escola i que donaran el seu toc de sèniors en un equip que hi haurà, doncs, des de juvenil fins a sèniors i sèniors més grans.
0: Una barreja d'edats. A mi em consta, el José Rivero li fa il·lusió jugar amb aquesta colla de gent més jove.
1: Sí, jo vaig parlar amb ell aquest cap de setmana i va dir que ell ho necessitava, no podia estar sense jugar, i va veure que aquesta era una bona sortida per entretenir-se i per mantenir la forma.
0: Allò del cuquet pel futbol, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs també anirem informant sobre els dos equips de quarta catalana del grup 31, que començaran el 3 d'octubre. Anem a mirar una mica tercera catalana. Tercera catalana, aquest any o aquesta temporada, hi ha 4 equips del Pirineu. 2 de l'Alt Urgell, com són l'Organyà i l'Oliana, i 3 dels Pallars, com són el Poble de Segur, el Rialp i el Tremp. És el grup 15, i a l'haver-hi 5, està mirant fins i tot els derbis que hi haurà. La primera jornada ja n'hi va haver un, Organyà Poble de Segur, que us comentaré després. A la jornada 2 no n'hi ha cap, però a la jornada 3 hi ha doble derbi, Organyà Tremp i Rialp Poble de Segur. És a dir, jornada sí, jornada no, hi haurà enfrontament entre dos equips del Pirineu. Costarà aquesta tercera catalana pels equips, tot i que hi ha l'Organyà i el Rialp, que hem començat molt bé. D'altres, com l'Oliana, no tant, perquè va empatar a casa, i el Tremp va perdre fora de casa. El Poble també és el que va jugar fora de casa al camp de l'Organyà, que després comentaré una miqueta. I a primera catalana, ja aquest any ens oblidem de la segona catalana, Santi.
1: Exacte.
0: No cal pas veure els equips de baix, de Lleida em refereixo, que aquest any la Seu juga a primera catalana, està en el grup 2, hi ha 16 equips, i té la marinera pels equips que hi ha, perquè hi ha un Pirenaica, que està a Manresa, un joanenc, que està a Sant Joan de Vilatorrada, un castellà, l'equip, que està a Castellà del Vallès, Unificació Llefià a Badalona, Joventut 25 de Setembre, que està a Rubí, el Ripollet, el Gimnàstic Ripollet, evidentment de Ripollet, Gimnàstic Manresa des de Manresa, Natació Terrassa, el Molletense, l'Igualada i la Fundació Terrassa 1906 i el Puig Reig. És a dir, que hi ha 3, 5, 7, 9, 12 equips de les comarques de Barcelona. Aquí de Lleida només hi ha el Balàfia, Balaguer, si no recordo malament, el Picat, que ja hi era l'any passat, i para de comptar, 12 i 4, 16. És a dir, 3 equips més la Seu. Serà una temporada dura pel nivell de futbol i per un equip que acaba de pujar de categoria, doncs sempre costarà una mica més que d'altres, no?
1: Segurament. I de moment, a més, comencen amb diversos lesionats.
0: Sí, sí. I això
1: que condiciona una miqueta, doncs, l'organitzar l'equip titular.
0: Bé, doncs, havent fet una mica de preparació d'aquestes categories de primera, tercera i quarta catalana, anem per parlar del partit de primera catalana, debut de la Seu d'Urgell Futbol Club, al camp del Molletense, a Mollet del Vallès. Van patir una derrota mínima al camp d'aquest equip que us deia. A la primera part, la Seu va plantejar un partit lleugerament defensiu, i el tenien força controlat fins al minut 30 quan l'equip local va fer l'1-0 en un xut del mig del camp. El molletense va seguir portant el domini del partit, però el marcador a la primera part no es va moure. A la segona part, amb els canvis i el plantejament de la Seu, que va canviar, al minut 3 el Lander li va pispar la pilota al porter i van fer l'empat a 1. La Seu era dominador del partit fins al minut 85, on una falta penjada a l'àrea des de l'altura de les banquetes, si ens situem en un camp de futbol, es veu que se li va escapar la pilota al porter i el davanter va fer el 2-1. Tot i així, la Seu va continuar insistint i al minut 88 Lander va tenir l'oportunitat d'empatar el partit, però el seu xut va anar al pal i el rebuig de la defensa la van treure a la ratlla de gol. En general, va ser un partit molt igualat on el resultat final, penso, pels mèrits i m'han comentat, dels dos equips havia de ser un empat. Però, nois, els errors es paguen cars a totes les categories, però en aquesta també encara més. Els jugadors que la Seu va tenir o van jugar va ser el Roger Escolà, Iker Guillermo, Marc Maranges, Hugo Mairal, Jan Sánchez, Xavi Casanova, Bernat García, Ander Cayola, Pep Obiols, Sergi Marcos, Marc Espot. A la banqueta, Fernando García, Alejo Pizarro, Josep Francesc Balletbó, Roc Majoral, Jordi Peiró, Arnau Forn, Alan Rispa i Cristian Andrei Rodríguez. Hi va haver 5 canvis i el delegat d'equip, l'Albert Alart, l'entrenador, l'Ivan Vigo, i l'auxiliar era l'Esteve Vilarrupla. 3 targetes grogues per part de la Seu, el Lander, el Bernat i el francès, i em deixo la del míster al minut 89, una targeta groga. Per part del molletense hi va haver 3 grogues i una vermella per acumulació. Bé, ha sigut el primer partit, veurem el proper cap de setmana que juguen aquí a la Seu, veurem si poden deixar els 3 punts aquí al camp de Municipal d'Esports després d'haver fet un bon partit. Tercera catalana, grup 15, com deia, primera jornada, Oliana 2, Castellserà 2. Una part per cada equip, la primera per l'Oliana amb 2 gols i la segona pel Castellserà també amb 2 gols. Resultat final, empat. Hi va haver 2 targetes grogues pels locals i 4 pels visitants. Organyà 2, Poble de Segur 0. Bona primera part de l'Organyà amb 2 gols en 20 minuts. La segona part, domini del Poble sense incidència en el marcador. Destacada actuació del porter de l'Organyà, Arnau Vidal. 2 targetes grogues pels ganxos i 7 grogues més 2 vermelles directes al Poble. Un altre partit de tercera catalana, Guissona 2, Tremp 1. Partit que s'ha decidit pel segon gol local marcat a les acaballes del partit, minut 89. 3 grogues pel Guissona i 6 grogues pel Tremp. I el darrer equip de tercera catalana, Rialp 3, Ondara Club de Futbol 0. Primer partit i victòria clara d'un debutant a la categoria. El partit se li ha posat de cara al minut 7, marcant l'1-0 al Rialp de penalti, i han fet 2 gols més a la primera part. 2 grogues pel Rialp i 4 per l'Ondara. Degut a aquest marcador, el Rialp és líder, primer, i l'Organyà és segon. Un ha fet 3 gols i l'altre n'ha fet 2. Aquests són els partits de...
1: Seria bo que això fos ja l'última jornada.
0: L'última, estaria bé, no? Bé, pel cap de setmana següent, a primera catalana, segona jornada, la Seu Gimnàstic de Manresa, dissabte a la tarda. Primer està ficat a les 4 de la tarda, però no sé si serà a les 4 o a les 5. En principi, la Seu sempre ha jugat a les 4, en general, veurem. Tercera catalana també, segona jornada, grup 15, Santa Coloma de Queralt, Organyà, dissabte a 2:15, Calaf Oliana, dissabte a les 5, Pobla de Segur Pons, dissabte també a les 5, Vilanova de l'Aguda Rialp, diumenge a les 12, i Trem, Angulària d'Anglesola, diumenge a les 5 de la tarda. Aquest cap de setmana ja s'afegeixen dos equips de futbol sala. El Club Atlètic La Seu de futbol sala de tercera divisió nacional, grup 2, debutarà a la categoria al Camp de l'Andorra jugant contra l'Enfaz diumenge a les 7. I en futbol sala femení de primera divisió, en el grup 3, Binèfar Atlètic La Seu Estiu 3000 dissabte a les 7 de la tarda. Parlant una miqueta més de futbol sala, dic que els equips de futbol sala, déu-n'hi-do, en principi, a hores d'ara hi ha el sènior A, el sènior B, un juvenil, el sènior femení i un benjamí. El sènior A, tercera divisió nacional, hi ha 16 equips, amb 4 equips de Lleida, Solsona, Balaguer, Lleida, i compto l'Enfab també com a de Lleida, però evidentment és d'Andorra, i 11 de la província de Barcelona i Tarragona. Vilomara, Castelldefels, Esparreguera, Mestrans, Salou, Alforja, Sant Sadurní, Frederic Mistral, Rebodur, Barri Riera, que és a Cornellà, Marcaropa, Eixample de Barcelona i Atlètic Vilatorrada, i la Lliga comença aquest 26 del 9. Com he dit, hi ha un sènior B, un juvenil de primera divisió, aquest sènior femení i el benjamí del grup 27. El Futbol Club Pirineu, doncs, hi ha un juvenil femení que no començarà fins al 4 d'octubre. Aquests són els partits que us explicarem la setmana que ve, el dilluns dia 28 de setembre. Adéu-siau, tingueu bona setmana i ens retrobem. Adéu.
1: Adéu, bona nit.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

0: Però suposo que un àrbitre prèviament és aficionat al futbol i en general els aficionats del futbol tenim predilecció per algun equip. És com els periodistes, intentar fer veure que no en tenim és ridícul. Però,
1: clar, però si ets àrbitre, doncs no cal dir de l'equip que ets,
0: no? Ah, no, que no calgui dir-ho no vol dir que no en tinguin. I si algú no vol dir, a mi no em sembla malament perquè se suposa que quan surt a fer la seva feina la vol fer el millor possible. És a dir,
1: és que és bastant evident que, per exemple, Ortiz Arias, a no ser que fos del Getafe, del Rayo Vallecano, no, era de l'Atlètic de Madrid o del Madrid. És evident, però això no vol dir que
0: bé, ahir
1: sortís
0: al camp. A... també podria ser que fos l'excepció que no fos aficionat del futbol abans de...
2: Aquí entraríem en un debat molt més llarg, perquè el president de la Lliga és del Madrid, sí, el president de la CB és o era fins fa poc, no?, un jugador del Madrid.
0: És, no? És... l'Antonio Martín. Sí, sí. Ara potser m'he perdut
2: no,
0: algun...
2: No, no, i abans era Garbajosa. Vull dir, tothom...
0: No, no sé l'afiliació de Garbajosa,
2: sí, sí,
0: però...
2: Jo sí la sé, vull dir que no...
0: Ah, sí? Ah, molt bé. Molt bé. En fi, que segons el criteri, que és el que val aquí al tot costa del Joan Fàbregas, vermella, però amb possibilitat de groga a Cuti Romero, vermella...
3: Com un piano.
0: De piano de cua a Can Guinly, i vermella i penal, això no ho discutia ningú, sobre Hausen. Per tant, el Madrid va sortir perjudicat de l'arbitratge, com crec que tots hem assumit.
3: Per cert, que respecte a l'acció de Valverde hem dit no es va lesionar, després el Madrid va fer un comunicat mèdic sobre Valverde, i cal dir que avui explicaven a Madrid que té el turmell inflamat i s'ha de veure a partir de demà si té alguna lesió. És veritat que ell va acabar el partit, però...
0: Jo el que volia dir és que no li va trencar la tíbia, que podia haver passat.
3: I en el moment com va continuar jugant, això és així.
2: Em fa molta gràcia que diguis que li podia haver trencat la tíbia, però per tu és groga.
0: No, home, però perquè jo m'ho miro com una qüestió absolutament accidental que no s'ha de mirar, que ja ho sé. Si avui ho estic fent tot al revés, perquè no s'ha de mirar els antecedents penals de Cuti Romero, que són infinits, i tampoc s'ha de mirar la voluntarietat. Jo això ja ho sé, però jo no puc evitar jutjar d'una manera una entrada que veig que té mala intenció i una que crec que és accidental. A partir d'aquí, per això tenim el Joan Fàbregas, per posar-me...
2: Capelles.
0: Per posar-me... Capelles, per posar-me a lloc. Senyor col·legiado Fàbregas Capelles, abraçada, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Dos minuts passen de les 8 del vespre, moment per actualitzar-nos, moment per rebre com es mereix el senyor Manel Elias. Hola, Manel, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
0: A les 9, Catalunya nit, amb quins continguts?
4: Doncs començarem anant cap a Madrid per explicar la informació i buscar també les reaccions a aquesta notícia de Carlos Peinado, la seva última obra abans de jubilar-se aquesta setmana, d'enviar a Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, a judici. Serà jutjada per un tribunal popular. Per tant, 9 persones podran dirimir si és innocent o culpable de malversació i tràfic d'influències, i en un judici que pels temps de la justícia podrien coincidir amb eleccions municipals o bé amb les generals. Per tant, serà un dels temes que segurament marcarà l'agenda política dels pròxims dies. També tenim una notícia d'aquesta tarda, i és que els grans mitjans de comunicació, les grans cadenes de televisió, per fi s'han plantat davant de Trump. Sabeu que Trump va vetar la CNN, Politico i un altre mitjà, MS Now, de seguir-lo en el pool de premsa, és a dir, aquestes persones que quan veiem la Casa Blanca hi ha allà uns periodistes que poden anar preguntant, la CNN, que és molt potent, però també Politico i un altre mitjà, va dir que no entraven més perquè eren fake news, que el que explicaven era mentida. Avui, i és a les portes de l'Assemblea General de les Nacions Unides de demà, la resta de grans mitjans, això vol dir fins i tot la Fox, però també la CBS, l'ABC, totes han dit que deixen de cobrir el pool de premsa de Donald Trump.
0: És un exercici de solidaritat.
4: Sí, que ja era hora.
2: La Fox té mèrit, eh?
0: Sí, home, no, però que la Fox vagi en el mateix sac que tots aquests, la veritat és que en aquest cas, ni que sigui per treure's el barret.
4: I tant. Qüestió banda serà el que diguin els tribunals, perquè evidentment això ho han portat als tribunals perquè perquè va contra la primera esmena, etc. Però d'entrada aquests es planten, veurem si fan força o no. De moment el que està escrivint ara, Donald Trump a la seva xarxa social és que ell no va en contra de la llibertat de premsa, sinó de les notícies falses, i que si hi ha un mitjà que es diu Breitbart News, que és una cosa d'ultradreta, en fi, que si hi ha aquest ja en té prou, és a dir, ell ha seguit...
0: Ell té el seu propi compte de Twitter, vull dir que... Exacte. No ens enganyem, a Trump li bufa, però
4: sí,
0: home...
4: Tot i així li fa mal, aquesta segur que li fa mal, encara que de portes en fora faci aquest tipus de declaracions. Demà comença aquesta Assemblea General de les Nacions Unides i com a prèvia tenen un informe de... Hi ha un grup de 40 experts que estan especialitzats en la intel·ligència artificial i han presentat el seu primer informe a les Nacions Unides. Hi ha un d'aquests experts que és català i espanyol i col·laborador del Catalunya Nit, l'entrevistarem avui. El que diuen és que no es pot garantir que els humans puguin controlar la intel·ligència artificial a partir d'uns atacs informàtics que hi va haver dels agents de la IA, que per... És a dir, sense rebre cap ordre humana, van decidir hackejar ordinadors d'altres empreses. A partir d'aquí, diuen que queda clar que se li pot perdre el control. I finalment, entrevistarem al Catalunya Nit l'autor d'aquest llibre, que és Safaris Humanos, és un italià que es diu Ezio Gavazzani, és un llibre que posa els pèls de punta, perquè tots sabem que a les guerres passen coses greus, però a la de Sarajevo hi va haver aquesta modalitat de safari, que era gent molt rica de diversos països que anaven a disparar.
0: Què dius?
4: A disparar contra gent indefensa. Era un tour, pagaves molts diners. Les quotes que es pagaven eren similars als que es paga per lleó. Si vas a un safari a caçar, $200,000, et posaves dalt d'un turó.
0: Tot això, on estava jo? Jo no me n'havia assabentat.
3: I més per nens, era alguna cosa així, no? Alguna bestia
4: és
3: així.
4: És a dir, la peça més preuada són els nens. Sí, es disparava especialment als nens.
0: Les això bales... Estem parlant dels 90, de la guerra dels Balcans.
4: Sí, de l'any del 93 al 95.
0: Mare meva.
4: És a dir, ja hi havia el 95 algunes portades a Itàlia que parlaven d'això, i és d'aquelles notícies que sembla estrany que hagi pogut passar tan desapercebuda per lo greu que és.
0: Vaja, jo llegeixo el diari cada dia i d'això no tenia constància.
4: No, se'n va començar a parlar aquí fa més poc, però es veu que sí, que ja havia sortit, perquè molts eren italians, dels que feien aquest tour. Penseu que les bales eren de colors, el nen puntuava més, per entendre'ns, era la peça més preuada, i eren de colors perquè si tu d'un safari t'emportes, no sé, la pell de l'os o la banya de no sé qui, aquí podies dir amb la teva bala de color que mira, jo he matat a un nen allà, no? Això ara està en una investigació judicial, també.
0: Això anava a dir, això està perseguit per la justícia.
4: Sí, però comença ara a investigar-se, i el que ens explicarà aquest autor és que ell creu que també van sortir de Barcelona.
3: Hosti.
4: Sí, que hi va haver gent d'aquí que també va participar en això.
0: Hosti, quin mal rotllo. És de les coses més esgarrifoses que ens has explicat mai, i mira que fa temps que ens expliques coses esgarrifoses.
4: Sí, perquè jo que he cobert algunes coses greus, diguéssim, a les guerres pot parlar de safaris, per exemple, ara, amb els drons, quan hi ha gent acumulada en una parada, si els drons van a per aquesta gent, d'això se'n diu safari. Però són soldats els que estan activant aquests drons. És a dir, hi ha gent que està dintre la guerra i tenen... Aquí estem parlant de gent que està vivint amb diners a zones acomodades i que el cos els hi demana participar en una cosa així.
0: Verge Maria, doncs evidentment escoltarem tot el Catalunya Unit amb interès, però amb especial atenció a aquesta entrevista, que em sembla que encara ens deixarà més mal cos del que ja tenim ara. En tot cas,
4: temo que sí.
0: Tots a formar a les 9, Catalunya Nit amb el Manel Elias. Gràcies, Manel.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
3: A veure, per parts, que tenim molta teca. Primer de tot, els amics de Ral de Vinyó, ja sabeu, és dilluns, la raça rústica de Port de Casa Nostra us regala un pack d'espatlla acurada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 932017474. Això, per una banda, això
0: no,
3: ja ho tenim.
0: Que no pari la tòmbola.
3: Exacte. Capítol 2 és el de la festa dels 10 anys, però aquí esperem, separem, perquè li donem marge a la Núria Cagafi.
0: Tens raó.
3: I si et sembla, mentre està tant, t'explico que l'Europa ja té nou entrenador. Explicàvem al principi del programa que Josep Maria Gené ha deixat de ser entrenador de l'Europa. Han fitxat Luis Blanco, que havia, exacte, havia entrenat l'Atlètic Balears i va estar a l'Espanyol també durant força anys. I algun partit del primer equip de l'Espanyol,
0: sí, tot. Crec que aquell any que va passar Rufete, Abelardo...
3: Exacte,
0: jo diria que sí. Però a més aquí potser m'equivoco. Em sona que també tenia passat el femení de l'Espanyol i per descomptat el futbol base segur, perquè havia estat entrenant
3: el filial, el segon entrenador del primer equip en el darrer ascens a primera, va arribar a dirigir partits, com dèiem, a primera divisió. Luis Blanco, que estarà acompanyat a la banqueta per Alberto González, que era tècnic ajudant ja de l'anterior etapa i ara torna, després d'uns mesos fora del club, o torna ara de...
0: Si era assistent de Dai?
6: Sí, i era el que responia a vegades les entrevistes quan a Dai encara no tenia el títol d'entrenador, que va portar molta cua.
0: D'acord.
3: Doncs exjugador i extècnic escapolat,
0: que
3: doncs torna a ser-hi.
0: Que tinguin més que Jané, que només havia sumat un punt en quatre jornades.
3: D'acord. I, si vols, ara sí, festa dels 10 anys?
0: Sí, o... això o fem fut? Fem futbol.
3: Fem futbol, si et sembla, com vulguis. Va, anem per Fem Futbol, perquè venga. Recomanació
0: perla,
3: diària.
0: Perla,
3: torna la temporada
0: perla.
3: Del Fem Futbol, tercera temporada, i efectivament parlem d'una perla, una jove perla de la Masia.
0: Què rius, Anna?
2: No, res, eh? Estic gaudint molt aquesta secció.
3: Ens sentireu a parlar.
0: És que ens està sortint bastant malament, però...
3: No, ens està sortint malament. Ens sentireu a parlar, perquè es tracta de Maisa Baja, que és filla... tu recordaràs un futbolista del Màlaga, tu, et dic a tu perquè tu tens bona memòria, del Màlaga dels anys... l'última vegada potser que havien estat a primera, 2009, 2008, 2009... Bé, era futbolista del Màlaga, va ser durant un parell de temporades, Nabil Baja.
0: Ah, estava pensant, no, si no,
3: sí,
0: em dius
3: Nabil,
0: el nom...
3: Nabil Baja. I després va jugar també el Sabadell.
0: Doncs no, el recordo al Màlaga, no al
3: un parell de temporades al Sabadell, quan va estar també a segona divisió.
0: Va tenir una època, fotia gols com a xurros.
3: Nabil?
0: Sí.
3: Sí, de fet, en té un que el va marcar als 11 segons. Però bé, parlem de la seva filla, no de Nabil Baja. Nabil Baja, que és actual seleccionador sub-17 del Marroc. Doncs té dos fills, tots dos molt bons. El noi juga a l'Olímpic de Marsella, té 17 anys, és a dir, juga encara filial. I la noia, o nena, té 15 anys i ha debutat amb el primer equip del Barça ara fa unes jornades. Es va convertir en la jugadora més precoç en debutar a la Lliga F amb el Barça, i parlem d'ella, de com va fitxar pel Barça, de com la veuen, és davantera centre. Ara mateix Payor no té relleu i, per tant, potser que tingui minuts aquesta mateixa temporada ja en aquesta posició. De fet, n'està tenint de moment poquets, però veurem si amb el pas dels mesos en té més. Tant el club com l'entorn volen anar amb molta calma, però és una jugadora que amb 15 anys té un físic imponent. Tu la veus i diries que en té 18.
6: I les qualitats...
3: Veus, sí, la Gemma a la vista, mal. Molt bona, oi?
6: Molt bona.
0: Sí, no, no.
3: Doncs una senyalada.
0: No, no passa mai això, però no estem venent fum, és una perla de veritat.
6: No, és de veritat.
3: No, si el Fem Futbol en parlem... T'haig de dir una cosa, el Fem Futbol vam parlar d'ell ara fa un any, quan tenia 14 del Mundial Sub-17, va ser una de les destacades del Marroc, i ja saps que això ja el Fem Futbol ho toquen tot.
0: Amb 14 va ser destacada al Mundial
3: Sub-17. Al Mundial Sub-17. Sí, és que és això, que amb 14 ens explicava l'Andrea Ors, que va estar en aquest Mundial, que ella la veia i va preguntar, però quina edat té? Aquesta noia té 20 anys. I no, no sé, és que en té menys. Van canviar la regulació perquè hi pogués anar. Però vaja, de tot això en parlem al primer capítol d'aquesta temporada del Fem Futbol, on també repassem com ha quedat configurada la plantilla del Barça, que finalment no han fitxat cap lateral, i de l'incert retorn d'Aitana, que no trigarem a veure. L'Aitana Bonmatí, que s'està recuperant, recordem.
0: Bé, semblen les obres de la Seu, perquè recuperada en teoria ja estava al final de temporada,
3: sí, però
0: després...
3: El tema és que va jugar infiltrada, allò ho va pagar durant l'estiu, i ara està seguint un treball específic. En principi no trigarem a veure-la.
0: Doncs ja va bé, perquè aquesta setmana, com sabeu, torna la Champions, dimecres al Barça a París, en directe aquí a Catalunya Ràdio, a la TDG, i abans demà parlarem amb Cata Coll, la portera del Barça, amb qui ja sabeu que sempre ens ve molt de gust parlar. I jo crec que ara ja s'hi ha arribat el moment, perquè el nostre oient que volia anar a la festa dels 10 anys truqui, no?
3: Exacte. Una entrada doble pel primer que truqui al 932017474. La Núria agraïda perquè li hem deixat prou espai entre trucada i trucada. I, per tant, el primer que truqui podrà venir a aquesta festa dels anys, que ja és, això ja és la setmana vinent.
0: Falten 8 dies. Dia 29, Museu d'Història de Catalunya. Si voleu anar-hi, parleu amb la de la Fuente. Nosaltres, mentrestant, obrim el laboratori.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. Torque Lab.
0: Aparquem els shows de Mourinho, les polèmiques del derbi madrileny, i ja hem preguntat a la Gemma i al Dani pel nivell del Barça-Sevilla. Ara volem centrar-ho en una figura que no us sonarà nova perquè tota la temporada que en parlem, però Ricard Torquemada, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: L'exhibició de Rafinha en aquest inici de temporada a la posició de davanter centre, al teu parer, el converteix en el millor nou del moment?
7: Home, seria lleig que digués que no després del que vaig dir dissabte a la TDT.
0: Home, però pots haver reflexionat.
7: I vols dir que hagi refredat la meva emoció,
2: que
7: no?
2: Que sigui suplent, que jugui Gabriel Jesús, s'ha de vendre...
0: No sé si eres tu mateix que ho comentaves, i jo fa molts dies que ho penso, Ancelotti, que no té un nou amb cara lluny,
7: a
0: mi em sorprendria molt que no el faci jugar de nou en aquesta convocatòria.
7: És una de les incògnites, tot i que no crec que els tests d'Austràlia i Índia siguin concloents, però vaja, que s'ha trobat un nou que el Brasil no tenia, no sabia ben bé fa anys jugar.
0: Però si el vol posar posar més endavant, igual que Flick va començar posant-lo a Basilea en un amistós, si Ancelotti vol tirar per aquí, l'haurà de posar contra la Índia.
2: No és el mateix ser el nou del amb el joc del Barça,
0: no,
2: les boles que pugui rebre Rafinha no, amb el Brasil d'Ancelotti.
0: Ho dic en el sentit que el Brasil ja fa uns quants anys que no té un nou indiscutible. Ha provat diverses... El Brasil, amb tot el carinyo, ha jugat amb Richarlison de nou en un mundial.
7: Igor, Thiago... Si podríem fer una llista. Però... el que diu el Dani és clau, el context, i l'altre és que el Brasil té més extrems que nous, és a dir, que d'extrems pot substituir Rafinha més o menys, però com a nou no en té cap, vull dir que se li presenta una oportunitat per intentar-ho, però vaja, ja veurem què fa amb el Brasil. Jo vaig dir-ho l'altre dia en un moment d'eufòria, però no baixo, diríem, del vaixell. Per mi ara mateix, que no vol dir aquesta temporada, ni en els pròxim any, ni en els dos anys, perquè no sabem quina capacitat tindrà Rafinha per sostenir el rendiment que està tenint, però vaja, no trobaràs un nou ara mateix al món, per mi, d'aquest nivell. És a dir, Harry Kane et pot ajudar més en la construcció, és un 9 i un 10 alhora, però Harry Kane no pot tenir la presència i la pressió que té Rafinha, ha de regular més els esforços, Haaland és el millor rematador probablement del món i et converteix qualsevol acció en una oportunitat de gol quan participa a l'àrea. És veritat que té molt d'entusiasme en la pressió, però no és capaç de venir a jugar com ve a jugar Rafinha o d'interpretar el futbol com una part més combinativa, encara que Rafinha no sigui delicat. En espais reduïts pot arribar a descarregar, sap quan venir i a treure centrals per tornar a atacar l'espai, perquè ha jugat sempre en una segona línia, no la primera línia com Haaland. I parlo d'aquests dos perquè probablement serien les figures més simbòliques del que són els millors nous del món. Rafinha és el millor nou del món a la pressió, encara que ho va ser un dia Gabriel Jesús, com vau recordar-li a l'entrevista, i ara mateix...
0: Millor davant de defensa.
7: Exacte, i el registre rematador, golejador de Rafinha ara és a l'alçada dels millors, no? Els números del laboratori, 19 rematades entre els tres pals, dues al pal i una fora, al camp del Llevant, que toca un defensa de 22 rematades. Això, jo crec que aquests registres no es pot marcar ningú. Ja no vaig als gols, ja vaig, diríem, a les finalitzacions i a tot el que aporta col·lectivament.
6: I a mi em té fascinada, perdona, molt curt, Ricard, els moviments moviments de dins l'àrea de Rafinha.
0: És que això t'anava a dir.
6: Que haurien de ser, no? Si jugues de nou, és normal.
0: En espais reduïts no podem esperar meravelles de Rafinha, però està fent coses
6: el segon gol del Sevilla, no?
0: El gol aquell del Feyenoord, que fa una finta i hi ha dos tios que van per terra i els deixa clavats. El primer del Sevilla l'altre dia, Sanganté encara l'està buscant en el 0, en l'1-1.
7: I com diu la Gemma, el segon del Sevilla, perquè ell és a l'esquena del central. Sí, és que és a l'esquena, és a l'ombra. I ell veu que la pilota quedarà curta perquè la centrada de Lamine Yamal és amb la dreta i és suau, i ràpidament anticipa, guanya la posició, gira el coll i remata picat. O sigui, com si tota la vida hagués fet aquest moviment. Perquè potser el tercer és més d'una desmarcada profunda que diríem que domina millor el moment de la desmarcada, perquè sempre ha aparegut de la segona línia. El primer, jo crec que la desmarcada és bona, però la finalització és de nou, amb dos tocs, com deies, elimina un rival, i amb la dreta, que és la maldestra, la clava, i el de cap és de nou nou. O sigui que s'ha adaptat tan còmodament al registre. Jo no sé crec que vam fer un Torquelap a l'inici, sí, sobre Rafinha nou, i jo deia...
0: És que de Rafinha amenaço a fer-ne uns quants, perquè la veritat és que...
3: Amenaça ell amb la temporada que
0: intentes, dissabte em vaig posar molt pesat amb Rodri i intentes parlar molt de Rodri, però és que el que està fent Rafinha és una barbaritat, llavors n'haurem de continuar fent capítols.
7: A l'agost parlàvem de la necessitat que ell estigués convençut, que era vital, o sigui, que ell es creiés la posició del nou, que se sentís recompensat i reforçat per les actuacions, perquè el partit de Basilea jo crec que és un partit molt significatiu. Ell juga la primera part de nou i no se sent còmode, no hi participa. Té una mica aquell punt, a vegades, que tenia Rafinha en l'època trista, diríem, on no acabava de sentir-se a gust. I a la segona part, Flick el situa a la posició natural i és el protagonista de la segona part. Crec que fa un gol, fa algunes actuacions de mèrit. Aquell partit convida a pensar que Rafinha digués, és que no fem proves. Escolta'm, jo jugo aquí i aquí és on ha estat el Rafinha definitiu. Per això era molt important que ell digués, no, accepto el repte i em convenço que puc ser un bon nou. La predisposició per acceptar segons quins encàrrecs a la vida, ja no en el futbol, són vitals per saber explorar les possibilitats reals. I, clar, en aquest sentit, no sé si hi ha alguna cosa més que matrícula d'honor, cum laude, probablement és per Flick, perquè deu estar a casa, però vaja, amb un somriure permanent, perquè ningú, jo crec que ni ell ni Rafinha podien imaginar això, no pel que significa pel Barça, el que significa per Rafinha, i que el que significa per l'equip tenir un nou que ja, amb el crèdit que ha aconseguit, té una tirada llarga, perquè ara Rafinha, com li va passar amb Dembélé va començar a fer gols de nou, i va haver un dia que Luis Enrique va dir, ara el que em costa és dir-li que no jugui de nou, perquè ha descobert el gol, i ara, clar, se sent en un nivell de categoria i d'autoritat que no havia sentit mai com a extrem. Jo crec que és el punt on és Rafinha ara.
0: Deixa'm dir que el Marcos López, avui absent però habitual dels dilluns, avui publica al periòdico una peça que es diu Una metamorfosi en 34 dies, i a part de comptar els dies, que no ho havien fet els altres,
7: això explica, ho fa molt el Marcos,
0: sí, explica que la conversa on Flick li va preguntar a Rafinha si es veia de nou va ser justament el dia abans del partit de Basilea, el 16 d'agost, i jo recordo que vaig veure aquell partit i crec que en van parlar Ricard i no ens va convèncer gens. Però no. Vaja, en 34 dies...
7: Jo crec que ni a ell, eh?
0: Segurament,
7: o sigui,
0: jo
7: estic segur que ell va dubtar, perquè va ser com les dues cares, la primera part i la segona, el futur i el present, i algú podria haver tingut la temptació de dir-li a Flick, escolta'm, buscant un altre, no? Però com que està en aquesta situació també de responsabilitat com a capità, jo crec que això el hauria ajudat a dir, escolta'm, si em necessites aquí, anem per aquest camí.
2: Estava pensant dues coses. Primer, hi ha una part de mi que pensa, sort que no hem fitxat Julián, perquè llavors no podríem estar veient això, però una altra part de mi pensa, potser si fitxem Julián, també Julián fot 14 gols.
3: Julián aleshores jugaria a la banda.
2: Sí, no, Julián de nou potser portaria 14 gols ara, amb la forma de jugar al Barça.
0: Julián faria més gols que els que fa l'Atlètic de Madrid.
2: Però no tants com Rafinha.
0: És segur, però és que el que està fent Rafinha jo crec que és insuperable.
3: És possible que Rafinha, l'any que va fer 34 gols, és des de la, partint des de la banda, és a dir, que tal com està jugant el Barça, potser no em portaria, què em porta? Que, són 14?
0: 12 a la Lliga i 14
3: la Lliga, no, portaria 14, potser em portaria 10.
6: És que Ferran Torres...
3: I afegeixes els de Julián.
6: Ferran Torres crec que l'any passat marca, en marca 21.
3: En total.
6: En total, en tota la temporada, per tant. Sí, sí. És que Rafinha, amb dos partits més o tres, és capaç de marcar-ne ja 21.
7: I compte, ara que diu la Gemma el nom de Ferran, compta amb els números de Ferran, perquè viu a París.
0: Va tornar a marcar.
7: I perquè Rafinha està al nivell que està, però imagina't que...
3: Si no el trobaríem a faltar, no?
7: Imagina't el debat si el Barça no troba el nou Rafinha, no funciona i Ferran va fer gols a París. O sigui, el futbol a vegades té aquests components que canvien l'estat d'ànim.
3: No està sent titular, oi, Ricard?
7: Bé, va rotant. Però roten gairebé tots, Dembélé, Kvaratskhelia, no, encara no hi ha hagut continuïtat amb el trident d'atac perquè som al mes de setembre i Luis Enrique jo crec que ara mateix reparteix minuts. Ara bé, dels de dalt, el que està amb millor rendiment amb diferència és ell, eh?
2: I l'altre és que si Ancelotti el posa de nou, serà la segona vegada que Flick, no vull dir eduqui, però ensenyi el camí al seleccionador, perquè Pedri era mitja punta per De La Fuente, li va dir, escolta, que aquest tio pot ser el millor mig centre o el millor migcampista creatiu del món, i ara amb Rafinha potser està descobrint també la llum Ancelotti gràcies a Hansi Flick.
7: Què deu estar pensant això... Carleto? Carleto trucarà a Hansi o no?
2: No té pinta,
0: però,
2: no?
0: Si no ho fa serà perquè li fa pal i perquè ell ja...
2: Li és igual tot.
6: Sí.
2: És que li rellisca.
0: A mi Ancelotti ja fa molt temps que em fa pinta de que està de tornada de tot, i escolta'm, el palmarès que té com per no, no estar-ho, i quan ja dius, ara em jubilaria, no? Vol venir a fer de seleccionador? Escolta, doncs...
3: Però és que Ancelotti, ja quan va arribar al Madrid, estava de tornada.
6: Sí, la rosa premsa de les últimes temporades del Madrid.
2: Aquells arrossegaments... Estava a l'Everton,
0: Sí, tranquil. Però escolta, no li va anar gens malament.
2: No.
0: En fi, jo prefereixo tenir-lo a Brasil que al Madrid, tal com estan les coses. Ricard, abraçada, gràcies.
7: A tothom, adeu.
0: No hem fet el laboratori sobre Rodri, però m'imagino que esteu igual d'impressionats. Jo em vaig quedar amb la sensació dissabte que Rafinha era indiscutiblement el millor del partit, però que sense la primera part de Rodri no hauries guanyat el partit.
6: És que la jugada de Rodri, com posa el peu defensivament en aquella acció que l'Ivakovic també es torna boig celebrant-ho, perquè evidentment és d'un nivell altíssim. Però clar, és que has fitxat un altre migcampista que a priori no necessitaves, però que és, jo crec, el més a prop que Hansi Flick estigui de molt a gespa, és a dir, entén perfectament el que s'ha de jugar, el tempo, el ritme, defensivament t'ajuda molt més que els últims migcampistes que ha tingut el Barça. És espectacular. És també de lo més a prop que he vist a Sergio Busquets a tornar al Barça. És increïble.
2: Per mi, l'únic que li falta, si ens poséssim, és una mica més d'aquelles arrencades que feia que potser no ho veurem mai, al Barça. Una cavalcada de dir, agafo la bola, me'n vaig fins a la frontal i foto una gardela a l'escaire. Això tampoc ho feia cada dia, el City, però ho feia de tant en tant.
0: Jo crec que era més d'arribar i xutar,
2: Però ara, sobretot, és defensiva. O sigui, per mi, el 100% de l'exhibició va ser defensiva. Sí, ara, quina exhibició. Et dona la vida.
0: Bé, tampoc no sé si el físic de Rodri és aquell físic esplendorós d'abans de la lesió, però amb el que té ara va sobrat per anar impartint
6: magisteri. I una llibertat als altres. A Pedri potser fa alguna d'aquestes cavalcades.
0: Jo continuo pensant que el més feliç de l'arribada de Rodri és Pedri, tot i que no ha començat especialment brillant la temporada, però vaja, ja tindrem temps. Va, que hem d'escoltar les vostres opinions. Hola, Sonia Olear, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
0: Avui preguntàvem a la nostra audiència quina lliga us imagineu, el Barça sense rival o el Madrid revifarà?
8: Doncs el Madrid sense rival, el Barça sense rival 53%, el Madrid revifarà 47%. Sí, està la cosa igualadeta.
0: Hi ha una prudència...
6: Però això sempre, eh? Sí, no, els aficionats del Barça.
0: És sa desconfiar del Madrid. Però és que el que estem veient en aquest inici de temporada és molt contundent,
6: sí,
0: eh?
6: Sí.
0: Molt més que 6 punts.
2: El meu vot és el Barça no tindrà rival.
0: Així m'agrada.
2: Aquest és el meu vot.
6: Jo sóc de prudència, una mica.
0: Molt bé, doncs està perfectament representada la nostra audiència a la taula d'avui.
8: El Josep, per exemple, diu: el Madrid revifarà o el faran revifar i el Barça passarà per mals moments. L'Alfonso diu: no serà tan fàcil, encara que el Barça és superior com a equip i fa més bon joc, el Madrid revifarà entre queixes arbitrals, rodes de premsa esperpèntiques, competirà, té bon equip, encara que només sigui per les individualitats, competirà el Madrid fins al final. El Damià diu: el Barça la guanyarà de carrer, molt dubto que es mengi els torrons, i l'Atlético no és prou equip per estar a dalt tot l'any i almenys quedarà a 12 punts del Barça. El culer del sud diu: el Madrid no revifarà fins que arribi un nou president que entengui el futbol actual. Florentino creu que per guanyar títols...
0: acaba de guanyar les eleccions.
8: Només cal fitxar grans estrelles i fer que corri. La seva fórmula està totalment obsoleta. El Víctor diu: el Madrid és el Madrid i donarà guerra, però no podrà amb aquest Barça, és massa equip. O el Masdeu diu: les lesions i els estats de forma durant la temporada marcaran la diferència, però fa tota la pinta de que la tornarà a guanyar el Barça, perquè enguany tenim un equip de nivell mundial consolidat, idea de joc clara i també consolidada, i bona profunditat de plantilla.
0: Fa pinta, és evident que hi haurà alts i baixos i que no podrem veure aquesta versió del Barça als 10 mesos de temporada, però vaja, fa difícil imaginar per on el Madrid pot assolir el nivell del Barça i plantar-li cara. Pues veurem. Per això la Lliga és llarga i tindrem temps per tot. Gràcies, Sònia.
8: Adéu.
0: Abans de tancar la plana blaugrana, si us pensàveu que marxaríeu d'aquí només parlant de Mourinho i de les meravelles futbolístiques...
2: Assemblea?
0: Ha vingut... No, com has llegit el pensament.
2: No.
0: Ha vingut la principal prescriptora de causes feixugues, Laia Tudel, bona tarda.
9: Què tal, com estem?
0: A repassar-nos...
9: Deixa'm que abans us resolgui un dubte existencial pràcticament que teníeu.
2: La impressora. Ah, sí?
9: Sí. El Barça no viatja amb impressora.
2: Oh, quina errada. I ningú ha dit a l'assemblea...
0: Em sembla una negligència.
2: Ningú s'ha queixat a l'assemblea de que no porta
9: impressora. No, perquè no havia passat encara tot això del Madrid, sinó jo crec que ara exigiran...
0: No viatgem amb impressora. Demà preguntarem a l'Espanyol a veure si hi ha més sort. Jo no, et trobo intolerable no viatjar amb una impressora. No fos cas que li arrenquin el turmell a la mini i no ho puguem ensenyar a la sala de premsa.
9: Ells fan servir la impressora que hi ha als camps, però
0: dius,
9: no m'imagino que en Cifli sortir d'entrada de la premsa.
0: Estem al 2026. Si et vols queixar institucionalment, fot un tuit.
10: I una tablet, perquè els equips tècnics han volat un tablet.
9: Això també queda una mica més. Quan ensenyes una imatge i una càmera agafa una imatge del mòbil, s'acaba de veure bé, molt millor damunt d'un
0: ull. Molt bé, home, doncs sí.
10: Mourinho no va sortir com amb aquell full ple de rades.
0: Sí.
9: Però no es veia, no el va ensenyar. Després sí que algú va ensenyar.
10: No me'n recordo.
0: Bé, jo la veritat és que ara dormiré més tranquil. No hauria pogut acabar la jornada i menys el programa sense saber que el Barça no viatja amb impressora.
9: Que potser a partir d'ara ho farà.
0: Bé, no se sap mai per on et pot atacar l'enemic. Jo per prudència la duria. Laia, què hem de saber per la gent que no va estar pendent de l'assemblea, les 10 hores d'assemblea de dissabte.
9: Roger Bosà, que sí.
0: Roger Bosà, sí, però la resta dels éssers humans, fins i tot els compromissaris del Barça, no. Què ens deixa aquesta assemblea?
9: A veure, d'entrada, que les obres de l'Espai Barça pugen fins a 1.800 milions d'euros perquè es va aprovar, com ja es podia esperar, els 300 milions d'ampliació de finançament, però que aquests 1.800 milions d'euros de finançament per fer les obres al Camp Nou i l'Espai Barça no inclou el Palau Blaugrana. És una qüestió que fins ara havíem posat sobre la taula i havíem explicat, però ara el Barça ja ho ha dit públicament i ha reconegut a 2026, setembre de 2026, que no inclou el Palau Blaugrana. Recordeu que es va aprovar quan es va aprovar fer totes les obres, van dir que el Palau costaria uns 400 milions d'euros. Doncs bé, això no s'inclou. Què passarà amb el Palau? Que es buscarà una fórmula perquè no impliqui més inversió pel Barça, és a dir, busquen un inversor que faci les obres i un altre que exploti l'ús del Palau durant un llarg període de temps. Això ho podríem traduir en que això va per llarg, el tema del Palau, perquè encara no s'hi han posat. Llavors, jo només vinc a recordar, sobretot, dues dates amb tot això.
0: A veure, no.
9: De la cronologia de com ha anat tot això al Palau, perquè n'hem parlat moltíssim i dels diners. Al maig del 23 va haver-hi aquella gran roda de premsa per explicar el finançament dels 1.450 milions d'euros, Eduard Romeu, Maribel Meléndez, i allà es va explicar que 1.150 milions eren pel Camp Nou, i que 300 milions, els que quedaven, era per contingències i també pel Palau. I allò recordo els periodistes preguntant, repreguntant, perquè no, no
0: en
9: ens
0: aquest
9: entrava.
0: Moment hi,
9: no
0: hi havia,
9: entrava.
0: O com a mínim es bombaven la convicció que amb el calaix de contingència ens hi cabria el Palau, que ja sonava estrany.
9: És que era molt... Mira, de fet, escoltem Maribel Meléndez com ho va explicar aquest maig del 23.
11: Recordeu que quan vam aprovar el referèndum vam dir que estaríem a 400 milions per lo que seria Palau i Petit Palau, 900 milions, crec que recordar, per al Spotify Camp Nou, més, crec que eren 150 per al campus. Per tant, no estaven inclosos amb aquestes xifres d'inversió els interessos, que és el que avui sí que estem considerant dintre dels 1.500 de finançament. Per tant, diríem que amb aquests diners d'interessos més els diners de contingències ens dona l'espai suficient per al Palau, que és el que estem... Per tant, no hem esgotat la capacitat d'inversió amb el Palau.
9: Aquestes explicacions ja no ens van convèncer en aquell moment, però insistim que llavors ens van dir que sí, que el Palau hi entrava. Bé, tres anys i mig després ja sabem perquè no enteníem els números i era perquè no estaven ben fets en aquell moment o no ens els van explicar perquè el Palau no entrava. Quan van demanar aquests 1.450 milions, ja sabia el Barça que demanarien una ampliació de finançament. No entrarem gaire en detall, però vaja, bàsicament, pel que sabem, perquè el pressupost es va fer sobre un projecte bàsic d'obra i després faltava l'executiu. L'executiu hauria trigat molt més a fer-se, haurien començat les obres més tard, i això sempre, doncs, hi ha desviacions que hauria augmentat el pressupost. Però vaja, això ho deixem amb un asterisc a banda. L'altre punt d'aquesta cronologia del Palau, clau, va ser el juliol del 2024, quan Josep Cubells va parlar de quan posarien la primera pedra del Palau. Juliol de 2024.
2: Oh, gairebé. Més o menys.
0: Sí, podrien haver dit, 1924.
9: Sí, sí. 2024.
12: La idea és posar la primera pedra del nou Palau l'any vinent, ja seria cap al mes de febrer. Esperem, doncs, que el 2027 doncs el podem, doncs, ja inaugurar.
2: Bé. Sí, febrer del 25, era?
9: Febrer del 25, primera pedra, el 2000...
10: Aquest gener ja l'inauguraven, no?
9: Sí, bé, doncs bé. No ha anat com s'esperava clarament el Barça, jo, el tema del Palau.
0: És que és tan evident que el Palau és una qüestió secundària que ho entenc, perquè el que es farà sobreviure al club econòmicament és el Camp Nou funcionant a prerendiment, que és molt més fàcil dir les coses pel seu nom. Senyors, l'estadi costarà un autèntic disbarat, la desviació...
9: El doble del que van dir.
0: Clar. Si l'estadi havia de costar 1.100 i anem per 1.800 només per l'estadi, la desviació és colossal.
10: Però, això que el Barça va agafar la companyia més barata, no?
9: Sí, imagina't.
0: Clar, aquesta
9: imagina't.
0: Serà l'altra, sí, sí. Jo no entenc quina necessitat hi ha perquè el client habitual del Palau té tota la raó d'estar encabronat perquè li han estat prenent el pèl.
10: No hi ha una altra manera de dir-ho. El que passa és que fins i tot el Barça estant a l'Eurolliga, no sé si podies però, dir Sònia, de manera crua i clara, Barça, miri, no tenim projecte
0: juga...
10: de...
0: No, doncs és el que has dit ara. El Barça, ara. Jo crec, no voldria mentir, però és fàcil que faci 15 anys que està jugant amb una moratòria.
10: Sí, sí, de l'Eurolliga, sí, sí.
0: Per tant, ja no vindrà d'aquí. L'Eurolliga no fotrà fora el Barça pel pavelló, encara que juguessin al Picadero. Però bé, jo crec que no cal perdre-li el número a la gent. Què més,
9: però tot i així, tot i aquestes petites contradiccions que hi ha amb el tema Palau, van aprovar els socis per amplíssima majoria els 300 milions d'ampliació, l'exercici econòmic, el pressupost de l'any que ve, la ratificació de la Junta, tot, però compta amb Babylon Park.
0: Els cavallitos?
9: Compta amb Babylon Park perquè va ser la votació que més vots en contra va recollir.
0: Però qui pot votar en contra d'uns cavallitos?
9: No, a veure, Babylon Park van votar 252 a favor, 158 en contra. La resta, doncs, no superava els 60 vots en contra, la resta de votacions. Aquí va haver-hi moltes preguntes, també a Mohana, amb l'altre acord de patrocini que van presentar, sobretot en Babylon, l'origen que un dels seus fundadors era d'Israel, i la gent va preguntar que per quina necessitat hi havia, no, de vincular la imatge a Barça amb Israel i també amb els Emirats Àrabs per l'acord d'Ohana, i que bé, que aquest tema del parc recreatiu barra parc d'atraccions, que va insistir molt Ferran Olivier a dir que no era un parc d'atraccions, que només era...
0: No, eren uns cavallitos.
9: No, menys, jo crec que ho anem
0: rebaixant
9: més costa. Jo crec que, no sé, no et vull decebre, però
2: un ping-pong allà.
10: Són videojocs i
2: una màquina arcade i un...
0: L'Arnau allà amb el Mickey Mouse.
2: Però és que quan diu parc d'atraccions jo espero una muntanya russa.
0: Això era evident que no.
2: Però no.
10: Però estarà bé, serà un centre lúdic, no? Bé, farem un programa igual. Farem el programa des d'allà igual. No, hem dit que sí.
0: 100 milions d'ecos, no?
10: Sí.
2: Faràs un programa muntat en un cavallito o no?
0: Sí, el que calgui. El que calgui. Jo, sí, el dia que s'inaugurin els cavallitos, jo estaré allà. No sé, potser ja no estic dirigint el discosta, però seré allà. Això no n'hi ha cap mena de dubte.
10: I després una qüestió més esportiva, que Deco, quan va fer la presentació que fa sempre de balanç de mercat, doncs va aprofitar i diu, ja que sóc aquí, aprofito i, escolta, tres renovacions pràcticament enllestides, Rafinha fins al 2030, Marc Bernal fins al 2031 i Xavi Aspar també fins al 2030, renovats aquesta setmana, en principi s'han d'acabar de tancar.
0: Doncs molt bé, el capità que en alguns moments que voldrà marxar, sembla que, vaja, sembla no, ho ha dit ell, que vol continuar fins al 31?
10: 30, Rafinha 30.
0: 30, per tant... 3.
10: Tindrà 33, 34...
0: Sí, ara ja té el... Sí, sí. Ell va dir que amb l'anterior renovació, que crec que arribava fins al 28, passava dels 30, però que tenia dubtes sobre el seu físic, però...
10: Uh-huh. Ara té 29,
6: cap a 30.
10: És al desembre, al desembre fas 30.
6: Sí, perquè Rodri va dir això del veig sí, i flipo que tingui la meva edat.
0: Sí que se'ns anirem a 33.
10: Sí.
0: Vaja, tal com està... I creuem els dits perquè la temporada passada no va anar gaire bé, Rafinha, no hem de patir pel físic. En fi, tot bones notícies, renovacions i cavallitos. I
2: impressora.
0: Una...
2: I que vull dir que no tenia impressora, vull dir que està resolt el tema aquest.
0: Això és, a més... És...
2: Per mi és el titular.
0: Sí, breaking news. Laia Tudel, gràcies.
10: Adéu-s'hi.
0: I gràcies també a la Gemma Mallorca i al Dani Sanabra.
10: A vosaltres.
0: Adeu anar-vos-en en pau. Nosaltres farem una pausa i on no hi ha gaire pau és a l'Espanyol. Hi ha un cert mal rotllo, ara en parlem.
13: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
14: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
15: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
16: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
17: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
18: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
19: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Com et dius?
21: Ferran Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat a alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
19: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
22: Estàs posant a tots al límit.
23: Prendreu tots mal.
19: Gènesi. Avui a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Ens ha posat de cara en una situació que tenia molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
2: Aquest és Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, dient les coses tal com són, o tal com ell les veu, clar i català. L'Espanyol divendres va perdre contra l'Elx, un partit difícil d'explicar, en què l'equip valencià es va quedar amb 10 per una expulsió tot just al minut 5 de partit, i després l'Espanyol no només no va aconseguir guanyar, sinó que va anar absolutament a remolc del partit i el va acabar perdent per 1-3, cosa que fa que l'equip blanquiblau arribi a l'aturada fora de les posicions de descens, en 15a posició, però a 2 punts de la zona perillosa. Àngel Morales, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: A veure, començo pel partit. Deia el Manolo, el pitjor de la meva etapa a l'Espanyol, vaja, en les coordenades del partit, jugant 11 contra 10, 85 minuts, perdent-lo per 1-3, i amb sensació gairebé en cap moment de poder-lo aixecar, estaríem d'acord, eh?
3: Sí, a més jo vaig tenir la sort de veure el partit a l'estadi. Era el primer partit que veia en directe, no per la tele, que es veuen evidentment moltes més coses, i la veritat és que tot es va posar de cara, però ja es veia des del principi que l'equip no rutllava del tot. A nivell físic l'Elx va ser molt superior, tot i jugar amb un de menys tot el partit, i la veritat és que els que estàvem al camp doncs costava entendre què passava sobre la gespa, no? Perquè veies els jugadors ja et dic, amb un punt menys de velocitat respecte als jugadors de l'Elx, una miqueta a vegades doncs de passotisme, no? que és difícil d'entendre tal com es va posar el partit, i poder haver arribat a aquesta aturada doncs amb 10 punts i amb la tranquil·litat que dona la situació. Però bueno, com va recusar el míster, jo no sé si el pitjor partit, però sí dels pitjors partits, i que va fer que un equip que venia de fer només 2 punts doncs et passés per sobre, i potser fins i tot el marcador es quedés curt, perdona.
4: És cert que les sensacions no van ser bones, Àngel, però l'Espanyol marxa això a l'aturada amb 7 punts, 2 per sobre del descens, havent fet algun bon partit i algun altre doncs bastant més irregular o dolent directament, com el de divendres passat. Però, clar, venint d'on venim de la temporada passada, no sé si això és el que està pagant ara Manolo a l'entorn, perquè noto jo com a mínim cert nerviosisme al voltant de la seva figura quan tot just això acaba de començar.
3: Sí, totalment. Evidentment que ja en relació amb l'entorn, doncs Manolo ha començat la temporada en negatiu, no? És que doncs, si hagués començat ell en la seva lliga particular per una sanció doncs amb menys 10 punts, i la gent té molt, molt fresc la segona volta de la temporada passada, i com que aquesta temporada, encara que només portem 7 partits i amb aquesta aturada tan llarga de 3 setmanes, doncs no s'ha arribat amb unes condicions o amb una posició, una classificació més còmoda, doncs evidentment doncs aquestes veus que ja demanaven el cap de Manolo al final de la temporada passada, doncs ho demanen ara, encara que sembla que des del club de moment no es farà res.
2: Clar, no, de fet el Sergi Andreu ha estat preguntant en les últimes hores, i a dins del club hi ha enfadament per la imatge dels dos últims partits, però hi ha tranquil·litat i no es contempla cap decisió sobre el futur de l'entrenador en la situació actual. I és que d'altra banda, Àngel, jo crec que no tindria sentit haver mantingut Manolo amb la ratxa horrorosa de la temporada passada, repensar-t'ho a l'estiu i ratificar-li la confiança, i ara per un parell de partits que certament fan mala impressió, carregar-te'l.
3: Sí, sí, evidentment. Si havies de prendre alguna decisió, era al final de la temporada passada. Correcte. I un cop tu continues amb Manolo, que jo aplaudeixo i recolzo la decisió, doncs ara has d'aguantar i demostrar aquesta confiança fins a on es pugui. Evidentment, si l'equip entra en situació encara més complicada a nivell classificatòria, doncs això és futbol i s'haurien de prendre decisions, però jo de moment aguantaria, però sí que és cert que aquesta mala maró, aquest rum-rum que ja ho parlàvem a final de la temporada passada, doncs està passant molt sobre l'entorn i veurem com pot arribar a afectar doncs, en el nivell de dia a dia o nivell anímic a una persona com Manolo.
2: Has parlat abans en l'anàlisi del partit que fins i tot vas detectar cert passotisme, que és una cosa preocupant i especialment a la jornada 7. Què és el que t'amoïna més del que veus de l'Espanyol en aquesta arrencada?
3: Mira, a nivell tàctic, jo crec que aquesta temporada, a veure si ho puc explicar, ens veiem obligat a jugar doncs, amb tres mitja puntes ofensives, no? Tenim l'arribada de Calatrava, l'irrupció de Javi Hernández, tens Brian Zaragoza o Dolan, i això doncs, obliga a Manolo a jugar amb tres mitges puntes, enredarint la posició d'Edu Espósito i només jugant amb un mig centre més o menys defensiu o més posicional com pot ser Urco, Moscardó o Polozano, quan la temporada passada en la millor ratxa d'Espanyol era tot el contrari, no? Jugàvem amb dos pivots més fixes, no tan ofensius i amb Edu Espósito més a prop de la part de davant. No sé si Manolo haurà de tornar aquesta solució doncs, per donar-li recuperar control als partits i tenir superioritat al mig del camp, cosa que jo vaig detectar l'any passat el divendres al camp que al final et quedaves amb un pivot i mig perquè Edu Espósito, que per mi és insubstituïble en aquest equip, doncs té també tendència a anar cap endavant i jo crec que potser aquest descontrol o aquest canvi respecte a la temporada passada a nivell tàctic és el més preocupant. I després, quan jo et dic el passotisme, és que el que jo vaig detectar és que com que físicament et veies inferior, i estic parlant del partit de divendres, a un equip que des del minut 5 està amb un jugador menys, doncs al final ja semblava pot donar aquesta sensació de passotisme, no? Ja et dic, des del camp es veuen moltes més coses que des de la tele i a mi, doncs, realment no dic que l'equip estigui mal físicament, però la sensació de divendres en aquest aspecte va ser preocupant com a mínim.
2: Doncs l'anàlisi de l'Àngel Morales, excapità de l'Espanyol, que evidentment no pot ser bona amb aquest 7-21 que l'Espanyol ha començat la Lliga, queda moltíssima Lliga i temps, fins i tot aquestes 3 setmanes per corregir coses. Àngel, una abraçada, gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres. A vosaltres, Núria.
2: Tornem a... Adéu, Àngel, adéu. Tornem a passar per Badalona. Ernest, acaba el de festa verd i negre, eh?
5: Sí, ha acabat. Ha sigut una festa realment ajustada als tempos, cosa que és estrany perquè sempre, normalment, aquest tipus de celebracions depassen de llarg les previsions, però bé, ha anat tot en ordre.
2: Excel·lent l'alegria verd i negre, excel·lent la Supercopa que ha fet el Joventut, liderat per Ricky Rubio i la Provítola. Deixa'm que et pregunti de manera breu per l'altra cara de la moneda, aquest Barça evidentment en construcció, amb 11 fitxatges, però que ahir es va veure claríssimament superat per una penya molt més feta i fins i tot, ara que parlàvem de Ricky i de la Provítola, amb dos puntals que el Barça de moment no té.
5: No, i no sabem si els acabarà tenint. El dubte d'aquesta època de la temporada és si aquest Barça acabarà estant a un nivell que tothom desitja, perquè són moltes cares noves, la majoria no conegudes, i això no té per què ser dolent. Poden sorgir rafinyes, no? Però la veritat és que veient el que hem vist aquest cap de setmana no som massa optimistes. Hem de dir, però, que el Barça té dos lesionats a dintre, que a més li falta el pivot titular, i per descomptat que jugadors com la Provítola són de rendiment immediat i molts dels que ha fitxat el Barça són de rendiment a mitjà o a llarg termini.
2: Molt bé, doncs organitzarem durant la setmana, convocarem un cinquè quart per analitzar aquesta Supercopa i ja l'inici de l'Eurolliga, que comença dijous pel Barça, i la Lliga CB, que comença el cap de setmana. Ernest, gràcies.
5: A tu, Jordi.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
7: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre, tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
8: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
9: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
2: I l'última recta del Tot Costa ens porta directament al món del motor amb un cap de setmana discret, per no dir que dolent tot, de Marc Márquez, que ha perdut el liderat del Mundial. Damià Aguilar, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Àustria semblava territori propici, però a l'hora de la veritat, res de res, les Ducati.
10: Ostres,
2: no...
10: Estem tan acostumats a la bona paella, saps? Que quan vas al bareto aquell que te la posen encapsulada, doncs, déu-n'hi-do. Jo, personalment, si hagués de triar entre el got mig ple i mig buit, em quedo amb el mig ple. Per què? Perquè podria haver estat pitjor. M'explico. Marc Márquez anava a un circuit talismà, vam parlar, talismà de Ducati, o sigui, 10 victòries en els últims 10 anys. Però resulta que, per la raó que sigui, la Moto 2026, amb el pneumàtic que Michelin porta a Àustria, que és el mateix que va portar a Tailàndia i el mateix que portarà a Indonèsia, doncs no han funcionat bé. O no han funcionat tan bé com les Aprilias i les KTMs.
2: A més, ahir el Marc va explicar que havia tingut problemes de frens, oi?
10: Clar, si això li afegeixes que tens problemes de frens, que no va ser l'únic pilot Ducati que els va tenir, i que te l'estàs jugant a 300 perquè passes per aquella recta de 300 i comences a tocar i la maneta s'enfonsa i no frena, tu portes moto, no? Imagina't-ho. Doncs clar, quan has de fer...
2: No li facis pensar, home.
10: No, però quan has de fer el revolt, què penses tu? M'estimbaré, no?
2: Sí, sí.
10: Doncs ell no, ell va sortir-se de pista només això. És a dir, el seu objectiu, quan ell veu el percal, si em permeteu la paraula, és... Dissabte haig d'acabar darrere de Martín, ho va aconseguir, diumenge acabaré darrere de Martín. Això què significava? Significava perdre com a molt 7 punts, però n'ha perdut 12. I no és tan mala cosa, d'acord? És a dir, no és tan mala cosa. Queden 7 circuits. Et diria que n'hi ha 3 que pot guanyar, i que pot guanyar-ho tot. N'hi haurà alguns altres que haurà d'anar a la defensiva. I sobretot Indonèsia, que és el pitjor circuit per la història de Marc Márquez. Veurem quants punts acaba perdent allà. És a dir, tot, al final tot és un joc d'alts i baixos d'aquí a final de temporada. Això es decidirà molt justet.
2: Bé, doncs, 12 punts d'avantatge per Jorge Martín. Queden 7 curses, per tant, res...

0: tècnicament a l'estiu, i ell també buscant a dintre alguna cosa, doncs posar-se en un nivell important. Aquest és el nivell que Pedro pot tenir d'aquí a final de temporada? Ja ho veurem. Això significaria que podria jugar la seva part en la lluita de Martín, Marc, Bezzec i pel títol? Ja ho veurem. Jo crec que Pedro ahir va fer el que tots esperàvem que fes algun dia, i és molt bonic que ho hagi fet abans de final de temporada, perquè tancarà una etapa de 3 anys amb KTM, primer amb GasGas i després amb KTM, doncs, i és molt bonic que els hi hagi pogut brindar doncs, aquesta victòria amb una marca que ha estat a punt de la desaparició.
1: Sí, sí, realment ho van celebrar com si haguessin guanyat la Champions els de KTM, i amb raó. Pròxima parada, Motegi.
0: Sí, un circuit que et diria que és Promar Márquez, claríssim, d'acord? Perquè és un circuit stop and go, perquè és un circuit on l'any passat ell es va proclamar campió del món a mig gas, o entre cometes no a mig gas, un circuit on el seu company va aconseguir l'última victòria, Pecco Bagnaia. Jo crec que és un circuit allà on pot anar a buscar, és un d'aquests tres que queden, que on pot anar a buscar els 37 punts. Molt ja bé. Veurem què passa, doncs... després poden passar moltes coses, pot caure el cel, pot ploure, hi ha boires, etc.
1: Ho veurem d'aquí a 13 dies. A part d'això, a part de la MotoGP, ha estat un cap de setmana fructífer, a més no poder, pel motor català.
0: Sí, sobretot per les dues rodes, no? Perquè tenim 5 campions del món catalans d'aquest cap de setmana, als quals hem d'afegir els dos que teníem d'abans, és a dir, Toni Bou i Josep Garcia, i aquest cap de setmana doncs, tenim la Berta Avellán, per segona vegada campiona del món de trial a l'aire lliure, la Daniela Guillén, per primera vegada campiona del món de motocross, el Guillem Ferrés, per primera vegada campió del món de motocross en la segona categoria, l'any que ve pujarà a la primera categoria, i després altres dos pilots que en categories menors del trial també són campions del món, l'Arnau Ferrer i l'Abril Montserrat. Per tant, ara mateix tenim 7 campions del món. Si Marc Márquez acaba sent campió del món, doncs serà un any de 8 campions del món catalans en el món de les dues rodes.
1: Caram, per apuntar-ho i per gravar-ho fins i tot amb lletres d'or, al tro de Cervera encara li falta uns quants mesos per saber si tindrà èxit o no també aquesta temporada. Damià, gràcies, abraçada.
0: Adéu.
1: 2 minuts i les 9, abans d'acabar, la Sònia remata el tot costa.
2: Era un dia per sucar pa en la derrota del Madrid al derbi madrileny i sobretot en la reacció de Mourinho posterior, perquè ara ja sí, tenim, ha arribat, ja és a la Lliga Espanyola el Mourinho que coneixíem tots plegats, fins i tot amb una fotocòpia de les dues entrades que considera que van ser vermelles de jugadors de l'Atlètic de Madrid i que l'àrbitre no va veure. Hem anat fins a Madrid, hem parlat amb la Maria Josep Hostalric per analitzar la situació d'aquest derbi, també per parlar del pobre joc de tots dos equips, però sobretot del Real Madrid, fins que es va quedar amb 10, és a dir, quan ja va tenir quarta de Mourinho. Ho hem comentat també amb el Denis Sanabri i la Gemma Mallorca, i per analitzar les jugades, com sempre, hem convocat baròmetre per saber què havia passat. El Barça és una bassa d'oli, i com cada dilluns el Torquelap, avui l'hem centrat en Rafinha, el millor nou del món a dia d'avui a parer de Ricard Torquemada, i la veritat és que les xifres així ho diuen. També el podeu recuperar en aquesta segona hora del Tot Costa, el dia en què hem estrenat temporada fent futbol, eh? Ja ho sabeu, que ja el teniu a disposició. Avui parlem d'una perla de la Masia, de Maisa Baja. Demà anirem a la ciutat esportiva a parlar de Catacoll. En parlar amb Catacoll.
1: Gràcies, Sònia.
2: Fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Víctor Rodríguez i el Joan Massa al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, ara es veu que toca parlar d'àrbitres.
3: La botifarra amb mongetes i les mentides a menjar-se-les amb patates.
4: La mateixa setmana que jubilarà, el jutge Juan Carlos Peinado ha afegit la rúbrica final a la seva obra. Begoña Gómez serà jutjada per un tribunal popular. Nous ciutadans hauran de dirimir si és culpable o innocent de malversació i tràfic d'influències. I el judici a la dona de Pedro Sánchez podria coincidir amb eleccions municipals o les generals. Bona nit, són les 9.
5: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El grup Ultra que va presentar la demanda a Azteoir demana 13 anys de presó per a Begoña Gómez. La fiscalia vol l'absolució. De seguida connectarem amb Madrid i escoltarem també les reaccions que ha generat aquesta notícia. I a les portes que comenci la cimera de les Nacions Unides, els grans mitjans nord-americans s'han plantat davant Donald Trump. Les grans cadenes de televisió deixaran de seguir el president nord-americà en solidaritat amb la CNN, Politico i MS Now. Oriol Serra, en directe des de Nova York, bona nit.
1: Hola, bona nit. Doncs sí, ha estat una decisió col·legiada i tan insòlita com la pròpia acció de censura del president dels Estats Units. Trump s'ha quedat sense altaveus, com a mínim, per una estona.
0: En aquesta cimera que arrenca demà a Nova York, la intel·ligència artificial serà protagonista. El grup de 40 experts en intel·ligència artificial de l'ONU han presentat el seu primer informe i han alertat que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia. L'únic expert català o espanyol del grup és col·laborador del Catalunya Nit, Roman Orús, i hi parlarem en directe. Aquesta setmana, que també arrenca el debat sobre com millorar el sistema educatiu català, el Consell d'Educació de Catalunya té previst presentar les seves propostes a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
2: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: I no us perdeu l'entrevista que a partir de les 10 mantindrem amb l'autor del llibre Safaris Humanos. Ha recollit testimonis de persones que van participar en el turisme de cacera humana a Sarajevo o que saben de persones que hi participaven. Persones riques que pagaven fortunes per anar a disparar contra persones indefenses durant el setge a la capital de Bòsnia. Tenien predilecció per apuntar a nens i nenes.

0: És un llibre que posa els pèls de punta i que explicarem avui, que és el Dia Mundial de la Pau. I el Congrés dels Diputats ha reivindicat el llegat d'un pacifista, del músic Pau Casals, així com ha sonat el Cant dels Ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Aquest acte, però, no ha generat concòrdia al 100%. Junts no hi ha volgut ser perquè creuen que no quedava ben reflectida la dimensió catalanista del músic del Vendrell. Ens ho explicarà Dani Sainz de Aja, que ha seguit des d'allà tot el que anava passant. I avui al bloc d'esports parlarem d'una celebració, la del Joventut de Badalona, que aquest vespre ha fet festa per la Supercopa que va aconseguir ahir davant del Barça, Roger Nau.
1: Feia 18 anys que l'afició verd i negra no celebrava un títol i finalment avui hi ha hagut festa grossa. Primer els jugadors han anat passejant fins l'Ajuntament, després han estat rebuts per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment han sortit al balcó. Missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant.
0: I abans d'entrar en matèria, un titular pel temps amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
2: Bona nit, doncs aquest dimarts tornarem a tenir un dia d'estiu amb temperatures que s'aniran enfilant, amb aquest contrast més marcat al Pirineu, Prepirineu, entre el dia i la nit. Temperatures que tornaran a situar-se entre els 27 i els 31-32 graus, amb sol i, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 6 minuts. Comencem el Catalunya Nit parlant d'aquest cop judicial sense precedents contra Pedro Sánchez. La seva dona, Begoña Gómez, se'n va definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. 5 dies abans de jubilar-se, el jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina i l'envia a judici davant d'un jurat popular. La decisió ha encès els ànims de la Moncloa i culpen Peinado de dirigir una persecució judicial per tombar el govern de Sánchez. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Intentant entendre què és el que va passant, primer de tot, Paula, quan veurem Begoña Gómez a judici? Perquè podria coincidir amb eleccions.
1: No hi ha data encara, però el judici se celebrarà en un espai de temps d'entre 5 i 8 mesos. Per tant, la imatge de Begoña Gómez al banc dels acusats pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o fins i tot les eleccions espanyoles. Si Pedro Sánchez les avança abans de l'estiu, Begoña Gómez, la seva dona, s'enfronta a 13 anys de presó. És la petició que fa el lobby ultra Azteoir, mentre que la fiscalia i el seu advocat en demanen l'absolució. El seu futur ara mateix ja està en mans de 9 ciutadans anònims de Madrid, escollits per sorteig. És un jurat popular qui decidirà si Begoña Gómez és innocent o si és culpable d'haver aprofitat la seva influència com a dona del president del govern espanyol per fer negocis i per impulsar la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense de Madrid.
0: Clar, és una d'aquelles notícies que evidentment generen titulars, però no podem dir tampoc que hagi sorprès ningú. Ara sí, la Moncloa ho condemna sense embuts, denuncien una persecució judicial en tota regla.
1: Sí, avui, a diferència d'altres dies, a la Moncloa no es mosseguen la llengua. És inqüestionable, diuen, la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que creuen ha marcat aquesta polèmica instrucció des del principi, ara fa 2 anys, en un to insòlit i en privat. Fons del govern espanyol condemnen la decisió del jutge per arbitrària i per injusta i recorden que Begoña Gómez és innocent i que és víctima d'una persecució sense proves per intentar tombar només el govern de Pedro Sánchez. En públic, qui ha posat veu a la indignació ha estat la ministra Diana Morán.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també el PSOE acusa directament el jutge Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga. Recordeu que es jubila aquest diumenge. El cas contra Begoña Gómez neix d'una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Va començar ara fa 2 anys i va estar a punt de provocar la dimissió de Pedro Sánchez, que es va agafar aquells famosos 5 dies de reflexió.
0: I la decisió d'avui l'agafa en un moment certament delicat, però no es planteja dimitir i confia en l'absolució de la seva dona. Veurem què és el que acaba passant. Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs que el jutge faci seure Begoña Gómez al banc dels acusats ha servit a l'oposició al Partit Popular per assenyalar el president espanyol, Pedro Sánchez, d'estar envoltat de corrupció, Alba Barbosa.
3: Sí, el PP retreu a Sánchez que critiqui les decisions judicials i que guardi silenci després de les novetats al voltant dels casos judicials que afecten la seva parella, Begoña Gómez, i també l'expresident espanyol, Rodríguez Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega en un tuit cap persecució judicial a l'entorn del president espanyol i ha defensat la feina dels jutges que, ha dit, apliquen la llei. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
3: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que el processament de Begoña Gómez és un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se, i el portaveu de Junts hi veu un cas més de Laufer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
3: La decisió del jutge s'ha comunicat avui i ha agafat Pedro Sánchez de viatge a Nova York.
0: De seguida hi anirem també nosaltres a Nova York en connexió. Nosaltres seguirem aquí. Ara el que volem fer abans d'anar a Nova York és parlar d'un altre cas, el conegut com a cas Zapatero, perquè van passant els dies i tothom està esperant la informació sobre on van sortir aquelles joies tan famoses. Bé, el jutge del cas Plus Ultra, el que investiga, recordem, recordem, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia, dona ara 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi finalment l'origen de les joies que li van trobar al despatx, a l'Exgeralt Robert.
6: Sí, el magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen els metalls preciosos que s'han utilitzat i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas pròpiament plus ultra per possibles delictes de frau i contraband. Calama també ha fixat data per a la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga, ho recordem, per presumptes irregularitats en el rescat d'aquesta aerolínia plus ultra. Veu indicis que l'empresa d'aquestes filles de Zapatero va servir per canalitzar suposades comissions il·legals.
0: Doncs ara sí, gràcies, Àlex. Cap a Nova York.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, li ha tornat com un boomerang al veto imposat divendres a tres mitjans de comunicació, entre els quals hi havia la CNN. Avui, quan falten poques hores perquè comenci la 81a Assemblea General de les Nacions Unides, que serà demà a Nova York, quatre grans cadenes d'abast nacional, l'ABC, la CBS, l'NBC i, sobretot, perquè sobta més, la Fox News, han anunciat que renuncien a cobrir les activitats de la Casa Blanca i, per tant, a assistir als actes de Trump en solidaritat amb els mitjans vetats. Nova York, Oriol Serra, bona nit.
1: Bona nit, Manel, i més God bless the USA que mai, eh?
0: Sí, sí, a veure, d'entrada, quins efectes tindrà això a la pràctica, Oriol?
1: Mira, a la pràctica, la situació ha fet una escalada considerable. Ens trobem en un escenari sense precedents als Estats Units. Trump s'ha sortit de tots els guions possibles i, pel que sembla, divendres ningú del seu equip li va poder parar els peus. Alguns dels seus assessors més pròxims estaven fora de la Casa Blanca i no el van poder frenar. La prohibició de l'entrada a la CNN, a la Casa Blanca, també a MS Now i a Politico ha provocat una reacció col·legiada de la resta de grans mitjans. Ara ho apuntaves tu, l'ABC, la CBS, l'NBC i fins i tot aquesta Fox, tan pròxima a Donald Trump, han decidit boicotejar el president dels Estats Units. Cap d'aquestes cadenes donarà cobertura a les compareixences de Donald Trump. I la Casa Blanca ja ha anunciat que emetrà un senyal propi, com si es tractés d'una televisió d'un règim de partit únic. Vaja, allò gairebé com si fóssim a la Xina comunista que tant detecta Trump. Tot plegat surrealista.
0: Doncs sí, perquè per una banda hi ha aquesta unió ara dels mitjans de comunicació, però per l'altra hi ha la via legal, i és que els tres mitjans vetats, CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda contra el president dels Estats Units.
1: Sí, sí, així és. El tema acabarà en un litigi, com d'altres que ja han tingut lloc anteriorment, precisament entre la Casa Blanca i la CNN. Trump té totes les de perdre perquè el cas és flagrant. Som davant d'un atemptat contra la llibertat de premsa i d'expressió als Estats Units, uns drets per ser recollits a la primera esmena de la Constitució d'aquest país. I tot i així, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha sortit al pas per a defensar Donald Trump. Quan li han demanat si estan censurant la informació que no els agrada, ha respost així.
2: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
1: La Casa Blanca està buscant una sortida tècnica a la situació provocada per la impulsivitat del president Donald Trump. Tot apunta que de moment s'haurà de conformar a jugar al solitari a través de la xarxa social, de la seva xarxa social de Truth Social i també del canal de YouTube de la pròpia Casa Blanca.
0: Clar, J.D. Vance, que dàbil en deu ser, ha dit que el 92% de notícies són negatives, però no ha fet servir l'expressió que fa servir Donald Trump, que és fake news, perquè negatives ho poden ser, depèn de com es comporti el president. Pot ser veritat i negatiu, aquí, amb matís.
1: Correcte, correcte. O sigui, ara ja s'estan queixant directament de la línia editorial, no del fet que hi hagi una informació no contrastada o efectivament falsa, no?
0: Exacte, per tant, exacte. Sí, sí, perquè
1: la cosa
0: sempre
1: és molt...
0: Sí. Sempre Donald Trump, no?, que són fake news. Doncs no, aquest ha dit notícies negatives i és un matís. En fi, tot això és el preludi, Oriol, d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides que comença tècnicament demà. Què n'hem d'esperar?
1: Mira, aquesta ACNU, aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, en anglès encara sona pitjor perquè és UNGA, estarà molt atapeïda amb temes recurrents, a més també la violència al Pròxim Orient, per exemple, continua oberta, amb una Benjamin Netanyahu que torna aquí a la seu de Nacions Unides per a fer un discurs, mentre que Abbas, per la part palestina, doncs no ho podrà fer, haurà de comparèixer a través de videoconferència. Tornarem a tenir també manifestacions als carrers de Nova York. La guerra d'Ucraïna també segueix oberta. Per tant, molts conflictes oberts al món, un món molt convuls, amb aquest multilateralisme que està doncs, en perill, que és a la corda fluixa, i aquest tema central al debat també al voltant de la intel·ligència artificial, amb un Trump que la vol liderar i que precisament durant aquests dies de l'Assemblea General de Nacions Unides es trobarà amb el president xinès Xi Jinping a Washington, i per parlar justament d'això. Per tant, molts temes, que alguns d'ells doncs, els ha comentat l'expert Jeffrey Feldman, expert en les Nacions Unides, entrevistat per 3CAT a Washington, que ha dit que dubta que el mandatari conservador tingui una estratègia clara per a l'ONU, més enllà de convertir-se en el centre d'atenció, que és el que està passant i passarà aquests dies. I un Feldman que, això sí, ha estat, com dèiem, assessor de l'ONU per a dos secretaris generals, Ban Ki-moon i l'actual Antonio Guterres, i que s'ha mostrat molt crític amb el portuguès.
3: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
1: Un Guterres a qui se li acaba el mandat el 31 de desembre. L'1 de gener del 2027 hauríem de conèixer, o saber, ho sabrem abans, evidentment, però hauria d'entrar ja en vigor el mandat del pròxim secretari o secretària de les Nacions Unides. Hi ha molts noms a les travesses, per exemple, l'exvicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Grispan, la diplomàtica de la Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, o la presidenta, expresidenta de la Assemblea General de l'ONU, l'equatoriana Maria Fernanda Espinosa. També hi ha noms masculins, com per exemple el de l'argentí Rafael Mariano Grossi, que és l'actual director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Gràcies, Oriol. Demà tornem a parlar. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 10, doncs a les Nacions Unides ja hi tenen un document, un informe, que ha fet aquest grup d'experts de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. D'aquests 40 experts independents, n'hi ha un que firma el document, que és català i que és col·laborador del Catalunya Nit. Així que li donem pas directament. Roman Orús, bona nit.
4: Bona nit, què tal?
0: Avui no és el dia habitual de les teves entrades al Catalunya Nit, però, clar, l'actualitat mana. A quines conclusions heu arribat en aquest informe que heu presentat a les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, Roman?
4: Sí, bueno, és un informe sobre un esdeveniment molt concret, que és el que va succeir durant l'estiu, quan una sèrie d'intel·ligències artificials d'OpenAI doncs es van sortir de control, no?, i van hackejar una altra empresa, no? Això va ser un incident de ciberseguretat lo suficientment greu i, a més, ha portat molt de soroll, no?, com per fer ràpidament un informe temàtic únicament sobre aquest incident i sobre quines són les seves conseqüències, que és el que podria implicar i com es podria solucionar.
0: Sobre el que podria implicar, aquí del que alerteu és que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia?
4: Bueno, ara mateix no, però vull dir, no hi ha res impossible, no? Una de les conclusions a les que arribem és que, òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial i proposem unes quantes mesures per tal de millorar-ho.
0: Quines serien aquestes mesures? Quin exemple ens podries posar?
4: Bueno, per exemple, doncs s'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana, per exemple, no? Que quan hi hagi un incident d'aquesta categoria, doncs ha d'haver-hi algun sistema on tothom pugui tenir accés a el que ha succeït i analitzar-ho, no? Ha d'haver-hi, doncs, diguem-ne, agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? Hi ha d'haver-hi un control continu de monitorització de el que passa amb aquests models. models, no, que no se'n vagin de lo que haurien de fer, i sobretot fa falta més investigació en com es desenvolupen i s'entrenen aquests models, perquè part de la raó per lo que ha passat això és per com s'entrenen aquests models molt enfocats a assolir uns objectius molt concrets.
0: Clar, d'una entrada canviar l'entrenament dels models, i per l'altra entenc, per exemple, que en el cas de l'estiu, aquest Hugging Face que tu ara ens deies, a la que es detectés que agents de la intel·ligència artificial passen a fer una cosa que ningú li ha demanat, no?, que sonessin les alarmes i aturar.
4: Efectivament, s'ha de fer alguna espècie de sistema d'alerta temprana per quan alguna cosa d'aquest estil passi, doncs que soni alguna alarma per algun lloc i es pugui actuar en conseqüència, doncs, lo suficientment d'hora, no? Això per una banda, i per altra banda, doncs, l'ideal és que no passi, no? Per això fa falta més recerca en aquest sentit.
0: Clar, doncs la firma de Roman Orús i 39 experts més que ja estan en aquest document que ara tenen a les Nacions Unides i que esperem que llegeixin bé i que apliquin. Moltíssimes gràcies, Roman, i d'aquí una setmana tornem a parlar.
4: Perfecte, moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit. Doncs precisament Pedro Sánchez, també amb la mirada a aquesta cimera de les Nacions Unides, ha criticat que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit en la presentació del seu pla per regular la intel·ligència artificial de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a Nova York.
5: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
0: 6 minuts i mig i arribarem a 2:15. Fem una pausa aquí al Catalunya Nit i a la tornada parlem d'educació. Es posa en marxa aquest consell que ha de fer propostes per millorar la qualitat del sistema educatiu català. De seguida en parlem.
6: Catalunya Nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT. Catalunya Nit.
0: Cinc minuts i 2:15. El Consell d'Educació de Catalunya presentarà les mesures a l'abril de l'any que ve arran del debat del sistema educatiu que ja arrenca aquesta setmana. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregat formalment al Consell la transformació del sistema. Un debat en què participaran centenars de persones i entitats. Maria Costa, bona nit.
13: Bona nit.
0: Quin és el calendari que s'ha de seguir?
13: Doncs mira, comença a partir de demà, que és quan ja s'activa la maquinària al primer ple del Consell, perquè abans d'acabar el setembre hauran d'haver escollit els temes del debat. Per exemple, el paper de la tecnologia a l'aula, el model de l'escola educativa, inclusiva, o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. A l'octubre i al novembre s'escoltarà el sector i fins al gener i al febrer es faran les deliberacions de les propostes per tenir-les enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
7: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
13: Un debat, com dèiem, que hi participaran centenars de persones. El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana a les famílies i als docents que s'impliquin en aquest debat. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
0: Un debat que també passa per la classe política i una mostra la tindrem ja aquest divendres al Parlament.
13: Sí, és quan el president Illa ha convocat tots els grups parlamentaris per començar a fixar aquestes bases, les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu aquí a Catalunya, i participaran tots els grups, menys el Partit Popular i Vox, que se n'han desmarcat.
0: Avui és 21 de setembre i és un d'aquells dies que coincideix amb el Dia Mundial de dues grans coses, la pau i també la malaltia de l'Alzheimer. I en la lluita contra aquesta malaltia hi té un paper principal la investigació i els fàrmacs que estan en estudi, però també aspectes tan corrents com, per exemple, la dieta, el nivell d'estudis o tenir una vida social activa. Avui, que és aquest dia internacional, el que hem sabut és que a casa nostra afecta a una de cada 10 persones més grans de 65 anys. Oriol Pujador.
2: Sí, o el que és el mateix, 150.000 catalans tenen Alzheimer. Hi ha evidències científiques que aquesta malaltia es pot prevenir o que, com a mínim, se'n pot retardar l'aparició fins a un 40% si s'actua sobre diversos factors de risc. Tu ara en deies algun, per exemple, la dieta o la convivència social, però n'hi ha molts més. Els ha explicat el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro.
15: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell, i a més hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
2: És per això que en un dia com avui, aquest dia de lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall reclama més recursos per les persones que estan diagnosticades perquè puguin endarrerir els efectes d'aquesta malaltia al màxim possible. És el que li passa, per exemple, a la Isabel, que té 75 anys i des de fa 2 anys sap que té Alzheimer.
16: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
2: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures dels malalts i que suposen 42.000 euros l'any per pacient.
0: Gràcies, Oriol. Hem arribat a 9:45. A Ceuta, les condicions de vida per a molta gent continuen sent molt lluny de les òptimes, de les desitjables. El govern espanyol busca, de moment, nous espais per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat clarament petit. Ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també diu que han reforçat les fronteres hispano-marroquines davant la convocatòria a les xarxes aquest dimecres per una nova entrada.
17: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.

0: Doncs mentre a Ceuta hi ha aquesta tensió gairebé permanent i des de ja fa més de 50 dies, a l'altra banda de la frontera la situació sembla de calma i tots els rumors d'una altra crida a una entrada massiva per demà passat, dia d'eleccions. Tot i això, calma. A la localitat veïna de Fenidek, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. De fet, d'aquell episodi tampoc no en volen ni parlar gaire. Tot això us ho podem explicar i ho sabem perquè hi tenim allà el nostre enviat especial a Fenidek, que és el Nando Zoguera. Bona nit, Nando. No sé si ens pot sentir ara el Nando Zoguera. Bona nit. Doncs ens acabem de perdre la connexió. Intentem recuperar-la. A veure si ens pot escoltar el Nando Zoguera, que el tenim en aquesta ciutat de Fenidek, just a l'altra frontera del Marroc, on demà passat hi ha eleccions i ens estarà explicant tot el que hi va passar en aquests dies en el context també del que està passant a Ceuta i de les tensions entre el govern del Marroc, el govern espanyol i sobretot amb l'oposició també dels partits espanyols. De moment intentem recuperar en Nando Zoguera, però abans hi posem la mirada de Xavier Mas de Xeixàs.
1: El Marroc és un país autoritari i molt desigual. Els joves no tenen gaires oportunitats i fa temps que protesten. Han passat 15 anys des de les primaveres àrabs i aquest jovent no ha assolit el que buscava. Al contrari, avui els joves tenen menys drets civils i menys feina perquè són víctimes d'un model econòmic que afavoreix les elites. Al Marroc el governen els oligarques propers al Palau Reial. Són elites corruptes i molt riques. El primer ministre Kanouch és un dels homes més rics d'Àfrica. Dimecres hi ha eleccions. La consigna és fer veure que hi ha recanvi, però sense que res canviï. Fa 5 anys, quan va arribar al poder, a Kanouch va prometre 1 milió de llocs de treball. Però no ha complert la promesa i l'atur ha pujat. Chouki, el seu successor, ha fet campanya parlant de millorar la vida dels joves. El rei Mohamed VI també parla com si fos un socialista. El cert, però, és que el Marroc no té un model de creixement inclusiu. Els marroquins que viuen al camp són 4 vegades més pobres dels que viuen a la ciutat. 4 vegades! Una desigualtat tan alta provoca moltes tensions socials. Els joves de la generació Z van sortir al carrer a la tardor de fa 2 anys. Demanaven el de sempre, feina, sanitat i educació. Exigien que s'acabi amb la corrupció. Es preguntaven com és possible que els ministres, els governadors i els alcaldes siguin tots tan rics. Com és possible que el govern es gasti els diners en el Mundial de Futbol del 2030 i no en millores socials. Els joves es van mobilitzar a les xarxes socials i van ser reprimits. Llavors, el govern els va prometre millores socials que no s'han dut a terme. Aquest estiu, 70.000 joves sense futur van assaltar Ceuta. També es van mobilitzar a les xarxes socials. El govern marroquí va fer la vista grossa i es va deixar marxar perquè en plena campanya electoral volia treure pressió al sistema social i polític. Desviava l'atenció sobre el seu fracàs i passava a Espanya, al Marroc, de fer-se càrrec dels desfavorits. Ara, 2 dies abans de les eleccions, el Marroc reforça la seguretat entorn Ceuta. Ara li interessa que els joves estiguin quiets, que no passi res i que, per damunt de tot, continuïn governant els mateixos oligarques. Espanya afavoreix aquesta oligarquia. Sempre ho ha fet. Amb els veïns t'has de portar bé, encara que no t'agradin. El problema per a Espanya és que el teu veí, del pis de baix, té una família molt nombrosa i no pot ocupar-se dels fills. Els fills del Marroc miren el pis de dalt i veuen una Espanya que és 8 vegades més rica i volen pujar i es colen per la porta mig oberta. El drama per aquests joves desemparats és que Espanya no els vol i la principal resposta que reben de les autoritats marroquines és la garrotada. Què faria vostè si fos ells?
0: Enviat especial a Fenidek, Marroc, Nando Zoguera, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Nando, explica'ns d'entrada on ets, com és aquesta ciutat?
2: Doncs mira, el centre de la ciutat recorda una caixa de qualsevol localitat marroquina o àrab que puguem tenir al cap, amb carrers laberíntics, un mercat on pots degustar, per exemple, caragols a peu dret, o comprar tovalloles del Barça, però realment el que ens interessa aquí no és el centre de la ciutat, sinó un barri, el barri fronterer, que s'anomena precisament Bab Septa, que vol dir Porta de Ceuta, i que ha baixat radicalment la seva activitat. Ha perdut en els últims anys una prosperitat important. El que havia de ser una zona turística i duanera pròspera s'ha convertit aquests últims anys en un barri amb hotels i restaurants gairebé buits, un polígon industrial que funciona a mig gas. Tot això per què? Doncs perquè el 2019, just abans de la Covid, es va posar punt i final a un comerç transfronterer que s'anomenava formalment atípic, però que des d'aquí diuen que clarament era contraband. El protagonitzaven dones, sobretot, es deien porteadores, unes dones que, si recordeu imatges antigues, travessaven a peu la frontera amb unes mercaderies que portaven dins sacs gigantins carregats a l'esquena, així amb la tolerància de les autoritats dels dos països. Parlàvem aquests dies amb un comerciant que no ha volgut parlar amb el micro i ens deia que té negocis aquí i a Ceuta, de fet va d'un costat a l'altre de la frontera, i aquesta caiguda dels últims anys l'ha notat molt. També hem vist avui un senyor a qui hem trobat un cafè i que ens ha dit que creu que aquí a Fanyolet i també al Marroc no tens futur si vols tenir una vida normal amb família i una casa.
3: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no, no hay. Porque la gente busca una vida bien.
0: Doncs aquest és l'ambient que t'has trobat ara. Tenim dificultats per escoltar-te bé. Te'n faig una més i prou. No sé si has pogut preguntar per l'entrada massiva a Ceuta i què t'ha respost la gent.
2: Doncs molt, costa molt trobar gent que parli al micro, però tot i així, per exemple, un venedor d'una botiga d'articles d'esport ens va mostrar les imatges de l'allau de gent que anava cap a Ceuta el 30 de juliol i ho explicava així.
4: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
2: Fons amb qui hem parlat, però que no volen dir el seu nom, o parlar per micròfons, lamenten el tractament polític des d'Espanya. I una cosa més, ho comentaves abans, hi ha una previsió per xarxes que circula d'entrada el pròxim dimecres, que és el dia de les eleccions generals, coincidint amb una possible baixada de l'alerta de seguretat aquí a la frontera, però hem parlat amb un periodista que tampoc ens ha volgut dir el seu nom, i ell creu que aquest possible salt de dimecres que ve no es produirà.
0: Doncs veurem què és el que passa, anirem parlant d'aquestes eleccions els pròxims dies. Gràcies, Nando.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I seguim de ronda electoral perquè hi ha hagut eleccions tant a Rússia com a Alemanya.

0: I Alemanya mira en depair els resultats electorals d'ahir, sobretot de la victòria de l'extrema dreta, però també de la desfeta de la CDU de Friedrich Merz, que a última hora del vespre va quedar fora del Parlament regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Avui tots temien que finalment el canceller sí que dimitís, però no ha estat finalment el cas. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bona nit.
1: Bona nit. Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
2: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
1: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
3: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
1: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: Hi ha països on les eleccions poden portar sorpreses i d'altres, en canvi... Tot sota control, tot sota el previst en les legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria enmig de les denúncies de frau de l'oposició. Les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
4: Bona nit. Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
5: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
4: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han empatat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I a França hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen uns preus més baixos. En aquest país, que té poques refineries i una forta dependència de les importacions, el gasoil ja s'acosta als 2,5 euros de mitjana i la gasolina és alguns cèntims més barata. El govern anunciarà demà noves ajudes per als sectors més afectats per aquesta alça de preus. Anem cap a París. Isabel Galí.
6: Bona nit. Un 17% de les gasolineres de França comencen a patir desabastiment. El govern no ho nega, però explica que són majoritàriament les estacions de servei de Total, l'empresa francesa que des de la guerra a l'Iran ha posat un topall als preus. La gasolina no hi supera els 2 euros i per això són les gasolineres que tenen més cues i on el carburant s'acaba més ràpid. Aquest matí la Marie Chantal feia cua a la que hi ha a Issy-les-Moulineaux, alertada per les notícies.
7: Diuen que en faltarà, o sigui que intentem fer el ple abans no sigui impossible. Encara hi ha lloc, veig. Però hem vist situacions pitjors.
8: on a vu pire encore.
6: El Philip, que ve en cotxe des de Catalunya, ha comprovat al llarg de l'autopista com efectivament els preus a França són molt més elevats, excepte les estacions de Total, on ha vingut a omplir dipòsit abans de continuar cap al nord.
9: Bon, Espanya.
10: A Espanya he pagat 2 euros a l'autopista, però si no a la ciutat són 1,75 o 1,80 la setmana passada. Mentre no s'arregla el problema allà al Pròxim Orient, aquesta situació es mantindrà.
6: Es mantindrà perquè el govern no vol de cap manera rebaixar les taxes als carburants. Aquest dimarts, però, anunciarà noves mesures de suport als sectors més afectats per l'alça de preus.
11: Avui també és notícia. Marc Güell.
12: En punt 3:15, el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
14: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
13: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
12: Carlos Mazón s'ha negat a respondre avui les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la DANA al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón i la rèplica del republicà Gabriel Rufián.
15: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
16: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
17: Le estoy dando tiempo para que responda.
16: ¿Ya lo he hecho?
17: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
12: Més coses, la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge, Rafael de Ribot.
10: Aquest any la Generalitat ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Tot i això, el 60% dels casos no s'abona pràcticament res per l'impost de successions perquè hi era qui hereta és la parella i en aquests casos la bonificació és del 99%.
12: Mentrestant, el govern aprovarà demà un pla per dedicar més de 760 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges i a l'ampliació del parc públic, Jordi Canal.
1: Seran uns 255 milions d'euros anuals entre subvencions i préstecs durant els pròxims 3 anys. Serviran per intervenir i impulsar la rehabilitació en nuclis antics i barris vulnerables o adquirir edificis per arreglar-los i fer-hi habitatge social. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
18: Estem pensant en aquestes ciutats mitjanes, petits municipis, municipis rurals, que poden tenir aquestes cases, edificis que un cop adquirits i amb aquests ajuts a la rehabilitació es poden transformar d'una casa a punt de caure al mig del nucli antic en habitatges per la ciutadania.
1: L'anomenat Pla Regenera és fruit dels acords entre el PSC i Esquerra.
12: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que pertany a Guanyem, no descarta pactar amb el PSC a l'Ajuntament en el pròxim mandat. Ara governa amb el suport d'Esquerra, després que Junts va abandonar el govern municipal. N'ha dit això al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar. Nosaltres el pacte que vam fer va ser un pacte programàtic amb 64 punts entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat, i per tant hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí valorar quins acords es pot arribar.
12: I ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. Es tracta d'una aliança de 6 institucions de referència sanitària i d'investigació que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona Oriol.
20: Un dels objectius principals d'aquest consorci és que tothom tingui accés als tractaments mèdics contra el càncer més efectius i innovadors, visqui on visqui. Ho ha explicat el director de l'ICO, Joan Brunet.
21: Com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients i per
9: tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca centrada en el pacient. El nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el Càncer.
20: El nou consorci integrarà assistència, recerca, docència i també innovació.
0: Fem un minut de pausa per la publicitat i a la tornada tota la cultura.
11: Catalunya nit.
21: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
22: Com et dius?
23: Josep.
22: On vius?
23: A Blanes.
22: 2 + 2?
23: 4.
22: Capital de França?
23: París.
22: Qui sóc?
23: En Peyu, no?
22: Amb qui tens el mòbil?
23: El mòbil...
22: La fibra?
23: La fibra...
22: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
23: Això.
22: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
24: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
25: Viladrau.
24: Guissona.
25: Salou.
24: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
25: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
26: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
28: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
27: Que està en constant evolució.
29: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
27: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
30: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
26: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
11: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
11: Catalunya nit.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del nàstic de la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de tot Espanya. Tarragona, Ricard Boigas.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del nàstic, inspiradors de la Lliga Genuine, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Avui han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots.
3: Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó precedit la tornada i la interpretació del primer Amparito Roca de les festes a càrrec de la Tradivara. Aquesta mitjanit arriba un dels moments més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga.
0: I avui al Congrés dels Diputats, també música.

0: música per commemorar la pau. Així va sonar a les Nacions Unides fa més de 50 anys de la mà de Pau Casals, i així ha sonat avui el Cant dels Ocells a la Cambra Baixa Espanyola. Ho ha fet durant l'homenatge al mestre català amb motiu del Dia Internacional de la Pau. Ho ha seguit des del Congrés Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: I no ha estat un violoncel qualsevol, el que estem escoltant?
1: Doncs no, ni més ni menys que el violoncel que va acompanyar a Pau Casals més de 6 dècades. Una autèntica relíquia construïda a Venècia el 1733 i que la Fundació Pau Casals ha cedit durant 4 temporades al joveníssim violoncelista italià Ettore Pagano. Així ens explicava què se sent en tocar un instrument tan simbòlic.
2: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
1: Pagano, que és deixeble de deixebles de Casals, també ha interpretat peces de Bach, d'Enric Granados o Manuel de Falla, acompanyat al piano per la japonesa Yoko Suzuki.
0: Això en l'apartat musical, com ha estat el polític?
1: Doncs ha estat un acte en què tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, han recordat el compromís de Casals amb la pau i de com va aprofitar la música per aixecar la veu en contra de les guerres. El programa Fixa't com sona, de Catalunya Música, Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
3: Tenia un compromís amb la democràcia fortíssim, se va exilar, va deixar d'actuar per estar en contra, evidentment, de tota aquesta època franquista a Espanya. Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
1: Entre els convidats, el president Salvador Illa, diversos consellers i ministres i representants de gairebé tots els partits. Junts no hi ha anat perquè, segons el seu portaveu, Jordi Rius, no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals.
4: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i, sobretot, no ometi el seu compromís inequívoc amb Catalunya.
1: I és que la presència del català durant l'acte ha estat testimonial.
0: Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
0: I el grup Balanyà comptarà aquesta temporada 2026-2027 amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. A la presentació de la temporada hi ha anat la Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tívoli, que arrenca funcions el 26 de...

0: explica la història d'una periodista que serà interpretada per l'Àngels Bunyalons, que, bueno, que té una malaltia i, bueno, el que ens passa moltes vegades quan ens posem malalts, de que fem una mica de retrospectiva de com som i què volem a la nostra vida.
1: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
2: Per Anna Martínez Balanyà, la directora de Balanyà, l'objectiu d'aquesta programació és arribar a tots els públics.
3: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
2: Una filosofia que els funciona, perquè aquesta temporada passada van aconseguir un total de prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen el Coliseum, el Borràs i el...

0: ha agafat el control del so del Catalunya Nit, la Gemma Puig, amb molt bon criteri. Gemma, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, avui he escollit aquesta cançó de The Cure que es diu The Last Day of Summer, perquè una cosa serà és que demà serà el darrer dia de l'estiu astronòmic.
0: Ah, sí, ja, veritat, això s'acaba, no? S'acaba.
1: Això s'acaba. Sí. Astronòmicament, perquè la veritat és que començarem la tardor amb un temps molt d'estiu, però sí, demà serà aquest últim dia de l'estiu i no canviarà gaire la situació respecte a avui. No farà tanta calor, avui fins i tot hem tornat a tenir rècords de temperatura màxima en un mes de setembre a Constantí, a Tarragona, per tant avui ha pujat força la temperatura, demà pot baixar un parell de graus, igualment farà calor, amb sol, amb bandes de núvols prims, una mica la dinàmica d'aquests dies, i com a molt hi pot haver algun núvol baix a la costa a la tarda i alguna nuvolada inofensiva al Pirineu. Però aquest últim dia de l'estiu, doncs, tindrem un temps molt d'estiu.
0: Doncs el gaudirem. I amb The Cure, es veu que una vegada hi va haver un informatiu que vam fer tot l'informatiu amb les cançons de The Cure relacionades amb notícies, sí. I es veu que va ser el Catalunya Nit. En fi, gràcies, Gemma.
1: Ja m'estranyava.
0: Fins demà, bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

hora en què li preguntarem a Toni Padilla què explica el talent català en el món del motor. Només aquest cap de setmana hem tingut dos campions del món de motocross en categoria masculina i femenina i una campiona de trial. D'això no haurem de parlar. I molta atenció a l'entrevista que farem just després. Rebrem l'autor de Safaris Humanos, un periodista italià que ha parlat amb testimonis del turisme macabre que es va organitzar durant la Guerra dels Balcans. Estrangers que pagaven un dineral per anar a disparar preferentment contra nens. És un llibre que costa d'assimilar i apunta també d'alguna manera cap a Barcelona. I abans de tancar l'edició del Catalunya Nit, espiarem la portada del periòdico de demà i cedirem la reflexió final al politòleg Gabriel Garrón.

0: fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada el que volem fer és escoltar les veus que han marcat aquest 21 de setembre. De moment és una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
4: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
5: Òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat a el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. S'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana. Ha d'haver-hi agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? I ha d'haver-hi un control continu.
6: Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
7: Les meues neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
8: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat, que és un partit del poble.
10: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.

0: Catalunya nit.
1: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo.
2: Don Ruega por nosotras és precisament una producció catalana que ha passat avui pel Festival de Sant Sebastià. Ens ho explica el nostre enviat especial al Festival de Cinema, el Marc Garriga. Bona nit.
3: Bona nit. El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
4: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
3: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garriga Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al patronat perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
2: Avui 6 minuts, moment per obrir bloc esportiu. Roger Arnau, bona nit.
5: Bona nit.
2: Avui festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest vespre la Supercopa ACB aconseguida ahir davant del Barça. Feia 18 anys que el Joventut no podia fer una celebració com aquesta.
5: Sí, l'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde Xavier García Albiol i finalment han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Un dels més aplaudits, Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
6: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
5: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també el tècnic Dani Miret.
7: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
2: I pel que fa al futbol, aquells que estan més enganxats a la primera divisió, comença el mono, l'abstinència, perquè aturada de gairebé 3 setmanes sense competició, això sí, hi ha seleccions.
5: L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça ha cedit al Depor, Marc Casador, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta i estarà 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
2: Doncs moltes gràcies, Roger. Vaig directament al Toni Padilla. Bona nit, Toni.
8: Bona nit.
2: El Sabadell, què? Baixa important o no?
8: Sí, baixa molt important. Era el màxim golejador, però l'altre dia ja va ser baixa i tot així vam marcar guanyar 3-1 a l'Oviedo, per tant, confiança, però sí, és un cop dur la baixa d'en Nico Gioacchini.
2: Tu et veus a primera, no?
8: No. Permanència, sisplau. Si toquem de pes a terra, no fem volar coloms, però val a dir que de moment estem competint contra gegants, amb menys pressupost, estem per a l'altura per davant de clubs que tenen més calés. A veure, el Girona té 6 internacionals, nosaltres no en tenim cap, no? I estem gairebé empatats a punts.
2: Avui a la teva secció haurem de parlar de Terrassa, espero que no siguis d'aquells.
8: Ho citarem. No, la rivalitat sana.
2: D'acord. A veure, avui el repte que li hem posat a Toni Padilla és mirar què està passant amb el motor, perquè a veure, només aquest cap de setmana palmarès, Daniela Guillén i Guillem Ferrer s'han proclamat campions del món a Austràlia de motocross. El mateix cap de setmana, la pilot de Terrassa Berta Bellán, de Terrassa, Toni, ha revalidat...
8: Deixa els que guanyen algo, que en futbol no guanyen res.
2: Ha revalidat la seva corona de trial. Competició que ja sabem que Toni Bou es fa un fart d'aixecar mundials, que fa 20 anys que va guanyant mundials, però en guanya 2 per temporada. Així que la pregunta ja és directa i clara.
8: Pam.
2: Per quina raó el motor català triomfa tant?
8: És increïble, una bona pregunta. Més en plaiem en categoria sub-23, sub-23, sub-21. Aquest cap de setmana hem tingut 6 mundials diferents i, òbviament, doncs, en altres modalitats com MotoGP tenim el Marc Márquez lluitant per ser campió. Cada cop que arriba el París-Dakar doncs, tenim catalans que ho fan molt bé. És a dir, amb molts esports. Que la gent que ens escolti, és impossible trobar algú que un d'aquests noms no li soni. Els germans Márquez, Toni Bou, Laia Sant, Dani Pedrosa, Maverick Viñales, els germans Jané, Martínez de la Rosa, Jaume Gatsuari, Nani Roma, Marc Coma, la gran Laia Sanz, Dani Juncadell, Oriol Servià, Setell Gibernau. Tenim molta tradició i, per tant, hem intentat d'alguna forma esbrinar per què amb això del motor, amb de la benzina, doncs ho fem també, no?, d'aquesta forma.
2: A mi ja d'entrada ja m'has d'explicar diferència entre modalitats.
8: Sí, aquí... una guia bàsica, eh? Per tant, sí, parlàvem d'aquest gran èxit de la Daniela Guillén i la Guillem Ferrer, que són campions en motocross. Motocross és un circuit tancat de terra, de fang, en què vas fent doncs, salts. Sí. És com un circuit, seria com MotoGP, és un circuit asfaltat. En aquest cas, és un circuit de pujades, de baixades, de terra, molt espectacular, però van competint tots i qui arriba primer guanya. I el trial, on ha guanyat de nou la Berta Ballant i emulant el Toni Bou, el trial és això, és anar fent doncs, amb la moto, vas per sobre d'uns obstacles i el repte és superar els obstacles sense que el teu peu toqui el terra per buscar l'equilibri. És a dir, té molt de mèrit i en dues categories, a l'indoor i a l'outdoor, és a dir, a dins d'un pavelló i a fora. A fora són, els obstacles són naturals i a dins són construïts per enginyers que cada cop ho fan més difícil per veure si el Toni Bou no guanya i el Toni Bou segueix guanyant.
2: Sí. Després ja parlarem, perquè són moltes disciplines diferents, i a l'indicar hi ha moltes coses, però a veure... sempre tenim bons pilots i darrerament també cada cop més dones.
8: Sí, per exemple, en el cas de la Berta, que ho està fent molt bé la pilot terrassenca, comença a crear una dinastia, però és cert que el motor durant molts anys ha estat un món molt masculí i molt masclista, fins i tot amb les sostenes, a vegades doncs, el paper de la dona era aquest, i una mica caldós. Hem millorat.
2: Aguantant els paraigües, no?
8: Sí, i baixades del cap i dels espumosos. Sí. Una imatge molt trista i darrerament, òbviament, han començat a entrar cada cop més. De fet, hi ha un debat molt interessant i és sobre si en el món del motor té sentit o no fer categories masculines i femenines, perquè, òbviament, en molts casos, doncs, no hi ha diferència. Llavors, en el cas dels cotxes, sí que poden competir en les mateixes categories. En el cas de motos que implica una força física, sí que en alguns casos es fan diferències, com hem vist en el cas del motocross.
2: Però si en Fórmula 1 podria competir una dona...
8: Podria arribar. En el cas del motociclisme tenim una gran pionera, la Laia Sanz, que sí. Va ser la gran pionera també del triatlo, del ral·lis, que va fer-ho molt bé. I s'ha passat, de fet, a la categoria de cotxes al París-Dakar, i estan venint doncs, cada cop més dones que pugen fortes, i en molts casos estan començant els primers casos de dones que aconsegueixen entrar a categories molt importants on fins ara només homes. A MotoGP encara no ha arribat cap dona, però a Moto2, que està per sota, va arribar una pilot de Murcia, l'Anna Carrasco, que va demostrar també la seva vàlua. Per tant, amb el temps potser podem veure això a la Fórmula 1 o MotoGP, una dona competint contra homes.
2: La clau de l'èxit, per on passa?
8: Perquè,
2: o les claus, sí, perquè fins ara, bé, m'has convençut, però què està passant?
8: Com tu saps, jo no tinc ni carnet de conduir, per tant, m'agrada molt la història, m'agrada documentar-me, però em sentia una miqueta síndrome de l'impostor parlant d'aquest tema que he fet. He buscat un dels experts de Catalunya Ràdio de la casa, el gran Damià Aguilar. Dic, Damià, ajuda'm, tira'm algunes de les primeres claus, i m'ha explicat això.
0: La tradició és que hi va haver molts anys que hi havia fàbriques de motos a Catalunya, algunes de les quals, o pràcticament totes, han desaparegut. Només queda com a nom Montesa, en la part de Montesa Onda per la banda de Trial. Això d'una banda. Segon, moltíssima afició, però només a les motos, no només a les motos, als cotxes. Moltíssima afició de sempre, segurament per barris, però de sempre. I després que tradicionalment el país ha generat elit del motor, no? Sigui en velocitat, sigui en off-road.
8: Això és molt important. O sigui, al final és la tradició de tenir marques que van començar a produir. Tenim una tradició important. Pensa que el primer cotxe dissenyat a Catalunya ho va fer el Francesc Bonet el 1899, i moltes de les marques en motos en cotxes que a la gent hi sonarà. La Voltaco, la Montesa, la Derby, la Hispano-Suïssa en cotxes. Tenim marques molt importants. La Seat de seguida va obrir fàbriques aquí. Per tant, això era un factor molt important. Per tenir tradició en motor competitiu, què et cal? Gent que faci les màquines, els cotxes i les motos. I això ho teníem.
2: I això es compliria a altres llocs? És a dir, si busquéssim a altres zones del planeta on hi ha molta fàbrica de motor, també trobaríem bons esportistes?
8: Sí, sí. Els grans bressols de grans pilots, de motociclisme o de cotxes, normalment venen de llocs on tenien bones fàbriques. Regne Unit, nord d'Itàlia, molt, França, Alemanya, Estats Units, la Ford, també en aquest sentit. Per tant, hi ha una certa connexió. Abans, doncs, també el Damià ens parlava d'això, no? de les elites esportives, és a dir, gent important, amb diners, amb capacitat política, que permetia, doncs, invertir també les instal·lacions actuacions. En tenim un circuit de Montjuïc, on durant molt de temps al circuit de Montjuïc vam tenir doncs, un traçat urbà per fer les 24 hores a Montjuïc, un grans premis de Fórmula 1, MotoGP, i després, òbviament, el 1991, en aquell boom olímpic de tanta aposta esportiva, un moment capdalt que és la inauguració del circuit de Barcelona, de Montmeló, amb un impuls, sobretot, del Real Club Automòbil de Catalunya, el RAC.
2: On l'any que ve, ho explicàvem la setmana passada, no hi haurà premi de Fórmula 1?
8: Sí, no farem un sí, un no, hem perdut una miqueta, però el de motociclisme sí que seguirà en aquest cas, perquè és molt important al final tenir aquesta tenir un sector privat i un sector públic que ajudi. En aquest cas el RAC és una institució que ajuda molt, juntament amb la Federació Catalana d'Automobilisme o de Motociclisme, com amb circuits, en tornejos de promocions, en donar moltes beques, moltes ajudes, després molts, fins i tot molts dels grans noms del motor espanyols s'han format a Catalunya, perquè aquí tenien les bones escoles. Fernando Alonso deixa Astúries i ve de seguida a portar caps a Catalunya. Carlos Sainz sempre explica, sent madrileny, que el motor a Catalunya va ser clau en la seva vida. Per tant, en aquest cas, és molt important tenir un suport públic perquè aquest sistema d'ajudes, escoles i de competicions que donen estabilitat.
2: O sigui, aposta per part del sector públic, que vol dir diners, correcte, segurament, i també deu ser privada, eh?
8: Sí, i això també ens ho explica molt bé el Damià Aguilar.
0: Hi ha hagut aquesta ajuda del RAC que, si tu vols, és evidentment privada, però que també ha tingut aquell toc d'iniciativa pública, per exemple, doncs, els primers anys del circuit de Catalunya amb el programa de joves pilots d'automobilisme, i ara doncs, l'exemple més important que tens és el Palou. ¿Vale? Però després hi ha aquesta iniciativa privada, no? El fet que Edgar Canet arriba al Dakar perquè té ajuda privada. Guillem Farrés és campió del món de motocross perquè té ajuda privada. Hi ha diverses. Toni Bou ha sigut campió del món 40 anys en el mateix equip. I no es pot oblidar que el mateix equip és privat. Honda, amb un patrocinador que segurament és el més important que ha tingut el motor de la història d'Espanya, com és Repsol, no?
2: Més enllà del circuit de Montmeló, si ara algú estigués buscant circuits per Catalunya o instal·lacions o llocs on fer esports de motor, què diries?
8: N'hi ha moltíssims, escampats a tot el territori, tenim molts circuits de cars en aquest sentit, i sobretot també un factor que apunta molta gent, que és l'orografia, el tipus de paisatge que tenim, que permet d'alguna forma el paisatge que tenim, que t'entrenis bé, en sobretot en les categories de trial, de ral·lis. De fet, si fixes, molts dels grans noms dels ral·lis, dels que llavors van al París-Dakar, és perquè poden entrenar zones, a la Berguedà, al Vallès, al Baix, a Osona, que hi ha extensions de territori, amb un tipus de territori, amb prou pujada, prou baixada, però que permet que es pugui doncs, entrenar, que hi hagi circuits tancats, i de fet és com el Gran Barcelona una miqueta també d'un tipus de motociclisme, que la Laia Sant, el Jordi Carons, el Salvador Sarrià, el Nani Roma, l'Isidre Esteve, el Marc, com a tots, més o menys, són del centre de Catalunya, sí, més o menys, que és on ja existeixen moltes instal·lacions i moltes zones on pots doncs, anar fent pràctiques, sobretot amb moto en aquest cas.
2: Clar, el Berguedà hem vist Marc com havia entrenant per allà a la vora, tot un espectacle. Aquests dies, a veure, una de les coses que ens podia sorprendre més és veure allò, retransmissió molt llunyana, el resum que ens arribava tot amb accent americà, el cas de l'Àlex Palou, un pilot del Baix Montseny que ha triomfat als Estats Units amb això que et deia abans de l'IndyCar.
8: Correcte, en aquest cas no tenim instal·lacions de l'IndyCar, perquè aquesta és la competició de cotxes més important als Estats Units, circuits tancats, la competició més coneguda són les 500 milles d'Indianàpolis, i aquest pilot al Baix Montseny, que va començar amb beques, amb programes a la casa, el seu camí, en principi, l'havia de portar cap a la Fórmula 1, però pel mig hi van fer una oferta per anar a competir amb monoplaces al Japó, i aquí el van descobrir els nord-americans, se'l van endur cap allà, i ara ell no vol anar a la Fórmula 1 i és 5 cops seguits campió de la IndyCar, que és la cursa més important de cotxes dels Estats Units. Per tant, fins i tot comencem a excel·lir en modalitats en les quals no tenim instal·lacions a casa nostra.
2: I per acabar, evidentment tenim el cas, per exemple, dels germans Márquez, que és evident i veurem el Marc on acaba deixant la seva última fita, no? Però potser com a assignatura pendent la Fórmula 1, aquí sí que no.
8: Sí, és molt interessant perquè abans el Damià Aguilar ens parlava de la importància de tenir patrocinadors. Llavors, el que veiem és que darrere dels germans Márquez no estan pujant pilots catalans a la Fórmula 1 perquè no hi ha tantes ajudes. Hi ha països on estan ficant més diners i això s'està notant, o fins i tot fora de Catalunya, a la resta de l'Estat. Per tant, la MotoGP tensió que potser pot venir un desert després dels Márquez perquè s'està perdent una miqueta les ajudes privades. I en el cas de la Fórmula 1, cert que hem tingut grans noms que hi han arribat, de fet, als anys 40-50 època vam tenir el primer català a la Fórmula 1, que és una figura oblidada en part de forma comprensible, perquè és el Paco Gòdia, dic incomprensible perquè era un franquista que va ser oficial de l'exèrcit franquista i per tant és una persona amb les mans tacades de sang, però que un cop va acabar la guerra, com tenia calés, va competir a la Fórmula 1 i va ser novè. Però després van arribar doncs bons pilots, els Marc Gené, Ruiz Pérez Sala, el Pedro Martínez de la Rosa, el Jaume Garçuari, que són parts de grans nissagues amb molts caos de famílies que tenen certa connexió per aconseguir aquests patrocinadors, que és clau. És a dir, el motor el seguirem tenint tradició, però per MotoGP i per Fórmula 1, que és el cirereta, és el més gran de tot, que calen, calen calés, i aquí no sempre el trobes. Per tant, si tinguéssim més ajudes, encara tindríem més campions, segur.
2: Doncs tu ara, Chino Chano, a peu i cap a casa.
8: Sí, clar, però
2: la setmana que ve ens tornem a veure aquí. Gràcies, Toni.
8: Adéu.
9: Catalunya nit.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
14: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
9: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
9: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.

0: A les llaureries hi arriben moltes novetats. És difícil seguir-ne el ritme, però hi ha alguns títols que criden l'atenció i que mereixen fer una pausa i aturar-se uns moments. I en tenim un aquí damunt la taula i el seu autor que ens acompanya també, que és d'aquesta categoria. Es titula Safaris Humanos i és la investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo, publicat pel periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni. Un relat detallat sobre la macabra forma de turisme de guerra que van exercir milionaris estrangers, inclosos, ara ens ho explicarà algun d'espanyol, per anar a disparar persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Ezio Gabazzeni, benvingut al Catalunya Nit.
1: Gràcies, Manel.
2: Moltíssimes gràcies, Manel. Per mi és una bonica sorpresa poder estar aquí presentant el llibre.
0: Estem molt contents que el tinguem aquí per fer-ho. Vostè comença el llibre l'any 95, quan llegeix una notícia sobre aquests safaris humans. Li causa molt impacte. Què passa perquè tants anys després decideixi investigar-ho a fons?
1: Bé, devo dire que forse sono stato l'unico.
2: He de dir que potser vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure. El 95, de fet, van sortir diverses notícies d'aquest tema en alguns diaris italians, el Corriere della Sera, també l'Estampa de Turí i la Nazione de Florència. De fet, van fer petites investigacions. La de la Nazione de Florència era una investigació, però després
1: non sono state poi seguite da inchieste.
2: A seguir una investigació periodística o de la Fiscalia. De fet, en el llibre jo em plantejo a la Fiscalia de Milà, al 95. Realment, ningú llegia el Corriere della Sera? La notícia va sortir a la portada, no entremig del diari. I el mateix a Turí.
1: A Torino,
2: de veritat, que a Turí ningú llegia l'Estampa? Estem parlant dels diaris que més es venen. I el mateix es pot dir, doncs, de Florència. La Nazione és el diari més important. I també va sortir a la primera pàgina amb la notícia, amb un títol que deia hi ha gent de Toscana que va a disparar a civils i fan safaris. La Fiscalia de Florència no va obrir cap investigació.
1: Devo dire
2: una bona pregunta.
1: Purtroppo,
2: amb el temps, malauradament, vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure.
0: I aquí en el llibre aportes moltes dades perquè s'ho creïn també ara els lectors d'aquests safaris humanos. Quins testimonis, resumint, t'has trobat que et portin a estar tan segur que tot això va existir?
1: Allora, il libro è chiaramente un libro di fonti.
2: És un llibre basat en fonts, per això hi ha testimonis.
1: Diciamo che l'inchiesta è cominciata nel 2023.
2: El 2023 comença la investigació.
1: Sì, è protratta fino a
2: i es va allargar doncs fins a principis del 2026. Els testimonis són els que et fan seguir endavant. Perquè sí que és cert que van arribant testimonis, però tampoc són una llau, sinó que van venint un darrere l'altre. I a mesura que els anava coneixent, m'anava fent més la imatge. No? I era una imatge gairebé única, perquè sí que és cert que se n'havia sentit parlar, però sonava com si fos una llegenda urbana.
1: El més important potser
2: va ser el francès. Després, sense nom, el legionari, també hi ha molts noms de fantasia que he atribuït. Doncs perquè, clar, amb aquesta investigació s'ha obert un procediment penal a la Fiscalia de Milà.
1: Ci rendiamo conto che se io avessi
2: veiem, doncs, que, clar, si jo començo a posar noms coneguts, doncs, d'una banda, m'hauria exposat completament, doncs, a querelles, a denúncies, i d'altra banda,
1: identificato delle persone che poi da quel momento in poi
2: identificant persones i que, esclar, no m'hauria que són identificades, doncs, segurament haurien fet coses diferents, i deixem-ho així.
3: Ich bin Zemaisko Musea, pogodim sniper.
0: Ara estem escoltant un fragment d'un documental, el de Miran Zupanich, que vostè també recull al llibre. Vostè una mica segueix la feina que va quedar en aquest documental. Ja ens ha explicat que la notícia sortia a portades a tot arreu i sembla estrany, però com si se les emportés el vent. Després hi ha aquest documental i ara vostè ha seguit aquesta feina. Per altra banda, aquí tenim la feina dels periodistes, per altra banda, vostè ho ha anomenat també, tenim la de la justícia. Com creu que acabarà aquest procés judicial?
1: Bé, allora, il processo, cioè il processo, l'inchiesta è in corso.
2: De fet, ja ha una certa diligències obertes, no, hi ha cinc persones encausades, i la bona notícia és que hi ha cinc fiscalies que estan investigant a Europa. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, que, esclar, és allà on passen aquests fets dramàtics. Després hi ha Viena, Berna i Brussel·les. De fet, he prestat declaració a Berna i també hauré de prestar declaració a Brussel·les al mes d'octubre.
1: La meva esperança
2: és que aquesta investigació obri realment un procediment penal i que en aquest procediment penal que tingui lloc no només a Itàlia sinó també a altres països, perquè sabem, per exemple, que a Àustria ja hi ha dues persones que s'estan investigant, ja s'estan movent a Àustria.
1: Per
2: Bèlgica he preparat una memòria
1: i
2: que la portaré també quan em citin, no puc dir la data, però aquesta memòria doncs té a veure amb l'organització, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant era a Bèlgica. I per tant l'esperança és doncs estirar aquestes, per aquestes pistes i anar sí, a un judici.
0: Aquests organitzadors, per exemple, se sap si encara són vius?
1: Sí, la major part dels protagonistes.
2: Sí, la major part dels protagonistes d'aquesta història són vius.
0: Pel que fa al perfil del franctirador, és a dir, d'aquestes persones que pagaven diners per anar a fer això, a matar persones indefenses en una ciutat que estava assetjada, què n'ha descobert? Qui eren? Com actuaven?
1: Bé, allora, el perfil di queste persone.
2: El perfil d'aquestes persones
1: comunque persone ricche,
2: són potenti, persones riques, ben situades, estem parlant d'empresaris, professionals, professionals, per exemple, després a vegades hi ha algú que s'enfaden, advocats,
1: medici,
2: notaris, metges, sí, malauradament metges també.
1: Queste persone però hanno tutte un
2: minimo comune denominatore
1: e che sono tutte amanti delle armi,
2: totes són amants de les armes i de la caça.
1: Perciò è in questo ambiente che bisogna cercare.
2: És en aquest ambient
1: dove
2: s'ha de buscar.
1: Queste persone hanno superato una linea rossa.
2: Aquestes persones doncs van passar
1: allettati dal fatto
2: che aquesta línia vermella. Són persones doncs que anaven amb un safari africà i estem parlant d'unes tarifes bastant semblants a les tarifes que es pagaven per matar un nen o una dona, i no només a Sarajevo, estic dient, estem parlant doncs de tota Bòsnia, també Bòsnia, perdó, Mostar i d'altres localitats de Bòsnia. Un lleó costa a dia d'avui 200.000 euros al mercat lliure, no al mercat negre, sinó que es paga al mercat d'aquests estats africans 200.000 euros per matar un lleó.
1: És
2: gent doncs, que està acostumada doncs, a aquest tipus de tarifes i aquest tipus doncs, de viatges. I també bé, són persones que estan entre nosaltres, són altament funcionals, tenen estudis, tenen professions reconegudes, com dèiem, estan ben situats en el seu, ben col·locats en el seu sistema social. Persones molt lúcides, tenen una gran capacitat doncs, de mantenir separades aquestes dues vides. Val a dir que quan vaig començar tota aquesta feina, tota aquesta investigació, jo esperava trobar el penedit. Jo esperava que algú tingués un sentiment de culpabilitat. Han passat anys. La vida es complica, a vegades passen coses a la vida i dius, potser et planteges, no?, en moments d'episodis de la teva vida i ho veus des d'un altre prisma. Doncs no n'he trobat. Encara no he trobat ningú que se'n penedís. Els que estan encausats també mantenen una actitud arrogant. Una actitud
1: distaccato rispetto
2: com de separació que se separen de les acusacions que se'ls hi fan,
1: vol dir
2: que no vol dir que si se'ls investiguin se'ls condemni, no hem de confondre les coses.
1: Non c'è nessun ripensamento.
2: Però no, hi ha cap replantejament de totes les persones que he anat trobant.
0: En aquesta història tot posa els pèls de punta, però hi ha qüestions com, per exemple, que es pagava més per disparar contra una dona i un nen, o, per exemple, el sistema aquest de bales de colors. Ens el pot explicar?
1: Bé, allora, el de les testimonianze, però, ormai sono più
2: sì.
1: di una.
2: Ja no és només un, hi ha més d'un que ens indica doncs, aquesta informació. Tenim el francès, després tenim una senyora, que de fet fa un mes que la vam entrevistar, per això no està en el llibre, i va confirmar pràcticament el 70% del que ens deia el francès, i sobretot ho va confirmar sense haver llegit el llibre i sense saber de la investigació. És una dona doncs, que porta un bed and breakfast, està a prop doncs, de la frontera amb Eslovènia i tampoc està gaire al dia del que passa en el món. Però va sentir que hi havia aquesta investigació i em va contactar. La dona confirma càndidament un 70% del que diu el francès.
1: E lei stessa ci conferma che
2: i la mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu bed and breakfast per anar a menjar o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Però dius, com pot ser? Un nen? Sí, doncs és que els nens en moltes guerres són l'objectiu preferit. Ara, tampoc voldria ara aquí un capítol que no té a veure amb aquest llibre, però és que en guerres recents sabem que els nens són un dels objectius predilectes.
0: Mm-hmm. I aquest sistema de bales de colors que li comentava?
1: Allora, abbiamo la testimonianza del francese che dice...
2: Sí, tenim el testimoni del francès que diu doncs, que els casquets de les bales doncs, s'espitaven perquè el caçador, clar, no podia endur-se'n un trofeu de la víctima perquè el cos
1: diciamo de la persona uccisa
2: de la persona que havia mort doncs estava a 400-500 metres de distància, per tant no és que un anés allà i endur-se'n no sé, cabells o alguna cosa, no hi havia aquesta possibilitat. Per tant, aquest casquet de la bala tenia dos significats. D'una banda, servia per endur-te'n un trofeu a tu, caçador, que tenies la prova doncs, que havies mort doncs, un nen, una nena, un home, una dona. Però d'altra banda, també tenia una vàlua comptable, perquè l'acompanyant, en funció del color del casquet de la bala, al final podia fer els comptes. Saber, en realitat, quan havia matat. Per exemple, has matat dues persones, doncs has de pagar això.

0: Estem conversant aquí al Catalunya Nit amb Ezio Gabazzeni, que publica Safaris Humanos, una investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo. Al llibre vostè assenyala 230 italians com a participants, però creu que n'hi ha de molts països diferents i fins i tot d'espanyols.
1: Allora, sí. Allora, la fonte francese parla,
2: sí,
1: di questo numero di italiani.
2: Parla d'aquesta xifra d'italians, 230. Després va afegir que d'altres països europeus occidentals, també hi havia americans, canadencs, n'eren més.
1: Però
2: sí que podríem dir que Itàlia és un 50% d'aquest
1: món
2: que es dedicava als safaris humans. A mi, sincerament, em va semblar una xifra bastant excessiva. I vaig preguntar al francès que estem parlant, doncs, d'un volum general o sí que és una xifra exacta. I em va contestar, potser m'equivoco d'un o dos, amunt o avall.
1: Allora, su questa cosa del numero,
2: i sobre aquest tema, no?, de les
1: xifres,
2: ha sorgit algunes polèmiques, alguns missatges m'han arribat. Però, esclar, jo tinc una font que està verificada, que de fet em passa, doncs, a través d'una altra persona que se li diu el sense nom, no?, en el llibre, que és exagent dels serveis de seguretat, d'intel·ligència, doncs, italians, i em filtrava tot el que arribava al francès. Si exagerava o minimitzava, perquè les fonts fan les dues coses, o exageren o minimitzen, ell al costat em deia, en un xat, compte, perquè per exemple, el francès va dir que havia estat 6 vegades, i el sense nom al costat va dir no, són moltes més, està minimitzant per minimitzar la seva responsabilitat, i van anar moltes més vegades.
1: Quello dei numeri è qualcosa che va verificato.
2: Això de les xifres s'ha de verificar. Jo no faré comptabilitat.
1: Quello lo deve fare la procura.
2: Això és una feina, doncs, de la fiscalia. Jo tinc una font i jo explico el que em comunica.
1: Saranno qualche decina.
2: Alguns diuen, ah, potser són alguna desena. Alguna desena, no 230.
1: Usa lo stesso argomento.
2: Qui argumenta d'aquesta manera està pensant com els negacionistes de l'Holocaust. No, no són 6 milions, els que només són mig milió. Ah, doncs si només és mig milió, més tranquils, no? Més contents, ens consolem.
1: Ecco, io non vorrei entrare in questa
2: contabilità. No voldria entrar en aquesta comptabilitat.
1: Sappiamo che ci sono italiani.
2: Sabem que hi ha italians, però hem d'anar més enllà, després venien d'altres països, sí. Pregunteu sobre Espanya. A veure, jo he investigat sobre els italians i no els espanyols. Sí que vaig rebre un mail que de fet sí que surt al llibre, Toni, sí, i deia, doncs, que la seva família tenien uns coneguts bastant rics i que el patriarca d'aquesta família d'amics deia, doncs, que havia anat a disparar. I ells sempre s'ho van creure. Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona, entre el 92 i el 93, hi havia dues grans agències que organitzaven safaris. No estic acusant aquestes agències, no estic dient que sigui culpa seva, però si algun periodista volgués investigar, doncs allà hi ha elements per fer-ho. D'altra banda, podria afegir
1: teatro della Bosnia all'interno dell'UNPROFOR, que era la missió
2: de les Nacions Unides a Bosnia per controlar o pacificar Bosnia, que estava en plena guerra civil, l'UNPROFOR.
1: A Mostar allà c'erano gli spagnoli.
2: Va haver-hi un destacament militar espanyol a Mostar. A Sarajevo hi havia els francesos, però a Mostar hi havia els espanyols. I jo sé
1: de
2: bones fonts documentals, no de fonts a persones, però sí que sabem que els espanyols, que només arribar a Mostar el 93, van crear una xarxa sobre el territori d'informadors, de HUMINT, que es diuen Human Intelligence.
1: Suggeritori sul territorio.
2: Eren com persones que estaven atents sobre el terreny i una xarxa de persones d'informadors.
1: Informatori sul territorio.
2: Uns informadors sobre el terreny.
1: sí, rapporti di
2: doncs si hi havia aquesta xarxa, a mi m'agradaria saber doncs, quins informes passaven.
1: El territori,
2: aquestes persones sabien qui passava pel territori, quins eren els moviments de les tropes, els moviments de les ajuda humanitària. Per tant, tota aquesta comptabilitat exacta del tot el que passava sobre el territori, no? Allà a Mostar. A mi m'agradaria llegir aquests informes. A mi m'agradaria saber doncs, els informes dels serveis secrets, les entrevistes o entrevistar doncs, els serveis militars que van estar a Mostar. I què diuen aquesta gent que hi va ser? Jo crec que allà podria haver-hi coses interessants.
0: Per tant, mirant aquestes fonts, aquestes informacions, investigant les agències que treballaven amb Sarajevo del 92 al 95 aquí a Barcelona, podríem estirar algun fil.
1: Dice io te?
2: Tu i jo?
1: No, io sconsiglierei di indagare in quella direzione.
2: Jo sì che consiglieria doncs a buscar en aquesta direcció.
1: Qualcosa ai servizi segreti.
2: I perquè no, doncs sicuro, sì, també estirar als serveis secrets. Perquè juntament amb el contingent militar que estava a Mostar tenen aquests informes.
0: Clar, aquí, a banda de les investigacions periodístiques, hi ha aquesta investigació judicial en marxa. Suposo que aquí el difícil és trobar les proves, no?
1: Allora, un'inchiesta
2: una investigació com la meva es basa en fonts. La gran majoria de les investigacions que es basen en fonts. El que jo dic sempre és que les fiscalies, també la de Milà, tenen superpoders. I aquests superpoders són escoltes telefòniques, la possibilitat també d'entrar a dispositius electrònics, ordinadors, però també el correu electrònic, també posar micròfons ocults, videocàmeres, que són minúscules, a vegades es posen als cotxes o a les oficines o a casa.
1: Se uniamo tutto questo, per esempio,
2: sì, ajuntem tot això també amb els escorcolls, que ja ho ha fet també, de fet la fiscalia ja ha fet algun escorcoll i algun resultat s'han obtingut.
1: Unito tutto questo è chiaro che oggi le procure possono fare quello che
2: les fiscalies doncs poden fer tot això que jo no puc fer, jo no tinc tots aquests superpoders, però ells sì.
1: E io spero tanto che da questo lavoro come dire, sotterraneo,
2: che aquesta feina més subterrània, doncs que pugui emergir, pugui donar doncs, molts resultats. Espero que d'aquí...
1: Probabilmente, e io me lo auguro, qualcosa...
2: Jo espero, vaja, que alguna cosa surti.
0: Tot això es feia amb el beneplàcit de les autoritats locals?
1: Bé, allora... Io ho parlato con parecchia gente di Sarajevo.
2: Jo he parlat amb molta gent de Sarajevo.
1: La grande maggioranza sapeva.
2: I la gran majoria sabia què estava passant.
1: Era conoscenza.
2: Era de domini públic.
0: Per acabar, quina rebuda ha tingut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina?
1: Allora, in Bosnia il libro è stato accolto allora, con chiari scuri.
2: Podríem dir amb clarobscurs s'ha rebut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina.
1: Ara
2: mateix tampoc sóc expert de geopolítica i tampoc sóc historiador, per tant tampoc entraré massa en el tema, però ara mateix a Bòsnia
1: una
2: part del país que sí que té ganes d'elaborar una mica la pròpia història, una cosa que no hem dit abans,
1: potser no se sap, és
2: que la ciutat de Sarajevo, una persona d'alcalde, s'ha constituït com a part civil en el procés de Milà. I Nicola Brigida i Will Salvini els han nomenat com advocats defensors de la ciutat. Aquest cas acte pot ser doncs, que és un deure, no? Una ciutat doncs, que entra en el procediment penal i es constitueix com a part civil doncs, perquè vol estar a prop d'aquests doncs, esdeveniments.
1: Doncs, entenc
2: doncs, que l'alcalde i qui l'envolta doncs, sí, que té ganes d'elaborar aquesta història. No només és un acte que ha de fer, sinó que també hi ha un fragment de la societat que vol fer-ho. I s'ha decidit doncs, que aquest procediment penal
1: un veicolo
2: és un mitjà per
1: il processo storico
2: ajudar doncs, a fer a elaborar doncs, aquest procés històric, però d'altra banda també hi ha gent que amb la defunció doncs, de Mladic a Sarajevo, que és una ciutat bastant tolerant, doncs van estar clamant i cantant, vitorejant amb l'Adige. De fet, 17, 18, 19 de setembre havia d'estar a Sarajevo i, de fet, convidat doncs, per l'alcalde i el Ministeri dels Refugiats. Havien organitzat la presentació del llibre al municipi, amb un acte gran, i es va van cancel·lar la meva presència. Van escriure
1: que
2: el clima actual no és el més favorable. D'una banda, perquè hi ha eleccions polítiques, però de fet ja ho sabien, quan em van convidar fa mesos. Però d'altra banda, ara amb la mort de Mladic s'ha generat una situació de tensió. Per tant, tenim una forta polarització de l'opinió pública. D'una banda, els que sí que volen elaborar una mica la història i d'altres que van en una direcció que és i aquesta permisa de l'edició del futur. I d'altra banda, parts del territori bosnià on aquest llibre es considera com una llegenda urbana i que estan doncs encara molt s'enalteix Mladic i no es vol tallar amb aquest fragment de la història i no es vol retre compte. S'ha quedat allà, immòbil, igual com fa 33 anys.
1: Jo crec que oggi la società bosniaca si trovi davanti a un
2: bivio. La societat de Bosnia es troba davant d'aquest encreuament i hi ha doncs aquesta tasca molt important i aquestes eleccions polítiques segurament marcaran el rumb de què serà Bòsnia després d'aquestes eleccions del 4 d'octubre. La meva presència no s'ha anul·lat, no s'ha cancel·lat del tot, sinó que s'ha posposat. Han dit, després de les eleccions et tornem a convidar. Veurem com acaba tot plegat.
0: Esperem que acabi bé qui es vulgui endinsar en una de les pitjors demostracions de la condició humana, Safaris Humanos d'Ezio Gabazzeni. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie alla radio.
2: Grazie a vosaltres, a tu i a la ràdio.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
4: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
5: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
6: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
5: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som
1: 3CAT.
0: Catalunya nit.
7: Amb un peu encara el 21 de setembre, però l'altre ja el 22 de setembre. Ens comencem a mirar el demà. Alba Barbosa, Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit.
8: Bona nit.
7: A veure, Alba, comencem per tu. El Tribunal Constitucional debatrà el recurs de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia. Per què serà important?
9: Perquè serà la primera deliberació d'un recurs que activarà el compte enrere perquè els líders del procés siguin amnistiats. També Carles Puigdemont, que podria, per tant, tornar de l'exili. El Constitucional ha de valorar fins a 7 recursos dels líders del procés. Demà, previsiblement, la resolució del magistrat conservador serà desfavorable a amnistiar Turull. Però, si la majoria progressista del tribunal li tomba la resolució i considera que se li ha de concedir l'amnistia, llavors deixaria poc marge de maniobra al Suprem, que faria seva la doctrina del Constitucional.
7: Doncs el calendari que comença a comptar. Demà també tenim a Barcelona cimera AI Summit, cimera d'intel·ligència artificial. Rafael.
8: La trobada plega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a Catalunya Ràdio que la seguretat serà un dels temes centrals d'aquesta reunió.
10: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
8: S'espera que hi passin més de 10.000 assistents.
7: Demà hi haurà vaga de busos a Barcelona entre les 10 i del matí a les 5 de la tarda.
8: I això tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la Direcció, que no ha aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. És per això que els conductors i la resta de plantilla dels autobusos urbans de TMB mantenen aquesta aturada de 7 hores. Atenció, s'ha dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.
7: A les 10 del matí ja farà estona acabar el matí de Catalunya Ràdio, Marc.
11: I tant, i parlant de molts temes, per exemple, de l'amnistia, que centrarà bona part del programa, però també altres que afecten, com per exemple, l'educació. Si et sembla, Manel, saludem el subdirector del matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
12: Bona nit, què tal?
11: Molt bé, Maiol. Escolta, venen uns dies en què tornarem a parlar i bastant de l'amnistia.
12: I tant, perquè no va dir-te avui. Fixa't si dius que en dimarts.
11: Sí.
12: Demà és el ple del Constitucional. Veurem, perquè, bé, ja ho heu explicat a l'informatiu, no?, que sí, tothom dona per fet que demà no és el dia encara, perquè el magistrat ponent de la sentència relativa a Jordi Turull és conservador i està en contra de l'amnistia, per tant, demà encara no ho serà, però vaja, que comença ja el procés, que ara sí que sembla el definitiu per l'amnistia del delicte de malversació, que és l'únic que queda per l'amnistia. Demà nosaltres en parlarem amb Ernesto Ekaizer, que segurament és el periodista espanyol, que, bueno, de fet és argentí, però el periodista espanyol que millor coneix el món judicial i aquestes interioritats del tribunal que se'ns escapa, especialment la sala segona del Suprem, que és molt complexa i és una de les que li afectarà l'amnistia, la que haurà de decidir, i per tant serà interessant sentir-los. Després parlarem d'una cosa que està passant ara, Marc.
11: Quina?
12: És l'estrena de Gènesi.
11: Home, ganes de veure-la.
12: Sí, sí, jo no l'he vist, recuperaré 3CAT, que per sort demà en una hora no tan intempestiva per mi com aquesta la podré mirar, i moltes ganes. Anirem a Sant Sebastià, on també s'ha fet l'estrena allà, i en parlarem, parlarem amb el director. I després d'un tema que interessa molta gent, que són els divorcis, perquè sempre es diu que després de les vacances arriben aquest temps de turbulències en què es multipliquen els divorcis, i parlarem amb una persona que es dedica no a divorciar-se, sinó a organitzar els divorcis dels altres, i li preguntarem per anècdotes i potser consells per fer-ho una mica més planer i que, escolta'm, que al final no hi hagi tantes baralles i que sigui tot més fàcil.
11: O sigui, que existeix aquesta figura, eh?
12: Sí. Divorcing planner, es diu. Què et sembla?
11: Doncs mira, demà de divorcis i altres coses, al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
12: Que vagi bé, fins demà.
7: I demà també ben d'hora qui vagi al quiosc i busqui, per exemple, el periòdico que hi trobarà. Ho consultem amb el director adjunt del diari, que és el Ferran Boiza. Bona nit, Ferran.
13: Què tal? Bona nit.
7: Com ho teniu, això? Com heu plantejat la portada?
13: Doncs mira, nosaltres demà l'apertura, evidentment no podia ser d'una altra manera, és la decisió del jutge Peinado d'obrir judici oral amb jurat popular contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Només un parell de punts, no? Peinado, el jutge, es jubila d'aquí 6 dies. Diumenge fa 72 anys i haurà de deixar la judicatura. Ja no pot continuar com a jutge. I la instrucció del cas, malgrat que ha estat avalada parcialment per instàncies superiors, està plena d'actuacions que han generat molts dubtes entre els juristes. Segurament la jubilació del jutge i el fet de que la instrucció hagi tingut molts dubtes al llarg d'aquests mesos són dues realitats que s'hi han de connectar. Però aquesta és l'apertura, evidentment, com segurament de molts altres diaris demà, perquè és una notícia molt important, la primera vegada que una dona d'un president del govern s'asseurà a la banqueta dels acusats. Però nosaltres demà fem una aposta al periòdico que ens serveix per anar escalfant ja les midterms, les eleccions de mig mandat que hi haurà al novembre als Estats Units i que poden fer que Trump perdi el Senat, que seria un cop molt dur pel president. Bàsicament el que expliquem demà és com Trump ha aconseguit blindar el control sobre el Partit Republicà de la millor o de l'única manera que Trump sap fer-ho, no? Amb diners. Ell disposa de prop de 400 milions de dòlars, 400 milions, si es diu ràpid, a través del seu moviment MAGA, per distribuir entre els candidats republicans. Però, i aquí està la trampa, sempre que parlem de Trump, sembla que n'hi hagi de trampes amagades, no? Doncs aquests diners, aquests 400 milions, els distribueix ell personalment. Això, evidentment, està generant una gran ansietat entre els candidats republicans i significa que segurament és l'objectiu últim i final de Trump el poder absolut que té sobre el Partit Republicà. És una de les nostres apostes. I una altra història que també a mi m'ha agradat molt i que portem a la portada demà és les conseqüències d'aquest segrest que s'ha comès aquest cap de setmana per falsos policies a la P7, no? El que venim a explicar bàsicament és com de desacomplexats són aquests narcosegrestadors que no tenen cap por d'actuar a plena llum del dia, que no tenen cap por a ser identificats, i el que és més perillós per tots nosaltres és que tampoc no tenen cap por

0: Els minuts que ens separen de les 11 els passarem amb un politòleg, amb en Gabriel Garrum. Bona nit, Gabriel.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: Què, com ho has vist, això? Quina reflexió et genera el programa d'avui? Déu-n'hi-do.
1: Fixa-te, dilluns a nou, replet, i a més replet de coses, algunes més dolentes, algunes més bones. Ha sonat fins i tot la veu de Dolores O'Riordan, de Cranberries,
0: sí.
1: Abans, imagina't, què més voleu? Dia Internacional per la Pau avui, malgrat tot plegat, fer des d'aquí una reivindicació de totes les entitats i organitzacions del país que treballen per la pau, des de Fundipau, l'ICIP, el Dalàs, Novat, etc. I recordar també que això, treballar per la pau és introduir cultura de pau des de l'escola fins a la resolució pacífica a les Nacions Unides. La consellera Niubó ha parlat avui que cal que tenim la diagnosi clara i que cal passar a l'acció. Doncs bé, l'estat és crític, cal que aquesta acció sigui contundent, ràpida i el més a prop del personal docent possible. I de la mateixa manera, a una altra escala, podríem pensar que l'ONU també està altament necessitada d'un nou pacte refundacional. De fet, fixeu-vos, llegia l'altre dia un post a la xarxa social X d'un usuari que respecto molt, malgrat no sempre hi estic d'acord, que deia que això del món xachiplasti, i utilitzava aquest terme xachiplasti, multilateral dels 90 ja no existeix. Doncs bé, si de cas el problema és concebre la política d'aquesta manera i no pas el multilateralisme, sinó escolteu el que deia Mark Carney l'altre dia al Parlament Europeu. M'agradaria fer esment també d'un altre dels temes que s'han comentat avui, dia de l'Alzheimer. Tots els pacients, acompanyants, sanitaris, això porta normalment un patiment incalculable, i sobretot posar èmfasi en investigadors, en investigadores, reivindicar el finançament d'aquesta investigació, la implicació pública, que a vegades requereix de més recursos, algunes investigacions que poden ser més costoses, però que hem de recordar que ens obren la porta a avenços clau. Acabo amb algunes recomanacions. El testament de Sarajevo és absolutament terrorífic, i a part de llegir el llibre, recomano també fer una relectura o descobrir per primer cop Davant del dolor dels altres, Susan Sontag, que ens permet aproximar-nos millor a les notícies, a les imatges de les atrocitats. Fixeu-vos, Sontag va portar Tot es farà a Godot a un Sarajevo en ple setge l'any 93, i a més ens demostra això, que l'art també pot fer molt davant de l'horror de la guerra.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bona nit, us informa Agustí Serrat. L'autor del llibre Safaris Humans ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals, i de fet entre a Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia tubs grans agències que organitzaven safaris.
3: Cavazzeni també ha dit que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en pugui sortir un procés penal contra aquests assassins impunes. Més notícies, Ignasi Abad.
5: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici pel malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge, i la Moncloa l'acusa de perseguir la dona del president espanyol sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez.
3: A Alemanya, el Partit Socialdemòcrata, l'SPD, ha mostrat el seu suport a la coalició que forma amb la CDU del canceller Friedrich Merz després dels mals resultats del partit en les eleccions de diumenge. L'SPD, però, demana canvis en les reformes que està fent el govern davant del descontentament que els ciutadans estan expressant a les urnes amb les polítiques actuals. Les eleccions han deixat la CDU fora del Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, i a Berlín el partit de Merz ha perdut el lideratge a favor de l'esquerra. Tot i això, el canceller diu que no dimitirà.
5: El Consell d'Educació de Catalunya comença demà el procés del debat per transformar el sistema educatiu en el primer ple del curs. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que s'acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes al debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes

0: Les concretes.
1: Aquest no ha de ser l'anèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
2: Demà hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual arreu de l'estat.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuine. Han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots.
3: Vol dir que encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat, aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó de les festes de Santa Tecla ha precedit la tronada, la interpretació del primer Amparito Rocco de les festes i ben entrada la nit la baixa de l'Àliga.
0: Als esports, la sisa joventut ha celebrat aquest vespre la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant.
1: El futbol de la primera divisió masculina ha començat avui una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà a la primera fase de l'Olympiacos, el Hannover i l'Herzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mlad Dost i el Jadran Split i el Novi Beograd.
4: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 29 de maig de 2019.
2: I el número de la sort, el...
3: 6.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Tan lluny, tan a prop.

0: Costa d'entendre i d'imaginar que més de 2,5 milions de nenes afganeses de més de 12 anys no puguin anar a l'institut. Des de que els talibans van arribar al poder fa 5 anys. Les que decideixen saltar-se la prohibició i anar a les escoles clandestines s'hi juguen la vida. Al mateix temps, el govern dels talibans promou lleis on s'accepta el matrimoni a noies menors d'edat. Potser a algú li sembla que Afganistan està molt lluny, que no hi pot fer res i tampoc li afecta massa el que passi en aquest país. Però cal recordar una dada. Just ara fa 25 anys de l'atac terrorista a les Torres Bessones. I cal recordar que Osama Bin Laden estava refugiat a l'Afganistan i és des d'allà on va orquestrar l'atemptat que canviaria el món com el coneixem. El que ens sembla que està lluny pot canviar-nos la vida.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
0: I avui no hi ha música. I direu, què està passant a les dones i als dies? Doncs és la nostra manera d'explicar que segurament si aquest programa el fessin a l'Afganistan no sonaria música perquè està prohibida. Benvinguts, benvingudes a les dones i als dies. Així, en blanc, d'aquesta manera, sense músiques, com comencem aquest programa d'avui amb la Mònica Bernabé, que és segurament una periodista que ens pot certificar això que diem. És la dona que segurament en sap més, com a mínim, d'aquest país o de les que més en sap d'Afganistan i ha viscut en moltes temporades. Mònica Bernabé, com estàs?
2: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me sempre a parlar de les dones a l'Afganistan.
0: Això és el del que volem parlar aquí a les dones i als dies. La Mònica va viatjar per primera vegada al país asiàtic l'any 2000, durant el primer règim dels talibans, i va viure 8 anys, del 2006 al 2014, i aquest agost hi ha tornat coincidint amb els 5 anys de la retirada nord-americana i la tornada dels talibans al poder. L'Afganistan és un país condemnat pel cinisme internacional, on les nenes no poden estudiar més enllà dels 12 anys, el que dèiem, tot el que sentíem ara. Dèiem això de la música, són moltíssimes coses. Després de 25 anys entrant i sortint de l'Afganistan, què et passa pel cap quan hi tornes?
2: El que se'm passa pel cap... Bueno, és un país conegut, lògicament, perquè he viscut molts anys i també, doncs, això porto més d'un quart de segle, que es diu ràpid, viatjant a l'Afganistan, no? Sento força pena al veure la situació i alhora també ràbia de la hipocresia internacional, perquè l'Afganistan ens va interessar moltíssim, com tu bé has comentat, no? Quan va haver els atemptats contra les Torres Bessones i la nostra integritat física es va posar en perill, i ara a l'Afganistan no interessa absolutament a ningú, i a més a sobre en l'actualitat la Unió Europea està negociant amb el règim dels talibans, no? Que és una cosa completament totalment vergonyosa i que és difícil d'entendre i de creure, no?
0: De fet, la relació amb Qatar també la vas veure aquest estiu quan hi vas tornar, perquè vas veure que el color dels taxis havia canviat. Un detall superpetit que et va fer pensar algunes coses.
2: Si els taxis abans a Kabul eren de color groc, a més jo em movia en taxi quan vivia allà, per tant, vaig dir...
0: Te'ls coneixies.
2: Digo, on estan els taxis ara? Sí. I vaig veure que tots els taxis eren de color blau cel, i em vaig posar a buscar on hi ha taxis blau cel i curiosament era el mateix color, és el mateix color que els taxis de Qatar. Això vol dir que Qatar hagi influït en el règim dels talibans per canviar el color dels taxis? No tinc ni idea, no? Però també diu molt del poder dels talibans. Els taxistes normalment són gent amb pocs recursos. El fet que tots els taxis de Kabul, que és una ciutat de 5 milions d'habitants, hagin seguit la norma, vol dir que la gent no està disposada a atrevir-se a aixecar la veu contra el règim dels talibans. I no només això, per exemple, a Kabul ara s'està construint un complex residencial de desenes d'apartaments que l'està construint Qatar i que el cedirà al Ministeri d'Habitatge talibà tan bon punt estigui enllestit, no? És a dir, Qatar, que és un país aliat nostre, curiosament és un país també aliat del règim dels talibans.
0: Són imatges que suposo, com dèiem, hi ha una geografia vital que quan arribes allà una altra vegada al país te n'adones. Això dels taxis és molt visual i és com una manera... M'imagino, aquí ha passat alguna cosa, no? És gairebé allò on està Wall-E. Mm-hmm. Però clar, hi ha moltes coses que suposo que a nosaltres ens intriguen, veient la relació o com tracten les dones, fins i tot com pots arribar a entrar al país, com tens llibertat de moviments, una periodista estrangera. M'imagino que tot no m'ho pots explicar aquí a la ràdio, perquè si no potser comprometries altres col·legues, però ja que hi puguis tornar i em sembla gairebé un miracle.
2: Que pugui tornar, bueno, jo no sabia si em deixarien entrar fins que vaig estar allà a Kabul i vaig passar el control de passaports, o sigui, no tenia la certesa que em fessin tornar en el mateix vol amb el qual havia arribat des de Dubai, no? A través de contactes vaig aconseguir entrar i moure'm dins de Kabul. Doncs la meva estratègia ha estat vestir-me com si fos una afganesa, que això no vol dir que qualsevol pot arribar a vestir-se d'afganesa i ja passa totalment desapercebuda. Jo durant els 8 anys que vaig viure a l'Afganistan ja vestia com una dona afganesa. Bàsicament, en aquell moment ningú no m'obligava, ni en aquest cop tampoc no m'ha obligat ningú, però vaig veure ja quan vivia que era la millor estratègia per passar desapercebuda i per poder moure'm amb facilitat i amb seguretat, no?
0: Quan dius com una dona afganesa, ens imaginem amb el vel, però...
2: No, vol dir amb una túnica negra, vol dir amb un vel negre també, vol dir amb una mascareta negra...
0: O sigui que només et veuen els ulls.
2: Vol dir unes sabates negres, vol dir un bolso que no cridi l'atenció i sembli que sigui una dona de l'Afganistan, vol dir unes ulleres que no són les ulleres que jo porto normalment.
0: Les teves són roses, aquestes no, cantarien molt.
2: Les de color rosa no les poso allà.
0: Sí.
2: Vol dir pensar en qualsevol detall que pugui cridar l'atenció, no? I després la manera de moure, la manera d'actuar. Diguem, són coses que, lògicament, el fet d'haver viscut molts anys al país m'ha donat l'avantatge, no?, de saber què poden fer les dones afganeses o què no poden fer, no?
0: Per exemple, petits detalls, coses que no t'atreviries a fer, vestida d'afganesa, podríem dir?
2: Doncs,
0: senzilles, eh? No sé.
2: Doncs caminar segons per quines zones, per quins carrers, sempre anar acompanyada amb una altra dona. Quan m'he mogut aquesta vegada que he anat a l'Afganistan, anava en dues zones, l'altra era afganesa, jo no era afganesa. Sí, seria alguna de les coses, per exemple, o per exemple en un control dels talibans, doncs ni tan sols mirar-los, no? I evitar el màxim de riscos, no? A mi m'hauria encantat fer 1.000 fotos a Kabul, quan estava allà, al carrer, i lògicament aquestes coses no les pots fer, perquè si el teu objectiu és passar desapercebuda, has de passar desapercebuda sempre, i també per no posar en risc les persones que m'acompanyaven. Lògicament que elles també... elles sí que realment es posaven en risc.
0: Doncs avui parlant amb Mònica Bernabé de la situació de les dones a l'Afganistan, i ara sí, és les dones i els dies, necessitem respirar, volem música.

0: Mònica Bernabé, et diuen sempre allò que ets molt valenta i a tu et fa una mica de ràbia, jo crec, o no t'agrada gaire.
1: És que no, això de ser molt valenta, no, és que no m'acabo de creure.
0: No t'entra.
1: Abans d'anar a Afganistan, la gent es pensa que jo agafo una maleta, agafo, me'n vaig. No, les coses no són així. Ho preparo molt bé, intento lligar el màxim de contactes. Tinc una persona pendent aquí, que li aviso, ara estic sortint de l'hotel, ara estic tornant a l'hotel. Són moltes tecles que has de tocar i que no és de que vagi agafi la bossa i me'n vagi cap allà, no? No és així, no?
0: Però a part del teu segur, doncs, de la relació emocional que tens amb aquest país, tu hi tornes sempre per una qüestió professional. És a dir, perquè tu ets una de les persones que més ens parla d'Afganistan i ja sembla que hi has de tornar per saber què passa sempre.
1: Jo crec que és molt diferent, però tant d'Afganistan com de qualsevol altre tema. És molt diferent parlar d'oïdes, és molt diferent fer una entrevista per telèfon, o és molt diferent llegir coses sobre el que està passant en un lloc que anar-hi i veure amb els teus propis ulls, no? I jo crec que per responsabilitat professional, també. És cert que molta gent a mi em té com un referent sobre la situació a l'Afganistan. Per parlar amb realment coneixement de causa, he d'anar i veure què està passant allà, no? Aquest cop el meu viatge ha estat un viatge molt, molt curt, per les dificultats de treballar, perquè els talibans no volen els periodistes en general i menys encara els periodistes estrangers. Llavors ha estat un viatge...
0: Però tu pots explicar que ets periodista?
1: Sí, lògicament sí. Jo entro com a periodista, però clar, ells no saben el que jo estic fent com a periodista, ells pensen que vaig a fer una altra cosa i després jo allà, un cop allà, doncs intento, doncs, fer-me fonadisa, per entendre'ns, no? Vaig estar només una setmana i només vaig estar a Kabul, que és una ciutat, com he dit abans, de 5 milions d'habitants, amb la qual cosa és més fàcil passar desapercebuda. Per tant, he vist una part molt mínima del que és Afganistan, però considerava que havia de tornar per tenir una idea, no feia 3 anys que no hi anava, havia de tornar per saber almenys una miqueta del que estava passant, no?
0: I també m'imagino que has tornat al lloc on havies estat abans i el canvi, com l'has vist?
1: Ja només arribar a Kabul, clar, l'aeroport ja ha canviat respecte a fa 3 anys, que era l'última vegada que havia anat. Alguns carrers també a Kabul han canviat, s'han obert noves avingudes, llocs de la ciutat que jo en coneixia perfectament, no es reconeixia, no? En l'actualitat s'estan construint molts nous edificis a la capital afganesa. Els talibans, sorprenentment, estan arreglant carrers, estan obrint noves avingudes.
0: Deies que donava una mica més de sensació d'ordre i que la ciutat no semblava tan desballestada com antigament, però creus que és per com d'aquesta propaganda?
1: No, jo no diria una sensació d'ordre perquè Kabul és caòtic, no? Però sí que s'estaven fent millores que feia anys que no es feien millores a Kabul. Les últimes millores que jo recordo va ser el 2009, quan van haver-hi eleccions presidencials, i com aquí també, quan eren reeleccions, doncs allà a Afganistan es van començar a pavimentar carrers a marxes forçades. El carrer on jo vivia el van pavimentar el 2009 amb les eleccions presidencials. I que no s'havien fet coses tan importants des de llavors, no? Llavors crida l'atenció perquè dius, a veure, els talibans, que nosaltres creiem que són quatre matats, no?, per entendre'ns.
0: Quatre fanàtics.
1: Doncs a mi em va sorprendre perquè realment tenen capacitat de gestió, o no sé si tenen capacitat de gestió o tenen algú al darrere que els està ajudant per tenir capacitat de gestió i per impulsar canvis, encara que sigui a Kabul, no?
0: I tu creus que és com part d'una propaganda o realment hi ha un interès en millorar el país?
1: Jo no crec que hi hagi un interès per millorar el país, perquè després parles amb la gent sobre la situació als hospitals públics, per exemple, i et diuen que ni tan sols hi ha prou llits per un hospital infantil. A cada llit posen 3 o 4 criatures perquè no hi ha ni tan sols prou llits. Ja. O sigui que llavors no crec que sigui la voluntat de millorar el país i de millorar la situació de la població. Jo crec que és la voluntat donar la imatge de nosaltres som gent amb la qual es pot negociar i amb la qual es pot fer negocis, que és el que estan intentant...
0: És una pantalla.
1: Bueno, és el que estan intentant els talibans, no? Mostrar que ells són un interlocutor viable i, malauradament, doncs, molts països ja han comprat aquesta idea, i fins al punt que la Unió Europea, que presumeix de ser la gran defensora dels drets humans, també estem parlant ja amb els talibans, no?
0: Dins d'aquesta societat tan segregada, on dones i homes, ara ho explicarem, fan vides tan paral·leles, tu vas poder accedir a homes i dones a parlar amb les dues bandes, o diries que encara és més difícil parlar amb les dones, encara que tu ho siguis?
1: No, jo vaig poder parlar amb homes i dones, i especialment vaig parlar amb dones, no?, pel fet de ser dona. I que ells creguessin que jo era una dona afganesa, al contrari, em facilitava l'entrada on estaven les dones, no?
0: Com et reben? És a dir, és com si d'alguna manera tu podessis ser una font d'ajuda, hi ha molta por, volen parlar amb tu, es moren de ganes d'explicar el que està passant al país. Quina és, una mica, sobretot en el cas de les dones, la relació que s'estableix?
1: Jo crec que tant els homes com els homes, les dones com els homes, el que em vaig trobar és una situació de por. És a dir, jo a les primeres entrevistes que em presentava com una periodista de Barcelona, de l'estat espanyol, la gent tenia por, no? Diu, anem a parlar aquí amb una periodista estrangera, això que ens suposarà? Que això també crida l'atenció, perquè tant els afganesos com les afganeses sempre són gent que s'agrada molt parlar. Jo, quan vivia allà, no eren conscients, no?, del poder que pot arribar a tenir la premsa, no?, i t'explicaven la seva vida sense cap mena de problema, i parlaven pels colzes, no? I el fet de que ara la gent no vulgui parlar diu molt també de la situació de por i de repressió per part del règim dels talibans, no? Llavors, veient que no me'n sortia, el primer dia no me'n sortia amb això de presentar-me al que soc, no? Una col·lega em va recomanar, doncs, que en lloc de presentar-me com una periodista europea, em presentés com una periodista d'Uzbekistan, no?, que és un país veí de l'Afganistan, també són musulmans, i no veurien com a tan lluny, no?, com un país més proper, no? I això és el que vaig fer, no? Els cridava l'atenció, llavors em preguntaven: i Uzbekistan com és, les dones? Jo que m'inventava una pel·lícula, no?, per fer-les que era d'Uzbekistan.
0: Sort que no hi havia ningú que sapigués l'idioma, perquè si no hagués contrastat que...
1: Exactament.
0: Que ho tens complicat.
1: Però això, la situació era situació de por, no?
0: Tu has pogut veure de primera mà, parlàvem al principi del programa, de les escoles, i has observat l'expansió espectacular de les madrasses, que són les escoles islàmiques, però d'alguna manera hi ha un forat d'esperança, o no sé com dir-ho, no?, amb aquestes escoles. Què està passant?
1: A veure, quan els talibans van arribar al poder l'any... van tornar al poder l'any 2021, a l'Afganistan hi havia 5.000 escoles islàmiques, 5.000 madrasses. En l'actualitat ja estem parlant de 31.000, segons un estudi realitzat, madrasses que hi ha al país, no? Això vol dir que, torno a insistir, que els talibans no són quatre fanàtics que no saben...
0: Estan molt sistematitzats.
1: Estan molt sistematitzats, no? Estan fomentant la formació islàmica radical, per transformar la societat afganesa, amb tot el perill que això pot suposar, no? Les noies no poden estudiar a partir dels 12 anys, però en canvi, curiosament, sí que poden anar a una madrassa, no? En això no posen problemes. Llavors, algunes madrasses estan ensenyant de forma clandestina, doncs, les matèries que s'hauria d'ensenyar a l'educació secundària, perquè els talibans, de moment, no tenen capacitat per controlar què es fa a totes les hores a les aules, no? I això ha obert una petita escletxa.
0: I són professores les que estan fent això? Són dones, també?
1: Sí, a les madrasses sempre són dones, les professores són sempre...
0: Vull dir, són les dones que podríem dir que s'estan jugant al coll per ensenyar-li a altres nenes un futur.
1: Sí, es pot dir que sí, no? I també les nenes que estan a les classes estan arriscant, no?, pel fet d'intentar aprendre d'altres coses que no sigui memoritzar l'Alcorà, no? Això és una petita escletxa d'esperança, no? Però això no vol dir ni molt menys que totes les nenes vagin a les madrasses, perquè les madrasses s'ha de pagar i no tothom pot permetre-s'ho. I no només això, sinó que no totes les madrasses, ni molt menys, ensenyen les matèries matèries de l'educació clandestina, no? Però jo crec que seria una mostra de com les afganeses aprofiten qualsevol oportunitat per continuar aprenent i per continuar ensenyant, no?
0: Parlàvem de l'escola, però també hi ha llocs molt bàsics on les dones es comunicaven moltíssim, tu deies ara que els agradava molt parlar, que eren, per exemple, les perruqueries, els llocs de manicura, etc, que en el seu moment, els llocs de bellesa, podríem dir que era un lloc de, també d'això, de comunió i de parlar, etc. Això també està prohibit.
1: Sí, doncs si el 2023 els talibans van prohibir, van ordenar el tancament de totes les perruqueries i centres d'estètica de dones, no? Que vist des d'aquí diràs, bueno, a veure, si no es pentinen, si no s'arreglen, tampoc no passa res, no? Però com tu dius, era doncs, l'únic lloc que quedava on les dones podien reunir-se i tenir una certa llibertat, no?
0: És una manera d'aïllar-les, perquè no pots parlar amb la veïna de la permanent que t'estàs fent, no?
1: Exactament.
0: El que faci falta,
1: sí,
0: no?
1: Perquè si les dones ni tan sols poden anar a un simple parc públic, si tu estàs passejant pel carrer sense res a fer, també et poden cridar l'atenció, no? On vas, no? O segons com vagis vestida, et poden cridar l'atenció. Doncs es pot dir que les dones no surten de casa si no tenen una raó per la qual han de sortir de casa, no? Tenint en compte que la majoria de dones s'han quedat sense feina, és a dir...
0: Què fan totes aquestes hores?
1: Llavors, de la mateixa manera que aquestes escoles clandestines, també han aparegut tota una sèrie de centres d'estètica clandestins, que són centres que estan a cases particulars i on les dones doncs, van simplement a arreglar-se i a trobar-se amb d'altres dones.
0: No? I vas poder anar amb algun d'aquests?
1: Doncs vaig anar a un d'aquests centres, no?, que estava en un pis, i em va cridar moltíssim l'atenció perquè hi havia doncs ben bé una dotzena de dones, a més sense vels i vestides de forma occidental, que estaven fent cua per poder-se arreglar. La majoria d'elles anaven a un casament després, que els talibans també han prohibit que les dones puguin arreglar-se, no?, quan van als casaments. Llavors, una manera doncs, de demostrar que, malgrat tot, nosaltres resistim, no?
0: És una manera d'empoderar-se, de fet, encara que ens sembli que posar-se un rulos no ho és, sí que ho és, no?, a l'Afganistan.
1: A l'Afganistan, qualsevol cosa que faci una dona és una manera d'empoderar-se, no? Jo crec que la gent que ens escolta, no sé si es poden arribar a fer una idea del que vol dir que el teu món es redueix a casa teva. No pots fer absolutament res més. Quedar-te a casa teva, no? Perquè si surts, t'arrisques que et pugui passar alguna cosa, no?
0: I ara estaves parlant de casaments. També en aquests últims anys, mesos, de fet, hi ha hagut una llei nova que les nenes menors es poden casar, que és una manera de com les famílies pobres potser acaben venent les seves criatures, podríem dir entre cometes, però sí, perquè és la manera de treure calés.
1: He de dir que els casaments infantils ja existien abans a l'Afganistan, perquè no hi havia un registre de casaments, però sí que és cert que quan, a més, vaig estar, per exemple, a casa d'una família que tenia doncs, dues filles adolescents que no podien anar a l'escola perquè a partir dels 12 anys ja s'havien estat expulsades, aquestes nenes, doncs, crec que tenien 16, 17 anys, no? I la pròpia mare deia, és que aquí a casa no fan res. Doncs almenys que es casin, no? Que vist des de fora, doncs dius, doncs mira, si es casen, doncs, doncs mira, poden formar una família, poden trobar un home que estimin, no? Però les coses a l'Afganistan no funcionen així, no? Perquè a l'Afganistan es pot dir que la majoria, o gairebé tots, els matrimonis són matrimonis concertats, no? O sigui, et cases amb un home que la majoria de vegades no coneixes de res i te'n vas a viure a casa de la família política, no?
0: Ens esfereix tot el que ens explica la Mònica Bernabé i ara en continuarem parlant amb una altra dona que s'uneix a aquesta conversa. My tired feet brought me to that
2: red boat, so still in foreign waters. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Ai, avui venim molt tranquil·lets. Olga Ábalos, com estàs?
1: Bona nit, Montse.
0: Que tens son, que tens son.
1: Una mica.
0: És que portes uns dies farcidets.
1: Vinc una mica ressecosa.
0: Sí?
1: Però no del...
0: Del qual,
1: sinó a nivell emocional. Perquè, clar, la setmana passada va ser el Mercat de Música Viva de Vic i, clar, quan entres en aquesta voràgina festivalera, des de dimecres fins dissabte, entres en una bombolla on tens tants inputs tota l'estona que costa una mica refer-se i pair tot el que veus.
0: Bé, vens de passar 4 dies allà, has estat treballant allà al Mercat de Música Viva de Vic, o sigui que vens amb notícies fresques presentant-nos dones que, com aquesta que està sonant ara, la Clara Mann, que...
1: És una de les descobertes que he fet en aquest Mercat de Música Viva de Vic, que és aquesta cantautora britànica que va actuar en l'Església dels Dolors, que és un dels escenaris més, potser més màgics, no?, o més místics, no?, que hi ha a Vic, i realment em va sorprendre la seva veu i com només amb una guitarra i una veu o piano, perquè anava combinant, podia crear aquest univers tan màgic.
0: Però no té cap relació amb Catalunya, eh? Simplement no, que va venir aquests dies per aquí, perquè a vegades sembla que al Mercat de Música Viva de Vic sobretot hi ha, doncs, artistes del panorama català, però aquí no, eh? Encara que es digui...
1: No, de fet era una proposta internacional del festival que cada vegada va introduint també aquests artistes de fora, i és una... O sigui, ella es va donar a conèixer pel Bandcamp, penjant, autoeditant-se el seu primer disc, les seves primeres cançons el 2021, ha publicat un disc l'any passat, i això l'ha permès, doncs, donar-se a conèixer internacionalment amb cançons com la que estem escoltant.
0: Doncs escolta, anem a sentir-ne una altra, escoltem-ne una altra de la Clara Mann, amb 2 N's, que deus amb aquest nom.

0: veure, ja et pregunto les coses importants. Aquesta noia m'has dit que és britànica, però mig francesa? O
1: sí, ella
0: com?
1: Va néixer al sud de França, en un entorn rural, i allà va descobrir tota la música més folklòrica, més tradicional, també la música coral, i es va introduir doncs, a la tradició de la chanson francesa, no?, amb Jacques Brel, Edith Piaf, i després, adolescent, es va traslladar al sud d'Anglaterra, i allà doncs, va òbviament començar a incorporar altres tradicions musicals. Jo crec que no sé si estaràs d'acord amb mi, que l'escoltes i penses, hosti, té una mica de Nick Drake, té una mica fins i tot de Tom Waits, no? o d'altres cantautors.
0: Sí, sí, jo crec que és molt anglesa, és a dir, o sigui, encara que potser va néixer a França, aquesta manera de tocar em recorda a l'Elisa Perhi,
1: per exemple,
0: aquesta música una mica setantera també.
1: Sí,
0: estava
1: sí.
0: aquí buscant a la Wikipedia perquè volia saber quants anys tenia, perquè aquesta gent tan jove i tan fantàstica no ho posa, perquè em sembla que és, vull dir, massa jove i tot.
1: Té 20 i pocs anys.
0: Que, clar.
1: Però igualment, tot i la seva joventut, sobre l'escenari tenia una presència molt imponent, i de fet a mi em fascina com la gent és capaç d'aguantar concerts amb aquesta simplement amb una guitarra i una veu.
0: Jo amb 23 anys ja et dic jo que hagués agafat la guitarra i m'hagués amagat darrere.
1: Doncs ella no. Ella diguem que té... Ella amb la seva veu i la seva forma de tocar, doncs jo crec que moltíssima gent es va quedar sorpresa de conèixer la Clara Mann. I a més, a Vic va presentar el seu nou disc, que es publicarà el proper octubre, que es diu Wishbone.
0: Doncs escolta, ens apuntem aquest nom fantàstic. I a veure, ara, és que clar, aquí jugues sobre segur, perquè la Mar Pujol és de les coses que més m'agrada en aquest món.
1: Mira.
0: La meva cantant preferida ara mateix, i ha vingut algunes vegades a aquest programa, però és que clar, és que és meravellosa, i tu la vas poder veure, eh?
1: Sí.
0: Vinga, doncs, Mar Pujol, aquesta sí que és més d'aquí, és de Lluçanès.

0: davant meu davant d'aquest verd, verd avellaners que ens encanta.
1: És fantàstica, la Mar Pujol. I a més, hi ha una cosa...
0: I no arriba als 30, tampoc.
1: 27 anys.
0: Mare meva. A la presó.
1: Doncs a Vic va presentar el que serà el seu proper disc.
0: Sí, o sigui, tu ja has sentit cançons del nou disc.
1: Sí.
0: Ets aquesta persona.
1: Sí.
0: Quina ràbia. Sí, no pots explicar alguna cosa de qui van? Alguna cosa?
1: A veure, és un disc en el que, així com en el seu primer àlbum, no?, que va ser Cançons de Rebost, que de fet aquest tema que escoltem forma part d'aquest disc del 2024, era com la seva carta de presentació, agafava la cançó tradicional, la portava al seu terreny a sota la producció d'en Jordi Matas, amb aquesta delicadesa. Clar, en aquest segon disc, diguem que ella recull tota l'experiència d'aquests dos anys, que clar, ha estat molt intens, realment del món autodidacte, autodidacte també el seu primer EP, i després diu, uau, començo a tocar l'Atlàntida davant de 800 persones, que ha passat en aquests dos anys. Doncs tot aquest viatge ja l'està explicant en el seu proper disc, i parla doncs de les contradiccions, de dir estic aquí, no estic aquí, com ha de ser el meu so, es va fer acompanyar d'una xelista. Per tant, ella va avançant, però sobre el camí ens ho va explicant en aquest nou disc.
0: Aquesta sinceritat que gasta la Mar Pujol, perquè m'imagino doncs això, que és difícil trobar la teva veu, encara que sàpigues que ets molt bona tocant i cantant, doncs trobar allò que et representarà.
1: Sí, i a més...
0: És el drama de totes les cantants quan comencen.
1: I sobretot si parteixes del món del folk, clar, és impossible que no se't col·loquin certes etiquetes o referències a...
0: Sílvia Esprés Cruz,
1: Maria del Mar Bonet, etc. Com surts d'aquí i crees la teva pròpia veu?
0: Doncs la Mar Pujol en té molt de pròpia veu, així que sentim un altre tema de la Mar Pujol.
2: Una flor cada matí, un got d'aigua per cada abril.
3: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies.

0: Avui anem tranquils, us ajudarem a dormir. No us dormiu, que després ve la nit dels ignorants i si no, em trucaran, em reclamarà la Marta Romagós, em reclamarà i em dirà: Virgili, què has fet amb els meus oients, que ara no tinc ningú aquí a l'altra banda?
1: Home, són cançons tranquil·les, però que conviden a escoltar.
0: Sí,
1: escoltar
0: tant.
1: Què diu la lletra, quin univers transmet, etc. Doncs això, Marc Pujol, la veritat és que hi havia moltíssima expectació per escoltar les noves cançons de Marc Pujol i això vol dir que s'ha fet molt bona feina i que ella té un futur increïble, la veritat.
0: Doncs escolta, estarem molt pendents del que faci. No saps quan surt el disc nou?
1: A l'octubre.
0: A l'octubre, eh?
1: A l'octubre, d'aquí uns dies.
0: I sabem com es diu?
1: Sí, es diu D'aquesta aigua no em veuré.
0: D'aquesta aigua no em veuré? Doncs nosaltres estem assedegades. O sigui, que tregui el disco ja. Hidden Track Records, m'imagino.
1: Les ha portat.
0: No, i tant, que la portaré. Si és que no estic esperant una altra cosa. Jo tot ho faig perquè vingui ella.
1: Molt bé.
0: Jo crec que aquest és un monstre, aquesta de la que parlarem ara. O sigui, és d'aquesta, ara que parlàvem d'això de que a vegades quan comences és difícil trobar el teu camí, jo crec que de la que parlarem ara, que és la Magalí d'Atzira, ja no em faig més la misteriosa, jo crec que també he tingut aquest problema, però perquè al cap li va a 2.000 i té tanta potència en fer coses i fa tantes coses diferents i la sap fer bé, que clar, dius, amb qui em quedo?
1: Sí, jo crec que és tan bon músic, la Magalí d'Atzira.
0: I tan
1: polièdrica.
0: Sí.
1: Sap fer tantes coses, toca tants instruments, és compositora, etc. Entén tan bé la música que crec que...
0: Que no bé, voldries estar al seu lloc.
1: No, perquè té una missió complicada.
0: Doncs escolta, sentim a Magalí d'Atzira.

0: però a te amo el meu intestí, el llum va ple del matí, tu mi.
1: A mi el que m'agrada més d'aquesta dona, de la Magalí d'Atzira, és que canta en català, però a vegades no. A vegades no. Canta amb una llengua pròpia i la manera de cantar i de recitar es converteix en com si fos un instrument.
2: Sí, perquè té aquest, perquè ella ve del jazz, no? Ella ve, té formació jazzística i, per tant, en el jazz també a vegades les línies s'esborren, no? Entre que és una cosa i l'altra també hi ha aquesta forma de cantar que ella també ha après, no? Perquè ella a la d'on ve també de la Sant Andreu Jazz Band, doncs ella també era cantant, sap fer scat, no?, que es diu, que és aquesta improvisació amb la veu, i per tant ella uneix tots aquests
1: jo mons. Faré un dia això al programa, estaré dient el Gàbalos i faré
2: haurem de fer allò del tup-baru,
1: no em sortirà igual de bé, però escolta'm, tot no pot ser.
2: Bueno, doncs la Magalí d'Atzira la vaig en aquest mercat de música via Vic, presentava un projecte amb un cantautor basc que es diu Xavier Badiola.

0: que us heu enamorat, eh? Nosaltres ens passa el mateix. Esteu sentint les dones i els dies. I avui amb la Olga Ábalos, la nostra reina, la dona del bon gust musical. Aviat de l'inèdit, eh? Jo ja estic allà comprant entrades, fer... com una boja.
1: Haurem de fer llista, també.
0: Ui, se'ns acumula la feina. A més, aquest any fan homenatge a Maria en Faithful, amb la qual jo estic ja, que no toco ni quarts ni hores, de feliç.
1: Si vols, fem un especial, Maria en Faithful.
0: Mai tant, que farem tot el que vulguis de la Maria.
1: Vinga, ja m'ho apunto.
0: Magalí Datzira, aquesta dona que ens presentaves avui, per qui encara no la conegui, i una dona amb una formació increïble, eh?
1: Sí, va néixer el 97, és a dir, per tant, té gairebé 30 anys i la vam conèixer gràcies a ser contrabaixista i cantant de la Sant Andreu Jazzband, és aquesta fornada, aquesta pedrera, no?, de grans jazzwomans, i ella a partir d'aquí doncs ha anat configurant la seva trajectòria fent col·laboracions fins a publicar els seus dos últims discos en solitari com a líder dels seus projectes.
0: Doncs escolta, molt pendents de totes aquestes dones que avui ens n'ha parlat l'Olga Ábalos, Claramant, Marc Pujol, Magalí Datzira, i nosaltres ho deixem aquí. Roser Parera Moraga, Celia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Ismael Cebrián avui, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà amb classes d'autodefensa, no perquè les necessitem, perquè les volem fer. Això a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez, la dona del president del govern espanyol, anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern espanyol. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: En canvi, des del PP, la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials, Carmen Fúnez, ha dit que els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Aquest dimarts és l'últim de la campanya electoral del Marroc. El regne alauita celebra comicis legislatius amb el descontentament juvenil en auge i mentre continua la crisi migratòria a Ceuta. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments per ubicar els més de 3.000 immigrants que calculen continuen als carrers. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que han reforçat les fronteres davant la convocatòria per xarxes aquest dimecres per una nova entrada.
5: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: L'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que els suposats viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans es van organitzar també des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabaneseni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
6: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals i de fet entre a Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia tubs grans agències que organitzaven safaris.
1: Gabaneseni també ha dit que el presumpte cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica.
4: La recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Entre gener i juny, la Generalitat ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. L'augment s'explica perquè l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis a preu de mercat i no pas com abans, d'acord amb el valor català.

0: trimestral. Tot i això, en el 60% dels casos no s'abona pràcticament res per l'impost de successions, perquè qui habitualment hereta és la parella, i en aquests casos la bonificació és del 99%.
1: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.
2: Santa María. Santa Virgen de las Vírgenes.
1: El Festival de Sant Sebastià ha acollit aquest dilluns l'estrena de Ruega por nosotras, la nova pel·lícula del director Daniel Monzón, amb participació de 3CAT. La pel·lícula posa el focus en l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer, una institució del franquisme on milers de nenes i adolescents van rebre abusos i tractes vexatoris.
0: Monzón ha denunciat les dificultats per finançar el projecte i assegura que encara hi ha voluntat d'amagar aquests fets.
3: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que quería trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
0: La protagonista de Ruega por nosotras és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. L'acompanya en el repartiment Adelfa Calvo, que interpreta la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
1: I als esports, la Sisa Joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB, aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
0: En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
0: El jugador del Barça ha cedit al Deportivo Marc Casado. L'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta. Estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
4: Fins aquí les notícies.
5: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, pero para tener jugadores de nivel tienes que tener un proyecto ganador.
7: La rematada de Gabriel Jesús! Karim Adeyemi! Acaba de fer un gol espectacular! Gol de Rafinha, que no para de fer...
8: Els artífecs de Barça de Flick, Deco i Bojan Krkić ens acompanyaran a l'estudi de Catalunya Ràdio.
5: Aquest dimarts a les 11, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
9: I a partir de les 3,
5: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I
11: em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
10: El més perillós és que escapi el nostre control.
12: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.

0: sempre intento arribar als llocs a l'hora. No suporto fer tard perquè bàsicament m'estressa. Però a tots ens ha passat que un dia se'ns tomben els plans, se'ns giren els plans i res no surt com volem. Un dia arribes tard a la feina, l'altre dia et tanquen el mostrador d'una companyia aèria als nassos i perds l'avió, quedes per sopar amb amics i hi ha un dia que arribes l'última i tothom pateix per tu perquè no és normal, que estrany, si sempre arriba a la primera. I quan això passa, o bé et disculpes, o bé t'has d'esperar molta més estona per poder fer el que havies de fer. Ara bé, l'experiència que us explicaré a continuació ha estat un arribar tard mentre algú fa el possible perquè no es noti. Ara m'entendreu. He agafat un bus a mitja tarda per tornar a casa després de reunions aquí a la feina, des de mig matí. He hagut de fer una corredissa per travessar la Diagonal perquè veia la cara del conductor que marxaria en pocs segons. No hi ha cosa que faci més ràbia que està a punt d'agafar el bus i que marxi als teus nassos. He pujat. He pogut seure. I, efectivament, ha emprès el viatge en pocs segons. Però, en lloc de conduir a la velocitat normal, ho anava fent a pas de tortuga, alentint d'una manera, jo diria que molt estranya, el recorregut, frenant quan el semàfor que venia estava en verd i arribant-hi quan ja s'havia posat en vermell. He pensat que alguna cosa no anava bé i que potser era una precaució del conductor. Ha tombat per un altre carrer, s'ha quedat fins i tot parat en un lloc on no tocava, i després, molt a poc, fins i tot anava fent el recorregut i veia les persones caminant al costat del bus, imagineu si anava lent. Fins que ha arribat a una parada i ha frenat lentament, ha trigat a obrir la porta, i quan finalment ho ha fet, he vist com un altre conductor, vestit amb l'uniforme i amb una motxilla a l'esquena, venia corrents com una llebre i pujava, ben suat, al vehicle. I m'he imaginat, l'escena. El seu company deu haver rebut un avís de «vaig tard, no arribo a la parada on hem de canviar», i el col·lega ha optat per dir-me «tu tranquil, que ja aniré a poc, perquè si no, no ho entenc». Per tant, missió complerta, el company l'ha ajudat. Després, el conductor, que arribava tard, ja s'ha encarregat de recuperar els temps del viatge quan ell ha començat a conduir. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Sílvia Andrés, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal? Com esteu? Bona nit. Són les 12 i 11 minuts. Benvingut un dia més a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara mateix hi tenim la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit, Maria Rosa.
2: Hola, bona nit. Això de fer la primera a mi també m'agrada, mira.
0: Sí, senyora, molt bé. Doncs ben fet. Escolta'm, la primera feina feta.
2: I no serà perquè no us escolti fins al final, eh?
0: No, no, tu fins al final, eh? Tu fins al final.
2: Ja ho he dit alguna altra vegada. Jo sec el sofà i fins que no acabeu no me'n vaig a dormir.
0: Imagina't. I quina hora et lleves, Maria Rosa?
2: Quan em desperto.
0: Ah, d'acord. Sense despertador, eh? Que és el millor del món, això.
2: Si em desperto a les 10, a les 10, si no a les 11.
0: Molt bé.
2: Si algun dia veig uns reportatges a la televisió de lo que a mi m'agrada, que comencen a partir de les 2 de la matinada, em quedo.
0: Molt bé.
2: I llavors, clar, a vegades em llevo a les 12.
0: No passa res, escolta'm, que ningú et renya?
2: No,
0: doncs ja està.
2: No em pot renyar ningú.
0: Doncs ja està, doncs ja està. Molt bé, Maria Rosa, crec que tens una resposta avui.
2: Sí.
0: Doncs vinga.
2: El tema del congresset...
0: Sí, senyora.
2: Jo n'he vist a les parades on venen el bacallà salat.
0: Ah, molt bé, perquè algú demanava on te'l pot trobar, que no en deu trobar.
2: Ara bé, també t'he de dir que com que és una cosa que no té molta sortida, pot passar com parades de menuts, que clar, hi ha mercats que han desaparegut les parades de menuts, perquè es veu que té poca sortida. Jo és que també passa una cosa, Marta. Des de... El meu marit fa 6 anys que va morir. I llavors, diguem-ne que jo he canviat els meus hàbits. Normalment no dino a casa. Me'n vaig amb amigues.
0: Que bé. Mira,
2: i
0: molt
2: ens
0: bé.
2: Ho passem molt bé.
0: Ben fet.
2: El que vol dir que al mercat ara hi vaig molt poc. I vaig per menuts, perquè a mi m'agrada molt el fetge de vedella o els caps d'avè per fer-los a la brasa. I quan he d'anar a comprar bacallà i prou, és a dir, que jo ara al mercat hi vaig molt poc.
0: Okay. Uh-huh.
2: Però que seguríssim que jo l'he vist en aquestes parades.
0: Molt bé, pot optar per preguntar-ho, igual si no en tenen ni poden portar.
2: És que, clar, tot depèn del mercat i la sortida que pugui tenir.
0: Clar,
2: és això.
0: Perfecte, Maria Rosa. Doncs mira, ja tenim resposta per aquest oient. Moltes gràcies.
2: Bona nit a tothom.
0: Bona nit, Maria Rosa, que descansis. Adéu-siau.
2: Gràcies.
0: La Lola, que ens truca i està en ruta. Lola, bona nit.
3: Hola, bona nit. Hola, Marta.
0: Com estàs?
3: Doncs mira, bé, mira, acabo de plegar, o sigui que superbé.
0: Acabes de plegar de treballar?
3: Sí, per... soc conductora d'autobús, jo.
0: Justament, ets conductora d'autobús, molt bé. I acabes, sí. Acabes tard, veig.
3: Sí, perquè faig el torn de tard i bueno, he acabat a les 11... Sí, 11:45.
0: Ahà, molt bé. I volies comentar alguna cosa que jo he dit al començar?
3: Sí, perquè he vist la teva història d'aquesta nit, que, bueno, agraeixo molt. Però, clar, jo, bueno, més que res, explicar-vos que segurament el conductor, que anava a poc, estava avisat des del comandament, que és el cap de l'empresa,
0: sí.
3: I que li diu, mira, que el teu company no arriba perquè ha passat alguna cosa, el que sigui,
0: sí.
3: I afluixa.
0: Sí,
3: o sigui,
0: sí.
3: Que no és algo que nosaltres podem fer sense a criteri
0: personal, clar. És a dir, deu haver rebut un ordre dient, ei, que arriba tard, perquè és que ha estat claríssim que ha sigut això. Jo no ho havia vist mai, eh? Agafo els autobusos molt sovint, vaja, molt sovint,
3: sí,
0: i m'ha fet gràcia.
3: T'he vist moltes vegades, a la parada.
0: A mi? En sèrio?
3: Sí.
0: Quin autobús portes tu, Lola?
3: Bueno, jo vaig canviant.
0: Ah, vas canviant.
3: O sigui, no tinc línia fixa, però a vegades anar-hi Bau...
0: Sí.
3: Gran Via.
0: Sí, allà l'agafo moltes vegades, sí. Tu pujant alguna tarda segurament, sí. Que bona aquesta.
3: Sí, jo només dic que bueno, que nosaltres a vegades, igual la gent pensa que ho fem perquè volem i rebem ordres de dalt, o sigui que no podem fer...
0: Clar.
3: El que ens roti.
0: Clar, entenc que a tu t'ha passat també alguna vegada que t'han dit, a minora,
3: sí,
0: que no arriba.
3: Clar,
0: ah, sí, és que jo no ho havia vist mai,
3: clar.
0: Això. Però és que anava molt lent, vull dir molt lent, eh? Molt lent, vull dir molt lent.
3: Si perquè no hi ha trànsit i jo què sé, no hi ha gent, a vegades t'avances molt i també et diuen, ei, has de frenar perquè si no agafes el de davant.
0: Clar.
3: O el de darrere queda molt lluny,
0: clar.
3: O sigui que... hi ha una història, o sigui, que no podem fer-ho
0: que això no hi ha hagut un missatge, sinó hi ha hagut un ordre, des de dalt dient, ei, a minora, que
3: sí.
0: Si no aquest pobre
3: sí.
0: No arriba.
3: Sí,
0: molt
3: clar,
0: bé.
3: Perquè si no el bus ha de marxar, i clar, és pitjor per la gent que queda dintre, perquè si no...
0: No, està clar. Clar. Clar, però jo pensava, es podia haver quedat a la parada anterior una estona abans de sortir, però ella ha sortit ràpid i en canvi després ha hagut de minorar, però mira, està bé saber-ho, que això no ho podeu fer perquè sí, sinó que us donen una ordre concreta, doncs,
3: sí.
0: Per una necessitat
3: sí.
0: Concreta. Doncs Lola, escolta, encantada de parlar amb tu i m'agrada que m'hagis aclarit. A mi m'ha fet gràcia el moment perquè jo m'he imaginat allò, que no arribo, però clar, sempre hi ha d'haver un ordre des de dalt perquè no podeu fer el que voleu, està clar.
3: No és a nivell personal perquè, clar, no... segurament no pot agafar el mòbil, no li poden dir,
0: clar.
3: O sigui que és a nivell d'empresa. És el cap diu a minora o... Bueno, més ràpid mai, però
0: clar.
3: A minora sí. Sí que es diuen moltes vegades.
0: Doncs escolta'm, Lola, moltes gràcies per trucar, per fer l'aclariment i res, el pròxim dia pita'm que et saludaré.
3: Bueno, em sap greu perquè a vegades penso, ostres, segurament molta gent la recondeix i, clar, està tot el dia dient, vale, sí, hola.
0: No pateixis, però és que m'ha fet gràcia que em dius, a vegades et veig a la parada, dic, doncs saluda, tu pita i ja esperé que és la Lola, ja està, sobretot de tarda, de part de tarda. Molt bé, Lola, doncs moltes gràcies.
3: Vinga,
0: que vagi molt bé. Gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: Veus, és que m'agrada perquè és que els oients acabeu perfeccionant el que diem en aquest programa. És que és meravellós. O sigui, si jo m'hagués pogut pensar que el conductor ha fet això perquè, mira, perquè ha rebut un missatge, no, és perquè hi havia un ordre, però com que jo no ho havia viscut mai, m'ha fet molta gràcia. I m'encanta que hagi trucat la Lola i hagi explicat que és una cosa que passa més vegades i que l'ordre ve des de dalt. Ara ens truca el 932-07474 en Joan des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
4: Sí, senyoreta Marta.
0: Hola.
4: Bona nit. Miri, jo no truco des que estava en Xavi, ¿vale? El Xavi Solà,
0: sí.
4: Per a 2 o 3 anys, aproximadament.
0: No has trucat des d'aleshores, eh?
4: Sí, sí. A veure, he trucat una vegada, crec, o dos. Però això farà un parell d'anys, calculo jo, més o menys, eh?
0: Home, aquest és el meu segon any. Per tant, si vas trucar l'any passat, vam parlar, i si no vas trucar l'any passat...
4: Bueno. Anem bé.
0: Jo crec que sí que vas trucar un cop. Sí,
4: anem bé.
0: Tu diràs.
4: Bueno, la pregunta ja m'ha, entre cometes, m'ha filtrat, ¿vale? La senyoreta que mateix.
0: L'Aina.
4: Perdó per allò de filtrat, que no...
0: Sí, ella és la que té les trucades, sí.
4: I faré la mateixa pregunta, però que jo li vaig fer, no... A veure... no he tingut el plaer de parlar amb vostè directament aquesta vegada. La mateixa pregunta que li va fer al Xavi Solà abans de cap.
0: Sí,
4: de cop i volta, pues...
0: No va contestar ningú, entenc?
4: No.
0: Va, doncs...
4: A veure, és que és una pregunta molt difícil.
0: Ah,
4: clar.
0: A veure.
4: Mira que vostè té una veu radiofònica, però jo també.
0: I tant, ja ho veig, Joan, podia fer ràdio perfectament, eh?
4: M'he dedicat amb altres esquemes durant la vida, encara que no estic jubilat. I la pregunta torna a ser la mateixa, han passat 2 anys, calculo, plus o molt, ho diria en francès. La intel·ligència artificial podrà algun dia tindre la intuïció humana? Aquesta és la pregunta.
0: Sí. Podrà tenir algun dia la intuïció humana. Molt bé.
4: Clar. A veure, ens estan, ens estan acollonint contínuament la IA que diuen que en 10 anys acabarà la humanitat, etcètera. Això fa 2 anys que jo, el Xavi Solà, vaig parlar amb ell, vaig trucar, etcètera, tal. Però ningú, que jo sàpiga, ningú va respondre. I miri que sóc, a veure, de diumenge a dijous, normalment, si no n'hi ha pel·lícules de cinema clàssic o per la tele, sóc fidel, a les 12, 12 i 10, comença la nit dels ignorants.
0: I l'escolta, molt bé.
4: M'agrada sentir-ho.
0: I ningú li ha contestat encara això.
4: No. Bueno, espero que alguna vegada algú em contesta. I si no, trucaré d'aquí 2 anys.
0: I tornarà a fer la mateixa pregunta. No, intentarem buscar un expert. Quan no hi ha manera de que ningú contesti, perquè és, a veure, no és una resposta fàcil, el que fem nosaltres sempre és buscar algun expert que, com a mínim, ens ho pugui argumentar, si és que
4: senyora
0: sí o
4: Marta,
0: si és que no.
4: Jo sé que és una pregunta difícil,
0: sí, però molt interessant.
4: I segurament, avui, tard o d'hora, incontestable. Segurament. Però on queda la intuïció?
0: Sí, sí. Per això dic que és molt interessant la pregunta. A veure si trobem, si no, algú que ens ho pugui argumentar.
4: Vinga, va. Que també estic molt content quan parleu de... que si les panaroles, o d'allò, l'altre... Sí, correcte. I encantat de la vida. I en sé de memòria tots els que truquen d'amunt, de baix, etcètera, i tal. Sí, afortunadament.
0: Molt bé. Doncs ja he pres nota i ens hi posarem.
4: Moltes
0: gràcies, Joan.
4: Gràcies,
0: bona nit. Adéu-siau. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta. A veure, en primer lloc, al mercat de Sant Carles de Granollers hi ha una botiga que venen menuts.
0: Sí. Molt bé.
5: Vale? Va. I d'això, aquesta una. Dos, ahir vaig estar a Sant Miquel de Fluvià veient l'exposició, que en tenien tres dibuixos meus, i em va rebre l'alcalde.
0: Molt bé.
5: I tot, i bueno, i després vam anar a lligar a Sant Pere Pescador. Carà, i per cert, allà dalt, Sant Pere Pescador, tenen els aiguamolls i la gent fa servir l'arròs d'allà dalt, que també cultiven arrossos,
0: sí,
5: els aiguamolls de l'Empordà.
0: Sí, sí.
5: I molt bo, per cert. I d'això, i bueno. I què més? Ah, sí, felicitar el Club Joventut de Badalona per el títol aconseguit ahir.
0: Sí, senyor, molt bé.
5: I, bueno, a mi m'agrada molt el bàsquet, que el Granollers havia estat a Lligaceller durant 14 anys,
0: sí.
5: I ara no tenim bàsquet, ara estem a tercera divisió, amb el grup que hi ha al Vic, i etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha algun equip de la zona d'Aragó.
0: Uh-huh.
5: I, bueno.
0: Són cicles, això, són cicles.
5: Sí,
0: a vegades
5: sí,
0: estàs a dalt,
5: sí,
0: a vegades no tant, però vaja.
5: Sí,
0: molt bé, Francesc,
5: bueno,
0: doncs...
5: I d'això.
0: Perfecte.
5: I què et anava a dir? Espero que... Ah, sí, això, volia comentar. Acabarem això. Que sàpigues que estic preparant una petita exposició que dius molts records. Sortiràs tu i el Xavi Sola, que ja tinc la foto, amb motiu dels 40 anys de la nit dels ignorants.
0: I tu faràs una exposició dels 40 anys de la nit dels ignorants?
5: Sí, sí, sí, un dibuix teu i el Xavi Sola.
0: Ah.
5: I després anirà d'estacions de tren i de trens.
0: Ah, d'acord, d'acord, anirà de trens.
5: Sí, de trens i això, i després... Anirà també de 50 anys a la penya barcelonista.
0: Carai, quantes coses, tu, alhora.
5: I anirà des de la primera setmana de desembre fins al passat Reis.
0: Molt bé. Totes les festes, diguéssim. Perfecte.
5: Sí, sí.
0: Molt bé.
5: I, bueno, que ho sapigueu.
0: Perfecte. Vale. Moltes gràcies, Francesc, per compartir-ho. Que
5: a
0: vagi
5: tu.
0: Molt bé. Adéu-siau. Bona nit.
5: Adeu.
0: En Pep de l'Eixample, bona nit, Pep.
6: Hola, hola. Bona nit, Marta, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, i tu? Baixada. Molt bé,
6: vinga,
0: molt bé.
6: Ràpid.
0: No, no, perquè no cal tan ràpid, tranquil.
6: Sí, home, perquè hi ha molta esperant i jo no vull dir aquests que tinguin com raja aquest.
0: No, raja.
6: Això dels menús, a mi m'agrada molt la carn de poltre.
0: Sí.
6: I aquí en el mercat de Sant Antoni hi ha parades que tenen menuts.
0: Sí.
6: I a més els pots emportar ja precuinats i tot, eh?
0: Al mercat de Sant Antoni, precuinats?
6: Sí.
0: Ah, sí,
6: sí, sí. I la carn de poltre hi ha molt pocs. Aquí a Barcelona, jo soc de Girona, a Girona sempre se'n troba més. Se troba més. I aquí a Barcelona, els dijous, és que no siguin a parada ells, perquè a mi m'acompanyen,
0: sí.
6: Hi ha... A partir del dijous, divendres i dissabte, tenen carn de poltre. I a més hi ha una parada que té carn de poltre.
0: Una de sola, al mercat de Sant Antoni.
6: Sí, i és molt bona la carn de poltre. Per la gent que els hi falta ferro...
0: Sí.
6: És que és així cruda, un estic tartar, nyam, nyam.
0: Que, no, és a dir, que te la menges crua, també, la carn de poltre?
6: No, no, crua, crua. A mi la carn, mira... En el
0: no, la de vedella sí, però la de poltre crua, també...
6: És el mateix, sí, sí.
0: És
6: més dolceta. Si no heu menjat carn de poltre...
0: No, no he menjat mai carn de poltre.
6: No,
0: per
6: això
0: t'anava a preguntar que quin gust té.
6: I has menjat estic tàrtar?
0: Jo sí.
6: Sí?
0: Sí.
6: Però l'estic tàrtar de vedella...
0: Sí.
6: Doncs és, més o menys, és un pèl més dolceta, la carn de poltre.
0: Que la de vedella, eh?
6: Però més o menys, sí. Però té el mateix saboret. És més dolceta, sí. A la gent que no ha menjat carn de poltre igual no ho nota, no? Però té un similar a sis.
0: Ja. Doncs
6: sí,
0: mira.
6: Si has menjat estic tard ja saps com se prepara, no?
0: Sí, per això, és que a més m'agrada molt fer-lo també. Vull dir que...
6: Ah, sí? A mi també.
0: Sí, sí. Sí. Mira.
6: Mercat de Sant Antoni,
0: molt
6: si
0: bé.
6: Ho busqueu, a partir dels dijous. Dijous, dissabte i divendres. Dijous, divendres
0: i dissabte.
6: Sí, perquè li vaig preguntar amb el xaval, amb el d'això, i diu, sí, esclar, jo em demano, i que esclar, no me la demana massa, només en tinc aquests dies. Vale?
0: Molt bé.
6: Al mercat de Sant Antoni, si aneu a partir del dijous, segur que en trobareu.
0: Molt bé, jo vull que buscaré.
6: Això de l'altre, segur que sempre hi ha, i tu passes de menudies i coses d'aquestes, em vols trobar-ne.
0: Sí, tot venia per un oient que demanava congre sec, i per això ens han dit que les parades de
6: bueno,
0: la callar
6: ja...
0: salat a vegades en tenen, però que no sempre en tenen perquè no es ven tant.
6: Perquè si és una cosa molt demanada, pues, si us hi fixeu, les coses que no demanen massa ho posen envasat al buit.
0: Ja, és veritat.
6: Perquè
0: sigura més, clar.
6: Exacte, i es conserva més i dura més temps.
0: Tens raó.
6: Envasat al buit, sempre, si no es ven tant, sempre dura més.
0: Clar, vale? Si no pateixen. Perfecte. Molt bé,
6: una altra cosa, vinga.
0: El
6: que vaig demanar per los manolitos, el de Madrid. Com
0: el postre,
6: Que
0: era el postre aquest típic de Madrid que dius que es diu Manolito, sí,
6: Són uns croissanets que són molt variats i quan hi havia aquestes nenes que s'ajuntaven totes i tal, diu, he comprat una caja de manolitos, vamos a confessar-nos aquí.
0: Però manolitos poden ser les sabates també, Els manolos, és un postre. No. Tu dius que és un postre de Madrid, És que jo no l'he menjat mai.
6: No, jo tampoc, Això és una novel·la que vaig escoltar.
0: Sí, me'n recordo que ho vas dir.
6: Sí, te'n recordes?
0: Per tant, algú que hagi provat els manolitos de Madrid ens hauria de dir de què va aquest postre. Seria una mica això, no?
6: Se suposa que és com una espècie de croissant, no?
0: Sí.
6: I variat. Sí?
0: Sí, doncs, a veure, algú que hagi anat a Madrid recentment, algú que tingui família, o algú que...
6: Aquest amb el dibuixina...
0: Sí, clar, però aquest no el tenim, no escolta el programa,
6: No escolta...
0: Deu haver marxat cap a Madrid. Va, els manolitos de Madrid.
6: Molt ràpida, va.
0: Vinga.
6: Jo tinc un gat i una gata.
0: Sí.
6: La gata Flora, que quan li fico crida i si la tre llora, no? Vale, i el gat, quan està així, comença a cridar molt. A les 6 del matí comença a cridar el capullo i ens desperta tots.
0: Ostres.
6: I la gata no crida. La gata no diu res. Per què el gat crida i la gata no diu res? Per què el mascle crida i la gateta no diu res?
0: Però això és cada dia?
6: No? Sí, cada dia. A les 5, les 6,
0: ostres.
6: Entre 5 i mitja, 6, comença a... I té la porta del lavabo oberta, té menjar, té aigua, fa el que li rota,
0: I et desperta.
6: No, els collons no, perquè està capat. Vull dir que no pot fer.
0: Ja, però us desperta, clar, t'ho diràs.
6: Però es fot allà a cridar i començo a dir, calla, cony, hòstia. I bueno, a veure si algú m'ho sap dir-ho, vale?
0: Molt bé, perfecte.
6: Vinga,
0: Pep, una abraçada.
6: Escolta'm, al Teatro del Bueno, Hòstia, Teatro del Bueno, A ver cuando,
0: Estàs parlant de l'amic, de l'amic,
6: Sí, l'amic aquest. A veure, estan temblando.
0: Com t'agrada, Mourinho, com t'agrada.
6: Sí, home,
0: diu.
6: Vinga, que es foti, home, de moment.
0: Va,
6: vinga.
0: Vinga, una abraçada. Bona nit.
6: Una abraçada a tots, vinga,
0: adéu.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. Amb Marta Romagosa.

0: Heu pensat mai què faríeu si us quedés una hora i mitja de vida? Què sentiríeu? Pena? Ràbia? Impotència? Aprofitaríeu aquests últims moments per fer examen de consciència? Preferiríeu passar comptes amb algú o simplement deixaríeu que passés el temps? És difícil, oi, de dir? Molt probablement cadascú de nosaltres tindria una reacció diferent. Doncs fa molt pocs dies que en Quim Masferrer acaba d'estrenar al Teatre Borràs de Barcelona un espectacle que es diu així, Temps, on es posa la pell d'un home que viu aquesta situació. Li queden 90 minuts de vida, diu la promoció de l'obra. Té la llibertat de dir tot el que pensa, de ser completament sincer, de poder-se saltar les normes, sense por que el puguin castigar, multar o empresonar. A partir d'aquí, afegeixo jo, pot passar qualsevol cosa. En Quim Masferrer ja havia representat aquest espectacle fa 15 anys, ara l'ha revisat i l'ha posat al dia per tornar-lo a portar a escena. Quim Masferrer, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, clar, la pregunta és molt òbvia, però és que no puc començar d'una altra manera. Tu t'has posat en la pell d'aquest personatge? Què faries i diries si et quedessin 90 minuts de vida? I no t'ho desitjo, que et passi, ni molt menys.
1: No em desitjo a ningú. Mira, amb el que és aquesta entradeta que m'has fet, que m'ha agradat molt, és que és realment això. Si no t'hi trobes, és realment molt complicat de saber què faries si et diuen que et queden només 90 minuts de vida, perquè sense trobar-te en aquesta situació, trobo que tendim a vegades a frivolitzar, no? Escoltaria música, i faria un sopar, o faria sexe, o segur que faries tot això si tens aquest cronòmetre. Jo crec que estaria mirant el cronòmetre constantment, 45 minuts, ara 30. Però precisament com que a títol personal penso que és tan difícil i tenim la sort que espero que mai ningú de nosaltres ens hi haguem de trobar amb aquesta situació, el teatre t'ho facilita. El teatre, a través del joc, et permet posar-te en la pell d'un personatge. Jo faria això, criticaria... I aquest és l'origen de Temps. Temps, aquest espectacle en el que realment, gràcies al teatre, pot jugar a veure què és el que faria si quedessin només 90 minuts de vida. I què és el que fa el meu personatge? Aquí sí que ja no hi entro. Aquí heu de venir a veure el Teatre Borràs.
0: es tracta d'això, de portar la gent al teatre. Però clar, la gent té una imatge de tu, sobretot arran de la televisió, no? Que potser diu, calla, que anirem a veure com si fos el Foraster o el Bona Gent, i clar. Això no és el mateix. Clar, jo encara no l'he vista, Quim, les coses clares.
1: Sí?
0: O sigui, no l'he vista, per tant, millor, perquè així no puc fer cap spoiler. Però
1: doncs, si
0: què li diem a la gent?
1: Què és el que faria, has de venir.
0: Exacte. Clar. Però què li diem a la gent que potser es pensen que trobaran el Quim Masferrer del Foraster o del Bona Gent?
1: Doncs que els direm que no se'l trobaran, que és un espectacle que és absolutament diferent del Bona Gent o fins i tot del Foraster, i que això penso que és molt interessant, I ara portem ja unes quantes prèvies i hi ha gent que realment ha vingut buscant precisament una cosa diferent, de dir, és que ens han dit que en aquest espectacle hi ha un Quim molt més intèrpret i realment sense explicar massa què és el que faria, però sí que passa per molts estadis aquest personatge, que et permet entrar en coreografia, en dansa, hi ha moments d'un humor absolutament catàrtic, hi ha moments de pallasso, hi ha teatre de text, és a dir, és una, a nivell actoral jo també tenia moltes ganes de perquè clar, jo soc actor, però sí que és cert que darrerament portava, sobretot amb el Bona Gent, una faceta molt més de comunicador, de showman.
0: De showman, sí.
1: Sí, una cosa cabaretera, no? I clar, tornar a fer una interpretació com la del personatge Temps, a mi em venia molt de gust i la gent se sorprèn molt, molt. I això crec que és interessant. Potser algú queda una miqueta desenganyat. Ai, ostres! Però n'hi ha d'altres que diuen, ostres, no ens ho esperàvem pas, això, no? I això és molt xulo.
0: Però clar, és el que tu dius, tu ets actor, o sigui, tu fas i pots fer tots els papers de l'auca. Una altra cosa és que últimament doncs hagis fet més de showman, però dins teu hi ha un actor com una casa de pagès, llavors això també ve de gust, intentar separar-se del que portes fent els últims anys i demostrar, potser a noves generacions que només t'han conegut en aquesta faceta tant de showman, de fer riure, d'anar a buscar la gràcia de cada gent, de cada poble, i de cop i volta es troben un Quim Masferrer diferent que ells no han conegut en la seva vida curta, la gent més jove avui dia.
1: Sí. De fet, les ganes de fer aquest espectacle és una mica també el que pregona l'espectacle Temps en molts moments de l'espectacle, que és intentem ser amos del nostre temps, aquesta cosa del temps és absolutament absurd i inútil intentar lluitar contra el temps, i per tant, com que aquest espectacle pregona això, m'ho vaig aplicar a mi mateix, vaig dir, ostres, a mi ara em ve de gust, doncs, fer això, i com que sóc amo del meu temps, vull tornar a fer aquest espectacle que vaig escriure fa 15 anys.
2: 15 anys.
1: I realment, clar, sóc 15 anys més gran, 15 anys més vell, però que l'espectacle també te n'adones que té una vigència brutal, perquè el temps com a temàtica, això és ancestral. El pas del temps, plantejar-nos aquestes coses més existencialistes que es planteja aquest personatge, on anem, quan ens morim, què hi fem aquí, què hem vingut a fer en aquesta vida. Totes aquestes cosetes, amb molt d'humor, perquè l'espectacle té molt d'humor, és una tragicomèdia, parlem de la mort, però el que fem és parlar de la vida i fins i tot celebrar la vida. I jo, que sóc amo del meu temps, dic, què carai, que diguin el que vulguin, però jo faré això, i vinga, parapam.
2: Què és el que em ve de gust en aquests moments? Clar, tu deies, soc 15 anys més gran, tu també has fet una evolució. Aquesta obra és del 2012, per tant, crec que en el seu moment la va dirigir en Ramon Fonseré, déu-n'hi-do.
1: Sí.
2: Ara t'ajuda el Maglari, no? I dona... No sé si...
1: Sí, m'ha fet un assessorament.
2: Un assessorament. Sí, no sé si ha canviat molt del que vas escriure fa 15 anys enrere, perquè, clar, tu també has evolucionat, i tot i que el temps és un tema, com deies, ancestral, i que sempre se'n parla i sempre se'n parlarà, no sé si ha evolucionat molt d'aquell text inicial. Si algú fa 15 anys la va veure i ara torna a repetir, s'adonarà de que hi ha canvis o serveix el mateix? Perquè realment és un tema que sempre en parlem, no?
1: Sí, home, veuran un Mas Ferrer que bufa més, que es cansa més.
2: Però això tots.
1: Sí, ai, sí. Mira, ara que fèiem prèvies, dissabte, que en faig dues, vam fer a les 5 i a 7:45 vaig acabar trinxat. I
2: home!
1: Pensava, carai, jo 15 anys enrere a poc a poc em pensava... És a dir, quan acabava la segona funció ens anàvem a sopar amb els tècnics, amb la
2: companyia. Clar, però és que això, els doblets, els actors, jo trobo duríssim, eh?
1: Sí, i més en un espectacle com aquest, que realment és molt exigent. Però el que em preguntaves, és a dir, sí que en essència reconeixeran l'espectacle, qui el va veure fa 15 anys. El que sí que hem fet ha estat rentar-li la cara, hi ha hagut entrat gent nova a l'equip, una escenografia nova, però el contingut, l'essència, a part d'unes quantes actualitzacions, de moments de crítica, d'actualitat, que el personatge té ganes... Mica en mica t'he dit que no t'explicaria què faig i t'ho vaig explicant tot, eh? Però hi ha moments...
2: Jo no em faré la idea fins que no el vegi, tranquil, no pateixis per això.
1: Doncs hi ha molts moments en els que parla d'actualitat i que creu que, com que ja no el poden ni jutjar, ni empresonar, ni multar, doncs diu, escolta'm, doncs vaig a desfogar-me, i amb aquestes parts d'actualitat sí que hi ha hagut una revisió i una Clar. Actualització, però en essència te n'adones que estem allà mateix, eh? De 15 anys enrere, hi ha moltes coses que són absolutament vigents. Aquest personatge es posa amb els bancs fa 15 anys i ara també té raó per fer-ho. Ui, mare meva, és que te n'adones que és molt actual, molt
2: Clar, actual. I que pot passar que si tu tens tot el temps del món, no t'atreveixis a ser tan crític ni a dir les veritats, no? Això ens passa a vegades, no?
1: Clar, i aquesta llicència d'algú que ja se'n va, que no té res a perdre, a mi la trobava molt interessant per jugar-la, també. Hi ha moments en els que hi ha molta por, hi ha moments de molta poesia, hi ha moments de molta incertesa, i hi ha moments també molt catàrtics, molt de denúncia, de crítica, on realment l'humor, que l'humor és una tragicomèdia, però és molt més comèdia que tragèdia, com la pròpia vida, ja que parlem de la vida, ha de ser una tragicomèdia. Doncs aquest personatge va lliscant per aquests diferents ambients i s'acosta una mica, el que jo jugant crec que faria si em quedessin només 90 minuts de vida. Però ja et dic que dista molt del... Perquè és que si no t'hi trobes és molt difícil de respondre aquesta pregunta. És complicadíssim.
2: No, perquè tu faries una cosa i jo una altra, o diries que faries una cosa i jo una altra, i a l'hora de la veritat...
1: Què faries, Marta?
2: No, és que a l'hora de la veritat segurament no faríem res del que pensem.
1: Res,
2: perquè
1: segur.
2: Jo crec que em quedaria bloquejada, imagina't.
1: Segur, sí.
2: Em quedaria mirant el rellotge pensant què faig, el més important que... No sé, és que em quedaria bloquejada. 90
1: sí,
2: minuts...
1: Sí, és una pregunta que vaig fer molt en el seu moment i que ara hi he tornat, eh? I realment, clar, hi ha una part... com si fas l'exercici d'intentar trobar-te en aquest punt, hi ha hagut gent que m'ha dit, és que jo em taparia el llit ben tapat amb els llençols, saps? O m'aniria a córrer, o... Mira, abans d'ahir, que a la funció de diumenge em van dir una cosa que em va agradar moltíssim, que va ser la sortida, i se m'acosta una dona i em diu, Quim, saps què faria jo si em quedessin només 90 minuts de vida? Dic, ostres, sisplau, digue-m'ho. Si em quedessin només 90 minuts de vida, crec que tornaria a venir-te a veure.
2: Oh, que bona.
1: Dic, oi. Dic, si no n'he vero ben trobat, m'ha encantat que m'hagis dit això. I mira, veus, genera molt, l'espectacle genera molt això, eh? A la postfunció, en el hall del teatre, es nota, eh? La gent s'ho pregunta, què faries? I una altra cosa que m'agrada molt també és que hi ha gent que em diu, ostres, que és veritat, aprofitem bé el nostre temps? L'aprofitem? Perdem el temps?
2: Perdem el temps, sí que el perdem molt.
1: Sí, però hi ha situacions en les que fa 15 anys, per exemple, jo em semblava que podia perdre el temps estant un matí badant sense fer res, i ara, 15 anys més tard, penso, oi, aquí estic guanyant el temps, ja, quan bado. És a dir, no el perdo pas,
2: clar,
1: el guanyo.
2: Ha canviat, perquè ara el perds amb les xarxes socials, per exemple, no?
1: Per exemple, clar. Exacte.
2: Badar no és perdre el temps, mirar el paisatge o caminar, això no és perdre el temps, al contrari,
1: no? Ai, quin verb més maco, el badar.
2: Badar, m'encanta a mi també. Sí, hem de badar més. Però no hem de badar per buscar entrades pel Borràs i venir a veure't. La pregunta és, fins quan el Borràs? I l'altra pregunta que es fa tot Catalunya és si tornareu a fer gira per Catalunya. Ja sé que vens d'un estiu que déu-n'hi-do.
1: Sí, al Teatre Borràs hi serem fins al 18 d'octubre, és a dir, ja un mes i mig, més o menys,
2: sí.
1: I després farà gira. Sí, farà una gira, aquest espectacle resseguirà una miqueta el territori, no sabem fins quan, però aquesta és la intenció, ja tenim algunes actuacions confirmades, però de moment centrats aquí, centrats en el Teatre Borràs.
2: I som-hi, després per tot Catalunya, perquè clar, hi ha gent que em diu, oh, clar, és que sempre hem de venir a Barcelona, llavors el transport públic no s'espera que acabi el teatre. I dic, moment, la pregunta és, s'ha de fer, farà gira per Catalunya? Sí, però més endavant, entenc, eh?
1: Exacte, sí.
2: Doncs molt bé.
1: Moltes ganes, de veritat, és que sí que tinc ara el bona gent, que tu passes molt bé, que estem molt contents perquè hem sobrepassat ja les 500 funcions i els 400.000 espectadors, que això és una bestiesa.
2: 500 funcions, el bona gent?
1: Sí.
2: Perdona, tu has fet vacances aquest estiu, una mica?
1: Bé, sí, les 500 funcions no les hem fet... Entre sempre, eh?
2: Ja, no, però vull dir que has pogut fer una mica de descans o no?
1: Sí. Mira, cada vegada, ara lligant-ho amb l'espectacle temps, intento ser més amo del meu temps i sí que és cert que a mesura que et vas fent gran prioritzes coses que potser abans no hi prestaves prou atenció o les trobaves com a secundàries. Tenir temps per estar amb la meva filla, tenir temps per estar amb el pare i la mare, que són grans, i aquestes coses són les que te n'adones que realment és amb el que tens ganes de gastar el teu temps. En canvi, tiraves enrere i 15, 20 anys enrere i les intencions n'eren unes altres, no? És això que el temps i l'edat també et va canviant.
2: La perspectiva, et va canviar la perspectiva, sí, perquè els pares, malauradament, arriba un dia que ja no hi són i tot aquest temps que no hi has passat després, cops de cap, i els fills volen, i sí que hi són, però fan la seva, no? Vull dir que està molt bé això que dius. Quim Mas Ferrer, moltes gràcies per ser una vegada més a la nit dels ignorants, que vagi molt bé i ens trobem al Borràs, a la platea, jo i tu de l'escenari.
1: Gràcies pel vostre temps.
2: Moltes gràcies a tu. Una abraçada, bona nit.
1: Salut, una abraçada, bona nit.

0: Temps era temps i ara el temps el tenim aquí per vosaltres, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-207-474, quan ja passen 2:45 de la matinada. Ara hi tenim en Pau, que ens truca des del barri de Sant Martí, Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, Pau. Bona.
1: Mira, truco per respondre allò dels manolitos.
0: Home, molt bé, això. Va, vinga, que jo no tinc ni idea del que és, igual que el Pep de l'Eixample que ho demanava. Vinga.
1: Bueno, és com un forn de pa, que és una cadena, i també hi és a Barcelona. Jo els he provat a...
0: Sí, els manolitos no és que sigui un producte, és que és un forn, dius?
1: Bueno, es diu Manolo. Manolo Bakes.
0: Sí.
1: És com la cadena. I com a producte estrella són els manolitos.
0: Ah, per tant, no és només de Madrid, això, entenc.
1: No, no. Jo els he provat a la sèrie de l'Espanyol, al que hi ha un centre comercial.
0: Sí,
1: l'Esplau. Hi ha una mini paradeta. Sí.
0: Sí, sí.
1: Hi ha una mini paradeta i en venen en caixes. Pots agafar una mini caixa i va per unitats.
0: Molt bé. I de quins gustos? Què és? Un croissanet o com és això?
1: Sí, és un croissanet. I n'hi han de normals, de mantega, també n'hi han de festuc, de xocolata blanca, negra, bueno, de tot.
0: I són bons, realment, o...?
1: Bueno, fa temps que els vaig provar, però sí, estan bé.
0: Estan bé.
1: Sí.
0: Dintre del tema pastes, diguéssim, no està malament, eh?
1: Exacte, és un croissanet, però sí que es va fer com molt famós fa uns anys. Mhm. Però sí, com sin mal.
0: Ja, molt bé. Per tant, no és que sigui un postre típic, com deia el Pep, sinó que és una cadena que té aquest producte, no? El Manolo Bakes, que té el producte, els manolitos, que són aquests mini croissants.
1: Sí, sí, exacte.
0: Ja hem arribat a la conclusió. Perfecte, Pau. Doncs escolta'm, gràcies per l'aclariment. Així sé que si els vull trobar per Barcelona o per, no sé si en alguna altra ciutat de Catalunya hi seran, potser en una gran capital... potser els trobo encara, no? Entenc?
1: Sí, segurament. Jo crec que amb més d'un... Bueno, amb més d'un dels claus segur que n'hi deu haver.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs perfecte, Pau. Moltes gràcies per la teva trucada.
1: A tu. Bueno, avui et truco des de casa, eh?
0: Avui?
1: Que vaig trucar la setmana passada, no sé si te'n recordes.
0: La setmana passada estaves treballant?
1: Sí.
0: Ah, però avui no estàs treballant.
1: No. Com que demà estudio, ja estic a Barcelona.
0: És veritat, a l'hotel de Valls, que estaves treballant?
1: Sí, sí.
0: D'acord. I, perdona, puc demanar què estàs estudiant, Pau?
1: Sí, comunicació d'empreses.
0: Comunicació d'empreses, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, avui des de casa i demà cap a estudiar.
1: Sí.
0: Perfecte, Pau, moltes gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Adéu.
0: Adéu. La Montserrat ens truca des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
2: Mira, que estic molt preocupada perquè demà m'han de fer una prova,
0: sí.
2: Un metge d'un dermatòleg, i és una crema que m'han dit que me la posaran i he d'estar 3 dies sense sortir al carrer perquè es veu que irrita la cara o no ho sé, que no et pot donar el sol ni et pot donar la llum.
0: Sí.
2: I de veritat voldria saber que diu que de moment no és càncer, però que amb el temps ho podria ser. I voldria saber si alguna persona pues, em podria, ho s'ho ha fet i em podria donar...
0: Tranquil·litzar una mica. Sí.
2: Sí. A veure, la veritat, estic angoixada.
0: Angoixada. A veure, Montserrat, perquè jo em pugui donar l'avís a veure si algú... És una crema que tu t'has de posar a la cara, entenc?
2: No, jo no. Me l'ha de posar el dermatòleg.
0: Ah, te l'ha de posar el dermatòleg a la cara.
2: A la cara,
0: molt
2: sí.
0: Molt bé. I després d'anar al dermatòleg, te n'has d'anar a casa, que amb un barret, sí. Que no et toqui...
2: Doncs pues no sé, amb un barret... No, jo no m'ho he dit, del barret, jo no sé. Procurant que no em doni el sol, que no em doni...
0: Clar. I has d'estar 3 dies a casa, i després...
2: 3 dies sense sortir al carrer.
0: I després d'aquests 3 dies, què has de fer amb la crema?
2: Pues és que no ho vaig preguntar, perquè jo sóc poc de preguntar.
0: I ara estàs neguitosa.
2: I la veritat és que demà tinc hora, i la veritat és que tinc por, i voldria saber si alguna persona s'ho ha fet o em poden dir alguna cosa.
0: I això és perquè tens unes taques a la pell, o perquè tens unes berrugues, o
2: no,
0: per què?
2: No, tinc una mica de picor.
0: Ah, d'acord.
2: Una mica de picor al front i als costats dels ulls,
0: sí.
2: Però poca cosa, eh? Però m'ha dit que amb el temps podria ser dolent.
0: Ja, i que per tant t'ho vol mirar. Per tant, sí. A veure si algú li han fet aquesta prova perquè et pugui deixar una mica més tranquil·la, Montserrat.
2: Pues sí.
0: Molt bé. Sí, doncs a veure si algú aquesta nit, com, perquè si t'ho fan demà, això ha de ser algú que s'ho hagi fet i que t'ho pugui dir aquesta nit mateix.
2: O el doctor Duart.
0: O el doctor Duart, si ens està escoltant i sap de què va el tema i que et pugui tranquil·litzar una mica.
2: Pues moltes gràcies,
0: Montserrat, vinga, espero que surti algú i que segur que tot anirà bé.
2: Molt amable, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: La Núria, des de la Barri de Gràcia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, jo quan us he posat penso que buscàveu algun lloc que es pogués comprar carn de poltre. Més o menys.
0: No, de fet, una cosa ha portat una altra, El congre sec ha portat els menuts, ha portat el poltre, i llavors hi ha hagut...
3: El congre no l'he trobat.
0: No, i hi ha hagut el Pep de l'Eixample que ens ha dit que entenen el Mercat de Sant Antoni dijous, divendres i dissabte.
3: És quan jo us he... Bueno, i després el poltre.
0: Exacte. I tu tens un altre lloc on tenia?
3: Sí, tinc.
0: Ah, doncs digues.
3: Tinc un lloc al carrer Puigmartí.
0: Sí.
3: Ja, amb el número no te'l puc dir, però et dic per on. Pujant pel torrent de l'Olla, Puigmartí és abans de Travessera, pujant per la mà dreta, gires, agafes mà esquerra de Puigmartí, i del torrent de l'Olla, quan gires, ja veuràs que hi ha una carnisseria que posa carn ecològica. I allà tenen poltre.
0: En tenen sempre, entenc, no només els dijous i divendres.
3: No, allà tenen obert, i en tenen sempre.
0: Molt bé.
3: Vull dir, en tenen sempre i tenen vedella ecològica del Pallars.
0: Ah, d'acord, molt bé.
3: I doncs... tenen les bèsties amb canal, vull dir que no tenen trossos, allò que hi ha llocs que tenen carn ecològica i només tenen no sé què.
0: Sí.
3: No,
0: allà tenen tot i t'ho tallen.
3: Allà tenen de tot i llavors els dies que tenen més és dijous, divendres i dissabte.
0: Clar, sí.
3: Si tu vas a buscar un filet de vedella amb dimarts, doncs igual et diran que no el tenen perquè ja l'han vengut i fins que no els hi arribi l'altra bèstia sencera, doncs no tindran.
0: No en tindran, clar. Sí. Sempre és quan hi ha més demanda, està clar. Sí.
3: Clar, vull dir, tindran les bèsties, tenen el que tenen i no en tenen
0: clar,
3: més.
0: Clar, sí, perfecte. Molt bé, doncs sempre és nota, Núria, moltes gràcies.
3: Val, escolta, jo he fet campan uns dies.
0: Has fet campana?
3: Sí, hi ha dret, no?, de fer campana.
0: Sí, tens tot el dret del món a fer campana, només faltaria.
3: Ah, val. Jo us vaig preguntar allò de Ràdio France Inter.
0: Estem investigant, no tenim resposta. Mira, avui hem parlat amb l'Aina, hem dit, mira, que si no... Trucarem a la corresponsal de París, a veure si ella em pot donar alguna informació.
3: És que com que he fet campana, dic que potser m'ho he perdut.
0: Doncs no, tranquil·la, encara no t'ho has perdut, no pateixis.
3: D'acord, gràcies.
0: Vinga, moltes gràcies.
3: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
4: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
5: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
4: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
5: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
5: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
0: 4 minuts i arribem a la 1 de la matinada, al 93207474 i els missatges que ens deixeu al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp, ens hi hem trobat, per exemple, un missatge escrit de l'Ariana des de Cornellà que diu: volia respondre a la senyora que demanava com reciclar les càpsules de cafè i ella diu, cal deixar-les assecar una mica i llavors amb una punta de les tisores de cuina es punxen i surt fàcilment la pols del cafè per omplir els testos de les diverses plantes. Gràcies pel teu programa que ens acompanya tantes nits. Està molt bé això que diu l'Ariana, però jo crec que l'oient que ens va demanar volia saber com ho fan els centres de reciclatge quan tu envies directament la càpsula sencera. Com ho fan quan aquell element té més d'un element per reciclar? Que és això el que intentem investigar a través d'algun expert que ens ho pugui dir. Però està bé aquesta puntualització de l'Ariana, que pot fer cadascú amb les seves càpsules de cafè. Va, que encara tenim temps abans d'arribar a la una de la matinada de saludar la Rosa des de Santa Oliva. Bona nit. Hola. Ai, ai. Ara, hola. ara, Rosa. Sí.
6: Espero que ens sàpiga explicar ràpid i concís.
0: Digues.
6: Mira, una és el que demanaven al Congre, em sembla que m'han dit.
0: I Congre sec, sí.
6: Val. Davant de espera que t'ho diré. Del Born,
0: sí.
6: On hi ha el museu ara, actualment.
0: Sí, sí.
6: Al davant mateix hi ha una botiga, que em sembla que es diu Garcí, o un home així. És una botiga molt antiga. Vull dir, fa molts anys que és aquesta botiga. I és venen olives, venen bacallà boníssim, però és talment com si t'esportessis el 1910.
0: Ai, ai, ai.
6: Sí, sí, no, és molt fàcil. No, no, és, i tenen molts clients, eh? Uh-huh. És antiga.
0: És antiga, sí. I deuen tenir producte bo, clar.
6: Molt bo.
0: Molt bo.
6: Molt bo.
0: Molt bé, molt bé.
6: Aquesta és una.
0: Sí. I

0: excel·lent, excel·lent, eh?
1: Molt bé.
0: I això, porten a casa.
1: I t'ho porten a casa. I entenc que és com una pàgina web, eh? Si busquem Moret...
0: Suposo que sí.
1: D'acord.
0: És una família, el cognom és Moret. Uh-huh. I és Llanars.
1: I és a Llanars, allà a la Vall de Camprodon. Perfecte.
0: Sí.
1: Rosa, doncs escolta, m'ho has fet molt bé, molt concís, i arribem perfecte al butlletí a la una.
0: Menys mal.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I per dir tu, eh?
1: Ai, t'has aixecat-hi tot del llit, doncs va.
0: Oh, sí, sí, tant.
1: Ja pots tornar-hi mentre la segona hora de prova encara la continues escoltant des del llit, eh? Això sobretot.
0: Val, val.
1: Gràcies, Rosa.
0: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit.
0: Adéu.
1: Que nosaltres fem aixecar la gent del llit. Me recordo la temporada passada un senyor que es va llevar per fer-se una truita de farina. Recordeu? Recordeu el moment truita de farina? És que va ser boníssim. I ara la Rosa, per recomanar-nos un lloc on trobar carn de poltre. No, no marxeu, perquè en tenim moltes altres per explicar-vos un cop escoltem les notícies de la una. Fins ara.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual a la Casa Blanca per part de les grans cadenes de televisió dels Estats Units. Quatre cadenes d'abast nacional, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans vetats i anuncien que deixen de seguir el president dels Estats Units als actes organitzats per Washington. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MSNBC i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units. En un acte del vicepresident J.T. Vance, al qual sí que han anat les cadenes de televisió, el número 2 de l'administració de Trump ha defensat el veto a la premsa del president.
4: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
3: Tot plegat passa el dia abans de l'inici de la 81a Assemblea General de l'ONU a Nova York, en què Trump participa al costat de més de 100 caps d'estat i de govern mundials. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
5: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges.
3: Es reforça la seguretat a Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva dimecres, dia de les eleccions al Marroc. A la localitat veïna de Fenedic predomina el silenci i la calma, però es perceben les causes del descontentament que empenyen els joves a emigrar.
5: L'autor del llibre Safaris Humans explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gavazzeni diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre era a Bèlgica i espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes.
3: El Congrés en reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic, a la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuine. Han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots.
3: Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I de...

0: oportunitats, aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó ha precedit la tronada, la interpretació del primer Amparito Roca de les festes i ben entrada la nit, la baixa de la Liga.
2: Esports, la sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
1: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
2: I a segona divisió, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
3: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, que tenim molts missatges encara per explicar, per llegir, respostes que ens heu fet i més trucades al 93-207-474, on ara mateix tenim la Marta des de Barcelona. Bona nit, Marta.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Marta?
1: Bé, mira, la segona vegada que truco.
0: Doncs escolta'm, gràcies per repetir, contenta de saludar-te.
1: Gràcies, igualment.
0: Digues.
1: Estic buscant una persona,
0: sí,
1: que va ser important, una professora meva de literatura catalana.
0: Sí.
1: Donava classes a Caspa nocturn, quan encara hi havia nocturn, no sé si encara existeix. I res, diu Gemma Hernández, era llicenciada en literatura francesa, érem veïnes i tornàvem juntes més d'una vegada. Al ser nocturn érem gent una mica més gran de lo normal.
0: Sí.
1: I vam establir una amistat més enllà del que era les classes. Però, clar, la vida et porta per altres llocs, però érem veïnes, o sigui... I jo sempre pensava, algun dia me la trobaré igual que me la trobava aleshores, i no. I clar, després de la pandèmia vaig pensar, hòstia, jo què sé, o potser s'ha mudat, eh? O sigui que també és veritat que la vida dona moltes voltes. Però bueno, que si algú coneix o sap alguna cosa de la Gemma Hernández...
0: Llicenciada en literatura francesa, però que feia classes de literatura catalana,
1: sí,
0: o castellà?
1: Sí, exacte, sí. Ens donava literatura catalana al, sí, 95 a CASP, als jesuïtes de CASP.
0: El jesuïta, no, anem tancant cercles. El jesuïtes de CASP. De CASP, perdona, el jesuïtes de CASP, així m'ho apunto.
1: En aquell moment era allà. Després jo sé que no va continuar amb el que no puc anar al col·le, no? O sigui, si pogués anar al col·le aniria, però sé que no va continuar fent classes allà.
0: Clar. I deus, ja, aproximadament quina edat pot tenir? Ho saps?
1: Vale, si jo en tinc 52 ara, doncs ella deu tenir un 60... 3, 64, 65... No es portaven gaire, ja et dic, al ser nocturn...
0: Clar, clar.
1: Érem grans.
0: Clar, clar, i una bueno, persona, clar, us fèieu, clar. Doncs va, a veure si podem... Mira, tenim dos o tres persones que estan buscant gent i m'agradaria tant trobar algú dels que busqueu.
1: Oh, tant de bo, perquè sí, és que de sí, veritat que va ser molt important també per mi, o sigui que... I després també, ja que... puc parlar amb tu avui, doncs, després d'escoltar el Jofre i un part d'avui, doncs, una abraçada ben forta, bonica.
0: Doncs, Marta, moltes gràcies. Una abraçada per tu. Adéu-siau, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, bona nit.
2: Hola, què tal, Marta? Bona nit per tothom, eh?
0: Sí.
2: Mira, jo, com una pregunta, no? Si hem vist aquí, a les Cotxeres de Sants, una exposició de quadros, ja que tothom parla dels quadros dels seus barris i així,
0: sí,
2: aquí a Sants fan una exposició de quadros de... a l'oli ben pintat, sí, a l'oli no, a l'aquarela, d'un tio meu, que es diu, sí, Josep Sabanés, que era molt conegut aquí del Cabete d'Ormacini, perquè tenia una llibreria.
0: Sí.
2: I jo volia saber si algú l'ha de veure, o veure què els hi sembla. A
0: una exposició de... M'has dit...
2: De quadros, sí.
0: Però aquarel·les, m'has dit...
2: Allà està la seva senyora,
0: sí,
2: que ja n'ha fet moltes, d'exposicions, n'ha fet a França. Ara fa ja 14 anys que està mort ell, eh?
0: Sí.
2: Però la seva senyora, un que arriba als llocs i fa exposicions.
0: Molt
2: i n'ha fet, abans l'havien fet a França, havien anat a molts llocs a fer exposicions.
0: Josep Sabanés...
2: I ara en fa una aquí a Sants.
0: A les Cotxeres, entenc?
2: Sí, i està encara tota aquesta setmana fins diumenge.
0: Molt bé.
2: Ja va començar la setmana passada, i aquesta setmana, doncs, està. I a veure si aquí algun veí o algú també l'ha anat a veure, que sé que molts hi han anat.
0: A veure què ens diu, clar, que ens expliqui com...
2: Comprat, eh?
0: Clar, perfecte, molt bé.
2: A veure què tal, a veure què en diuen, eh?
0: Molt bé, Carmeta.
2: Moltes gràcies a tothom.
0: Igualment, adéu-siau. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, va de gossets.
0: Vinga.
3: Però vull fer una mica... Que va de gossets, de gossos.
0: Sí, sí, sí.
3: Puc fer una mica d'introducció. Una senyora per la tele es veu que havia perdut el gosset i estava contenta perquè el havia recuperat. I no sé quan, si va estar mesos o algun any, no sé. Ah. Estava contentíssima i diu, bueno, vine que ara estaràs amb els teus germanets. I hi havia quatre gossets sentats en una butaca que feien, eren molt bufons, feien molta gràcia. I aquests... delicatessen, que sempre compren, mira que estan mimats ara, eh? Jo veig per la tele que,
0: sí,
3: compren uns menjars que, escolta, potser algú,
0: Sí.
3: Hasta jo penso, mira, hasta els vells ens agradaria aquest,
0: home,
3: que
0: home, aquest menjar. Allà. Aquest menjar de gossos no dona.
3: Bueno, però es fa molta gràcia, i estan molt mimats avui dia els gossets.
0: Sí, sí.
3: Per això pregunto, què menjaven els gossos així d'abans? Els gossos més antics, quin és el seu menú? El seu menú, què els hi donaven?
0: Antigament, a les cases...
3: Antigament, sí, que molts anaven així... Jo era petita i vivia a Canet i anaven sols pel carrer i d'allò. I què els hi donaven per menjar? Què és el que els hi agradaven als gossos?
0: Molt bé, doncs va. Algú que hagi tingut gossos en tota la família durant antigament, els avis o vés a saber, a veure què ens poden explicar.
3: Sí, a vegades així anaven les granges i tot tenien...
0: I tant,
3: o
0: les masies, molta gent tenia gossos,
3: sí,
0: i tant.
3: A les masies els tenien dos o tres d'allò, però
0: sí.
3: No estaven tan mimats, llavors.
0: No.
3: Estan molt mimats els gossos,
0: Estan molt mimats, sí. Les persones...
3: Ja cada matí veig que es treuen a passejar i...
0: Sí, matí, migdia i vespre, o sigui que sí.
3: Sí.
0: Doncs va, Constança, a veure si algú que n'ha tingut tota la família ens ho pot dir.
3: Bona
0: nit a tothom. Bona nit, adéu-siau. A més de les trucades al telèfon del directe, com us dic, sempre tenim els missatges que ens deixeu per al WhatsApp, que és el 667-220-148. Tenim una resposta de l'Helena des de Taià, que contesta una persona que demanava quina era la pastisseria més antiga de Barcelona. Doncs bé, és la pastisseria Estrella, que està al carrer Nou de la Rambla. I ara l'Aina m'ha recordat, és veritat, que han acabat de les festes de Nadal. Nosaltres, la temporada passada, vam entrevistar la nova propietària, que és una noia jove, que es diu Ana Campos. O sigui que aquesta és la més antiga, l'Estrella, al carrer Nou de la Rambla. L'Antònia diu... Ahir vaig sentir una senyora molt amoïnada per un cobrament que li volíem fer de Gestel de 406 euros després d'haver canviat de companyia, perquè deien que tenia permanència i perquè van explicar que havien canviat de pis i que en aquella zona no tenia cobertura. I, per tant, va haver de canviar de companyia. Diu l'Antònia, a mi em va passar amb Vodafone fa uns quants anys. Quan van amenaçar de passar-ho al jutjat i posar-me a la llista de morosos, diu l'Antònia, vaig penjar i vaig bloquejar el número. Diu, no em van trucar mai més. Ells, ens diu la Núria, però l'Antònia, perdona, proven de cobrar a veure si caus. I ella afegeix, crec que és una estafa, que tu marxes de la companyia i que no et poden cobrar aquests 406 euros que ens deia ahir una oient. L'Àngels, des de Sant Cugat, diu, sé que molts ignorants són veïns de Sant Cugat i poblacions veïnes. I demana, què en pensen de la construcció a Vulpelleres d'un temple mormó, el segon d'Espanya i un dels més grans d'Europa? Quants mormons hi ha a Catalunya? No som un país laic. Si algú amb coneixement sobre el tema em pot explicar qui decideix que es pugui construir un temple d'una religió moderna i minoritària d'origen americà en uns terrenys no edificables per habitatges, però sí per serveis universals i transversals de la comunitat, culturals, educatius, sanitaris, lleure i un llarg, etc. Aquesta és la pregunta que fa l'Àngels des de Sant Cugat. L'Òscar des de Granollers diu, els gossos es comuniquen a través del pipí, per això necessiten fer les seves necessitats donant una volta. És una problemàtica de difícil solució. El problema és la consciència, el civisme dels propietaris. Crec que hi hauria d'haver un cos cívic controlant els carrers i les places, ja que les persones només aprenem a base de multes. Això arran d'un altre oient que es queixava, doncs, que moltes edificis, les plantes baixes, les façanes, vaja, de molts edificis estan corroïts, per entendre'ns, perquè molts gossos van allà a fer el seu pipí. Després, l'Àlex, des de Cardedeu, ens fa aquesta pregunta que ha deixat.
4: Hola, bona nit, ignorants. M'agradaria saber per què carai Itàlia deixen els gossos i els supermercats i aquí no, a Catalunya i a Espanya.
0: Per què a Itàlia els gossos poden entrar als supermercats i a Catalunya i a Espanya no? Ell vol saber qui ho decideix. En Joan des de Lleida diu, us envio una cançó que em té meravellat i voldria saber quin és l'autor o l'autora. És una cançó que et fa vibrar totes les emocions. Espero que agradi als amics ignorants. Avui

Doncs aquest és el tema musical que ens ha passat el Joan amb un petit àudio, perquè fa res, un minut, que és el que hem escoltat. A veure si algú pot posar-li cara i nom a aquesta cançó que acabem de sentir. I tanco els missatges de WhatsApp amb una nova aportació d'un amic del programa, que és l'Enric, que ell es fa dir l'Enric de l'Harmònica. Diu, estem a punt de començar la tardor i per animar-vos, ja m'agradaria que fes fresqueta, Enric, la tardor astronòmica, però de temperatura res. Diu, us envio un blues que espero que us agradi. Es titula Baby Scratch My Back.

Aquí tenim oients que toquen l'harmònica, oients que fan poesia, oients que fan assaig, oients que fan exposicions, oients que pinten. Aquí tenim oients que fan absolutament de tot i ens ho fan servir sempre al programa. No, si encara, amb aquest oient encara el fitxaran del temporada d'Alta, Sílvia Andrés.

0: Però abans que m'està apretant aquí l'Aina Grau, m'està apretant perquè diu... A veure, quan em tocarà a mi? Perquè ella vol explicar, com sempre, els millors moments de la setmana anterior i hi ha molta gent pendent d'això, també. M'imagino, Aina Grau, que tindran a veure o que tindran com a protagonistes les formigues, potser. Bona nit.
1: Bona nit, Marta. Ets tan bona endevinant de què anirà el resum. Evidentment, les formigues van ser el hit de la setmana passada. Quasi tinc

0: així.
1: Tot va començar amb una trucada que ens feia el Ramon des de Monastre.
2: Un problema és que no sé com treure-les de sobre, que unes formigues molt petites, que me les trobo tot arreu. No són de aquelles normals, són molt
1: més petites encara.
2: I me les trobo escapolvat, és tu. Llavors, no sé, si hi ha alguna manera, perquè inclús he estat buscant a veure on podien sortir, no ho he trobat. Alguna manera de que pugueu fer-ho desaparèixer.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè
1: no...
2: és que te les trobes fins al menjar, a vegades tinc que llençar sucre, tinc que llençar molta cosa, perquè me'l trobo a vegades com un niu allà, com ha impactat tot.
1: I tal com l'aleteig d'una papallona a la Xina pot provocar un terratrèmol a l'altra punta del món, aquesta trucada va generar un torrent de remeis perquè el bo del Ramon es pogués desfer de les formigues.
3: Tenia una caixa de galetes recent portades de Bèlgica, com les van portar uns amics, que són boníssimes, i allò saps que espera l'il·lusió després de dinar, de menjar, sí. Que bien, sí, vale, sí. Molt bien. L'obro, què passa? La caixa, infectada de formigues, tu. L'altra, saps per on sortien?
1: No.
3: Els endolls de la cuina. I l'última, aquesta ja sí que és de recotxineu puro, arribo, bueno, vaig arribar un dia tard a casa i em vaig a posar a fer el sopar i res, vaig agafar un parell de llesques de pa, el suc, un tomàquet, tal, tal. Vaig agafar un fuet que tenia penjat a la cuina. Que te lo crees tu, eso. Agafo fuet.
1: No.
3: Ai, i em vaig quedar amb la pell de les mans, tu. Se me'l van fumar.
1: Les formigues es van menjar el fuet?
3: El fuet, sí. Em va quedar, saps, la pell que porta el fuet?
1: Sí.
3: Bueno, n'era migdia, no? Estava buit.
1: Mare meva.
3: No és broma. Com acabo això? Vaig buidar tots els armaris, em refregat tot el cuny amb lleixiu i se m'ha acabat el problema, tu.
4: Sortien de sota de l'encimera, de sota la nevera, de sota el rentaplats. Hi ha uns polvos que fan miracle. I es diu paparrín masocide AD.
1: A veure, sí. Paparrín masocide AD. I són uns polvos.
4: I són uns polvos. A més, són molt econòmics.
5: A veure, això és per la calor, també, perquè abans de la calor això no passava, aquestes calors tan horroroses que està fent.
1: Sí.
5: I bueno, i també el que diu tothom. Però surten, bàsicament, per allà on hi ha una miqueta de greix, de grassa i sucre. Jo hi tiro a que em va bé al Casa Jardín.
6: Jo fa un parell d'anys, així, tenia la gata i tenia, perquè el pobre ja es va morir. I vaig veure que estava allà al costat del sòcol, del menjador, i estava mirant a terra allà. I que mira aquesta. I vaig allà i hi havia tota una corrua de formigues, potser 2 metres ben bé, d'aquestes minis, eh? Sí. Totes minis, que dreta no la veies, tenia més dreta de jupir. I llavors vas comprar, vas anar a un lloc i em van donar una cosa que es diu Protec Home. I és un gel i es desapareixen.
7: Jo el que faig és netejar sempre l'encimera, tot el que és el damunt del marbre, tot el que és la cuina i tot això, amb vinagre d'aquest que és per netejar, amb vinagre, sí, en tot cas, primer proveu-lo de fer rebaixat, una mica rebaixat, i aquesta olor del vinagre, a mi, des de l'hora m'han desaparegut, ja no sé, com que ho faig bastant sovint, doncs no, ja no m'apareixen.
8: Jo tinc un sistema molt senzill, i que em va de primera i no les elimino. No clar. Cal matar-les, només que no surtin.
1: Clar.
8: I ho he aconseguit amb canyella, branquetes de canyella, la poso per la cuina, la vaig posant, i no ve ni una.
1: Però per què surten aquestes formigues tan petites? Ens treu de dubtes Andreu Garcia, vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
9: Evidentment, la temperatura pot tenir alguna cosa que veure, però no soles. Cada formiga té el seu cicle i algunes proliferen d'una forma, d'una altra. Bueno, hi ha moltes tipologies i, per tant, caldria entrar en cada tipus i seria complex. En qualsevol cas, el més important de cara a previndre problemàtiques derivades de colònies de formigues que s'assenten al nostre domicili o que entren activament al nostre domicili seria, primer, higiene. És a dir, al final les formigues acostumen a funcionar amb diguem, les exploradores, no? Que són les que busquen un focus d'aliment, tornen a visionar la resta i aleshores van totes en tromba a recolectar aquell aliment. Preservar molt bé els aliments per a que no puguin accedir i després ficar barreres físiques, és a dir, les nostres cases, com sempre diguem des de DEPAP, sempre que puguen ser un búnquer, quan més búnquer siguen, millor. I en última instància, en ocasions, una colònia de formigues s'assenta a dins de la nostra casa, no? I no podem fer massa, no és que estiguin entrant de fora. En aquests casos, recomanem contactar amb una empresa professional com les que constitueixen l'associació nostra, de PAP, i aquesta empresa em farà arribar un tècnic que farà un diagnòstic i proposarà un tractament adient per a poder eliminar o controlar adequadament aquesta colònia de formigues.
0: I a més sí que des de l'EPAP volem afegir una cosa que és rellevant, que és que en línies generals desaconsellem l'utilització d'insecticides casolans d'aquests que comprem al súper. Bàsicament perquè aquests insecticides, que efectivament sí que acaben amb l'insecte al que toquen, però no acaben mai amb el problema, amb el focus. Friday night, pina guys fresh out of work.
1: Talking about the weekend, scrubbing off a dirt. Les formigues van monopolitzar bona part de les trucades, com també ho va fer el Sonso, el Xanguet i el Panot de Barcelona. Però una de les trucades que ens va fer sortir de la ignorància la va fer el Joaquim des de Monistrol de Montserrat, que responia precisament a un altre Joaquim, en aquest cas de la Bisbal d'Empordà, que volia saber com s'ho fan per ser tan estables les grues que són tan altes.
10: Hi ha altres grues quan es munten ja sota el que és el centre de gravetat i ja porten uns contrapesos també de formigó. Uh-huh. O sigui, actuen sobre el que és el centre de gravetat de la grua. A més de portar els que porten ja la pluma a la part de darrere, que treballem també sobre la pluma, no perquè no tingui doblegades i tal. Però hi ha una cosa que és molt important i és normativa. Totes les grues porten un limitador de càrrega i pes i distància. O sigui, si tu, per exemple, vols posar una càrrega de 500 quilos a X distància, quan detecta que ja porta aquesta sobrecàrrega a massa distància, automàticament limita. Uh-huh. O sigui, no et deixa, segons el pes que portis, allunyar més la càrrega.

0: Acabem el repàs als millors moments amb música de Diango, perquè és un dels músics vinculats a Caldes de Montbui. Sobre aquesta localitat del Vallès Oriental preguntava al Guillem, que ens trucava des del Fort Pien.
1: Des de fa un temps veig la coincidència entre el nom d'un poble que es diu Caldes de Montbui i que en aquella zona hi ha caldes, és a dir, hi ha zones, fonts que surten calentes. Llavors, des de sempre, tradicionalment, s'ha escrit Montbui, acabat amb B alta, U i llatina. I els castellans van canviar la I llatina per la Y. Però no sé si antigament té a veure que el verb bullir, pues, el present... és se li diu l'aigua bull, no?
2: Sí.
1: Llavors això de Montbull, no sé si inicialment tenia a veure amb el verb bullir de l'aigua.
2: De l'aigua, no? Que està molt calenta.
1: Sí, que l'aigua sortia, és llegit que hi ha fonts que surten a 70 graus.
2: Sí, no sé, molt calenta, sí.
1: Llavors, però si hi ha alguna persona especialitzada en aquest tema i ho sap, o sap si hi ha certes teories sobre el tema.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Soc un sabadellent que viu a Santiago de Chile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar. Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
1: Dies, encetarem el mes d'octubre i amb ell la tardor. Els amants del teatre i de la música estan d'enhorabona, perquè des del proper 3 d'octubre fins al 8 de desembre el Temporada Alta omple de màgia teatral i musical les Terres Gironines.

0: sols.
1: El director del Temporada Alta, el Narcís Puig, ens presenta l'edició d'enguany.
2: És un Temporada Alta clàssic, en el sentit de que el format del festival està molt definit, però sí que hi ha una cosa que penso que és una mica diferent, que és que està encara més dedicat a la creació i a les estrenes. Tenim quatre estrenes de companyies internacionals que han decidit que volien estrenar Temporada Alta, incloent noms com Peeping Tom o com Meat Company, i penso que aquesta cosa de donar als artistes espai perquè facin la seva creació és una mica una de les diferències. També tenim un parell de laboratoris, un amb Baró de Bel, Blai i Mateu de Baró de Bel, treballant amb el seu pare, Tortell Poltrona, i amb Marcelo també fem un laboratori sobre el que serà el seu propi espectacle, que s'estrenarà l'any que ve. Però sí que una mica el focus aquest any especialment està en aquest tema de la creació.
1: El Narcís explica la importància d'aquest certamen i la seva complementarietat amb el Festival Grec. Podríem dir que tant el Temporada Alta com el Grec són els oracles del teatre català.
2: És evident que el Grec i Temporada Alta són els dos grans festivals del país. El Grec és més concentrat en un mes, nosaltres en dos mesos i mig, però som segurament els dos focus on s'estrena una bona part de la programació de lo que serà la temporada. El Grec passa a l'estiu, nosaltres passem a la tardor, i a partir d'aquí la temporada teatral continua endavant, i moltes coses que s'han vist tant al Grec com a Temporada Alta després es veuen a teatres de Barcelona i de tot el món, de fet.
3: Dos amors adolescents i una nit que ho va trencar tot. 32 anys després, ella torna amb un diari per saber per què. Però la veritat és que només tenen aquesta nit per descobrir-la.

0: El Temporada Alta busca tenir espectacles per a tothom, però sense oblidar els espectadors més sibarites. El Narcís explica aquesta programació que apela tant als esperits inquiets com als més tradicionals.
1: Una mica l'objectiu del festival és arribar a tot el públic, a tot, a qualsevol ciutadà. Diguem que qualsevol ciutadà trobi en el programa 3-4 propostes que li puguin interessar. Això, evidentment, passa per fer espectacles per tots els públics. N'hi ha un que hem fet unes quantes vegades i que Barcelona també s'ha fet unes quantes vegades, com és el Petit Príncep. Fem l'espectacle de circ secrets de la companyia EIA, que també és per tots els públics. Nosaltres intentem arribar a tots els públics, tant amb espectacles dels que ja es defineixen com per tots els públics, com dient, mira, aquest espectacle és per un tipus de públic que li agrada més la creació contemporània i les coses una mica més creatives i més diferents, etcètera, etcètera. I, per exemple, tenim el Big Bang, que és aquesta setmana internacional on convidem programadors de fora, que estan molt centrada en aquest tipus de teatre més creatiu, que és on s'estrena aquest any l'espectacle de Pippin Tom, o hi passen grups del país com Cabo San Roque o La Veronal, o Oligor y Microscopía, que és aquesta companyia hispano-mexicana de teatre d'objectes, també. I això és dedicat a un tipus de públic concret. Llavors hi ha un tipus de públic que vol veure noms conegut. Tenim la Poncia amb la Lolita Flores, que això passarà a Torrella de Montgrí. Però també èxits de la cartellera de Barcelona, com per exemple el Retrat de Dorian Gray, que aquest, mira, justament es va estrenar en el Grec, i ha sigut un dels èxits de crítica i públic, diguem, i també passarà pel festival. Vull dir, sí, la idea és arribar realment a tots els tipus de públics. El que ens agradaria és que la gent, a part de veure les que ja té clar que li agradaran, que apostin una mica més, diguem, i provin algun espectacle que potser tenen dubtes o que potser no coneixen, però que també es poden trobar en el programa i que vagin obrint, diguem, el vano de les possibilitats del món teatral, que és molt gran.
0: El Temporada Alta és un certamen consolidat i de prestigi. Té bona salut i el millor indici és que un altre any ja hi ha espectacles que encara no s'han vist i ja tenen penjat el cartell de sold out.
1: De fet, ja en tenim alguns que estan exhaurint. Ara se m'acudeix a Calentamiento de la Rocío Molina, que havia passat per Barcelona i ja està exhaurit. El Bac en Família de Malpelo també el tenim exhaurit. I, de fet, ja hem afegit funcions d'espectacles que hem vist que estaven plens i hem posat altres funcions per poder accedir a més públic que està interessat i que s'havia quedat sense entrades. Festival a nivell números funciona i a nivell ocupació. I l'any passat vam fer algun sold out i aquest any també ja n'hem fet algun i d'aquí a final, encara no hem començat el festival, d'aquí a final de festival esperem que n'hi hagi uns quants més.
0: Però el Temporada Alta hi ha teatre clàssic, teatre experimental, teatre per als més petits, però la música també té un paper molt destacat, com el director del Temporada Alta, Narcís Puig, en recorda.
1: He fet una col·laboració amb el Cruïlla, fem dos espectacles programats conjuntament, que un és el concert de Pink Martini amb l'Storm Large, que és aquest acord amb el Cruïlla, és una de les novetats, diguem, d'unir esforços a un festival que és més d'arts escèniques, però que també fa música, amb un festival clarament de música. I després tenim tota, una mica com en teatre, no? Una mica un repertori per gent de diferents edats i diferents generacions. Per exemple, tenim la Salosa, que és aquest grup que han agafat la música tradicional i l'estan modernitzant i que està funcionant molt bé. Tenim la Martirio, tenim l'Anna Andreu, vull dir, tenim artistes de moltes generacions que el públic trobi dintre les opcions musicals de Temporada Alta alguna proposta que li pugui interessar.
0: Girona ha sempre estat una terra on la cultura batega amb força i el Temporada Alta és un dels seus estàndards més grans. L'èxit del certamen explica que cada any s'assumin més localitats gironines que participen al Temporada.
1: El festival, ja sabeu que Girona i Girona i Salt, diguem, són és el centre del festival, però a més, des de ja fa anys que arriba a moltes altres poblacions de les comarques de Girona. Ja fa anys que estem a Sant Gregori, a Bescanó, a Palafrugell, a Torrella de Montgrí. Aquest any m'ha començat Massanet de la Selva, on hi presentem Göteborg, un altre dels espectacles que estan funcionant molt bé a tot arreu. Figueres, Banyoles i Figueres, que tenen un teatre molt gran, intentem portar algun espectacle de format gran, que a vegades no ens cap ni en en el Teatre de Girona, perquè té una boca una mica petita, i en aquest cas fem Muerta de Amor de Manuel Liñán, que és un dels grans espectacles de flamenc que volten aquest any pel món. I a Banyoles, de fet, estem començant una línia ara més de creació, perquè tenen un espai que es diu La Factoria, dedicat a la creació, i hem... Vull dir que sí, és un festival que no es queda només a Girona i a Salt, tot i que és un festival molt gironí, però que arriba a totes aquestes poblacions.
0: El Narcís Puig és el segon any que està al capdavant del Temporada Alta, però ho viu tranquil·lament i ens explica el secret.
1: A nivell personal estic molt content, però té trampa, vull dir que portava 15 anys treballant en l'equip de Temporada Alta i en l'equip artístic, juntament amb en Salvador Sunyer, que era el director fins fa 2 anys, i per tant el funcionament del festival me'l coneixia molt bé. Porto un any, aquest serà el segon, i em sembla que estem aconseguint amb l'equip nou, o amb l'equip nou, amb els canvis que hi ha hagut a l'equip, mantenir i intentar potenciar la qualitat del festival, que és el que hem de fer. La diferència sí que n'hi ha. Per exemple, les entrevistes li tocaven a en Sunyer i ara toquen a mi, però el funcionament del festival, de programació, els contactes amb les companyies, ja era part de la meva feina, i per tant en aquest sentit no ha sigut un canvi tan gran.
0: Ara ja teniu l'excusa perfecta per fer una visita a terres gironines i trobar l'espectacle que més us encaixi, perquè al Temporada Alta teniu on remenar.
2: D'aquí 4 minuts arribarem a 2:45 de la matinada. A la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio obrim el capítol de preguntes contestades. Baby.

0: Doncs sí, tot i que la Constança fa una estona ens preguntava que volia saber què menjaven abans, antigament, fa molts anys, els gossos, perquè diu que ara ella considera que estan molt, molt mimats. Tornarem a parlar d'animals, però perquè fa molt de temps ja, gairebé un any, rebíem aquesta pregunta sobre els animals del zoològic.
1: El zoològic, quan són els animals, que en fan d'ells? Els cremen, els enterren...
0: Doncs hem traslladat aquesta pregunta a l'Antoni Alarcón, que és precisament el director del Zoo de Barcelona.
2: Quan mor un animal al zoo, s'activen els procediments que estan establerts d'acord amb la llei de zoos del 2003. Això obliga els centres zoològics a mantenir un registre actualitzat dels animals, incloent-hi les dades relatives a la seva mort i el destí dels cadàvers. En aquest context, el primer pas que sempre es du a terme és la realització d'una necròpsia, una mena d'autòpsia, per determinar-ne no només la causa de la mort, sinó també les condicions de salut que tenia l'animal durant la seva vida, la qual cosa ens dona molta informació. Posteriorment, el cadàver s'envia a un dels centres homologats per la Generalitat de Catalunya per l'eliminació de les restes amb l'objectiu d'evitar problemes derivats a la normativa sanitària. En alguns casos, determinats animals o mostres de teixits, i en el cas del Zoo de Barcelona, pel seu biobanc, són cedits a la ciència amb finalitats de recerca, sempre compatible amb la normativa aplicable.
0: Doncs ara ja som força més... ens hem reduït la nostra ignorància gràcies a les explicacions d'Antoni Alarcón, el director del Zoo de Barcelona, a qui li agraïm que hagi respost la insistència a la trucada que li ha fet l'Aina Grau. I aquesta és la pregunta contestada d'avui, però tenim altres preguntes que heu fet aquestes últimes setmanes i d'altres més antigues que intentem, continuem treballant, a veure si ho aconseguim, que encara no tenen resposta. I, per tant, jo ara us les recordo per si us inspireu, voleu consultar, teniu algú al vostre voltant que li ve de gust respondre aquesta pregunta i així, doncs, demà, per exemple, podeu trucar i fer-nos la resposta. Algunes d'aquestes preguntes són. La Maria Rosa des de Sant Cugat del Vallès demana: a la zona on s'ha fet un tatuatge torna a créixer el pèl després? La Mercè des de Barcelona diu que ens va proposar, per cert, ens feia la pregunta és aquesta: en quin cas o en quins casos la mentida està penada? Però a més ens donava la idea, i Mercè, estem treballant en això, de poder portar algú per conversar, alguna figura, algun expert, algun filòsof, m'atreviria a dir, amb qui puguem conversar sobre fins quan es pot mantenir una mentida i si realment la mentida ha d'estar penada o no ha d'estar penada. És una reflexió que volem fer més enllà a proposta d'una de les nostres oients. Sempre ho dic, jo escolto molt les vostres apreciacions i si li podem donar forma, doncs ho intentem fer. Després, en Josep des del Poblenou de Barcelona: què se'n fa de la runa després d'una demolició? Quan tires a terra una casa, aquells sacs típics, tot allò on va a parar? En Josep des del Parc Güell diu: com s'ho fa la intel·ligència artificial per disposar de tanta informació i de totes les matèries? Això que no és exactament el mateix, sinó que teníem un oient que ens trucava al principi del programa que anava molt més enllà, en Joan des de Santa Coloma de Gramenet, dient... la pregunta que fa ell, que diu, ja sé que és molt difícil de respondre, la intel·ligència artificial podrà algun dia tenir la intuïció humana? Això ja és una pregunta que no sé si es pot respondre, però ell, de fet, es veu que la va fer ja fa un temps enrere i la torna a fer per si algú li pot respondre, o si no, haurem de buscar un expert que com a mínim ens argumenti la resposta a aquesta pregunta, que no sabem si serà un sí o si serà un no, o si serà un sí però, que això també a vegades passa. Després, ja fa temps que l'Esther ens va fer una altra pregunta, que a mi la vaig trobar curiosa i encara ningú l'ha respost, que ella diu que quan omple el dipòsit de la gasolina del cotxe i ho fa a primera hora del matí, entra més benzina que no pas si ho fa allò a primera hora del vespre. Ens va fer... A mi em va sobtant, jo no ho havia sentit mai de ningú, que diguis al matí a primera hora t'entra més benzina que no pas al vespre. Suposo que té a veure amb no sé, amb la dilatació, és que no ho sé, vull dir, si algú ens ho pot argumentar, estaríem encantats. I després, en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, ens demana, cada quan s'encenen els llums que hi ha darrere al Museu Nacional d'Art de Catalunya? Tot això són preguntes que s'han fet aquí a la Nit dels Ignorants i que encara ningú ha contestat i que, per tant, carta verda perquè ho pugueu fer els pròxims dies.

Aquesta setmana ens n'anem a dormir amb els drames rurals de la Víctor Català, que Club Editor ha publicat fa poques setmanes. És una edició dels contes rurals de la Caterina Albert, que van suposar les crítiques del mateix Joan Maragall perquè deia que eren històries massa fosques. Que déu-n'hi-do la d'avui, eh? Ahir l'Anna Maria Ricard va començar el relat que porta per títol La vella. Érem aquí, a La vella. La seva jove l'havia deixat asseguda al porxo del mas. Al primer pis, allà on posen a secar les figues, les orellanes, les tomates, i tota la família havia marxat a fer les seves feines. La deixaven asseguda en una cadira baixa i no es podia moure perquè 5 anys enrere havia tingut un atac de feridura. No es podia moure, però hi sentia i hi veia. I la deixaven allà al porxo, rostint-se al sol hores i hores.

sentia les sargantanes enartades i aixecava bombolles en la pell de les persones. S'hauria dit que respirava foc. Los insectes, afollonits, fiblaven amb una sanya terrible. Les orellanes del porxo semblaven grapats de raïms negres, dels que s'aixecava una remor imparable, un zum-zum continu, sense gradiacions. Les mosques hi estaven a pilots, lo mateix que el coixinet de la basseta i en les baietes del bressol.

dels parpres cuirosos. Se la menjaven viva. Ella pestanejava de tant en tant i algun dit de la mà esquerra es bellugava com a mesma de fer alguna cosa. Més ni la mà es movia ni el cap se tombava. Solament el pit li anava com una manxa de ferrer i les gotes de suor li regalaven cara avall l'una darrere l'altra, caient sobre el davantal on el sol les aixugava de seguida. Regnava una quietud pesada. De tant en tant se sentia un xisclet d'ocell que volava fora de vista, uns coixinets de guatlla al lluny, el trinc-trinc precipitat d'un rellotge de caixa tocant hores, un cop de pota de la vaca prenys dins la cort, els grunys malhumorats del porc. S'acabava el batre i no hi havia un home feiner ni una dona jove en vaga per les cases. En tot el poble no s'hi haurien comptat mitja dotzena de vellets inútils bressolant en un racó de cuina o bé ajaçats a l'ombra de les parets. Fins la mainada rodava per les eres fent tamborelles sobre el boll calent, parant

i tothom cuitava a aprofitar-lo. Feia una estona que la vaca removia inquieta, balandrejant el tros de cadena de ferro que petava sorollosament contra les parets de la cort, i el porc grunyia més que de costum quan la padrina, immòbil en son setial de balca consumida, percebia una bafarada estranya, agrenca, que venia de la banda del pati. Però se n'aixecaven tantes de bafarades al seu entorn, ara del coixinet que tenia als peus, ara de les baietes que tenia al costat, ara de les carabasses que es podrien sobre la paret, que no en va fer cas. Més al cap d'un minut, una de més forta i reveladora la va fer estremir de cap a peus. Ensumar àvidament, com quan tenia la flaire de la sopa, i els ulls somorts se li espantaren, traint una gran angúnia. Com responent a aquella mirada d'esglai, la vaca llançà un bruel llestimer que retintinà llargament en l'espai caldejat, com amb mandra d'allunyar-se i fondre's, i el patament de la cadena fortament estrebada, des d'aquell moment, ja no parà. Per altra banda, les gallines començaren a esvalotar-se en el patiet, mateix que vegessin la guineu. La padrina ho comprengué clar. Aquelles senyals d'alarma de les bèsties i aquella fortor de sucarrim que sentia no podien mentir. S'acalava foc a la casa i, debategant tota ella concentrada en seus sentits, tractà d'esbrinar en quin indret s'acalava el foc i el mal que podia fer. De sobte, una glopada de fum, com despedida per la boca d'un gegant fumador, s'enlairà per la banda del pati. Els dos o tres dits bons de la mà esquerra de la padrina s'agitaren nerviosament bellugant el rosari. El foc devia ésser en el basterral, que feia de sostre la cort de la vaca. El dia abans hi havien entrat la palla nova, que cruixia de tan resseca i cremaria mateix que una esca. La cort i el basterral ocupaven el cul de la casa i tenien un finostrenet que donava al pati. El pati estava separat del cementiri per una paret de tàpia, i després del cementiri venia la església, que tapava per aquella banda tota la vista a la casa del Manyo i que aleshores privaria que la gent de les Eres s'adonés del foc i pogués acudir-hi al començament. Per la banda del carrer tampoc hi havia gaire més esperança, perquè en el cas de que s'escaigués a passar alguna persona, el que no era fàcil en aquella hora, abans el fum no hauria omplert tota la casa, i així, per les escletxes de la porta ajustada, ja dins seria tot un braser. Si la gran fetor de la Sucarrim no ho descobria d'hora, no hi hauria remei. La pobra dona, amb les potències esclarides súbitament per l'acció d'aquell terror suprem, ho calculà en un minut. Si el foc havia començat en la cort o en el basterral, ella estava al vell cim de la fogaina. En aquell moment, com per donar-li la seguretat absoluta, el finestronet del pati, com si fos una xemeneia, començà a vomitar glopades i més glopades d'un fum espès, negre, pudent, d'una fortor que feia plorar els ulls. De seguida el pati va estar-ne ple i s'estengué pel porxo com una boirada. Entretant, mig asfixiada, la vaca brualava seguidament, balandrejant amb fúria la cadena, i els ronflets del porc esdevenien a cada punt més forts. El fum devia haver-ho invadit tot, fins als darrers racons. La paralítica volgué cridar, sembrar l'alarma en el barri desert, però sa llengua mig baldada no respongué a son neguit. Un barboteig pel pissot, una treballosa pluja de fragments de paraules, fou tot lo que li eixí, i encara tan baix que no s'hauria sentit de l'altra banda del porxo. Al donar-se compte de sa absoluta misèria, la barba li tremola més, irrompent un gran sanglot desesperat. La fumareda cargoladissa s'aixecava ja sobre el pati com un nuvolàs negre que tapava tot el cementiri i la església. De sobte, ressonà un gran xerric, i l'àvia sentí cruixir el porxo sota sos peus, com si es travessin la casa de tots costats, i una llengua de foc, tantos vista com fosa, mirotejà dos pams per damunt de la paret del pati. La vaca, cega, afollonida, devia haver romput els lligams perquè sos bràmols suïen, ja sords i apagats, tan aviat en un indret com en l'altre de la casa. La padrina, amb els ullets grisos fora del cap, fent un esforç suprem, se posà en peu. Son cos balandrejà endavant i endarrere, i després quedà immòbil en perfecte equilibri sobre ses cames testes enrampades. El fum la cegava i l'ofegava la gran pudor de cremat. En aquell moment, una ratxa tèbia, una ratxa de vent
que en les eres fou rebuda amb crits i salts d'alegria, regolfant per tota la casa, bufant el braser, abrandat i expel·lir amb violència pel finestró una pluja menuda de palla cremada que vola en totes direccions, omplint els ulls de la padrina de volves negres i cuentes. Un tro rogallós, un gran bramul de monstre enfadat, roncà llargament sota el trespol que trepidà amb trepidació tan forta que semblava que anés a esfondrar-se de seguida. La pobra vella, perduda a la raó, donà una embestida per fugir. Les cames restaren com clavades i el cos caigué de tot son aire endavant. Com no podia emparar-se amb els braços, patà pesadament de cara a terra. Un borboll de sang envermellí les rajoles i un tros de dent, trencada arran de geniva, se li encastà en la llengua. Ni menys va fer moviment. Estava mig estabornida. Més encara percebia una veu de dona, neta, clara, vibrant, que cridava no gaire lluny amb l'esgarit de l'esglai. Foc! Foc a Calmanyo! Encara sentí que li queien sobre el cap, com un ruixat de pedres, les campanades barroeres de la parròquia cridant gent a la desesperada, encara tornar a retrunyir-li sota d'ella el rum-rum de la fogaina, una fressa i remenament sord, com si la casa tingués mal de ventre, fins que de sobte li semblà a la padrina que se li trencava la trinxa de les faldilles, que algú la desfeia d'una faixa que l'estrenyia. Li semblà que el cap se li tornava buit i lleuger com un cascabell i que el cor se li fonia en una son dolça i pesanta com la de la migdiada. Una alenada càlida l'embolcallà. I res més. Quan la gent arriba al poble, no quedaven de la casa més que quatre parets esberlades dels cantons i dues canes de teulada a punt de caure. A dins, tot era un braser. A l'endemà, escarbatant entre la runa i cendres calentes, van trobar el porc cuit sota el revolt de pedra de l'escala i ací allà, algun os calcinat que no podien dir si fou de la vaca o de la padrina. Al pati hi havia 7 o 8 gallines ofegades amb la cresta negra i el bec badat. Una setmana més tard, entre els hisendats i pagesos de la rodalia, se feia una capta en favor del manyo, que havia quedat en la misèria. Tothom el planyia per aquell foc que li havia destruït els béns, aquell casalot arnat, el garrinet i la vaca Prenys. De la vella ni calia parlar-ne, lo que deia la gent. Tant de bé li va fer Déu per lo que hi feia en aquest món sense cap potència. Mare meva. Víctor Català. Són els drames rurals. Escriu un català preciós, tot i que costa molt de dir i que suem sang, suor i llàgrimes, eh? Per explicar-ho bé, però s'entén. Encara que hi hagi paraules complicades, insisteixo que val la pena de recuperar aquests drames rurals que acaba de publicar Club Editor, i les històries són així. I la de demà ni t'explico, i la de demà passat ni t'explico, però és Víctor Català i és una de les grans, grans, grans de la literatura, una de les grans figures de la literatura catalana. Molts dels escriptors s'han il·luminat, diguéssim, no? O ha influït en molts d'aquests escriptors nostres d'aquest país. En fi, que prou de drames rurals. Avui el que farem ara és descansar sense fer cap drama. Qui

0: al programa de demà, perquè l'entrevista que no t'esperes de demà és brutal, que diria aquella. Fins demà, bona nit.
1: Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés de debat per transformar el sistema educatiu en el primer ple del curs. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que s'acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
4: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el Partit Popular i Vox, que se n'han desmarcat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes a la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
3: A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual.
5: El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres.
3: Durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot. A partir de l'any que ve, però, es podrien instal·lar més dispositius a la xarxa viària amb l'objectiu d'evitar distraccions i també accidents.
6: Santa Maria. Santa Virgen de las Vírgenes.
3: El Festival de Sant Sebastià ha acollit aquest dilluns l'estrena de Ruega por Nosotras, la nova pel·lícula del director Daniel Montón, amb participació de 3CAT. La pel·lícula posa el focus a l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer, una institució del franquisme on milers de nenes i adolescents van rebre abusos i tractes vexatoris.
5: Montón ha denunciat les dificultats per finançar el projecte i assegura que encara hi ha voluntat d'amagar aquests fets.
7: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
5: La protagonista de Ruega por Nosotras és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. L'acompanyen al repartiment Adelfa Calvo, que interpreta la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
3: Esports. La sisè joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
5: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
3: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
5: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo Marc Casador l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
3: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà